0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM,

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans de catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: t'apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. Avui, aquest matí, comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem cada dia a la sardana i a la música per a cobla. Us parla Pere Païssa. Bé, i avui començarem amb sardanes interpretades per la cobla contemporània. Escoltem, en primer lloc, Joc de notes d'Enric Aguilar i després Barberà amb la sardana del compositor Agustí Serratacó.

Avui hem començat escoltant la cobla contemporània que ens ha ofert Joc de notes d'Enric Aguilar i després Barberà amb la sardana d'Agustí Serra Tacó. I continuem amb aquesta cobla i ara escoltem Festa a Rubí de Jordi Molina i després una bonica sardana que es diu Desitjo que us agradi del mestre Lluís Albert.

Acabem d'escoltar la copla contemporània que ens ha ofert Festa a Rubí, de Jordi Molina, i després Desitjo que us agradi, de Lluís Albert. Bé, i ara escoltarem també amb la copla contemporània una nova sardana d'Agustí Serratacó. Es diu Flama d'Argent.

Bé, i després d'escoltar la cobla contemporània amb la sardana Flama d'Argent d'Agustí Serret Tacó, ara escoltarem una sardana molt maca, molt balladora i coneguda, l'Aplec de Sant Martí de Josep Maria Vilà, amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Bé, i després d'escoltar aquest plec de Sant Martí, encara que ens hem deixat una mica de la darrera tirada, ara continuarem amb sardanes dedicades a Calella, Calella de la Costa. I escoltarem en primer lloc la copla, la principal de la Bisbal, que ens ofereix Himne a Calella, de Joaquim Soms, i després

Acabem d'escoltar la copla La Principal de la Bisbal amb sardanes dedicades a Calella. Himne a Calella de Joaquim Soms i després d'Enric Vilà, eixam sardanista. I ara escoltem una altra bonica sardana del mestre Josep Maria Tarrides. Es diu Els que foren. I després, Amics calellencs, sardana de Conrad Saló.

Acabem d'escoltar a la Cobla La Principal de la Bisbal, que ens ha ofert primer una sardana de Josep Maria Tarrides, Els que foren, i després de Conrad Saló, Amics calellencs. Bé, i ara escoltarem la darrera sardana per avui dedicada a Calella, que es diu Entre els pins i la mar, i és una sardana del mestre Josep Saderra i Puigferrer.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'oferir Entre els pins i la mar, sardana de Josep Saderra i Puigferrer. Bé, amigues i amics, i anem per acabar aquest programa. Escoltarem la darrera sardana. És cantada, es diu La sardana de la mar. És del mestre Ricard Viladesau i la podem escoltar amb el grup de veneres Peix Fregit. I d'aquesta manera, senyores i senyors, em despedeixo de tots vostès fins demà. Que tinguin bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal per l'incendi forestal declarat aquest dissabte a Cubelles s'ha aixecat a 9:15 del vespre d'aquest dissabte amb unes alertes després de més de 4 hores en actiu. La mesura ha afectat més de 2.500 persones de l'urbanització La Costa Cunit al municipi de Cunit, dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i la Gornal i de les urbanitzacions Mastra de 1, Mastra de 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc estabilitzat sobre les 7 del vespre ha afectat 8 hectàrees i els agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. D'altra banda, Protecció Civil també ha tancat la prealerta del Pla Secta per un incendi de vegetació agrícola prop d'una refineria de Perafort. Avui això sí es revisarà la zona per revisar possibles punts calents. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Aquestes hores del matí les temperatures són més baixes respecte als últims dies a l'interior de Catalunya, amb un matí de diumenge que es presenta molt assolellat. Sí que és cert que al Pirineu i també a la Costa Brava tindrem la presència de molts més núvols que ens podran deixar alguna gota a punts com al Cap de Creus o també a l'Alt Pirineu. Però en principi serà ben poqueta cosa. Amb un migdia les temperatures sí que tiraran ràpidament cap a baix respecte a les d'ahir dissabte, amb valors que avui amb prou feines passarem dels 30 a 32 graus. Amb una tarda que tornarem a tenir un increment de la inestabilitat, ruixats que a diferència d'ahir dissabte seran molt més irregulars, molt més inconexos, però que afectaran sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les del nord de Barcelona, on aquí podrien descargar amb intensitat amb una tramuntana que continuarà bufant les properes hores. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I l'espai natural de Sant Miquel del Fai ha tancat arran de les pluges intenses que hi han caigut, segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts pel risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat quasi 35 litres per metre quadrat durant la jornada d'aquest dissabte. I en cultura, Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina noves cançons amb himnes com Quien, Saturno o Solamente Tu. Durant 2 hores i davant de 4.800 persones ha alternat moments íntims amb el piano amb d'altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida d'una edició que comença amb 23.000 entrades venudes. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Serenor és un programa que comença, i precisament avui comença, i és l'últim d'aquesta temporada. O sigui, això vol dir que avui nosaltres acabem una vegada més una temporada que hem estat aquí a Molins de Rei, i estem molt joiosos. Bueno, jo que hi he estat des del primer dia, ja veus. Què tal, Mario? Com va això?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí tots junts.
0: I avui som colla, eh? Avui,
1: no, i tant.
0: La Gemma, hola.
2: Hola,
0: Gemma.
1: Avui tindrem que aixecar pares per parlar.
2: Sí.
0: Farem allò. La Maria, hola, Maria.
3: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, Alicia.
4: Hola, bona tarda.
0: I la Rosa la tenim de convidada avui, eh? Sí, deixa per l'última perquè quedi clar.
4: Bona tarda. Al fin estic aquí una altra.
0: Que no es barregi amb altres coses. Bé, doncs nosaltres avui, com dic, serà l'últim programa, i la veritat és que el dilluns vam estar parlant amb l'Alicia i el Mario,
4: i volem dir que la Susana no ha vingut, però que li desitgem
0: que també
4: una
0: era,
4: pronta,
0: sí,
4: recuperació.
0: Sí, sí.
4: La saludem des d'aquí i que desitgem que estigui aviat bé amb nosaltres.
0: I que les peces musicals no les oblida, i quan tingueu...
4: No, les ha passat, sí.
0: I quan tingueu el podcast també ho fa ella, tot això, i vaja, vull dir, moltes gràcies, Susana. Doncs bé, comencem. Parlem del que vam dir aquest dia dilluns, perquè ens trobem els dilluns normalment, i vam parlar d'això, de que quan ens trobem en una situació una mica precària, doncs potser no tenim tot el control que voldríem tenir, no? Vull dir, evidentment, si això va acompanyat d'un trastorn mental, doncs això en tot cas és més sovint, però no és que sigui excepcional o tal, no juguem a això, no? Però jo sí que a vegades noto, i més últimament, que m'he trobat a vegades amb situacions de dificultat i tal, i espontàniament em salta la ràbia, fins i tot, no? Que moltes vegades tu em parles d'això.
1: Sí, bueno, el fet d'estar amb la incertesa genera situacions... O sigui, s'ha de treballar la incertesa, ¿vale? Per aprendre a que és una cosa normal, que ens pot passar a qualsevol persona, no fa falta haver de patir un trastorn. Que es pot gestionar i es pot treballar perquè cada vegada tinguem més facilitat, perquè no serà la primera ni l'última vegada que ens passi, i poder desenvolupar-ho. El que passa és que jo sóc conscient que una persona, quan li passa, si no té referències i no té un ajut, aquella persona o jo em puc trobar perdut, i aleshores, a part de la incertesa, em ve la desesperació. I és quan puc entrar en una crisi perquè no trobo la sortida, i aleshores m'agafa por. Vale? Uh-huh. Però crec que, per exemple, tots els que estem aquí ens hem treballat molt, no només per incertesa, sinó perquè tenim coses afegides. I jo, per exemple, que ja fa temps que us conec, que la Maria fa... No fa tant.
0: No tant, no? Sí, però vaja.
1: Però bueno, ha sigut molt propera i és molt expressiva, i també...
0: També ens coneixem, ja.
1: I la Rosa, que la conec de fa temps, ja.
5: Molt més temps, sí.
1: I té unes habilitats, per les circumstàncies que sigui, que ha desenvolupat, també. Doncs em serveix a mi de referència per poder gestionar. Moltes vegades no soc capaç o no veig la sortida, i tenint una conversa, sentint-me recolzat, puc trobar dins de mi aquella capacitat,
0: connexió,
1: i aquella il·lusió per voler indagar i superar aquella situació.
0: Aquella inconvenient.
1: Però no és fàcil.
0: No és fàcil.
1: Tenim la situació que no és fàcil.
5: Però és el que hem parlat abans, Mario, te recordes que hem tingut un comentari fent un cafetó abans, que moltes vegades tenim, també ens agafa això, perquè tenim unes expectatives que aquestes expectatives no es compleixen i aleshores també et frustres. I tenim que acceptar que no totes les expectatives que tenim es compliran, perquè potser si vas amb un altre referent, amb una altra persona, l'altra persona té les seves i són completament diferents. Mm-hmm. Aleshores tenim que acceptar que d'una vegada se queda la mica de ràbia o la rancúnia, però tens que anar a acceptació.
1: Clar, jo ara acabo de llegir un tema dels estoics i parlen molt de donar el millor de tu mateix però no generar mai cap expectativa. La cosa sortirà o no sortirà, però ja no està a les teves mans. Aleshores...
0: Però tu has d'entrar allà dins, vols dir, no?
1: Tu pots donar... Tu et pots entrenar per donar el millor de tu. Uh-huh. Però a partir d'aquí hi ha moltes coses que no estan a les teves mans i aleshores pot ser que surti, pot ser que no surti. I si no surt, si no generes aquesta expectativa no et frustraràs. I aleshores el patiment és menor. El que passa és una cosa és la teoria i una cosa és la pràctica.
5: Però no mindfulness, fluir, que és el que això, no? Acceptar, val? La dificultat que tinguis en aquell moment, no lluites, sinó que l'enfrontes i l'acceptes i flueixes, i sobretot en coses que tu no pots incidir en un resultat, no? Hi ha coses que sí que pots amanegar tu i dius, bueno, si vaig cap aquí aconseguiré això, però hi ha coses que potser pues, no pots influir, i llavors és pues, el que diuen en mindfulness, no? Enfronta-ho, accepta-ho i flueix.
4: Doncs en la societat que estem de la immediatesa, de que sí, tot ho volem ja, ja. O sigui, noves tecnologies que van superràpides, la por aquesta, la frustració, com la portarem? El mindfulness em sembla que se n'anirà a fer punyetes, perquè no fluirà res.
5: M'explico? El problema amb el jovent és el TikTok, que és una cosa
4: sí,
5: ràpida.
4: Tot és ràpid, tot és molt ràpid. Vull dir, és que...
2: Però...
4: Digues.
2: No és tan així el TikTok, tan ràpid, eh? Si a tu t'interessa algú, t'estàs allà als 5 minuts que duri el vídeo.
5: Sí,
4: però no poden ser gaire llargs perquè no mantenen la concentració. Ja estan mesurats poc.
5: A part, el TikTok, que jo, bueno, la noia que em porta a les xarxes socials, el que em va dir, l'impacte dels 3 segons o 4 segons,
4: és així.
5: I llavors et llegeixen o no, t'escolten
4: sí,
5: o no.
4: Sí, està clar.
5: Però l'impacte és aquest, el primer impacte.
4: El primer, sí,
5: exacte.
4: I tant.
5: Per això van...
0: Clar. És la trampa, per dir-ho d'una manera, no?
4: És la manera de caure, o sigui, d'entrar o no entrar.
2: Però jo crec que és depèn dels interessos que tu tinguis. Si a mi em surt una noia fent morros, passaré cap amunt, no sé com on és. Però si em surt, potser, un gosset saltant, doncs me quedaré a veure'l perquè m'interessa. Vull dir, és depèn també dels seus interessos.
4: Però també quan ets més criu o més jove, estàs... a veure, els interessos van canviant i vas encetant i vas... Clar, potser tu ets més gran, tens una maduresa adquirida, però les persones més joves, doncs, potser que tu dius lo dels morros...
2: Mira, això diràs... no fa gràcia. Lo dels morros, que no fa gràcia.
4: No, a mi... Però potser una persona que vulgui fer-se una cirurgia estètica o digui, ostres, doncs me'n vaig a mirar els morros perquè s'han posat de moda ara. I se mirarà 50.000 TikToks de morros. M'explico? Vull dir, sí, que són els interessos de cada persona, però clar, quan ets més jove no discrimines tant. Mm. Això està clar.
5: Els reptes virals, que el jovent està tan de moda ara i els segueixen, jo veus un repte viral d'aquests i és el que dius, t'ho passo per anar a la xurrada, no? Però els joves estan experimentant...
4: Clar, no és el mateix.
5: I no,
2: sí, perquè sí, i hi ha un interès. Sobretot els menors. Clar. Jo ahir vaig tombar un live... O sigui, el live és un directe, val? I era una nena. I llavors vaig denunciar i al final el van tancar. Clar, jo estic allà, estic veient, però gent adulta, no gent... nens.
4: No. Ja, el que passa que és molt complicat.
0: I això està molt bé, que hagi acabat dient això està molt bé.
4: Sí, però és molt complicat.
0: Pots influir en que allò no.
2: Home, clar, i fins i tot els hi dic, sou menors, no podeu estar aquí. Llavors t'insulten, et diuen de tot.
0: Això sí. Tu ja saps a què va això. Maria, què dius?
6: Vale. Jo estic escoltant.
0: No, jo també, esclar.
4: Sí, i és que, a veure, jo de xarxes no hi entenc res, eh? Però bueno, per lo que escoltes, eh? Jo per exemple, no veig TikToks, és que no tinc ni TikTok.
1: No, jo volia dir que
4: ni TikTok ni res, però bueno, per lo que escolto, eh? Vull dir que són...
1: Tinc un amic que és professor de batxillerat, i em diu que quan vol posar una pel·lícula als nois no aguanten un...
4: No,
1: o sigui,
4: no
1: són incapaços d'aguantar una hora i mitja o dues hores d'una pel·lícula.
2: Però si no t'interessa, jo igual. Si però no t'interessa...
1: Ell vol estar ensenyant una temàtica i posa una pel·lícula relacionada a la temàtica... I és que no són capaços de seguir...
4: Abans, això ha canviat, o sigui...
2: Però potser és un penyazo.
4: No, però no vol dir, no vol dir això. O sigui, abans teníem més aguante. Sí. Quan no era tot tan ràpid, ara és una immediatesa en tot. O sigui, és tot molt àgil.
0: Immediatesa i impacte, esteu dient, no?
4: Clar, vull dir, pam, pam, en canvi, abans... mira, abans només teníem dues cadenes de televisió. A un i la dos.
5: I que tenien uns horaris.
4: I tenien uns horaris i si tenies tele. Mm. Vull dir que depèn de cada casa. Jo paro fa molts anys.
0: I llavors veia tothom la tele.
4: I veiem el que... I a més ho veiem normalment en família. Normalment es veia en família. Jo me'n recordo el programa l'1, 2, 3, que no sé si algú se'n recorda d'aquí. Doncs ho veiem en família. Ara, per veure un programa en família, superdifícil, perquè veus un fill per una banda, veient no sé però... què, l'altre, i a part, que estàs allà, sentats, mirant alguna molt complicat. És el que diu ell, eh? Això passa. Abans estàvem més acostumats a aguantar.
5: És que no, i a més, la gent d'avui en dia no se sap avorrir. I és molt necessari saber-se avorrir. I no, ells no es volen avorrir.
0: Divertiment constant.
4: Estimulació constant. Sí. Jo més que divertiment, estimulació constant. No perdre aquest... perquè si no, et quedes fora de joc.
0: De tota manera...
2: Però creus...
0: Perdó, digues.
2: Però creus que això, els responsables són els joves i els nens?
4: No, els responsables no, és la societat en general.
2: Perquè et dic que els nens estan fent extraescolars fins les 8 de la nit cada dia.
4: Però això la culpa no... O sigui, la culpa la té primer el sistema, l'estructura, que està mal muntada malament, perquè la conciliació familiar i laboral, ja em diràs tu com la fas. Perquè si treballes tot el dia, doncs clar, i no tens a ningú que es pugui fer càrrec dels nens, moltes vegades es deixa a sastre escolars per això.
2: Sí. Clar, però estan fins a les 8 de la nit...
4: Però sí, però
2: treballant.
4: Clar,
2: treballant.
4: Però és per això que la conciliació aquesta que diem, a vegades no està bé, moltes vegades, i suposo que t'hi trobaràs, i és així, que l'estructura, la nostra societat estructuralment no està bé. No està bé, té moltes esquerdes. I una és aquesta.
1: A França han prohibit les xarxes socials als menors de 15 anys.
5: Sí, bueno, aquí ho volen.
4: Sí, aquí ho volen fer. I em sembla, jo crec que fins i tot... Jo crec que està bé. Jo també ho crec. Diran que sóc una carca mal, perquè clar, te diran, tu que ets una carca, tu que tens molts anys, tal, però jo penso que a vegades s'han de posar límits. I limitacions perquè no passin coses. I és així. Jo que estic d'acord.
5: Informació que processar i a vegades no la saben processar bé.
4: Clar.
0: De tota manera, jo vull destacar el que acaba d'accentuar d'una manera molt clara la Gemma, que ella participa de que allò tingui una qualitat que no faci mal, no? Vull dir, i això em sembla molt bé, eh? Jo crec que això és el que hauríem... Ja no només és
4: el
0: allò de dir...
4: El que passa que arriba tanta gent que arriba tanta gent que per poder bloquejar una cosa és tan difícil...
2: És que tu pensa que en aquests lives de nenes... Per exemple, jo he vist alguns de nenes 13, 14 a baix van escrivint i eren homes segurament granadets perquè escrivien coses que no eren massa agradables i amb to sexual.
4: Clar, és el que diem.
2: I aquí és el problema. El problema és aquest.
4: Clar, és que per això, internet és molt ràpida i una vegada es fiques alguna cosa, allò per desaparèixer...
2: I elles reien i dius...
4: I tu potser bloqueixes per una banda però t'has surt per una altra. Entens el que et dic?
5: No es borra,
4: perquè no acabes, o sigui, sempre queda el rastre. És molt difícil, molt difícil. O sigui, jo crec que nosaltres com a usuaris tenim molt poca, no, molt poca potestat per poder borrar alguna cosa que queda a l'empremta, no?
2: El problema bàsic és que no hi ha allà uns pares amb unes nenes de 13-14 anys que estan fent exhibint-se i no hi ha uns pares allà vigilant.
4: Això és, una altra, clar, és el que diem, o sigui, que estructuralment estem ja en esquerdes, esquerdes, que no, potser doncs, perquè tu no tens temps o el que sigui, dius, ah, pues mira, que agafi el mòbil i t'és més còmode, saps? Allò, i els crios petits, mira que bonic és el meu nen, amb un anyet ja...
2: No.
4: Va amb el mòbil i patapim,
1: no patapam.
4: Exacte, perquè no plorin, perquè no sé què, perquè no sé quantos, i dius... O veus el nen que, o la nena que està intentant parlar amb el pare i el pare i la mare al metro o a la d'això amb el telèfon no li foten ni cas. O sigui, estan mirant el... O parlant per, porten el cotxet i parlen per telèfon. I ja està. I és així. I és així. Per tant, o sigui, clar que comença pels grans. Comença el... les deficiències comencen pels grans, que nosaltres no ho estem fent bé. Està clar? O sigui, sí, clar que som responsables del que estem fent amb els nostres,
0: diguem,
4: amb els nostres fills, clar que sí.
0: Marquem un accent en tot això. Els grans són els que tenen, en certa manera, una capacitat per redreçar aquesta situació i estaríem d'acord que els nens, quan són petits, no tenen aquesta capacitat.
4: No la tenen,
0: i lògicament s'introdueix una manera, diguem-ne, no correcta, que s'acostumen a coses que no aniran bé.
4: Bueno, igual que tenir un, per exemple, el telèfon mòbil, crios molt petits, com per què tenen telèfon mòbil tan aviat? Jo recordo també un professor d'escola, com tu dius, de secundària, que venia gent dient no tenim per extraescolars, no tenim. I després te portaven allà un pedazo mòbil que dius, a veure, jo porto, i ell deia, mira que tu, un trastet, i dius, escolti'm, no pot ser. O sigui, és que és, i tot el dia enganxats al telèfon mòbil. El tema pantalles, bueno, tu sobretot que treballes també amb nens, el tema pantalles és una cosa horrorosa. O sigui, les escoles ho estan patint. Sí. Perquè, bueno, i crea moltes dificultats, trastorns, etcètera, etcètera.
5: Els meus fills ens tiraven encara de que no tenien mòbil, llavors no hi havia dades encara, perquè tots els de la classe tenien mòbil,
4: clar.
5: I el seu pare treballava en una empresa de telefonia, però nosaltres no li vam donar cap mòbil.
4: Però llavors eres el rarito de l'escola i te fan bueno, te poden fer bullying, te poden fer, clar, perquè...
5: Eren els raritos de l'escola, però jo vaig posar que no. O sigui, fins que no vam tindre una circumstància que a mi em van operar de tiroides, que el gran ja tenia 12 o 13 anys, que llavors sí que li vam donar un telèfon d'aquests senzillets perquè pogués avisar els avis, perquè l'anaven a buscar els avis, de que arribarem una mica més tard per amb l'autocar, perquè a vegades en l'autocar doncs, no arribaven els altres pares i feien parades més llargues per avisar els avis. I prou,
4: clar, però una cosa és el telèfon d'entrada i sortida de trucades i una altra cosa és el WhatsApp, que però... es va ser
1: la Rosa
4: més dolenta.
1: La Rosa deia que no mentre es mirava Facebook.
4: Ah, tu miraves.
5: No, perquè jo no vaig tindre Facebook fins fa 12 anys. O sigui, que imagina, del meu gran ja té 29.
1: Jo ja ni me'n recordo a la contrasenya ni res del Facebook.
4: Sí, és que mira que és avorrit, eh?
5: Oh, però hi ha reels interessants, hi ha moltes coses.
0: La Maria, però...
6: Jo sí que volia dir una cosa, que jo me'n recordo que fa, no sé quants anys, poder 10 o 12, els nens, en l'etapa aquesta de l'ESO, que començava l'ESO, era com un requisit indispensable que tinguessin WhatsApp.
4: Sí,
6: llavors, si has de tenir WhatsApp, has de tenir mòbil. Llavors, ja socialment, estem oferint. O sigui, es va oferir, això
4: si
6: ja.
4: Creaven una... No, els estàvem creant nosaltres, els adults, una necessitat als fills.
6: Que ja està creada.
4: Que ja està creada, instaurada.
6: Llavors, ara, anar cap enrere, pues, si legalment es fa, pot ser una bona idea, però sí que és veritat que jo crec que els nens ara, de 18, 20, potser també tenen eines suficients com per dir això no, això sí, i això filtrar una mica. Jo crec que vull pensar que sí.
4: En 18 són majors d'edat, llavors ja poden discriminar el que vulguin. Si discriminen bé o malament, ja aquí ja no hi podem entrar, però quan som més petits, sí, és la nostra responsabilitat.
6: Sí, però vull dir que la generació de 18, 19, 20 poden filtrar, crec que és aquesta generació que estava amb un pe aquí i l'altre allà, no? I poden filtrar el que convé i el que no. Ja paro ja perquè ve la cançó.
2: No,
4: doncs jo penso que ensenyar-los a filtrar la comunicació no ho tinc tan clar.
6: Jo no tinc fills, eh?
4: També s'ha de dir. No tinc tan clar que...
6: Però vull pensar.
4: Depenent de cada criatura...
2: Sí que filtren, perquè veuen el podcast de Segons Qui, veuen els programes que fa aquest, juguen amb el joc que dona en directe a l'altre, no veuen televisió, escolten la música... a petició de... no es posa en la ràdio...
1: Jo veig molta addicció, eh? No sé que... Jo veig que la gent jove... el jovent...
5: És addicció o dependència?
1: O dependència.
4: Les dues coses. És addicció i dependència.
1: Una vegada hem entrat en això, jo ho he vist, per exemple, amb la meva ex, les seves nebodes... quan els hi tallaven el wifi, es posaven com un dimoni, eh? Era una cosa de que els pares no podien amb ella, bueno, eh?
2: Això ja...
1: Era però molt bèstia, però jo flipava.
4: Això passa, eh?
1: Però igual portaven 4 o 5 hores... a les xarxes socials
0: és manca d'autoritat, això.
2: Jo ho arreglo ràpid.
4: Ja, però
0: la gent va així.
4: Nosaltres potser
1: com si tinguessin un trastorn límit, jo ho he vist, eh?
2: Jo ho arreglo ràpid, ja t'ho dic ara.
4: Ja, però clar, el problema és que clar, has de fer-ho no de cop, sinó has d'ensenyar-los, no en un dia dir ja no. Però no ho teniu, sinó a poc a poc, vull dir, ensenyar.
1: Saps per què passava? Perquè estaven connectades amb la gent de l'escola i tot això i tal. I aleshores era molt difícil tallar-ho. Perquè si no...
4: Clar, és el que ha dit ella.
1: Sentien
4: les closes...
1: Això
2: és normal.
1: Clar, jo no sé.
0: Escoltem a la primera peça musical, ja estem a meitat del programa, us sembla bé?
1: Sí? L'escoltem o la cantem?
0: La cantem tots plegats, va.
1: Vale.
0: Com se diu?
4: Doncs tenim A sopa de cabra i Tot queda igual, que ens ho ha escollit la Susana.
0: Ah, molt bé.
4: Doncs i esperem que us agradi molt.
0: Tornem.

0: Doncs,
1: o en directe des de la sala Celeste al 1991, ens estan dient. Ostres, sí. Ja fa 34, 35 anys, no? Sí. Depèn del mes.
2: 34,
1: 35.
2: Ai, jo tenia 34. 20 anys. Mira, 4 més que ara.
1: Ostres, mira, pots cantar com la cançó del Serrat. 20

0: Diu, és que jo ho acabava de seguida, això. Per què? Bueno, perquè hi ha persones, pares, per exemple, els pares com a tal, que diuen, no, no, això fins aquí prou, eh? Vull dir, això no ho faig jo. Jo no deixo el mòbil en la meva criatura d'un any i que vagi veient allà tot el que vulgui, perquè no és convenient, no? Aquesta seria, tal com deies, tal com es deia, també una de les normatives mínimes que en la qual ens podem recolzar precisament perquè no veiem això, aquest fet, aquest fenomen, com un desastre total, sinó que, bueno, que ja tindrem temps de recuperar-nos si és que creiem en el mal d'estar controlats o dominats, no? El però, que deies tu fa una estona.
1: Una cosa, a mi m'agradaria saber com es gestionen les addiccions, perquè, per exemple, on vaig a sopar cada dia...
0: Jo també t'ho diré, això.
1: N'hi ha un noi jove que cada dia a les màquines es deixa 50 euros.
0: Sí, i
1: arriba,
0: més.
1: Arriba, es pren dues cerveses i 50 euros.
0: Sí.
1: Jo penso, hòstia, i no guanya mai.
0: No.
1: I jo penso, hòstia...
2: Això és ludopatia.
0: És ludopatia, això, esclar.
2: I és una malaltia, i a més està catalogada com una malaltia força greu.
0: Molt
2: força greu.
0: Greu,
2: però molt greu. Que hi ha persones que han perdut tot. Tot, ho perden tot.
0: De mica en mica.
2: I venen,
0: es van acostumant.
2: I si cal, venen al seu cos per poder tirar les maquinetes o entrar en, bueno, que sigui,
3: sí, sí,
2: per jugar.
0: Això existeix, no, està més clar que l'aigua.
1: Ja, penso que aquí ens haurien d'ensenyar també una mica.
2: És duríssim,
1: no?
2: Sí. El que passa que també... Bueno, el tema d'addiccions, clar, d'addiccions hi ha de tantes que... Sí. Però bueno, aquest tema de la ludopatia... És un melonàs. És un melonàs. I a més no sempre és visible.
0: No. Bueno, perquè el que ho fa no es fa visible.
2: Exacte.
0: Això està clar.
2: O sigui, perquè no presenta... Clar, si tu prens drogues, si és visible que estàs drogat. En canvi, el que va a una maquineta a jugar...
1: Se'm nota ara algo?
2: Avui ja t'ho s'han notat. Eres tu el que posaves els 50 euros i t'aprenies les dues cervesetes?
1: No, jo no.
2: No, jo t'ho hagués notat. No, però vull dir...
1: No, perquè no els tinc. No, puc jugar 4 o 5 dies.
2: 4 o 5 dies. El cinquè dia... No vendràs al teu cos per... No, però és cert, eh? Vull dir que això s'ha donat. És complicat de veure. La ludopatia és més difícil de veure.
1: És un trastorn mental?
2: Sí.
1: La ludopatia és un trastorn mental?
2: Jo crec que sí.
3: És una addicció.
2: I una addicció. Hi ha algú que en el teu cervell està repetint una necessitat, que vol allò fer això. I jo crec que sí que està...
4: Està catalogat i, de fet, jo quan vaig estudiar... Ara, com que canvien les coses, no ho sé, però que tenim un gen que ens predisposa
3: a
4: les addiccions.
3: Sí, sí, sí. I desperta o no desperta.
4: Exacte.
2: Bueno, de fet, a l'Hospital de Bellvitge fa, doncs, mira, jo tindria uns 19-20 anys si es va generar la unitat de ludopaties.
4: Yeah.
2: Imagineu-vos, i tenen 58 cap a 59, imagineu-vos si fa anys que ja va començar que hi havia una unitat i continua havent-hi la unitat. El que passa que suposo que l'hauran fet més gran, perquè...
4: Jo he conegut el meu pare, bueno, que treballaven en el mateix edifici, que es coneixien, un senyor que tenia una empresa i s'ho gastava tot en jugar i tal, i al final, com que ell no trobava sortida la seva problemàtica, es va acabar suïcidant, clar.
2: Clar. Això també passa.
0: Sí. Bueno, això ja és arribar al punt...
2: Bueno, arribar a l'extrem. No, però... Arriba a l'extrem que deutes, per exemple, està ple de deutes...
4: De deutes, la deixa de la dona...
2: I deus a tothom, no saps què fer. Hi ha molta gent que comença a demanar diners, això és cert, llavors li fa vergonya trobar-se clar. És que és duríssim, és superdur, eh? No, que ho veiem... O sigui, però és molt complicat, és un tema complicat.
0: D'acord, ja està esmentat, això pot ser una realitat. Evidentment,
2: no,
0: una persona
2: una
0: que entra en una dinàmica...
2: Un bucle que no surt.
0: Que el destrueix, per exemple, l'addicció a les drogues i també a l'alcohol és igual, i t'arrossegues per terra
2: les
0: i ni te n'adones, d'acord. Però jo penso que nosaltres hem de saber això, d'acord? Nosaltres hem de saber parlar de quina manera ens superem a nosaltres mateixos, no?

0: Jo crec que...
1: No, hem de mirar la manera de quan tu veus que tens aquest problema, demanar ajuda.
0: Aquest o qualsevol
1: altre. Demanar ajuda. I si hi ha algú del voltant teu te dona una mà...
0: Doncs
1: agafar-la i dir, escolta'm, saber demanar ajuda, vull dir, que no passa res.
0: Val.
1: Que a tothom ens pot passar, que podem caure en milions de coses. Mm. Ens pot passar, qualsevol, ningú està... I que doncs hem de demanar ajuda i que hem de dir, i no és una vergonya demanar ajuda. Mm-hmm. Això és la... Jo, o sigui, per aquí ho veig, i la paraula esperança sí que s'escau per mi aquí, no? Que el fet de demanar ajuda doncs et pot treure de... I et pot donar, doncs, la possibilitat de poder viure millor, viure millor.
2: Ara que tenim aquí la Rosa, jo m'agradaria fer una pregunta, no? En aquesta línia, en quin punt, per exemple, un adolescent tindria que demanar ajuda en un problema d'ansietat, en un problema d'angoixa, en un problema de...
0: Que ja noteix que està com desestabilitzat.
2: Sí, que està entrat en una situació de desesperança, de...
3: Generalment... depèn, si no són adults joves, sempre venen els pares, vale? Els pares et parlen de la problemàtica i evidentment si té més gran de 18 anys, llavors tenen que convèncer perquè vingui ell. Demanar ajuda, molt pocs demanen ajuda directament, o sigui, sempre és que viuen una situació a casa i els pares se'n donen compte de que passa alguna cosa i tal, perquè jo crec que els joves d'avui en dia molts tenen molta solitud, vale?
1: I també creada, sí, per això, perquè estàs amb un ordinador i punto pelota, i aquesta és tu i l'ordinador i ja està.
3: I no tenen la xarxa aquesta de recolzament que potser teníem nosaltres quan érem joves, que teníem el grupet. Llavors en el grupet sempre un a l'altre sempre li explicaves coses, no? I aquesta, això de la pandilla,
1: sí,
3: no?
1: Sí, és...
3: no existeix com tal.
4: Clar, es diu...
1: S'ha perdut una mica.
4: Diu, per exemple, el TikTok, es diu els teus seguidors i tu. I moltes vegades hi ha gent jove que explica què li està passant, que té angoixa, que té depressió, que té tot això... i molta gent contesta i explica també el que li passa i es crea un vincle de que tots s'ajuden els uns als altres i llavors un que li passa detecta que allò que està veient que explica aquest jove li està passant amb ell, llavors ja sap el que li està passant i pot
0: ajudar-lo.
3: Sí, però no demanen directament ajuda a un professional. Això em refereixo.
1: Jo crec que aquí...
4: El que passa que la persona...
3: Molt poques vegades, eh?
1: Crec que la detecció ha d'estar... No en una xarxa social, ha d'estar...
0: La Maria
1: no t'ha
0: preguntat si ha de ser un professional o no, eh?
1: Ja,
0: la Maria no t'ha preguntat això, t'ha preguntat com...
4: Jo no estava dient això.
1: No, perquè dic, amb una xarxa, no sé si jo us va donaria por.
3: Però a vegades no ho reconeixen, Maria, saps? O sigui, a vegades és un estat d'ànim habitual que no te'l saben reconèixer, depèn de l'edat que tinguis. Jo el meu fill, el petit, va patir bullying, no? I aleshores, clar, ell no sabia com negar-ho. I fins que jo no me'n vaig donar compte i vaig dir què passa aquí, ell no sabia explicar-me de com anaven les coses. I jo me'n vaig donar compte. Però, clar, que arribin a demanar ajuda, potser, com ho diu la Gemma, sí. Però ells donar-se en compte... És més, que m'ha passat això...
4: Jo parlo de persones de 16 cap endavant, eh?
3: Sí, no, però com vull dir-te que potser en aquest cas sí. A mi em passa això, ostres, a mi em passa l'altre i se la recolzen. Però reconèixer tinc depressió, ansietat o així, no crec que ho sàpiguen detectar, a menys que sigui una adult
1: jove. O saber explicar els sentiments, jo crec que ja fins i tot els grans és molt difícil.
3: Ens costa.
1: Explicar les emocions, els sentiments, imagina't una criatura petita, és que el seu vocabulari no crec que estigui, al millor te dius, pot dir-te estic trist, o no sé, o tinc son, però jo crec que la detecció ha d'estar en els pares, l'escola, evidentment, sí. Si està l'escolaritzat, l'escola, que a aquell nen li està passant alguna cosa, perquè jo crec que te donen senyals.
5: Clar.
1: Que aquella criatura no està passant-ho bé.
5: La primera crisi la vaig patir als 16 anys i vaig tenir una hepatitis. I jo li deia a la meva mare, no sé què em passa, però...
0: No em trobo bé.
5: Y la meva mare em deia, esto es la hepatitis, cuando se te pase, y se me pasa la hepatitis, y yo que entonaba fatal. I ho vaig passar pel, em va durar 2 anys, i a casa és que no tenia la mentalitat, els recursos...
1: No hi havia el prou coneixement. Jo crec que la salut mental estava valorada molt malament. Llavors, clar, què vas a dir que tens una depressió, que tenies tal o que tenies... Bueno, això...
3: La salut mental ni en bolquers estava en aquella època.
1: Clar, llavors estava en pincetes.
5: No, igual deies que em trobo trist, ganes de plorar i vinga, no passa res.
1: No, això no és res, vinga. A treballar, vinga, a treballar, que això se te'n va amb no sé què. Això és molt fàcil de... Però és normal, hi havia un desconeixement general.
0: Però, a veure, estem esmentant totes les coses que han fet viable que això sigui així. I penso que la pregunta anava tota a l'inversa. Com ho hem de fer precisament perquè no passi això? Si tenim un familiar que no ens atén, com acaba de parlar el nostre amic Mario, doncs llavors hem de trobar d'altres maneres, mecanismes per alliberar-nos d'aquella angoixa, d'aquell mal...
1: Ja, però ell ha parlat d'una situació personal que li va passar fa molts anys i ara estem en un altre moment.
0: Jo també te'n puc parlar d'una cosa que em va passar també a nivell d'escola, vull dir, ostres, que em tractaven malament, tu, el profe, a més, no? I vaig dir, hòstia, tu, això ho haig d'acabar jo, perquè això no pot ser, aquest paio només està sobre meu i sempre em mira i sempre, clar, em posaven neguitós, no? I llavors vaig trobar la manera, vaig parlar amb la meva àvia, li vaig dir, em passa això, diguem, de veure, el meu pare l'agafava, anava a veure el profe i es va acabar el problema.
1: Sí, però em vas tenir sort.
3: Sí,
1: perquè a vegades bueno, no acabava així, perquè el mestre, precisament en aquella època, era com el dictador. Sí. Vull dir, i qualsevol li deia alguna cosa. El mestre tenia tota l'autoritat del món.
0: Perdona, el mestre era l'any 52, concretament.
1: Imagina't
0: com era tot allò.
1: En ple franquisme...
0: En aquella època, qui era mestre, no?
1: Qui li deia alguna cosa? A veure, professor.
0: I allò es va acabar. Bueno, i llavors ja vaig anar a l'escola industrial. Bueno, sort.
1: Perquè
0: el meu pare va anar i va actuar.
1: Vas tenir sort. T'ho dic tal i com ho veig.
3: Jaume, abans te donava una... que els mestres pagaven...
1: Clar, i tant.
3: I et donaven, i llavors arribaves a casa, m'ha pagat, perquè per això, i et donaven una altra...
0: Clar. No, home, ho sento, aquests no eren uns pares normals.
1: Però passava, Jaume.
0: A veure, el meu pare també em va picar alguna vegada perquè feia coses que no tocaven, no? Però què coi m'havien de fer una cosa com aquesta?
5: A mi el que deia el professor...
0: Sí.
3: Anava a missa.
5: Em castigava, em posava una papereta per anar dissabte i jo arribava a casa i em castigava per haver fet alguna cosa que era una xorrada i no havia fet.
0: Bueno, això és el que no s'havia de fer.
5: Exacte,
0: ara ja ho sabia.
1: Però es feia. Es feia.
0: Però no s'ha de fer això.
1: Ara tot això ha canviat, perquè ja no es pot tocar un alumne, clar, els càstigs, crec que... No sé, tu que estàs en el món de les escoles sabràs més, clar, però no es pot fer el que es feia abans, però abans picar amb el regle i rebotar gent amb el cap a la paret, això estava a l'ordre del dia, i si tu li deies als pares, a vegades te deien, pues algú hauràs fet malament, segur que t'has portat malament, pues tu mereixes. Hi haurien d'altres pares que no. Jo, per exemple, també m'ha tocat una professora que...
0: Insisteixo.
1: Que mare de Déu. Que jo amb aquella professora no sé com hagués acabat. I sí que és cert, bueno, si vaig acabar a l'hospital, jo. Per cert. Però bueno, és igual. Vull dir, una senyora que certament, a més, m'aixecava, eren els tontos i els gestos. O sigui, tenia dos blocs, no hi havia els intermitjos.
3: És que el que abans...
1: Imagineu-vos-en,
3: Avui es cataloga com TDA, abans et posaven a l'última fila.
1: Exacte.
3: O sigui, era un...
2: Però tu no vas acabar a l'hospital per la professora?
1: Sí, vaig agafar...
2: Però què et va pagar?
1: No va ser...
2: Explica-ho, perquè no podem deixar que...
1: No, va ser...
0: Que això quedi com una cosa natural.
1: No em va pagar, però no, que va fer... En públic, doncs, em va deixar com un drap de cuina i llavors vaig tenir una...
3: Una crisi...
1: No sé si era d'ansietat o de... O què, o sigui...
3: Mala llet.
1: Que jo no sé... O sigui, no sé ni com va sobreviure aquella persona, perquè, clar, molt malament. Jo vaig passar-ho, però de veritat jo volia sortir d'allà com fos, com fos. I jo veia que tenia una manipulació de les persones, manipulava la gent, i jo us ho estic dient, tontos i llestos. I imagina't tu, i manipulava la gent com volia, o sigui, arribava al punt de...
0: Els gestos només...
1: Els gestos també els manipulava. No. Sí. Hombre, clar que manipulava. Manipulava tothom. Home, bueno, Jaume, pues sí, tens la veritat absoluta, jo t'he dit que manipulava tothom perquè teníem una edat manipulable. No és el mateix una persona gran que ser una criatura, no és el mateix. Quan ets criatura te poden manipular, és molt fàcil. Quan ets petit, quan ets més gran ja no. Podria aquella persona, ja només ens faltava que ens donéssim amb un silici. Però és que era brutal, brutal. Era una persona que era de l'Opus i bueno, en aquell moment doncs volia, i a més filla de militars, era una persona que havia d'estar jo no sé on, però ja, en una escola
5: en
1: no.
5: En aquella època, si paties un trastorn, ho tenies molt difícil. Ho
1: tenies sí. Molt magre, eh?
5: A dia d'avui encara n'hi ha estigma, però ha millorat moltíssim. No té res a veure. I la gent jove, avui en dia, un jove continua sense saber què li passa, però els pares tenen més facilitat per detectar-ho. Abans, bueno, i depèn de quin tipus de trastorn, ja no t'explico. Igual no et volien ni treure de casa, perquè era la vergonya de... ha canviat molt.
1: Bueno, clar.
0: Heu vist el Cucurella, quin fill té?
5: Aquí, bueno. Sí.
1: Sí, qui?
0: Ja està. I està orgullós d'ell, eh?
1: Bueno, clar, però és que parlem d'ara, estem en el 2026. Ja, ja. Parlo de fer... Clar,
0: en definitiva,
1: les històries han canviat moltíssim.
0: Hem millorat d'aquella època.
1: Clar que hem millorat, perdona, amb això,
0: deixa'm
1: sí.
0: Deixa'm acabar. Una època que hem rebutjat d'una manera clara, i encara rebutgem ara. I això sense no cal parlar de política, només cal parlar de com ens han anat o ens van les coses, precisament per no caure en els paranys aquells tan bèsties, no?, per dir-ho d'una manera, no?, el que deies tu i el que pogués dir. Però que l'esperança o la confiança que nosaltres serem capaços de superar tots aquests inconvenients que genera doncs l'estructura social, que no precisament té una estima massa bona per nosaltres mateixos, doncs ha de ser una altra. I nosaltres hem de saber trobar la manera d'explicar-la. No,
1: clar, això és el que hem dit al principi, que hem de lluitar per tenir una millor estructura, que no n'hi hagin escletxes, i tenir esperança, com ha dit ella, també.
0: Ella ho ha dit,
1: clar,
0: sí.
1: Clar, sí. Vull dir tot això, però vull dir, quan parlem d'èpoques antigues...
5: però bueno, ara existeixen moltes eines.
2: No és fàcil, mantenir l'esperança. No és fàcil.
5: Però avui en dia la perds i tens un equip mèdic, tens un grup d'ajuda mútua, tens...
0: Un programa de ràdio.
6: Que es diu Saranó.
5: Un grup d'amics que no et jutjaran.
1: Ara tens
5: més possibilitats i perdre l'esperança forma part de la vida. Jo l'he perdut moltes vegades i bueno, he fet una tasca i l'he tornat a recuperar, però això no perquè tingui jo un trastorn, li pot passar a qualsevol persona.
2: Però volia dir l'esperança a nivell social, l'esperança als joves,
1: sí. Jo t'hi entès,
2: no? En la salut mental, en aquest cas.
5: Clar,
2: i l'esperança en tot com un sol objecte, vull dir.
1: Que no veiem tot tan negre. O sigui, no. Veure una llumeta que diu...
2: Què plantarem, no? Què semillites plantarem? Què llavors plantarem perquè això i com pugui millorar?
5: Clar,
0: no? Ja està.
5: Jo crec
2: això
5: que...
2: Però això és la meva petita opinió i la meva manera que jo vull veure el món. Bueno, no clar, vull, sinó vull veure.
1: És que si no ho veiem com tu dius, apaguem, vamonos.
6: Sí, apaguem, vamonos, ja està.
1: Estem ja condemnats.
0: Estem
1: és així,
0: perduts.
1: És així, tens tota la raó del món. Vull dir que totes les dificultats i malgrat tots els inconvenients que puguin haver-hi, si no veiem aquesta part més florida de la vida...
6: I optimista.
1: Doncs, ostres, la cosa no, clar, no va bé.
5: Crec que ara
1: no
5: hi ha més eines per fer-ho que fa 50 anys que la cosa era complexa. perquè els homes tenien el paper de ser forts, de no plorar, de una sèrie de coses que avui en dia dius,
1: per exemple,
5: doncs jo no ho compleixo, perquè jo necessito poder-me expressar tant si estic bé com si estic malament, no? I la dona tenia un rol que havia... Ja està?
1: Ens estan dient
0: s'ha
1: que...
0: Acabat. S'ha escolta, acabat? Escolta, molt oportú el que han dit ara, però molt. I diguem una cosa, el dia 9 de setembre, que serà dimecres també, a les 6 de la tarda tornarem a estar aquí tots plegats.
5: Molt bé.
0: D'acord?
1: I bon continuarem amb els homes... Sí que ploren.
5: Que plora.
1: I les dones també.
0: També.
1: I tothom plora.
5: Jo l'altre dia em vaig pujar a la bragueta, em vaig equivocar i vaig plorar.
2: Això per la propera temporada.
1: Això per la propera temporada. Ens deixem així.
2: Quin final.
1: I, bueno, però tenim un final, bueno, graciós, si més no graciós, no? I tenim un temàs, no?, que també ens ha dit la Susana, l'Eiva i la cançó. No la sé, pero a ver si me la diuen. Como si fueras a morir mañana.
0: Uy.
1: Vale, pues venga.
2: Esperanza.
1: Fins la propera temporada.
2: Fins la propera
0: temporada.
2: Que
0: no morirem,
2: temporada.
0: Que no.
1: Venga, gracias, adiós.
5: Feixo, que marxo volant.
0: Dale.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. L'R2, R2 Nori i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat al pas pel punt de l'afectació. I el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal per l'incendi forestal declarat ahir al municipi del Garraf s'ha aixecat a 9:15 del vespre d'aquest dissabte amb unes alertes després de més de 4 hores en actiu. La mesura ha afectat més de 2.500 persones de la urbanització La Costa Cunit al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Cal Candi de Castellet i la Gornal i de les urbanitzacions Mestrade 1, Mestrade 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc estabilitzat sobre les 7 de la tarda ha afectat 8 hectàrees i agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, Protecció Civil ha tancat la prealerta del Pla Secta per un incendi de vegetació, en aquest cas prop d'una refineria de Perafort al Tarragonès. Avui això sí es revisarà la zona per revisar possibles punts calents. I en plana política, Guanyem i Esquerra Republicana negocien un nou cartipàs per a l'Ajuntament de Girona després de la sortida del govern municipal de Junts. Segons ha pogut saber la CN, la proposta incorpora dues noves regidories que assumirien els republicans, una d'Esports, Joventut i Ciutat Universitària encapçalada per Adam Bertran i una altra de Treball i Contractació Pública que lideraria Raquel Robert. També s'inclou un paquet de mesures per agilitzar la contractació municipal i crear una oficina de manteniment d'equipaments. En l'àmbit dels residus es planteja incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat exclusivament a aquesta àrea. La voluntat de l'alcalde és portar-lo al ple abans que acabi el mes de juliol. I en cultura, Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes com Quien, Saturno o Solamente Tu. D'altra banda, el Bars Festival ha acomiadat aquest dissabte la seva primera edició amb el concert de Morrissey al Poble Espanyol, que ha posat punt final a un cicle de concerts que ha comptat amb més de 68.000 assistents. Fins aquí les notícies. Si és en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Aquest programa s'emet en segona audició.
4: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
5: Hola, aquí Ràdio Molins de Rei. Estàs sintonitzant la ràdio nostra, la nostra emissora de Molins de Rei, que tots els dimarts, a aquesta hora, de 4 a 5 de la tarda, fem aquest programa de tu a tu, que de vegades hi ha persones convidades i altres expliquem anècdotes o posem música. I el diumenge següent, sempre és el diumenge següent, de 9 a 10 del matí, ho repetim perquè tinc ganes de tornar-ho a escoltar. I avui tenim aquí amb nosaltres el Jordi Nicolau i Coll, fill de Molins de Rei, un home de bé. Bona tarda.
6: Bona tarda a tothom.
5: Mira, avui m'ha agradat que vinguessis, Jordi, per parlar una mica del que va, abans es deia De Rodríguez. Saps què volia dir, això?
6: Sí.
5: Què volia dir? Tu ets molt jove, eh?
6: Sí, però ho vaig sentir ja.
5: Què volia dir?
6: Que el marit estava treballant i la dona i els fills estaven de vacances.
5: Ah, això. I ell es quedava aquí. Ell es quedava aquí.
6: Però ell també feia de la seva, suposo.
5: A on anava?
6: Ah, jo què sé, però suposo, perquè no estaria pas sense fer res els moments que no treballava.
5: Què vols dir, que agafava el tren i baixava a Sants i anava a Barcelona al final?
6: Ja, el que fos, això són suposicions meves.
5: Escolta, però nosaltres de Rodríguez ja ho hem estat tota la vida.
6: Sí.
5: Tu i jo, solterots, concurs. Sí. És a dir, que no. Que nosaltres ja ens hem d'espavilar sempre. Tu com t'ho fas? A veure, perquè quan arriba, encara que siguem solters, quan arriba l'estiu, la rutina canvia el dia a dia, no? Mm. Per exemple, hi ha botigues que estan tancades, a la piscina fan un horari diferent. Com és el teu dia a dia, ara?
6: Pues com de la resta de l'any. L'únic passeig de la tarda, perquè al matí també passejo, pues ja surto quasi a 7 a 7 de la tarda i sopo més tard.
5: Ah, sí? Sopes sí. Tard? Què vol dir? Quarts de 12 de la nit? O
6: no, cap allà a les 9 de la vespre.
5: Ah, sí?
6: O sigui, si he sortit a les quarts d'avui, trobo algú que parlo i que jo sóc fàcil de parlar, m'ho han sentit de la paraula, doncs pues
5: no és com quan treballàvem a Can Malvei i Can Samaran, que a quarts de 7 ja sopàvem.
6: Sí, ja ho sé, ja a Torre Balari també.
5: Ah, sí?
6: Jo havia estat a Torre Balari.
5: Ah, sí? I també sí. Et portaves l'entrepà?
6: Sí, no entrepava. O menjar amb fia amb carmanyola i a vegades ho escalfava i a vegades no.
5: Ah, i allà ja on tu escalfava, llavors no hi havia microones?
6: No sé, o menjava fresquet, no sé, no ho recordo perquè estava fet de casa de la mare, però treballar de tarda o l'estiu, que vaig treballar un estiu, no. Oh! Perquè dinar d'hora, Pere, entrar ja a la sala de telers amb l'escalfor dels motors.
5: Sí.
6: I m'agafava com una mica de mareig.
5: I les maquinetes que hi havia a dalt, saps allò que s'havia de netejar?
6: Sí. Bueno, jo vaig fer, era una maquineta que havia la villa que anava a la llançadora.
5: Sí.
6: I jo tenia que engreixar cada dia una.
5: No te n'has quedat cap de llançadora per fer bonic a casa, de record?
6: No.
5: No per apalissar algú,
6: no,
5: eh?
6: No.
5: Escolta, llavors això què vol dir? Que el no anàs ni a Calafell, ni a Cunit, ni et quedes a fer vida al poble?
6: Al poble, a visitar-lo, que diuen.
5: T'has pensat, quan ho diuen, queda maco, queda bé dir, em quedo al poble.
6: Sí, a la vila.
5: Me'n vaig al poble. Però si dius en castellà sona molt malament.
6: Sí.
5: Sí, nosotros nos quedaremos en el pueblo, vamos al pueblo, aquí en el pueblo. Ay, Molins de Rei, pueblo no.
6: No, és vila, eh?
5: A la villa. Entonces nosotros nos quedaremos en la villa.
6: Però anem... molts es diuen encara poble de Molins, i tenim el títol des de fa molts anys, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí, des del segle XIX ens van donar el títol de villa, vila que digui, ara se m'havia enganxat al castellà, i la fira.
5: Bueno, llavors, de dir me quedo en el pueblo, res.
6: Em quedo a la vila.
5: Ah, si diem, mira, em quedo aquest any, me quedo al poble, ho perdonarem. Escoltem a Bonnie M., Ríos de Babilònia. Ara t'ho he dit en castellà.
6: Val.

0: I aquí, escoltant els rius de Babilònia...
1: Oi, que maca, eh?
0: Que fan més...
1: Jo la vaig escoltar per primera vegada a l'estiu del 80, a principis de l'estiu, que estava fent l'Emília Saragossa. I me va agradar molt, eh? Amb aquesta versió en anglès.
0: No t'agradaria anar-hi ara a Saragossa, amb aquest solet, allà al Pilar, que amb aquella plaça que deu cremar el sol ara?
1: No. Jo a l'estiu, quan vaig fer la jura de bandera al campament de Sant Gregori, només portava la jaqueta, els pantalons, i estàvem suats per dintre de la
0: sala. Escolta, parlam... Ai, Sant Gregori té nom de sant, aquell campament.
1: Sí, no sé si ha canviat el nom o no, però l'any 80 es deia campament de Sant Gregori.
0: Sant Gregori, ja ho saps, Sant Gregori, que allà hi teníeu pistoles i... Digues.
1: A la quarta batalló, en la companyia 15, encara me'n recordo.
0: Te'n recordes. Sí. Estàvem parlant del quedar-se a casa i no anar de vacances a l'estiu, o fer-ho més cap a la tardor, però de moment estàs aquí. A la tardor ja ho veurem, el que farem, no? Llavors el dia a dia, començar pel matí, llevar-te i què? Començar a treure la pols, poder?
1: Bueno, això ho faig al moment que em ve de gust. No tinc pressa.
0: Per treure la pols no
1: però
0: cal córrer.
1: Però això escombrar, que també quan veig, ja toca. Perquè jo no embruto gaire, esclar, una persona...
0: Sola no. I el drap per a la pols sempre és el mateix o les polses d'en tant?
1: Les poso, també, perquè ara, si no, malament arraït.
0: Escolta, i allò que em vas dir de rentar el safreig encara amb la pica aquella... Com es deia allò? La pala aquella, patam-pam, cops els...
1: No, tinc la rentadora. Però el safreig hi és... Com que queda sota l'escala que va al terrat, no l'he fet treure perquè no em fa cap nosa.
0: El safreig, allà què hi guardes?
1: No, tinc coses en detalls i això, però el safreig està buit.
0: El safreig i la rentadora ja saps bé com va.
1: Sí, jo
0: sempre poso el mateix número.
1: Jo també, jo ho faig ràpid, en 30 minuts, i me queda la mar de bé.
0: Ah, sí?
1: Sí. Jo ho faig així perquè no és una cosa que necessiti un programa llarg.
0: Et van explicar que aquest botó dura només mitja hora i aquell botó per mi és tota la maquinària, no?
1: És que el meu és senzill, és la rodoneta, el moure i pots anar a fer el programa que tu creguis convenient. I després tinc el botó d'engegar i ja està.
0: I no t'ha passat mai que et surt la roba molt xopa?
1: Una vegada em va passar, sí. Jo vaig, abans d'estendre a dalt...
0: Ho vas fer
1: a mà. Però només m'ha passat una o dues vegades.
0: I que et quedi una mica arrugada?
1: Home, sí, una mica, però bueno, total.
0: Les camises, per exemple, les agafes per la davall i les polses així, saps, fort, no? I diuen que vas pulsant així fort, queden...
1: De meravella. Perquè... A més, al terrat tinc sota cobert 6 fiuferros. I fora cobert, un de molt llarg, per quan és dies bons, doncs el poso allà i...
0: Ah, sí? El cobert? Què vols dir, el cobert? Que no li toca el sol?
1: No, si falta... Jo he fet una retratada, per exemple, i no està el dia núvol, doncs ja se saca.
0: Però tu tens terrat?
1: Sí.
0: Ja hi puges ara, aquell terrat?
1: Sí, 15 escales.
0: I no et fa por mirar baix?
1: No.
0: No és molt alt, no? Quantes escales?
1: 15. 15 més 5 que va del pati al jardí, 20.
0: 15 per pujar i 15 més per baixar.
1: I les 5 que van del jardí al pati, 5 més.
0: Anem a 20 i 20, 40, anar i tornar.
1: Sí, per això vull dir... Ara, en un moment no puc pujar, però... quan sigui més gran ja veurem el que farem.
0: Però és maco, aquells terrats del segle passat.
1: Hi ha una habitació que vam treure els dipòsits i tinc aigua directa, i això és un gran què, perquè quan teníem els dipòsits rebíem 700 litres i el meu pare i jo no els gastàvem.
0: Ah, teníeu un dipòsit o dos?
1: En teníem dos, i rebíem 700 litres al dia, això no gastàvem,
0: no.
1: Es perdia pel safreig.
0: Ai.
1: Ja després vam pensar, o jo, no sé, ja va lluir, va dir, podíeu fer aigua directa i pagareu pel que consumiu.
0: Que hi havia el sobreixidor, te'n recordes?
1: Sí, sí.
0: Bueno, això, el sobreixidor s'anava cap al safreig.
1: Sí, el safreig i se perdia. Imagina 700 litres per dues persones, com es pot gastar això en un dia?
0: No, res. No,
1: i és que pagar... No.
0: Ara... Imagina que haguessin sigut molts i quatre
1: home,
0: o cinc.
1: Havien viscut 8 persones allà.
0: I amb la mateixa aigua?
1: Jo crec que sí, perquè eren dos dipòsits els que havien.
0: Ja.
1: Llavors sí que es gastàvem els pares, 5 germans, i l'àvia per part de pare era.
0: No, quin tip de fer sopes.
1: I el que fos...
0: I arròs bullit.
1: Allò que fos fort. Ah, saps què és el que m'agradava del menjar d'infant?
0: Què?
1: Sopes de pa amb tripa de bé.
0: Ai, sopa de pa sí que m'agrada, però sí. Tripa de bé?
1: Barrejat llesques de pa toves amb suc i tripa de bé. No. M'agradava.
0: La tripa de pollastre, no?
1: No, no, el pollastre no. Vaig avorrir.
0: I perquè... aquelles potes de pollastre que tenien no. Aquelles ungles sense no, fer la manicura. No, això
1: és
0: res.
1: No, és que jo a casa havíem tingut conills i pollastre.
0: Ah, sí, al pati.
1: Un galliner que havia. I jo els veia matar i els vaig avorrir.
0: Bueno, ara escoltarem una cançó de la Bonnie Tyler, que va morir fa uns 10 dies i als anys 80 va ser molt famosa, amb una cançó que no sé si és la que escoltarem ara, però... Hi som. I després parlarem d'una cosa, però quan ho digui no t'espantis, eh?
1: Va, va.

0: Estarem aquí al nostre programa de Tu a Tu de tots els dimarts a Ràdio Molins de Rei 91.2 de la FM amb un convidat molt estimat que és el Jordi Nicolau i Coll. I li he dit abans que li diria una cosa que potser s'espantava, però no n'hi ha per tant, eh?
1: No?
0: Ara t'ho deixo anar. La planxa. La planxa.
1: La planxa?
0: Planxar la roba.
1: No la planxo.
0: No?
1: No.
0: Oh, així no et fa cap por? Què vol dir no la planxo? Treus tal com surt de la rentadora sec i ja va bé?
1: Ja, penjada i queda la mar de bé.
0: Ah, no deu ser de cotó. No, ni, no.
1: Jo què sé, però queda bé ja, se seca i ja està.
0: Doncs jo alguna cosa sí, hi ha roba que també faig com tu, però pensa que allà al quarto on hi ha la planxa, de vegades passo, haig de travessar el menjador.
1: Sí.
0: I miro, ni de regull miro aquell quarto, eh? Només de pensar que hi ha la planxa allà, que la tinc així potes en l'aire, bueno, panxa en l'aire, com esperant que l'agafi, i dic, no em fotràs pas, no, jo et juro cap dalt.
1: La nostra mare es feia uns tips de planxar, sí? Perquè ja a la galeria tenia la posta de planxar i amb la planxa que hi és abans, que traien vapor...
0: Que hi posaven foc a dins, carbó.
1: Sí, no sé què posava. Bueno, ella després ja va tenir més moderna, ja només era posar aigua i això, però que es feia uns tips de planxar.
0: Que... Això és empipador, eh? Perquè mira, cuinar, rentar plats, posar la rentadora.
1: Jo rentar plats per mi sol no embruto gaire. Però saps què tinc que fer per rentar els plats?
0: Què?
1: M'havia sortit aquí coses molt vermelles, com irritat, com si m'haguessin tallat els dits i sang i tot. Vaig anar a la farmàcia, em van donar una crema i va dir, d'ara endavant, quan rentis els plats, t'has de posar guants.
0: Ja en tens prou?
1: Sí, sí, sí, sí, i ja no m'ha tornat a sortir. Això és un coc que vaig tenir l'altre dia, i ja no m'ha tornat a sortir. Sortir així...
0: Oi, té quines mans? Semblen mans de capellà, tan fines.
1: Home, vaig estar 6 anys al seminari menor,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir que...
0: Esclar, si rentes els plats... Escolta, ara jo tinc ajuda per això a casa.
1: Home.
0: Tinc un gos...
1: Sí, és molt maco, eh?
0: Que li diuen Timba.
1: Timba, perquè, ja l'he vist, ja.
0: Perquè va néixer en una masia d'allà Sant Jaume dels Domenys, més sí. Exactament la masia La Roca
1: sí.
0: De Lleger,
1: sí.
0: I hi ha una Timba darrere. Que jo pensava que li deien la Timba ells, com aquí diem el terraplè, o
1: sí,
0: diem
1: sí, sí.
0: Els ponts de Can Baruta, no?
1: Sí, sí.
0: I es veu que no, que en català Timba és... a veure, en castellà una Timba és un... precipicio,
1: sí.
0: És un barranc,
1: sí, sí,
0: una
1: sí.
0: Timba,
1: d'estimbar-se. D'estimbar-se, sí, sí. Sí, sí.
0: Doncs escolta, l'altre... Bueno, si t'expliqués els disbarats, la mica de jardí que tinc, que tenia menta per quan fem els mojitos a l'estiu,
1: sí, sí.
0: Tenia geronis,
1: sí.
0: Tenia...
1: I ho ha destrossat tot.
0: Només ha deixat els rosers perquè hi ha punxes.
1: Això és sèrio?
0: Sí, això no s'ha atrevit, potser no hi arriba. Però no m'ha deixat res, eh? I la terra fa uns forats que sembla que hagués de fer la residència allà a casa meva. Va traient terra i terra, terra, i l'escampa per tot el pati.
1: Bueno, la residència està movent terra per allà a la vora,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però el nen hauré d'anar a buscar allà, sí. Perquè la cosa... I aquest dia, quan torno...
1: Sí.
0: Sempre n'ha fet alguna, però aquest dia em vaig trobar els dos coixins que tenia amb els sofàs, allà.
1: Sí, aquells sofàs, sí.
0: Tots els va espetar, els va obrir... I va treure tots aquells trossos d'escuma,
1: escuma,
0: sí, sí.
1: Sí, sí,
0: que semblava una esplanada de rovellons de l'Urdal. Tot el terra el va retratar tot.
1: I va, sí, sí. Aquell moment, oi que fa molta ràbia?
0: Sí, si fos només aquell moment.
1: Però és un moment darrere l'altre, no?
0: Perquè l'endemà t'hi pots tornar a trobar,
1: sí.
0: I ja no puc seure amb aquells llons perquè tinc els coixins a dalt, de sobre l'armari, casa...
1: Sí, sí, perquè no arribi. Perquè ara quin temps té ara?
0: 4 mesos.
1: 4 mesos i ja està fent això.
0: Pensem que va néixer el dia de Sant Jordi, pot ser? Maig, juny, juliol... llavors podem encara no estar.
1: No, 3 mesos. Si va néixer per Sant Jordi, són 3 mesos, ara.
0: Bé, i ara, a l'estiu també, amb això de que parlem, de que no trobes que et falten butxaques, de vegades, per portar el mòbil, la cartera, els calés que t'han tocat, que sé que fa poc et va tocar una mica de rifa, no?
1: Sí.
0: Sembla que van ser 30 euros. Benvinguts.
1: Bueno, que... això, la xifra no la diré.
0: Però que a l'hivern, amb les americanes, l'abric, sí, sí. Va repartint.
1: Mira, aquí
0: però
1: porto,
0: ara...
1: porto aquí la cartera i aquí el mòbil.
0: ja està tot arreglat.
1: I les claus de casa.
0: Oh, et sembla poc?
1: No te les ensenyades mai?
0: No, que són d'aquelles de primers de segle. Ah, no, que són modernes.
1: No, però quatre anclatges té.
0: Ah, no entrarà ningú, no?
1: No.
0: Bueno, la dona Summer també era molt famosa aquells... No els 80, els 70. Escoltem-la.
1: Escolta.

0: I, senyor Jordi, company Jordi, i fer com algun dinar a casa, convidar gent... No.
1: Jo tinc, no sé si ho he explicat alguna vegada, tinc un grup de gent de la teva edat...
0: Que vols dir bastant grans.
1: Bueno, 10 anys, 10 anys que són avui dia.
0: No res, però si en tens 70 més... Escolta, què? Digues, digues.
1: Que anem els dijous normalment aquí al Mimat,
0: sí,
1: al costat de la Penya Bargana, perquè si la gent no sap la situació, a l'altra banda de l'administració de loteries número 2, i a vegades ja hem anat a menjar fora. I fa uns 3 dijous, em sembla 4, bueno, no ve d'aquí, vam anar a Santa Creu, al Merendero, que ho van anar en català, però que bé, és car, però ens van posar unes taules al costat del vidre, del tancat que tenen a dintre les taules, i després allò, la lona aquella com les terrasses,
0: sí, sí,
1: i un aire de muntanya,
0: ah, ens sí?
1: va anar a menjar, a tots ho vam comentar, dir, oh, hem menjat també amb l'aire i això.
0: M'estàs parlant de Santa Creu, no?
1: Sí, el Merendero, l'únic que hi ha, perquè a Can Portell

0: entres per un dinar?
1: Home, és que havia no sé quants calçots. La carn amb les brases portades. Amb les
0: però amb les pessetes ja fa 25 anys, eh? Llavors era com ara gastar-se 500 euros.
1: No, home.
0: No tant.
1: Però vaig disfrutar... Quan em van portar el pitet, els guants i tot, vaig disfrutar...
0: Sobretot el pitet.
1: El pitet, que era molt maco. No sempre és un nen gran.
0: No el guardes per si un dia has d'anar a fer la comunió?
1: No, se'm va portar una mica i jo vaig... Però ho vaig passar bé.
0: I fer dinars a casa, si tu no els vols fer per no tenir feina, però quan et conviden algú a casa seva, no t'agrada anar a una taula familiar...
1: Home, els menys vaig a casa amb el meu germà Lluís.
0: Ah, sí. Escolta, què t'agrada més? El dinar o el postre?
1: Tot plegat. El postre per acabar de fer el pes.
0: Ah, sí, tot plegat. És a dir, que si hi ha costelles a la brasa o un arròs o...
1: Mira, l'arròs aquí al Camp Mima ho fan bo, però jo ja n'he pres dues vegades i vull, sempre agafo del menú coses diferents.
0: Diferents. Però llavors, quan estàs en aquesta casa...
1: vegetarià, eh?
0: És que tu em vas dir que de vegades quan et convidaven a algun lloc sempre portaves un pastís.
1: Ah, bueno, en català saps com es diu? Les postres.
0: Ah, les postres.
1: No, els postres.
0: No, les postres. I tu aquestes postres, sempre tenies una cura de que fos, si pot ser, alguna postre que a tu t'agradés bastant.
1: Sí, i sabia que a la persona que ho rebria també li agradaria.
0: Escolta, I no t'agafa una mena de tristor?
1: Per què?
0: Quan s'ha acabat ja el pastís, ja no en queda més.
1: Sí, però el moment que el disfrutes, Pere, això no té preu. Això...
0: Escolta, no té res a veure, però saps quin dia és avui?
1: Dia 21 de juliol.
0: Que fa 57 anys que vam... Bueno, ni tu ni jo, però es va trepitjar la Lluna per primera vegada.
1: Avui mateix, fa 57 anys.
0: A veure si...
1: Era l'any 69.
0: Era el 69, em sembla que són 57,
1: sí,
0: no?
1: Sí, 9 i 7, 16, sí.
0: Sí, 50... sí. Ah, no, què et sembla?
1: I va ser una cosa... I ara van a la Lluna com qui va a la cantonada.
0: No tant, jo no hi he anat mai, eh? Però...
1: No, jo no ni gana. Això d'estar en tant espai petit encrostat allà, jo no tinc claustrofòbia, però tindria claustrofòbia estar amb...
0: L'Aretha Franklin també la convidem avui. Escoltem-la.

0: Bé, bé, aquí estem amb això, i abans parlàvem de dinars, sí, i de que si et convida a dinar, del postre. A mi el que no m'agrada anar al restaurant és per Nadal.
1: Ah, no, perquè allò està que... No? Per la quantitat de gent que hi ha i perquè et serveixin deu costar una mica, no?
0: Oh, no ho sé, perquè no hi vull anar.
1: Jo tampoc.
0: No hi vull anar. Jo... A casa.
1: Jo dinar és a casa del meu germà Lluís. L'amanida variada, amb el suc de les verdures fa els galets.
0: Sí.
1: I la verdura, i després els torrons, les neules, el que sigui, i ens ho passem la mar de bé.
0: Un plat de verdura per al dinar de Nadal i ja està.
1: No, no, o amb el suc de les verdures,
0: sí,
1: fa els galets, i abans dels galets l'amanida variada.
0: Que I res més?
1: I després la verdura, perquè ell és vegetarià.
0: Ah, malament.
1: Però és vegetarià, no vegà, que els vegans són molt estrictes amb,
0: sí,
1: el menjar. Però els vegetarians encara no, perquè mengen iogurts, ous, tot això ho mengen. No mengen ni carn ni peix, però mengen tot l'altre. I després els postres tenim les neules, els torrons i això, que aquest any ja ho hem disfrutat més, saps per què?
0: Per què?
1: Perquè em va tocar una panera.
0: Ah, et va tocar una panera?
1: No, però ho havia dit.
0: Sí, sí, que no em vas convidar, però sí que... Però et va tocar una panera amb un pernil i tot.
1: Amb una paletilla.
0: Ah.
1: I el meu germà Ramon de Cornellà, bueno, el nostre germà, ja que queda el Lluís, el Ramon i jo, té la fusta, jo el ganivet, i ho va anar tallant, i jo m'ho posava en un plat tacat amb un film transparent a la cua, a la nevera, i anar menjant.
0: Escolta, i...
1: Digues.
0: Ah, espera, aquí rostit, no?
1: No recordo mai si menjar rostit.
0: Rostit de Nadal.
1: No. Nosaltres a casa nostra fèiem els galets, la candoia, tot això, però rostit no menjàvem mai.
0: A mi saps què em passa? Ja t'ho diré.
1: Digues.
0: Tinc tres jocs d'estovalles, totes tres de Nadal. Una té el Papa Noel, l'altra té un arbre i l'altra unes boles i tot. I llavors, si l'únic dia que les puc posar a taula, me n'haig d'anar al restaurant?
1: No les llueixes.
0: Si ara jo et convido el diumenge que ve a casa i et trec unes estovalles amb els arbres de Nadal, bueno, tant te fotrà, no? Segons el, segons
1: el dinar. Queda bonic, queda fora de Nadal.
0: Segons el dinar, però jo les vull amortitzar, aquestes estovalles, sí, ja. Si no, me les trauré de sobre.
1: No, no, però així són les tres maneres. Arbre de Nadal, Papa Noel i què més?
0: Sí, i bueno, aquelles campanes,
1: ah,
0: i llaços.
1: Llaços, sí.
0: Sí.
1: Home, pues, almenys per Nadal fer-les servir,
0: però és,
1: no?
0: Que, que vinguin a casa algun altre, no? I bueno, em diuen d'anar amb un xinès, jo, no, ja tenen temps d'anar al xinès,
1: sí,
0: avui a dinar a casa.
1: Mira, i... jo un xinès que vaig anar, aquell que no sé si encara està obert, perquè fa temps que no, anys que no he anat, o que està a l'Avinguda València, que va ser el primer de Molins de xinès,
0: sí,
1: el Gran Dragón.
0: Ah, sí?
1: Aquell va ser el primer de Molins com a restaurant xinès.
0: Mira si fa anys que hi és, que a mi em feia por i tot entrar allà amb aquell dragó tan gros. Era molt jovenet, jo. I llavors veia aquell dragó.
1: Però, jo...
0: Però encara hi és aquell dragó a la porta, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. El restaurant xinès, que jo sàpiga, ara en queden dos. Aquell i el d'aquí a Verdaguer.
0: Només?
1: Que jo el conegui, sí. Els altres són japonesos.
0: Ah,
1: n'hi ha,
0: ah,
1: un o dos de japonesos a bufet lliure.
0: Bé, ara escoltarem... Dolly Parton, que no, fa anys que no la sentia... amb una cançó que em sembla que es diu Jolene, una cosa així.

0: Estem amb el Jordi. Escolta, i congelar? Et va bé això de congelar el dinar?
1: No congelo res, jo.
0: Ah, no?
1: No.
0: Tot del dia?
1: Tot del dia o mig preparat, ja.
0: Bueno, estem tocant coses de quan a l'estiu on ha de canviar una mica les coses que feia, agafar de tant en tant el bus. Has hagut d'agafar el bus d'alguna vegada direcció Can Graner allà davant de Cal Mingo?
1: No.
0: No has vist quin sol toca?
1: I tant.
0: Prova-ho. Prova que no cal que vagis a fer bronzo a la piscina.
1: No. Però quan passo per allà i veig aquell sol que hi ha al banc... Dius...
0: Aquell banc? Es veu que no hi caben, no hi poden posar cap parasol.
1: La marquesina, com n'hi ha altres parades.
0: Sí, no deu...
1: No, perquè llavors no podia passar la gent.
0: No podia passar la gent. El que jo faig és esperar-lo a davant, que hi ha com una mica de placeta, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha aquella roca, em recorda...
1: Del Madurell.
0: Mm. Llavors allà el veus a venir. I sí. Com que quan veus a venir el bus, hi ha un pas...
1: De vianants.
0: Mm. Llavors t'ha d'esperar per força.
1: Sí.
0: El que t'has de posar una mica a l'esquerra.
1: Sí.
0: Perquè si no, aquesta roca t'ho tapa quan ve.
1: Mm, sí.
0: Allà aniria bé un banc.
1: Un banc, sí. Aquella roca és prou maca, amb allò
0: metàl·lic.
1: Sí, allà
0: allò... està molt bé.
1: És estrany que no hagin fet alguna cosa amb esprai.
0: Ara posarem una música i hi ha de venir un convidat que hem de gravar una cosa. I jo li he dit que l'he saludat, i al saludar a ella se li ha semblat que la idea que s'esperés, i el pobre se'n va esperar-se fora amb el sol que hi ha. Posa Làgrimes Negres, aquesta meva, que així em faig una mica de propaganda i promoció, i li vaig a dir que entri, que aquí hi ha aire condicionat.

0: Parlàvem d'anar a Barcelona, també, aquests dies d'estiu, que hi ha moltes tendes tancades, que els llocs habituals, les coses que fem, per exemple, a l'emissora, en aquest programa ara ja no el farem fins a començaments de setembre. Llavors, però no has, anem a Barcelona, de vegades, a donar una volta. No has vist que hi ha massa tendes de souvenirs, de records?
1: Això he llegit aquesta notícia ja fa temps als diaris.
0: I no gaire macos.
1: No. Una cosa que queda un poc, que diuen els castellans, un poc cutre.
0: Sí, una mica de mal gust i
1: de
0: tot.
1: Mal gust en català, no? És que no em sortia la paraula en català.
0: Sí, clar. Una cosa és el caganer.
1: Sí.
0: Aquell caganer que jo el vaig veure a vora la plaça de la catedral, amb un cul, aquell caganer, era el que feia propaganda. Llavors hi havia caganers més petits a la tenda, baratos, no, eh?
1: No, ja.
0: Baratos, no.
1: Sí.
0: Però hi havia aquell caganer amb un cul que era com una síndria. No, millor dit, dues síndries. Tu saps, agafes dues síndries, et poses una així al costat de l'altra,
1: sí.
0: No cal moure'ls una mica, ja
1: no,
0: queda...
1: No.
0: I allò semblava el cul del caganer. Però jo he vist... Això fa gràcies, una cosa d'aquí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, nostra.
0: Però ja he vist jo... a veure, no sé ni quin nom posar-li, objectes de mal gust, i no un nom, molts.
1: Mm-hmm.
0: El que no sé si a la Sagrada Família, que ja seria massa, i ja això. Això ja ho he vist per les Rambles.
1: Sagrada Família no ho sé. No, fa molt de temps que ara... És que quan ve aquella aglomeració de turistes, els veïns estan una mica farts. I ara tot allò que volen fer, aquella escalinata, i han de tirar pisos a terra.
0: Això falta molt, eh? No,
1: sí,
0: ho veurem,
1: però...
0: tu. Tu podes sí, tu podes sí. Mm. Que ets més jovenot.
1: Jovenot.
0: Però no, ets més jove, no?
1: Sí,
0: no,
1: però quan veus aquesta cosa que estàs tota la vida visquent i que s'has de tirar a terra per fer una escalinata, que no cal fer escalinata.
0: Però tu saps això com va ser, eh? Això, em sembla que era l'any 72, que van... A veure... Van dir que aquella zona, més tard o més d'hora, seria afectada. I els que compressin aquell pis tenien un descompte molt important.
1: Sí.
0: No sé si només és amb el preu del pis,
1: sí,
0: o amb uns pagaments, o una no ho sé.
1: No, ja.
0: Però això sí que ho he llegit, i més d'una vegada.
1: Uh-huh.
0: Llavors, sí, aquell pis llavors era de 500.000 pessetes? Pot ser que ara ja no me recordo com anava allò de les pessetes. Sí, de mig milió,
1: sí,
0: doncs podem valia 300 o 350.000.
1: Uh-huh.
0: I llavors ja jugaven amb això, però pensant, no es farà mai.
1: I ara...
0: Com ara, jo et dic que potser no ho veurem.
1: Bueno, ja ho veurem.
0: Ara això s'hauria de negociar.
1: Negociar,
0: s'hauria de negociar, de dir, bueno, mira, aniré a un altre lloc, llavors ja veu pegar més barat, ara serà un pis que també tindrà... també estarà més bé de preu, no ho sé. Arreglar-ho, però no ho arreglarem pas tu i jo aquí.
1: No, nosaltres no.
0: No. El que hem d'anar arreglant és que només ens queden 3 minuts i jo veia que tu m'has portat aquí aquesta propaganda, no, però la portes de casualitat, ja ho sé, perquè era perquè hi havia una cosa apuntada al darrere. Però posa oferta aquest mes d'agost a veure els fiordos de Noruega. Jo ja he pensat que hi anaves tu. I què va? És que has apuntat una cosa aquí darrere. A nosaltres, els fiordos de Noruega...
1: Home, diuen que són molt macos, eh?
0: N'hi ha uns altres per aquí dalt, per Burgos, a León. Los fiordos leoneses. Això sí, no ho sabies?
1: No.
0: Això ja ho he vist.
1: Mm.
0: Sí, que hi havia Riaño, em sembla. Riaño, que era un poble que el van sepultar per un pantà o un riu,
1: sí.
0: I han quedat com uns fiordos. Doncs, com a molt, podem anar a veure aquests, que no estan lluny. Gràcies, una vegada més, Jordi.
1: I bon estiu a tothom.
0: I si no pots anar a los fiordos, anem a Castelldefels. Fins al mes de setembre, que passeu un bon estiu, i gràcies per seguir-nos sempre.
1: Igualment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, el tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada, al límit amb Barcelona. DIF va donar per reparat l'esvoranc ahir i ja per la tarda. Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat al pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, aquest dissabte a darrera hora de la nit també es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. En aquesta línia s'estan fent obres, per això els usuaris han de fer transbord amb l'R4, altrament entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig Montcada bifurcació, i des d'aquest punt fins a la Tour de Carol hi ha servei alternatiu per carrer. I el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal per l'incendi forestal declarat aquest dissabte es va aixecar en aquest cas a 9:15 del vespre d'ahir mitjançant una esalert després de més de 4 hores en actiu. La mesura va afectar més de 2.500 persones de l'organització La Costa a Cunit, al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i la Gornal, i de les urbanitzacions Mestradeu i Mestradeu 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc estabilitzat sobre les 7 del vespre ha afectat 8 hectàrees i agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, Protecció Civil ja ha tancat la prealerta del Pla Secta a causa d'un altre incendi, en aquest cas prop d'una refineria de Perafort al Tarragonès. Això sí, avui es revisarà la zona per revisar possibles punts calents. I d'altra banda, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha afirmat que la conseqüència de l'error en la mostra catalana de PISA és devastadora. En un comunicat, l'associació afirma que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat. L'organització ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que se n'han assabentat per la premsa. Lamenten també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. I tanquem amb cultura. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, amb un viatge íntim pels seus grans èxits. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Núria de José Gomar, periodista, consellera delegada de la xarxa audiovisual local de Catalunya. Bueno, i altres coses que ens explicaràs que has fet al llarg de la vida, una vida molt vinculada a una ràdio i amb aquesta ràdio també. Molt bona tarda, primer de tot.
2: Molt bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
1: Estic molt contenta. Ets com la jefa de tot, no? O no?
2: No, de tot,
1: totes
2: no.
1: Les ràdios,
2: no,
1: volia dir.
2: No, cada ràdio té els seus jefes, les seves jefes i de més.
1: Bueno, això era una broma per explicar una mica què és la XAL, perquè se li diu la XAL, no? Així com una abreviatura, no? La xarxa audiovisual local.
2: Sí, aquest és el nom de l'empresa, la XAL. El seu nom comercial és la xarxa, que és pel que ens coneix més gent. És una societat de la Diputació de Barcelona que el que fa és donar servei a ràdios i televisions locals. Aquest servei es dona portant los continguts. Aquests continguts no es fan des d'un ens a Barcelona, o es fan en coproducció cadascuna de les ràdios i les televisions, i a més de continguts, doncs, també es faciliten molts serveis de tipus legal, d'assessoraments tècnics i d'altres.
1: Perquè Catalunya és un món amb moltes ràdios petites i moltes teles petites.
2: De fet, les ràdios i televisions locals de Catalunya són un fenomen únic al món. La hiperlocalitat de les ràdios i de les televisions amb el pas a la TDT van canviar una mica i van, algunes d'elles, doncs, van ocupar àrees de cobertura una mica més grans, però aquesta hiperlocalitat, i això es veu molt a les ràdios, del seu municipi, del nucli urbà, com deia inicialment la legislació de cadascuna d'elles, és algo que no trobes fora d'aquí. A la resta de l'estat hi ha algun model semblant, però a Europa o en general al món, quan es parla de ràdio local, es parla d'àmbits de cobertura molt més grans. Per tant, jo crec que és un orgull que hem de sentir des de Catalunya fer aquesta aportació al món global de la comunicació, i jo crec que ho hauríem de reivindicar més i n'estar-ne més orgullosos.
1: I n'explicant una cosa que a mi em passa en aquest programa, que és que a mi m'escolta tant gent directa des de l'FM com ara, no? I gent molt més propera, perquè és una feina que fa Ràdio Molins de Rei, que és on estem. I després, a la vegada, et permet aquest salt, no?, a través de la web, de la pròpia ràdio i d'altres plataformes, que t'escoltin des de qualsevol part del món. I això és un target que avui en dia, bueno, el públic que t'escolta, les possibilitats són infinites.
2: Jo tinc la sensació que la tecnologia ha jugat sempre a favor, des de fa molts anys, de les ràdios i de les televisions locals. Amb les televisions es veu molt clar, perquè ara, per exemple, que es fan programes en directe des de molts llocs, això fa 10 anys hauria estat impensable, perquè la tecnologia que necessitaves no estava a l'abast, no? I en el cas de la ràdio, jo crec que un dels salts importantíssims que es va fer, que va anar més o menys paral·lel amb la digitalització, és internet. Perquè al final el que va passar és que les comunitats van deixar de ser allà on arribava les ones de l'antena, no? Que moltes vegades l'antena estava en el mateix edifici de la ràdio, és a dir, un àmbit de cobertura poc, a ser comunitats que s'unien a través d'un interès, no? En aquest cas, doncs, informació o coses que passin a Molins. I això ja deixava d'estar supeditat a estar més o menys a prop de l'antena, sinó que podia ser comunitats d'abast mundial, no? Que les unia un mateix fet, un interès per un lloc, un interès per una temàtica.
1: Una temàtica com en aquest cas les dones i les trajectòries de dones, com la teva, que és la que avui explicarem una mica. I però abans d'estar amb tu concretament, volia explicar a les persones que ens escolten que estem a l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, en aquests moments, en l'últim programa de la temporada. Miquel Armengol, que és una persona molt estimada, que va ser l'impulsor d'aquesta casa i que tu vas conèixer.
2: Sí, vaig tenir la sort...
1: Que tenim un llibre damunt de la taula, que després ho penjaré a les xarxes socials perquè el veieu, que es diu Sense presses.
2: Que me'l va dedicar en Miquel l'última vegada que jo havia estat en aquests estudis. Jo vaig coincidir amb ell quan era directora de continguts a Comràdio, i ell feia programes d'avaneres. I just, mira, vaig veure... És que ho dic, se'm posa la pell de gallina, perquè vaig viure molt de prop la seva malaltia i els seus últims moments, i em va impactar molt, perquè és d'aquelles persones que fins l'últim moment va estar fent ràdio, va estar estimant la ràdio i tenia una passió per aquesta ràdio en concret, i en general per la ràdio i per les avaneres també, ho he de dir. era admirable. Vull dir, me'n recordo de moltes de les coses que explicava, no?, en un moment tan, tan transcendent de la seva vida. Coses que realment t'impacten.
1: Sí. Ella et va fer una dedicatòria que vull llegir, perquè això em connecta molt amb la teva trajectòria, no? Et deia, tens un càrrec, perquè llavors eres directora de continguts de Com Ràdio, que era una ràdio que encara hi és.
2: No, ja no hi és.
1: Com Ràdio, no? Jo perdo ja la memòria. De responsabilitat i feina engrescadora, la teva aparença és de dona que va pas a pas, però, com dient, però... No? O sigui, però tens una força darrere que no vegis i, per tant, lluita per canviar les coses. Això, que és de l'any 2008, lluita per canviar les coses. Aquests anys que han passat del 2008 fins ara, quantes coses has canviat, Núria? Creus?
2: Doncs no ho sé, tampoc he percebut mai com una voluntat de canviar les coses, sinó com... Jo no sé si sóc com em descrivia
1: Miquel,
2: però m'agradaria ser-ho, no? En el sentit de dir... no he tingut mai una obsessió de dir anem a canviar això, anem a fer... No, és amb el pas a pas, et vas trobant amb coses que creus que poden ser d'una altra manera o que també les circumstàncies van canviant, van fent que els projectes, no, s'hagin d'anar adequant. I jo ho he viscut més així que no pas amb una voluntat de dir ara farem... No, més tranquil·la.
1: Has anat fent, ets tranquil·la, Núria.
2: Sí, jo crec que sí.
1: Sí. Líder i tranquil·la. Líder vull dir perquè ets la consellera delegada, no hi ha moltes dones directives al món audiovisual, perquè de dones que han fet periodisme sí que hi ha moltíssimes, però dones directives... Després en parlarem, d'aquest projecte en xarxades que vas impulsar.
2: Sí.
1: Però primer vull començar per explicar d'on ets i qui ets, no? La Núria de José Gomar, periodista, va néixer i vius a Montgat. No? A la comarca del Maresme.
2: Maresme, estem allà entre Maresme i Barcelonès, però oficialment som Maresme.
1: Molt a prop del mar, que veus...
2: Costat, davant del mar.
1: Davant del mar, que veus aquestes sortides de sol meravelloses, que donen energia, no?, una mica.
2: Moltíssima.
1: I la Núria, de petita, ets la petita de dos germans, això deu fer caràcter una mica, o no? Ser la petita de tres i més de dos nois.
2: Ens portem molts anys. Jo em porto 15 i 11 anys amb els meus germans. Val. I per tant doncs, ha sigut també una relació peculiar, no? com a germans, perquè sí que ho són, però és veritat que convivència a casa tots junts i de més poqueta, perquè quan jo vaig néixer ells ja eren molt grans,
1: grans
2: i de seguida van fer la seva vida independent. No?
1: I d'on ve això de fer periodisme o del món de la ràdio?
2: Doncs jo no puc dir que sigui d'aquelles persones que ho tenia clar des de feia molt de temps. No, jo de fet volia estudiar polítiques, m'agradava molt, m'interessava. Sempre m'han interessat molt les relacions internacionals i era un àmbit que m'atreia molt. En aquell moment, ciències polítiques, per fer-la des de primer, te n'havies d'anar a Madrid i a casa meva no era una situació plantejable. I per tant, la veritat és que treia bones notes. Mira, vaig estar dubtant fins a l'últim moment també amb graduat social perquè també m'agradava l'àmbit administratiu, o sigui, són mons molt diferents, com pots veure.
1: Sí.
2: I finalment vaig pensar doncs mira, periodisme, una miqueta de tot i no sé, i vaig entrar pensant que em dedicaria als diaris, no? Que llavors era el que més visualitzaves, i quan estava acabant primer vaig començar a col·laborar primer amb un diari, però de seguida em va sortir l'oportunitat de col·laborar amb una ràdio i molt, molt, molt ràpidament amb una televisió, i els meus primers anys d'exercici van ser televisió, o sigui que...
1: Però llavors a casa no hi havia ningú que vingués del sector.
2: No.
1: I la Lola, que és ta mare... No.
2: Sí.
1: Era ta mare. Què et va dir?
2: Ah, ella m'ha apoyat sempre.
1: És que m'agrada parlar de les mares, sempre.
2: Sí, sí. Bueno, la meva mare és una persona que jo crec que va néixer en un moment equivocat. Perquè si hagués nascut quan jo vaig néixer... la seva vida segur que hauria estat molt diferent i segur que ella hauria pogut estudiar. Era una de les seves coses que sempre li han quedat d'haver volgut estudiar, li anava bé, però abans doncs no es podia, o sigui, en determinat edat, molt joveneta, li van dir, doncs t'has de posar a treballar, i per tant doncs no va poder seguir, i va ser una de les coses que li va quedar, i sempre em va animar a estudiar, i a partir d'aquí les decisions que he pres, jo crec que algunes les he entès més i altres menys, però sempre m'ha fet costat, tenint vides doncs a priori molt diferents, no?
1: I en què et reconeixes d'ella ara, avui?
2: Potser en una visió pragmàtica de la vida, de no... Sí. No cal encaparrar-se en coses que no pots canviar, ni que ni les circumstàncies ni tu podràs fer res per canviar-les. Per tant, és millor doncs, veure-li la part positiva, acceptar-les i tirar endavant. És una persona superoptimista i jo crec que en això m'hi assemblo una mica. Jo m'assemblo més al meu pare, però sí.
1: Jo sempre dic, a vegades em diuen les convidades, és que mon pare m'ha dit que no he parlat d'ell. Jo dic, ja, però li has d'explicar que en aquest programa parlem de les dones que han influït a la nostra vida.
2: Sí,
1: no
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: els pares
2: sí, sí.
1: no ho hagin fet, eh? Llavors...
2: Sí. La meva mare és un exemple de voluntat, també és una persona molt, molt treballadora i molt voluntariosa, molt detallista, i jo crec que això ens ho ha traspassat en general a tots. Per exemple, la meva mare, és inconcebible que sigui el sant d'algú, l'aniversari d'algú, i abans de les 9 del matí no l'hagi felicitat, no? I són tonteries, però que al final és veritat que et demostren un estar pels altres, no? O sigui...
1: Una mirada cap allà. Per tant, ta mare et va encoratjar, tu vas tirar cap aquí, de seguida vas trobar feina, llavors allò de polítiques ho vas deixar una mica...
2: Sí, era allò de... Quan sigui, bé, per llavors a quarta, a l'autònoma podies... A quarta i cinquè podies fer el doble cicle i ja no vaig mai.
1: Ja no vas... I llavors vas començar a treballar, me deies, amb, a Ràdio Premià, no? Ah, no, abans.
2: Primer
1: vas estar de periodisme esportiu.
2: Sí.
1: Això també t'ho volia preguntar. Perquè, clar, a veure, que estem molt joves i estupendes, tu més que jo, perquè jo sóc més gran, però, clar, en aquella època, fa uns quants anys, dones del periodisme esportiu, moltes no hi devia haver.
2: Però també va ser una casualitat, és que jo tinc la sensació que he triat poc a la vida, vull dir que sí, he anat per la vida, no? I van sorgint coses. I mira, ja et dic, estaven en aquest diari, el Mar Diari, és un diari que va sortir al Maresme, va durar un mes i mig o així, va durar molt poc, però ens seguim reunint cada any i fem un sopar, que és una cosa molt divertida. Jo era de les més jovenetes, de fet, jo col·laborava, no hi treballava al Mar Diari. Però d'allà va sortir l'oportunitat de Televisió de Mataró, arrencaven un programa d'esports i em van dir, vols venir? I mira, m'hi vaig apuntar. Jo soc d'un lloc on el bàsquet és molt, molt important, tota la zona, Badalona oest, però Montgat també i de més, i tota la vida hem estat al voltant del bàsquet, i encara que hi hagi jugat més o menys domines de... Bueno, més o menys saps com va, i em va sorgir això, l'oportunitat de ocupar-me de temes de bàsquet, en aquest cas en el Mataró Esportiu, presentava el programa i feia el seguiment dels equips de bàsquet de la ciutat. Eren dos equips masculins, dos primers equips masculins i un equip de primera B femení. I mira, gràcies a això vaig volar per primera vegada.
1: Què em dius?
2: Sí. El meu primer viatge amb avió va ser per anar a cobrir un partit de bàsquet a Alcúdia amb el sènior de la, llavors era la Unió Esportiva Mataró. I el club em va convidar perquè anàvem fent el seguiment de la temporada i t'havies de buscar una mica la vida, no? Que si no tenies cotxe, doncs que algun jugador et portés o algun entrenador, com podies. Llavors va arribar un dia, clar, anàvem al CUD i allà no hi havia cotxes. I va ser molt bonic perquè el club em va pagar el viatge, perquè llavors Televisió de Mataró no s'hauria pogut permetre. I va ser la primera vegada que vaig agafar un avió.
1: Mira,
2: 18 anys.
1: I te'n recordes?
2: Sí, sí, sí, me'n recordo sobretot de no separar-me de la resta de jugadors. Eren 4 o 5 jugadors. De no separar-me pensava, no, jo em perdré, jo no sabia què s'havia de fer.
1: D'allà vas saltar a Ràdio Premià.
2: Sí.
1: I aquí és on hi ha una altra dona que influeix en la teva vida de forma determinant, que
2: sí,
1: és la
2: totalment.
1: Maria Jesús...
2: Fanigó.
1: Alcaldessa de Premià.
2: Sí.
1: Que amb una noia recent, no?, que portaves a la ràdio?
2: Portava en aquell tram un any.
1: Amb 23 anyets? Mm. Dic anyets perquè ara veiem la gent jove de 23 anys i diem, oh, que jove.
2: Sí.
1: I et va dir que si podies dirigir la ràdio.
2: Sí, sí, sí. Jo la vaig conèixer cobrint una campanya electoral en la que ella es presentava però a les eleccions, però el seu partit no estava governant. I després d'un acte electoral ens hem quedat xerrant molta estona. I bé, jo la coneixia, una senyora molt, bueno, molt, molt maca. Era una senyora d'uns 50 i pico d'anys, vídua, molt sorgida de moviments veïnals, d'associacions de veïns i de més, que havia arribat doncs, a ser candidata a l'alcaldia. I van haver les eleccions i va guanyar. I al cap d'uns dies em truca, em fan el seu despatx i em diu que si volia ser directora de la ràdio. I jo li vaig dir que no, perquè no perquè és el que dèiem, o sigui, jo em veia, bueno, fent de periodista, ja està, ja havia canviat els diaris per la tele i la ràdio i de més, però no sé, no em veia capacitada, sincerament. 23 anys, és que ara també penso, Déu-n'hi-do. I li vaig dir que no, em va dir, pensa tu, vaig tornar un altre dia, i llavors em va dir, mira, fem una cosa, fem una prova, fem, no sé, si em va dir 3 o 6 mesos, i si no, doncs escolta, no passa res i tal. I mira, hi va anar bé.
1: I et vas quedar 12 anys.
2: 12 anys, sí.
1: 12 anys. I que recordes aquella primera època com a responsable ja de, o sigui, com a, dèiem abans, hi ha poques dones responsables de mitjans, dones que estiguin al capdavant de mitjans. En aquella època encara menys.
2: Hi havia molt poques dones, fins i tot a les municipals, sí, jo recordo.
1: Bueno, i dones alcaldesses de... també, molt poques.
2: Sí. Molt poques, sí. Primer és això, o sigui, la sensació de no seré capaç, que és una sensació que he tingut en altres ocasions, de dir... Això, jo no estic preparada per fer-ho, no m'he format per això, totes aquelles pors que tenim, no? Totes. Bueno, em fa l'efecte, perquè després he descobert que són moltes les que ens passa això.
1: Bueno, és el que se li diu el síndrome de la impostora,
2: sí,
1: no?
2: Sí. Però clar, en aquell moment no ho saps. Però també era un moment d'una il·lusió tremenda. O sigui, vaig coincidir, a vegades ens reunim gent d'aquella època, encara ens seguim reunint un cop a l'any per fer també un sopar, per la Festa Major de Premià. Saps a vegades quan estàs en un lloc envoltada amb un grup de gent molt especial, que fa que les coses siguin especials. També eren molt joves, hi havia molta il·lusió. Podíem dedicar totes les hores del món que volguéssim perquè no teníem lligams.
1: Lligams i càrregues.
2: Sí, i sobretot molta creativitat i molta il·lusió, no? I va ser una època molt bonica.
1: I què recordes d'aprenentatge d'aquella època, així, més que després t'ha servit a la vida? Creus?
2: Que mira, una de les coses que tenia més clara és que més enllà dels recursos, més enllà de les aptituds de les persones i de més, que són importants, tot això és important, però sobretot és l'actitud. L'actitud amb les que es fan les coses poden fer coses increïbles. En aquella època d'allà van sortir els Premis Butaca, per exemple. Mm-hmm. I clar, els primers cops era la il·lusió. Era la il·lusió de dir, anem a fer uns premis de votació popular i anàvem a repartir amb els companys del... Hi ha un programa que es deia Des de la Butaca, que es feia allà. I anàvem a portar les urnes als teatres de Barcelona, es van a recollir, el dia de la gala anàvem a posar les taules, a treure les taules. Hi havia il·lusió. Il·lusió. I llavors... quan les coses es fan amb il·lusió i amb molt d'esforç i amb hores, veus que hi ha coses que es fan grans, no? I que algú s'hi fixa, algú potencia, algú... Però lo fonamental per arrencar les coses, sobretot, és l'actitud, no?
1: I havies de demanar gent més jove, més gran que tu?
2: Sí.
1: Sí? I això com ho vas fer?
2: No ho sé. No ho sé. Sí que tenia un avantatge. És veritat que era la més jove. En alguns casos era... molt més jove, però jo havia estudiat periodisme, que això al final sí que és veritat que hi va haver un intercanvi de coneixements importants, no? Jo podia, recolzada amb gent que també doncs, estudiava, venia a col·laborar i de més, aportar alguns coneixements més de mètode, alguns coneixements més teòrics de l'ofici, i la gent més gran aportava doncs, l'experiència, i jo crec que al final hi va haver una bona entesa.
1: Bueno, i ho recordes amb un somriure, amb la qual cosa vol dir que com a mínim...
2: Sí, és que va ser un moment molt, molt important, professional i vital també, i allà vaig conèixer el meu marit. O sigui que, saps? Va ser un moment professional i vital molt intens.
1: Fins que vas passar cap a Comràdio.
2: Sí.
1: Comràdio, aquest projecte que ja no hi és, no? Que també era una emissora... I llavors ja vas dir, m'he enamorat de la ràdio, o això va ser la vida que et va portar?
2: No, també, la vida que em va portar.
1: No t'hagués agradat fer televisió o algun altre projecte o paper, que m'ho deies abans?
2: No m'ho vaig plantejar, la veritat. Em van oferir la possibilitat d'anar a Comràdio, d'anar de coordinadora de programes. Era un moment que Comràdio, al final, Comràdio està en el germen del que és ara la Xal, és a dir, al final la Xal va ser la fusió de Comràdio i de
1: la gent que no sap
2: la història,
1: sí, locals. És el que anava a explicar. La gent que no sap molt la història dels mitjans a Catalunya, això que estaves explicant, no? Que
2: és... I va estar bé perquè era intentar... Hi havia un director, que era en Francesc Triola, que va ser el que em va donar aquesta oportunitat, i ell volia entroncar més amb les emissores municipals, que la programació de Com Ràdio, que anava dirigida també a, que era finalista, però anava dirigida també al suport de les emissores municipals, s'empaltés de programes, de sensibilitat de les emissores locals, no? I aquí va ser on va aparèixer una mica el meu perfil. I la veritat és que vam fer coses que jo no estic molt contenta. Algunes han tingut continuïtat a altres emissores, alguns programes encara que van arrencar allà encara estan ara en antena, a ICAT especialment, però sobretot això, no? Tenir l'oportunitat de fer continguts que anessin a tot Catalunya i anessin competint amb una EGM. Uh-huh. Competir no seria la paraula més
1: que la gent que ens escolta que no sap, que no sap d'aquestes coses, és la, l'organisme que mesura, no, l'impacte d'audiència que té una ràdio, no? Sí. Que es diu EGM. Sí.
2: I que estessin fets des d'emissores municipals, per mirar un repte, i la veritat és que n'estic molt contenta, de veritat. Fèiem de 5 a 7 del matí un programa des de Mataró Ràdio, però després que n'hi havia múltiples, potser els més emblemàtics va ser el Cel Obert del Lluís Gavaldà, que el feia des de Constantí Ràdio, que és una emissora, suposo, sí, que la coneixes, molt petita.
1: O
2: el Miqui Puig des de Ràdio Granollers. Aquests potser són les cases més visibles, no? però hi havia programes de la Susana Carmona amb el Jazz FM des de Terrassa. Hi havia molts programes fets des d'emissores municipals, i la veritat és que va ser un repte engegar algunes d'aquestes coses, però era molt agraït.
1: Hi ha algú al món de la ràdio a Catalunya que no coneguis?
2: Moltíssima broma, gent, eh? Sí, no, de veritat, moltíssima gent, sí, segur, sí.
1: No, ho dic perquè Déu-n'hi-do, vull dir que aquesta feina que vas fer, entenc que vas a més tenir un coneixement del territori i dels professionals que hi havia en aquell moment.
2: De les emissores municipals.
1: De les emissores, sí.
2: De les emissores municipals. En aquell moment vam fer un estudi i vaig anar a visitar 30 emissores municipals, així de sac, a fer una enquesta, una d'elles aquí, amb el Miquel. I és una cosa que intento seguir fent. Els dimecres, si no hi ha res, que sempre hi ha alguna cosa, però si no hi ha res, anem amb el company que porta la relació amb les entitats a visitar ràdios i televisions, perquè és vitamina. És vitamina. És on passen de veritat les coses. És una passada. El contacte amb el que feu aquí cada dia és brutal. Té una força brutal.
1: Ha canviat molt de quan vas començar a la Com, per exemple, a ara, tot i que no és la Com, però que segueixes visitant emissores. Ha canviat molt el món de la ràdio, creus?
2: De la ràdio local?
1: Sí.
2: Ha canviat. Sí, ha canviat. Jo crec que ara hi ha moltes oportunitats, però a vegades trobo faltar un pèl d'aquella il·lusió. No tot, no és generalitzable, però crec que el que dèiem abans, som una cosa única, i crec que ens ha d'enorgullir i hem de donar-li més força entre tots. Podem jugar un paper, la ràdio municipal pot jugar un paper espectacular en aquest moment que estem vivint de desinformació. Pot jugar un paper fonamental en la vida de les persones, i crec que ho hem de potenciar.
1: Ho hem de potenciar, i aquí és on entra el salt cap a la xarxa audiovisual local. Com a mínim, sempre la Com com ara la xarxa mantenen com a mínim aquesta ajuda, no? Uh-huh. Que també és important, entenc, no? Aquí vas entrar com a cap de projectes, si no ho tinc mal entès.
2: No, jo estava de directora de continguts i després... Després, en el moment en què canvia, es constitueix aquesta nova empresa a partir de les dues, jo surto de la direcció de continguts i estic una època fent gestió. Vaig estar a projectes, vaig estar fent formació, vaig estar fent...
1: O sigui, de periodista a periodista fa molts anys que no fas, diguem-ne, de buscar...
2: No, perquè després d'anar a cobrir rodes de premsa, d'anar a buscar notícies...
1: Faig.
2: Sí.
1: O sigui, t'has dedicat més a la gestió,
2: sí,
1: diguem-ne.
2: Sí.
1: Vale.
2: Sí. El que passa és que, de fet, des del 2019 fins al 2024 vaig estar portant l'àrea d'actualitat, que això al final no estàs cobrint... Però algun informatiu havia fet en aquella època. I, a més, tapant forats. Però, que és... A mi m'encanta.
1: O sigui, anava realment... de preguntar-te si enyoraves el micro.
2: Sí, molt. Sí. Molt. Sí.
1: Bueno, mai s'ha
2: sabut. I la informació, més que és el meu àmbit. És... Sí.
1: Entres a la xal, estàvem explicant. i segueixes amb, bueno, entres més en el món de la gestió. Mm-hmm. Aquí és tot molt més gran que no Ràdio
2: no.
1: Premià.
2: Ah, no, no, més gran que Com Ràdio, no.
1: T'ho deia... Ah, bueno, clar, Com Ràdio és el primer salt que ja és molt gran. Mm-hmm. Sí. Llavors, aquest... Vull que m'expliquis una mica en què consideres... és a dir, si tu fossis mentora d'una noia jove de 23 anys que li ofereixen dirigir una ràdio local des de la teva posició actual, quins consells li donaries? Tu, com a responsable, com a dona, que estàs en una posició de gestió i que estàs liderant equips i que estàs... què creus que és el més important, més enllà de la il·lusió que ja ho has explicat?
2: Que confiï en ella mateixa. Perquè sempre tens aquesta sensació, no?, de no estar... de que allò no et toca, de que tu estàs en un lloc que no et toca, i això perds molta força. Perds molta força. Mentre estàs pensant això, t'estàs perdent moltíssimes coses. No cal ser un cap verd, un cap boig, ja ho he dit abans, que jo l'ho d'anar pas a pas, a més em sembla molt bé. Però sí que és veritat que a vegades aquests dubtes fan que perdis oportunitats de fer coses. Per tant, confiança. Si algú ha pensat que eres la persona idònia per estar allà, no et boicotegis a tu mateixa, no? Que a vegades ens passa.
1: I en el dia a dia? En la gestió del dia a dia?
2: Doncs que això, il·lusió i treball, vull dir, al final són posicions que requereixen hores, òbviament s'ha d'intentar conciliar, has de saber quines són les coses prioritàries a la vida, intentar no perdre-te-les, però al final és que si poses passió, tampoc és un esforç molt gran, no?, dedicar-hi, si ha d'estar a sobre, si amb els... Jo crec que una de les coses que vaig aprendre molt a l'època de Televisió de Mataró és que la persona que tens al davant marca una mica la guia de tot, que si el teu cap tira més que tu tires, però si no
1: t'adaptes, diguem-ne, al ritme.
2: Sí. Sí.
1: T'adaptes al ritme. El que passa que avui en dia jo crec que les generacions noves han canviat una mica.
2: Sí.
1: No? I en la perspectiva de... Parlo també des de en tots els sectors, eh? De la perspectiva aquesta de l'equilibri, no?, amb la conciliació, el teletreball, aquest tipus de coses, és una altra mirada, això és una opinió meva.
2: Sí, sí,
1: no
2: sí,
1: sé
2: és una
1: si
2: altra mirada i segurament és millor, no ho sé. No ho sé, jo també tinc... També és veritat que ja t'he dit, jo no tenia clar des de... que pràcticament fins a COU no vaig decidir ser periodista, però vaig trobar la meva vocació. I jo sóc feliç dedicant-me a això i dedicant-me a la comunicació, no? I per tant, cadascú mira al final, no?
1: Ets tan feliç que, a més, no només te dediques a la feina, sinó que t'impliques amb els òrgans, bueno, amb el Col·legi de Periodistes en concret, no?, que va ser vicedegana. Uh-huh. Ara no trobaré la dada dels anys, però bueno, tampoc és massa important. Quants anys vas estar? Va ser...

0: capacitat de saber delegar i poder estar a molts llocs, perquè aporten una mirada molt global de les coses, no? Molt 360 graus, i és necessari que hi hagi persones així, perquè a més aporten una mirada estratègica que en el moment que ell va ser degà en el col·legi, jo crec que va ser fonamental per la continuïtat de la institució. I el Josep Maria em va demanar de... Vaig anar amb les llistes electorals amb ell, però eren llistes obertes, no vaig sortir. Llavors em va demanar de col·laborar amb el centre de documentació. El Col·legi de Periodistes té un centre de documentació que és una perla, és una joieta. Sí, sí. I allà vaig conèixer la Carme Teixeiro, que era la documentalista, una persona encantadora. I mira, em vaig endinsar, vaig aprendre molt del món de la documentació que no coneixia. Vam fer una cosa molt bonica, que va ser digitalitzar dues publicacions històriques, els Anals del Periodisme a Catalunya, que hi ha un període dels anys 30, preguerra civil, i després un període dels anys 80, que porta una pila d'informació de l'ofici a l'època, i vam aconseguir digitalitzar-ho, i després vam aconseguir digitalitzar l'Hoja del Lunes, que al final ens feia patir el fet que allò estava en paper allà, que qualsevol cosa ho podíem malmetre, i ara està digitalitzat i accessible des de online, que era una forma també de preservar-ho, no? I d'allà la Neus Bonet em va proposar d'anar amb ella quan ella es va presentar com a degana. Vaig ser vocal, vaig ser secretària, i al final, que també va ser un aprenentatge interessant, el tema de portar la secretaria d'una institució així. I després, quan la Neus va plegar, el Joan Maria Morros, que és l'actual degà, em va demanar ser vicedegana, i la veritat és que va ser un honor bestial i una època molt intensa. Això va passar a finals del 2019, i al març vam tenir una pandèmia, amb la qual cosa gestionar va ser una època complicada per al col·legi,
1: complicada
0: econòmicament, i va ser molt interessant.
1: I com veus la professió, i especialment les dones de la professió?
0: A veure, la professió és complicada. És complicada, jo amb això tinc una visió molt, molt particular, però crec que... A veure, estem gestionant un bé que és un dret fonamental de les persones, que és el dret a la informació. A vegades no li donem importància, però és un dret essencial. És el que ens garantitza la llibertat com a ciutadans. Si tu al final no tens informació veraç sobre el que passa, tu quan has de, per exemple, anar a votar, uh-huh, estàs votant condicionat, per tant no ets lliure. Uh-huh. I això jo crec que tothom ha d'entendre que és una cosa molt, molt important. La salut és molt important, l'educació és molt important, però ser lliures és molt important. Per tant, estem gestionant un dret essencial de les persones. I jo crec que ningú deixaria la seva defensa en mans de qualsevol persona que passés per allà, ni la seva salut, no? Per tant, jo crec...
1: En algú que no fos metge, volies dir això.
0: Sí, en l'educació dels seus fills, en algú que no fos mestre. Per tant, crec que com a professió hem de deixar de ser... No ho qualificaré, però hem de fer que l'accés a aquesta professió estigui regulat. És una posició que no comparteix la majoria de la professió, eh? Jo en soc conscient, però crec que al final, si vols exigir responsabilitats, has de regular qui
1: pot ser exerceix, qui és periodista qui no, realment,
0: exacte,
1: i qui no.
0: Sí. Perquè si no, al final, és una mica impossible, no? Jo me'n recordo l'època que estava al col·legi, que jo em desesperava quan a les xarxes socials passava qualsevol cosa que algú publicava, qualsevol bajanada, i la gent deia, el col·legi com no el sanciona, com no l'expulsa? Dius, però si no està col·legiat, si no és una col·legiació obligatòria. Cuidado, jo crec que hem d'obrir, és un debat que s'ha d'obrir en el si de la professió i decidir realment. Sempre hi ha hagut molta por a la regulació, i jo ho puc entendre, perquè al final el dret a la informació està molt arran amb el dret a la llibertat d'expressió, i per tant és un altre dret importantíssim que s'ha de preservar, però no tot s'hi val. Uh-huh. I per tant...
1: I no tothom és periodista. Això està claríssim.
0: I no tothom... És que ser periodista no vol dir escriure bé, no. Sí, sí. I al final hi ha una expertesa en la gestió de la informació. I per tant...
1: Hi ha un codi deontològic, que són unes normes ètiques que t'obliguen, no?
0: Sí. Però t'obliguen èticament o voluntàriament.
1: Sí, sí, vull dir això. Però qui entén la professió... en aquest sentit que dèiem, no? De ser capaç d'interpretar l'actualitat per tercers, però d'una manera...

0: ètica i no sé si neutral o objectiva, que això sempre és difícil de dir, però com a mínim per donar context de forma honesta, diguem-ho així, això sí que això requereix una formació i una expertesa, estic d'acord. No és qualsevol que agafa una càmera o agafa un micro.
1: No, és que el més important no és això, el més important és, és com gestiones la informació, que la contrastis, que la tractis amb criteris ètics, no? Però si al final és igual, doncs...
0: Això és complexa. I què és això d'enxarxades? Explica'm una mica, perquè això surt del col·legi?
1: No.
0: Ah, això surt de la xal.
1: De la xal, sí.
0: Això surt de la xal. Això m'agrada molt.
1: Sí.
0: Explica aquest projecte, que em sembla molt interessant.
1: Quan jo vaig accedir a la conselleria delegada, la veritat és que hi va una persona que em va insistir molt en fer alguna cosa, i li agraeixo molt, que és la Marta Insua, la cap dels serveis jurídics de la xarxa.
0: Tens moltes dones que t'acompanyen en moments claus.
1: Sí. Doncs la Marta és molt guerrera amb aquests temes i hem de fer alguna cosa. I llavors el primer 8 de març vam decidir convocar a la xal a totes les dones directives de ràdios i televisions locals. Directives, no vull dir directores generals només, sinó caps informatius, caps d'esports, caps tècniques i de més. I vam convidar la presidenta de la Diputació i a la Maria Eugènia Gay, que és la presidenta de la xal, i vam simplement fer una formació amb lideratge femení, amb lideratge, i després vam fer aquesta trobada amb elles i simplement vam parlar, però va ser espectacular. O sigui, el nivell de sororitat, de compartir, al final érem dones de mons molt diversos, no? Però que compartíem, no? Doncs totes havíem tingut aquesta sensació, jo no he d'estar aquí, el síndrome de la impostora, 100.000 coses, no? La veritat és que va ser molt bonic i vam dir, home, això hem de donar-li continuïtat, no? I el que vam fer va ser crear un grup de WhatsApp on estem totes, i la veritat és que és poc actiu, però ja estem, i quan hi ha algú... I sobretot, el més important és que vam organitzar dues formacions virtuals en matèria de gènere, que fem durant l'any, en la que poden participar totes les enxarxades virtuals, i després una presencial, coincidint més o menys amb el 8 de març, que és tota una jornada sobre temes de gènere. La formació en gènere, jo la veritat és que no la coneixia, i va ser molt la Marta qui em va impulsar, i després vam fer un curs juntes i de més. Jo no ho coneixia i he descobert un món, perquè és veritat que et fa donar, o sigui, encara estem en la fase que hi ha molts micromasclismes o moltes situacions de les que no som conscients. I moltes vegades, almenys en el meu cas, no ser-ne conscient el que t'acaba provocant és inseguretat, perquè penses que ets tu. Com el que et deia abans de que em va passar al principi, no? Amb el síndrome de la impostora, sóc jo, que jo aquí no. I quan a vegades identificar aquestes coses i poder-les sociabilitzar ajuda en endavant. I petits gestos que són molt importants, no? A vegades, jo t'he de dir que des de que ocupo aquesta posició, possiblement és quan més he notat el masclisme.
0: Què em dius?
1: Sí.
0: I en què concretament?
1: En actituds involuntàries. Però a vegades et trobes que... I això me'n va fer donar... Un d'ells me'n va fer donar un company de feina. Un company que en aquest cas ocupava una posició inferior. Vam anar a una reunió amb un senyor i quan vam acabar el meu company em va dir: m'ho he passat molt malament, perquè és que no et mirava. Em mirava a mi. Clar, al final és una tonteria, però el que t'acaba provocant és inseguretat. Quan algú, si estem aquí tres parlant i dos es miren, però tu no hi ets, al final acabes pensant: soc jo, que no?
0: Sí.
1: Aquest soc jo, soc jo, que al final el que t'acaba generant són inseguretats i acaba, doncs, això, no? Que moltes vegades tu mateixa et boicotegis, no?
0: Sí.
1: I com aquesta diverses, però sí que t'adones que a vegades parla molt de que les dones arribin a posicions de lideratge, però és que no n'hi ha prou. No n'hi ha prou, perquè ets conscient que te n'adones això de moltes coses. Aquesta que he posat és un exemple molt molt
0: senzill. No n'hi ha prou,
1: senzill,
0: què vol dir? Que hem de fer més, llavors?
1: Sí. Sí, i jo crec que entre nosaltres ens podem ajudar.
0: No, és això, per exemple, aquest
1: en aquests
0: mes,
1: cursos t'ajuden això, no? De dir, doncs, escolta, quantes dones no els hi ha passat que acabes de dir una idea en una reunió, ningú t'ha fet cas, però llavors va un company teu i diu la idea i tothom diu: oh, que bé, no? Doncs això passa.
0: Sí.
1: i hem de ser capaços d'identificar-ho, perquè si som capaços d'identificar-ho, jo ara, per exemple, una cosa que em van ensenyar i que és molt, molt tonto, però que és important saber-ho, és quan hi hagi una companya que ha dit alguna cosa, intenta ajudar-la a resaltar aquella idea, intenta, no? Doncs, perquè no són micromasclismes volguts ni amb mala fe, no, és que estan impregnats a la nostra societat. I que no hi hagi mala fe no vol dir que no existeixin i que no et condicionin a tu a l'hora, sí, del teu desenvolupament, no? Jo ja et dic, ara potser per, no sé, de veritat que o en soc més conscient o m'he trobat amb més casos, però és així, de veritat.
0: Pues,
1: ara ho noto molt.
0: Molta sort i molta força amb aquesta xarxa, perquè jo, aquest, ja veuràs al final del programa, sempre ho dic, que estem al segle de les dones, però que queda molta feina a fer i que hem de seguir fent xarxa, perquè si no, aquesta feina costa molt d'anar avançant i d'anar fent visible. I aquest cas que estàs explicant, de lo de la mirada, no és la primera vegada que m'ho explica una convidada d'altre sector. O sigui, recordo ara mateix una empresària que va venir a aquest programa, que té una empresa de temes de ciment, bueno, de coses d'aquestes que són molt, diguem-ne, que és un sector molt masculinitzat, uh-huh, i que li passa molt sovint això. I acaba, sí, dient, no, és que la jefa sóc jo. Sí, mira'm a mi, quan va negociar. Això li costa. Vull dir que no és exclusiu. Veig que és una cosa genèrica. Bueno, això, que jo m'enrotllo molt i anem a parlar de tu. Ai, m'has de dir? D'on venen els teus cognoms? Que no t'ho he preguntat i m'ha semblat com molt curiós. Núria de José Gomar. No em venen, o no ho saps? o és molt llarg? Si és molt llarg, no cal, eh?
1: Mira, el José no ho sé. Ve de Vilanova i la Geltrú, però no ho sé. Ah. La meva besàvia va tenir el meu avi sent mare soltera,
0: ah,
1: i no li van posar el seu cognom, i no sabem d'on ve el José. Vull dir que si algú aprofito de Vilanova i la Geltrú que em pugui explicar.
0: Hosti, doncs la teva àvia devia ser una heroïna tremenda.
1: Era una heroïna tremenda. Mira, és una història superbonica. Besàvia. A l'any dels negats de Vilanova i la Geltrú, que hi va haver un naufragi molt important i de més, ella es va tirar al mar i va ser l'única dona que van condecorar per haver-ho fet. Hi ha un llibre que vaig recuperar a través de la xarxa de biblioteques de la Diputació que ho explica i surt al final de les persones que havien reconegut. Sí, havia de ser una dona peculiar i valenta, molt valenta. És una història que sempre s'ha explicat a casa, però el cognom no ho sabem, o sigui, no ho sabem, no porta els seus cognoms i no sabem, és un d'aquells temes que sempre penso, quan tingui temps m'he de dedicar a anar a Vilanova però en tot cas era de Vilanova i la Geltrú, el meu avi va néixer a Vilanova i la Geltrú, i el Gomar ve del Coi.
0: Ah?
1: El meu avi era del Coi.
0: Del Coi, mira, sí, que maco, el Coi és un lloc molt bonic.
1: Sí.
0: Molt bonic. Doncs això era per curiositat, perquè m'han semblat que eren dos cognoms interessants. Ens dona peu a passar a la secció de Dones amb Història. Dones amb Història, que ens portes una dona que ha estat en aquesta taula abans que tu i que va ser Premi Comunicació Molins de Rei, Miquel Armengol, que és la Neus Bonet Bagant, una de les grans veus del periodisme radiofònic català, que estimem molt, des d'aquí la saludem si ens escolta, amb més de 4 dècades de trajectòria, i que va ser la primera dona a dirigir i presentar el Matí de Catalunya Ràdio, no només amb aquest magazín en concret, sinó amb un magazín d'aquest estil, a Catalunya segur, no, uh-huh, sé si amb el... no, a Catalunya segur,
1: sí, jo crec que sí,
0: per tant una absoluta pionera, a més de degana del col·legi, en una època també difícil, que ja ho va explicar en aquest programa, posarem,
1: sí, molt difícil, és veritat,
0: molt, uh-huh, difícil, molt difícil. Premi Margarita Riviera al rigor periodístic amb visió de gènere l'any 21, també Premi Ofici de Periodista 2024, que és la màxima distinció que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Per què has triat a la Neus?
1: Perquè és una persona molt especial a la meva vida, perquè per això, perquè la seva... jo me recordo al principi de conèixer el col·legi, que és d'aquelles persones que et mires amb una certa distància, no? D'un cert... moltíssima admiració, no? Al final, mira, jo quan vaig començar a ser directora de continguts de Com Ràdio, amb aquesta dèria de... no en sé prou, vaig començar a comprar llibres de programació radiofònica i no n'hi havia de dones, no? I la Neus va ser una de les primeres dones a assumir la direcció de programes d'emissores importants a Catalunya. Ha liderat moltíssims equips. La seva època davant dels matins de Catalunya Ràdio va ser molt complicada i sempre ha estat al costat, no? de d'ajudar les dones periodistes des d'àmbits molt diferents. Jo vaig tenir la sort de coincidir amb ella en el col·legi. És una persona que es fa estimar. Jo crec que tothom que hi ha estat a prop l'estima. És que és veritat, és així. Hi ha persones que es fan estimar. I és una persona hiperdetallista, és una persona que sempre et fa sentir bé. Això és una característica que coincideixen molt amb el Josep Maria Martí, no? Que gent que tu has conegut, ells ja sent grans professionals del teu àmbit, de la ràdio, mai m'han fet sentir com ni xulejar de la seva diferència, que era abismal, òbviament. Jo penso que al final això és un tret característic de persones sàvies, no? Al final tenen aquest coneixement, però saben fer estar bé la gent que tenen al voltant. Penso que és una qualitat molt admirable. I la Neus és una persona tremendament generosa. Tremendament generosa. Amb tot, amb el seu temps. A mi em va ensenyar a fer una cosa que és a vegades quan quedava amb ella, després m'enviava un WhatsApp i em deia moltes gràcies pel teu temps, moltes gràcies per... Clar, jo després ho he procurat fer perquè penso, és veritat, no? Quin et fa, no? O sigui, no és gent que passa per la vida de qualsevol manera, sí, sinó que assaboreix els moments de la vida, no? I les persones que hi ha al voltant. I me l'estimo molt. I mira, no sé si s'enfadarà amb això de dones amb història. O sigui, amb història no vol dir... Bueno, no té connotacions de passat,
0: a veure,
1: amb història,
0: no sé,
1: vol dir que té
0: parlat,
1: molta història.
0: Hem parlat de Rosalí en aquest programa, com a dona amb història.
1: Jo no se l'ha reconegut prou.
0: Vols dir? Sí?
1: Sí.
0: Doncs escolta'm, hem de fer alguna cosa, perquè la reconeguem, no? Vull dir, jo crec que molta gent la reconeix, és veritat, però potser com el sector en general, vols dir, no? Que no se la coneix,
1: sí.
0: Però tot i que ara presideix un projecte xulíssim, que és Ràdio Associació de Catalunya, que també connecta molt, estan recuperant també molts temes històrics, no?
1: Uh-huh.
0: I
1: sí.
0: Que i més fan els premis.
1: Sí, sí.
0: Que això fa comunitat, ella.
1: Sí, fa comunitat i és molt formigueta. És aquestes persones,
0: sí,
1: que va fent
0: sí.
1: I va canviant les coses, no? Però va fent.
0: M'agrada perquè, a més, és un referent en el sentit... Ella ha dit molt, a moltes entrevistes, que jo crec que això ens connecta amb el que estàvem dient abans, no? Que el rigor, l'ètica i la responsabilitat són irrenunciables amb el periodisme. Com en un moment tan difícil, no?, amb les fake news. I després que ha treballat molt, com deies, des de comprometre's amb les dones de la professió, no?
1: Uh-huh.
0: No només com a mestra. Jo la gent que connecta Catalunya Ràdio li té molt de carinyo i que han treballat amb ella.
1: Sí, sí, sí, sí. És el que et dic, és que jo no he trobat ningú que me'n parli malament, no?
0: Li té molt de carinyo. Neus, un petó des d'aquí. I hem de fer això com diu la Núria. Ens costa, no?, de reconèixer a vegades. O creus que costa més de que es reconegui la tasca de les dones? En aquest cas no sé si és que hi ha algú que faci història de la comunicació. Ho he de mirar en femení. Sí que es recuperen històries de dones concretes, però la part aquesta de reconeixement de les pioneres en coses, no sé si...
1: S'han fet coses, la veritat és que sí que s'ha fet coses, no?
0: Bueno, el premi de les... del col·legi és el més important, això està clar.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, òbviament, sí, sí. No, i sí que ha tingut reconeixements, però jo a vegades trobo a faltar això, no? Que a vegades hi ha coses grosses que al final queden solapades, no? Amb el dia a dia, segur que l'esforç que ella li va suposar això, no? Determinades èpoques de la seva vida...
0: Sí.
1: No té visibilitat, no?
0: Bueno, en tot cas, nosaltres la reconeixem i l'estimem.
1: I,
0: sí, i amb això entrem a... Mira, ens queden 5 minuts perquè ja amb l'últim fragment, que serien ja aquelles coses que jo li pregunto a la convidada, que és més enllà de la feina, no?, en el teu cas, perquè ja ho has dit abans, que la teva feina... Sí, exacte, és que buscava la sintonia dels tocs finals. Molt bé, David, moltes gràcies. Arribem als tocs finals, aquests últims 5 minutets que em queden. He començat explicant que vivies davant del mar, que això és un privilegi estupendo. I em deies, tu ets més matinera.
1: Sí, sí, sí, totalment.
0: I què em deies això de, les, de veure el sortir el sol? I que ho fas gairebé cada dia?
1: No, ara no, ara no, ara no. Hi ha hagut èpoques que sí, que ho he fet pràcticament cada dia, però ara no, perquè vaig molt cansada i determinades èpoques de l'any, com ara, per exemple, és un esforç molt gran perquè el sol surt més d'hora. Però és d'aquelles coses que quan ho veus dius, però com és que això no està plegat de gent mirant això? Si això és una passada, no? Vull dir, és veritat, és una cosa que és gratuïta, la tenim a tocar i la gent, doncs, no... És espectacular l'energia que dona.
0: I què més li agrada a la Núria de José Gomar, a banda de veure sortir el sol?
1: M'agrada molt llegir, per exemple. Ara també tinc poc temps. M'agrada molt viatjar, moltíssim. Molt, molt, de les coses que més m'agraden. M'agrada...
0: Estàs poc al despatx, llavors. Com a filosofia de... Ho deies abans, que els dimecres anaves a veure emissores,
1: sí, sí,
0: que no
1: sí.
0: sé què...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Estàs a mil actes...
1: Sí, però vaja, no sé si m'agrada viatjar per plaer.
0: Vols dir viatjar
1: per plaer? No, però també
0: m'agrada,
1: També sí. m'agrada, i tant, i tant, i tant.
0: T'agrada la
1: i
0: gent?
1: I tant, m'agrada molt la gent. Sí.
0: T'agrada
1: sí,
0: la sí. gent, això és guai. I on has viatjat que t'ha agradat més i on no has viatjat encara que t'agradaria anar?
1: Ah, on no he viatjat i que m'agradaria anar és Argentina. Mira, avui, precisament.
0: Un gran país.
1: I el lloc que m'ha agradat més... Jo soc... M'encanten, a mi, al meu marit i al meu fill, ens encanten els països nòrdics. I el lloc més especial on he estat és a les Illes Svalbard, que són, jo crec que és el lloc habitat més amunt que es pot anar. I fascinant, fascinant. Perquè t'adones que hi ha altres maneres de viure i que, no? I que a vegades, quan en condicions molt extremes, es prioritzen molt les coses realment essencials de la vida. Em va encantar, em va fascinar. És un lloc que hi tornaria mil vegades.
0: Tens un fill, això vol dir... Tens un marit o parella, això no m'hi vull posar. El que sí que m'hi vull posar és que sempre ens demanen a les dones que... Bueno, a les dones en general i a les dones directives encara més, com conciliem o com t'organitzes. Perquè a vegades és el que diuen, és que les dones, no hi ha més dones directives perquè la conciliació és difícil. I això tens un minut per contestar, o sigui que... Bueno, un minut i mig.
1: Intentant fer el que es pot. O sigui, en aquest cas, doncs mira, que compartim totalment amb el meu marit, amb els meus pares també ajudant-nos, i després una llista molt llarga de primeres i segones opcions a Can Curs que vagin a buscar el nen a l'escola, i sobretot estan en els moments que s'ha d'estar. Això per mi és lo essencial. O sigui, has de tenir clar quan no pots fallar.
0: I tu creus que liderar i conciliar és possible?
1: Sí, clar.
0: Per tothom. Jo sempre dic, no només per les noies, per les noies...
1: Però ens ho hem de fer nosaltres, o sigui, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Doncs què? Queden 3 minuts, pensava que aniríem com a més ràpid, o sigui que encara em queden preguntes per fer-te d'aquestes que m'agraden a mi. Què ets més, de cafè o de te?
1: De cafè.
0: De cafè. I el primer que fas quan t'aixeques?
1: Obrir la finestra per al mar.
0: Això ja m'ho has dit abans. I l'última cosa que fas al final del dia?
1: Ah, jo m'adormo de seguida. O sigui, puc estar fent qualsevol cosa i dormir-me.
0: Estàs molt enganxada al mòbil o no?
1: Més del que voldria, sí.
0: Però per feina o per...
1: Per feina, i al final acabes mirant totes les xarxes socials i tot. Sí, sí, més del que voldria.
0: I quina és l'eina que més utilitzes per organitzar-te la vida? O que t'ajuda més, per exemple?
1: Ara mateix el calendar.
0: Amb sí, mòbil,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí,
0: no amb paper.
1: Sí, sí. No, amb mòbil. Sí, sí, jo soc molt d'apuntar com tot i de tenir-ho tot controladet.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ets molt organitzada. L'organització és una eina important?
1: Sí.
0: Per poder arribar a totes les pistes?
1: Sí. Sí, sí, l'organització és fonamental.
0: Molt bé.
1: I a vegades no arribo del tot, però...
0: I si poguessis fer un programa de ràdio, de quin tema el faries?
1: Ah, jo faria informatius, jo seria molt feliç fent cada migdia l'informatiu del migdia.
0: El del migdia?
1: Sí, sí, sí, sí, jo soc més de matí, sí, sí.
0: Bueno, clar, ja ho has dit. Si la Neus, mira, va fer el de la nit molts anys. Un programa
1: no,
0: de nit.
1: No, el matinal,
0: el matinal era,
1: el matinal
0: perdona.
1: I cap de setmana.
0: No, és que ara he confós. Sí. Em va dir que matinava molt, clar, és que clar,
1: sí,
0: havia
1: sí,
0: de matinar molt el cap de
1: sí.
0: setmana. Sí, sí, que això és molt difícil. Doncs molt bé, Núria. Núria, molt contenta que ens ajudis a tancar aquest programa. Núria de José Gomar, periodista i consellera delegada de la xarxa audiovisual local, la XAL, mare de la xarxa, i per aquest amor per la ràdio i per l'impuls a les dones de la ràdio i a les dones en general del periodisme, que és molt important. Com sempre dic, us esperem al setembre. Podeu recuperar el programa, com sempre, a les plataformes de podcast i a Ràdio Molins de Rei a la seva web. És David, per la part tècnica. I aquí seguirem a la temporada vinent, perquè estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer.

0: Si són les 3, és l'hora de la migdiada.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada, al seu límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc ahir i ja per la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat al seu pas pel punt de l'afectació. A més, aquest dissabte a darrera hora de la nit també es va restablir el servei de la línia R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Les demores, això sí, avui poden superar la mitja hora, ja que en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer transbordament amb l'R4, el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puigmoncada, bifurcació, i des d'aquest punt fins a l'atur de Carol hi ha servei alternatiu per carretera. I pel que fa als incendis, el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i La Gornal per l'incendi declarat ahir a Cubelles es va aixecar a 9:15 de la nit d'ahir amb un és alert després de més de 4 hores en actiu. La mesura va afectar més de 2.500 persones de l'organització La Costa Cunit al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornal i de les urbanitzacions Mestre 1 i Mestre 2 i les Estoreres de Cubelles. El foc es va estabilitzar cap a les 7 de la tarda, va afectar 8 hectàrees i els agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, en aquest sentit, Protecció Civil també va tancar la prealerta del Pla Secta, en aquest cas per un incendi de vegetació a prop d'una refineria de Perafort. Avui, això sí, és revisar la zona per revisar possibles punts calents. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment com és el passat 16 de juliol al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. I en cultura, el Bars Festival ha acomiadat aquest dissabte la seva primera edició amb el concert de Morrissey al Poble Espanyol, que ha posat el punt i final a un cicle de concerts que ha comptat amb més de 68.000 assistents. El festival ha assolit una ocupació mitjana del 70% en el conjunt global de la seva programació. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Garcia.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
6: Ai, Follet.
5: Ai, Garcia.
6: Mare de Déu, senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
7: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics amb Pau Moratalla. Els divendres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bon dia a tothom! Comencem la primera hora. Que Déu ens ajudi!
1: Siguin tots vostès benvinguts a aquest darrer i últim programa del Reobrim el diumenge, eh? Cosa que vostès diran, menys mal que això s'acaba ja, tu. S'ha acabat tot una temporada aguantant-nos. Bueno, diverses temporades, eh? Perquè portem temps. I a menys mal que s'acaba ja, tu. El Follet es jubila, eh? El García se'n va a Honduras.
0: Fes-t'ho mirar, García.
1: M'ho tinc que fer mirar, això, eh? La qüestió és que l'audiència avui gaudiran... Bueno, gaudiran és molt dir, molt petulant per part nostra. L'audiència avui escoltarà el darrer programa d'aquesta temporada i, bueno, ja veurem què passa la que ve, eh? De moment no sabem si s'obre la ràdio... Bueno, la ràdio sí, vull dir, si tornem, si no tornem, no sabem res, no sabem el dia que es torna, però, bueno, pel seu suspense és com una pel·lícula del Hitchcock, eh? Tothom desitjant que no tornem, tu. Però al final el dolent de la pel·li sempre surt. Us heu fixat que les pel·lícules el dolent sembla que estigui mort i torna a revifar?
2: Sí,
1: hosti,
2: sí.
1: No hi ha manera, tu. No. I diuen, bueno, ara ha caigut per l'acantilat dintre d'un cotxe que ha explotat. No, però ara el tio segur, queda no. Agafat amb una branqueta que s'ha... Hosti, no, i tu? I quan fan seqüeles, què? S'acaba una pel·lícula, té èxit, i si han de revifar el que ha mort, el revifen.
2: És igual, el revifen, sí.
1: Eh? Sí, van fer una pel·lícula que és Gladiator, que era bona,
2: sí.
1: I han estat molts anys pensant fer la segona part. La segona part és un excrement, o sigui, una cosa horrible, perquè no sabíem què fer-ho. Fins el propi Russell Crowe va dir, jo no puc fer-ho, això.
2: Sí, però és que, a més, a la primera acaba morint ell. I acaba morint l'altra.
1: No. Hi han molt poques pel·lícules que segones parts siguin millors que la primera, eh?
2: Sí.
1: Molt poques, eh? N'hi ha algunes, eh?
0: García, a veure. Truca!
1: Que ja ho sé, home, Follet, calla, i aquest que pesau que és, tu. Sempre. Digue'm.
3: Batman
1: 2 és millor que
3: l'una? No, Batman 2 no. O sigui, la segona part que la va fer en Christopher Nolan,
1: sí.
3: A les tres últimes que va fer ell, són fabuloses, millors que la primera.
1: Ja pot ser, ja. Vull dir, hi ha versions del James Bond, també, pel·lícules,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Però normalment no, perquè volen allargar la pela, no? Volen allargar la virolla. És com aquest programa, les estem allargant tant que al final no sabem ni què donem.
0: Mentida podrida!
1: Bueno, mentida per allò de les peles, no? Clar, com no veus un duro, el tio sempre igual. Bueno,
0: no tinc calés, però sóc sexy.
1: Ets sexy? Jo, bueno, sexy sí té èxit el tio, eh?
2: Sí.
1: S'ha de reconèixer que fa gràcia. Perquè moltes vegades diuen, el que fa més enamorar, no ho sé jo això, eh? Però el que diuen, les estadístiques, el que fa més enamorar, o una de les coses que fa més atractiu un home, anem a dir, és fer riure les dones, que s'ho passin bé, que riguin. Es veu que l'humor és atractiu. Nosaltres, com, no sé si...
0: Per exemple,
1: tu, Xavi, una dona que et fa riure, la trobes atractiva o no? La trobes simpàtica i tal, però no...
2: Depèn, no? Sé, sí. Tampoc és una cosa determinant, diguem-ne.
1: Però es veu que per les senyores, això de que s'ho diverteixin, passin bé... Calla, Follet, ara ho preguntarem també a la Pilar i a la Montse, però el primer que farem és bon dia, Pilar.
3: Bon dia.
1: Benvinguda. A tu, una persona amb humor i tot això, ho trobes atractiu o no? O no és per tu una cosa important per un home?
3: Per mi no ho és pas molt important.
1: Per tu, res.
3: Tinc micros?
1: Sí, tens micro. Sí. Encara no te l'ha fotut el Saturnino.
3: No, sento, però...
1: Encara no te l'ha mangat el Saturnino. O sigui, per tu no és important.
3: Per mi no és important.
1: Ja. També diuen que els matrimonis que duren més són els que es riuen entre ells. Això també ho han dit, ja no són estadístiques que jo trobo. Diuen, els matrimonis que tenen humor entre ells i riuen, duren més.
3: Bueno, sí, no ho sé.
1: Tu, Xavi, el del riure ja m'ho has dit que és igual, això.
2: Sí, no, bueno, vull dir, hi ha coses potser més importants.
1: Ja.
2: Ara, que tu passes bé, si rius i això, sí, esclar, normal.
1: Bueno, fem una mitja part de la presentació de tots, perquè tenim una trucada ja, abans de seure aquí, ja hi havia la trucada, no?, per el que sembla, però no fem esperar més. Hola, bon dia.
4: Hola, buenos días.
1: Hombre, Manolín, t'he vist pel carrer avui, Manolín.
4: Ah, m'ha vist per la calle.
1: A que portes un jersei de ratlles blau.
4: Sí.
1: Eres tu.
2: Vale.
1: Jo passava per un pessebre i dic...
4: Como
1: quién?
4: Como en Melendi. Voy caminando por la calle.
1: Exacte. Bueno, Manolín, ja has recollit el vano de la teva mare, no?
4: Sí.
1: Molt bé.
4: Jo he cogido otro.
1: Ah, molt bé, carai, tu, Manolín.
4: Pero un brazo de gitano.
1: Carai, tu, un braç de gitano. Sí. Saps per què es diu braç de gitano, el braç de gitano?
4: Perquè se l'han quitat un gitano, no?
1: No, hombre, no, tampoc és això. No, això ve perquè abans, ara, no ho sé, també suposo que es fa, hi havia unes persones que portaven un potet de greix, de grassa
4: sí.
1: amb un pal i una broxa petitona, i les persianes de les botigues que pujaven i baixaven les engrassaven. Saps? Perquè després pujar i baixar la porta, de ferro, anem a dir, n'és bé.
4: Com?
1: Aleshores, va anar amb un d'aquests que engrassava i tot això, li van dir... Diu, escolta, jo no et penso pagar el que em demanes. Bueno, una mica de disputa. I aleshores aquest xicot va dir, pues mira, saps què? Dóna'm un postre d'aquests que me l'enduré. I se'l va fotre sota el braç. L'home que feia això, que netejava això, qualsevolment era de l'ètnia gitana. I aleshores, sí. A partir d'aquí, la gent va dir, escolta, dóna'm un braç com aquell del gitano. I ve d'aquí. No és que tingui res a veure amb l'ètnia gitana. Té que veure que un tio se'l va fotre sota el braç, perquè a més era dona'm allò que tenia sota el braç el gitano, sota els banimilà, braç de gitano. Això diu la llegenda, no? Però bueno, si no és, com deuen els italians, si no ne vero e ben trovato. Bueno, Manolín, tinc que fer-te el concurs, vale? És el darrer programa, ho saps, no?
4: Por mi y por mi madre, por los dos.
1: Vale, venga, va, pues a veure, por tu i por tu madre i per tothom que vulgui que hi participés al darrer programa. Què t'ha semblat la temporada, Manolín? T'ha agradat? No t'ha agradat? Què opines del programa?
4: Sí, sí que m'ha agradat.
1: Sí, t'ha gustat?
4: I me pareceria muy mal sí. que lo quitaran, com el programa de la Judit.
1: A la Judit no farà més programa?
4: No.
1: Ah, no ho sabia,
4: ni
1: això.
4: Ni el de cocina, ni el de los viernes.
1: Ah, no? Carai, no. Tu. Bueno, pues nosaltres serem els següents, potser.
2: No,
1: eh?
2: Perquè...
4: no, home, no,
2: però
4: no quedarem.
1: Home, hem fet tots els números durant la temporada, eh?
4: Si no, nos iremos a Radio Teletaxi, eh?
1: Hombre, no està mal. Amb el, com es diu aquell home?
5: El Justo Molinero.
1: El Justo Molinero, eh? A veure, la pregunta d'avui... Heu vist el Mundial, encara que no seguiu el futbol, l'altre el fullet ja, que no seguiu, sou futboleros o no, però hi ha un jugador de la selecció espanyola que és molt característic pel cabell que té, que és el Marc Cucurella, que sembla un lleó, tio. Porta un cabell enorme, no? Aleshores, el que heu de dir si és veritat o és mentida d'aquest concurs és que el Marc Cucurella va dir que es deixa aquest cabell així tan... com un lleó, eh? Així llarg i gran, perquè té un fill amb autisme i és la manera que té el nano de reconèixer qui és el jugador. Perquè tots els jugadors van vestits iguals, amb el mateix equip. Home, hi ha la diferència del número i el físic, però... I ell té aquest cabell precisament no perquè li agradi portar el cabell així, sinó perquè el seu fill d'autisme el reconegui mentre juga al camp. Això és veritat o és mentida?
4: Pues mi madre y yo opinamos que es verdad.
1: Sí, tu madre i tu. Per tant, el Manolín té l'1 i l'Antònia es diu, oi?
4: Sí.
1: L'Antònia té el 2. Si l'encerteu, vos tindreu dos números més. Eh?
4: Vale.
1: Vosaltres què voldreu? Què voleu?
4: És el que t'hi va dir, sí. Un desayuno en el foment.
1: Vale, molt bé. Pues un esmorzar.
4: Eh? Digo que tanto abanico ya...
1: Us falten mans, no? Us falten mans, ja.
4: ¿Cuántos quedan ya?
1: Bueno, y ahora... No, quedan muy pocos. Y también tengo una cosa. Ahora la calor sembla que marcha.
3: Bueno, veremos que durarà.
2: A veure, sí.
1: Bueno, ya esteu de quejicas.
2: Igual no, però tu veus el temps, hi ha una ratlla així, obliqua cap amunt, que fa por.
4: Home, yo hoy me he venido andando de Molín a San Vicent. Y de San Vicent a Molín.
1: Home, Déu-n'hi-do, no?
4: Déu-n'hi-do,
2: no? No està mal.
1: Bueno, pues re, tu, escolta, Manolín, gràcies per ser seguint tan assíduament el programa, eh? I ja veurem l'any que ve que fotem, eh?
4: Vale.
1: Vale, guapo, vinga, una abraçada. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Bueno, seguim amb el protocol i tenim...
0: Això ho ha de saber l'Oriol Romeu.
1: L'Oriol Romeu és el que dirà...
0: Ara mateix l'ha vist.
1: Espera, tu, xivato de merda.
0: Pel que hem de veure...
1: A veure, ja... Ara suposo que s'ha de reunir tota la ràdio. Anem a dir els directius, els responsables, fer un balanç de la temporada, m'imagino, i a partir d'aquí donar entrada gent nova, que és important que entri gent nova, anar despedint gent com nosaltres, jo què sé. La qüestió és que sabem que aquesta temporada acaba amb això,
0: i
1: l'any que ve, com diu aquell, Dios dirà.
0: Bueno, sí, senyor García, com no, senyor García?
1: Quan dic Dios dirà, no em refereixo a tu, Fulles.
0: Sí, senyor.
1: Dic Dios dirà, i el tio, sí, senyor García.
0: Com no? Paparrutxa.
1: El papa paparrutxa és primer.
0: Paparrutxes.
1: Bueno, en fi, després d'aquest discurs papal, seguim. Bon dia, Saturnino.
5: Ja era hora, pensava ja que estava despedido ja.
1: Bueno, potser ho estem tots ja.
5: Bueno, bueno, però jo creo que esto está mal el programa, porque todos los de Pozo del Caudillo hemos enviado a Emilio al ayuntamiento.
1: ¿Cómo Emilio?
5: Emilio, eso que se envía.
1: Emails.
5: Bueno, eso.
1: Emilio.
5: Diciendo que este programa no vale nada. Éramos 150 los que hemos enviado. A ver si lo quitan ya de una vez.
1: Et refereixes al Raúl Jiménez?
5: Sí, sí, sí, claro, claro.
1: Vostè
5: claro.
1: Sempre tan col·laborador, eh?
2: Sí, ja veig.
5: No. Sí, le hemos dicho al ayuntamiento que el programa vale mucho, pero que si no le paga a los colaboradores, que este programa no, no vale nada.
6: Ja.
5: I se lo están estudiando.
1: Sí, mira, si aquesta és la teoria, ja li asseguro que l'any que ve no continua.
2: Exacte.
1: Jo ho doni per fet, això.
5: La pregunta que decía de las mujeres, de no sé qué, si se reían...
1: No, no, lo, jo el que dic és, a veure, que hi ha estudis que fan de l'atractiu entre la gent, entre les parelles, tot això, i, per exemple, pues, els llocs que més s'hi fixa un home d'una dona, no cal dir-ho, tothom ho sap, no? Sobretot els homes ho sabem. Però, per exemple, els punts que s'hi fixen les dones, que nosaltres amb això no, una de les coses que s'hi fixen molt les dones per l'atractiu d'una persona, a part de la dentadura, no?, que siguin les dents correctes, les mans, per exemple. Diuen que les dones miren molt les mans dels, dels homes. És una cosa que la troben molt atractiva, una mà, no? Que vol parar de fer el guarro aquí, treure's borilles amb aquesta mà. Vostè creu que això és atractiu? Treure's una borilla?
5: Pues si me viene ahora de gusto, pues tendré que sacarla y engancharla debajo la mesa.
1: Hosti, per favor, eh? És com allò d'alcohol que estava ple de xiclets.
5: Bueno, sí, sí.
1: Pues, per exemple, les mans. Una cosa que també es fixen molt les senyores, que potser no ho reconeguin, és el pompis dels homes. El pompis també és una cosa que s'hi miren molt, la senyora. No? Nosaltres segur, eh? Nosaltres... És allò que diu, si recordes quins ulls tenia? Diu, no, hòstia, però tenia uns pits, no?
2: Tenia
1: uns? S'imagina, no? Sí, que hi ha molts punts d'atracció. La veu, per exemple, la veu és molt atractiva.
0: Bueno,
1: sí,
0: García, les... truquen!
1: Ai? Ai, Déu meu senyor, vinga, en va, som-hi. Hola, bon dia. Hola?
7: Hola, bon dia.
1: Hombre, Montse Rubió, amb accent a on? A què no ho sabem ni?
5: En la Jota. En la Jota.
1: A la Jota? Ara vostè m'ha sortit aragonès per ballar la Jota.
5: Bé,
1: ai, Déu meu. Què tal, Montse, com estàs?
7: Bé, senyor García.
1: Molt amable, senyora Rubió, i no dic més. Eh? Hasta aquí puedo leer, com deia la Mayra.
5: ¿Nos podemos ir ya, nosotros? ¿Nos vamos?
1: No,
5: sí. Porque están aquí hablando los dos. Este es un programa de eso de la noche, nocturno. Hola, ¿qué tal?
1: Ara l'altre. Què et passa, Follet?
0: Fer fora
1: el García.
0: És una urgència.
1: No preocupis, la temporada que ve serem fora tots, tu inclòs, eh? Què tal, Montserrat? Bueno, ja saps que és el darrer programa del Reobrim, eh? I què tal? Tu, què t'ha semblat la temporada? Que, com ho has vist? T'hem distret? T'hem avorrit? T'hem esbarat?
7: Oh, sempre, amb la mateixa línia.
1: Amb la mateixa línia?
7: O sigui, sí, sempre.
1: Suporífer.
7: Feu com vulguis, però...
0: Reobrim els diumenges, què? Per desgràcia seva.
1: Per la gràcia de la Montse, no? Ja m'ho imagino.
7: Sempre s'aprèn alguna cosa, recordo alguna cosa.
1: Bueno, sí. Bueno, jo sempre he dit que és un programa que diu tonteries que no serveixen per res, però a vegades fan gràcia, no? És allò, dius, mira, anècdotes d'aquelles que dius, mira, no ho sabia jo.
0: Tonteria, García.
1: Vols callar ja que estàs esbarat avui, Follet? Oh, Déu meu.
5: La verdad, eso de que se aprenden cosas es verdad, ¿eh?
1: Sí, ¿tú creus?
5: Porque ya que he aprendido a no cobrar.
1: Mira que són passats els
5: tios, eh? A no cobrar.
1: Has après que la diferència entre... La diferència entre Rubio i Rubió va amb l'accent a l'ou. Veus? Ja has après alguna cosa.
5: Ja és verdad. És verdad.
1: És veritat o no?
5: Sí, és verdad.
1: Ja està.
7: Bueno... Te'l paguen, Saturní, no?
5: A mi?
1: Aquest a l'esmorzar?
5: Claro, si me traigo el bocadillo y la bota. Y antes de entrar desayuno sentado en la radio.
1: Però què dius? Quines mentides dius?
7: No,
5: sí, eso sí, el vermut sí.
7: No,
5: eso es verdad, el desayuno sí que me lo pagan, eso es verdad.
1: Sí,
5: claro, un cortado descafeinado y un cruzanito de los pequeñitos.
1: Mira que es mentider el tío.
5: No.
1: Bocata, carajillo...
5: Copa de Magno.
1: Copa de Magno, jo que sé el que es fot el tio. Quan vas allà dius, hòstia, Saturní, no, però què has fet?
5: No,
1: tenia una mica de gana. I si va el Follet ja no veguis, eh? No, l'esmorzar sí que el fem. L'esmorzar el fem, i això
5: és veritat.
1: No es pot encaixar, eh?
0: He anat al bar del costat, m'he fotut un bon àpat, i els he dit que pagaries tu.
1: No, sí, ja ho sé, això sempre pago tot, eh? Bueno, Montserrat Rubió, a veure, el darrer concurs d'aquest programa, vale? La pregunta és, saps que hi ha el Cucurella, el jugador aquest de futbol, i si no has seguit la selecció, no el coneixes, és un individu que porta una melena enorme, un cabell escarolat, gran, sembla un lleó, no? Aleshores, és molt notori perquè fins i tot és antiestètic, o sigui, és una cosa que, bueno... Però és molt reconeixible. I diu, ell diu que ho fa perquè... És com un lleó, sí, igual que un lleó desmaganyat, eh? Saps? Ell diu que ho fa perquè té un fill autista, i aleshores és la manera, a través del cabell, de que el nano reconeixi qui és son pare i el vegi jugar. Això és veritat o és mentida? No sé.
7: Jo dic que és mentida.
1: Mentida. Molt bé. Molt bé, Montserrat. Doncs, bueno, de moment tens el número 3 i si l'encertes, dos números més. Eh? I moltes gràcies per seguir aquest programa durant tota la temporada, eh, Montse?
7: Ah, home, vosaltres, fins la propera, no?
1: Bueno, no ho sé, no ho sé.
5: Bueno,
1: no, si ja la Judit no fa el programa i tenia molta més audiència que nosaltres. La Judit pensa que trucava un tou de gent i molt, un programa molt seguit.
7: Però, vull dir que, escolta, pensa que la Judit ho deixa ella.
1: No ho sabia jo, això.
5: Esa es la diferencia, no como nosotros que no echa. Esa es la diferencia.
1: Bueno, Montserrat, una abraçada molt gran, gràcies per seguir-nos i bueno, que tinguis un bon estiu, eh?
7: Un moment.
1: Adéu, bonica.
7: Escolta.
1: Ah, digues, digues.
7: Que si em toqués, jo vull al
1: vano. Ai, és veritat, hosti, no t'he preguntat. Molt bé. Molt bé, molt bé, Montserrat. Vinguen, una abraçada. Adéu, adéu, adéu, adéu. Bueno, pues la Montse diu que no, que és mentida allò del cabell, i el Manolín i l'Antònia diuen que sí. Bueno, escolta, aquí fem preguntes estranyes, però de vegades, de vegades. Bueno, Saturnino, l'hem tingut aquí tota la temporada, eh?
5: Bueno, tota no.
1: Vostè, bueno, tota la que no ha estat presoner.
5: Claro.
1: Sí, perquè s'ha de dir. ¿Qué tal? ¿Qué opina de aquel programa usted, Saturnino?
5: Yo, si opino de este programa, a los 10 minutos nos viene el alcalde y nos lo cierra.
1: Millor que no lo diga.
5: Bien, yo, este programa me gusta porque puedo decir lo que quiero, nadie me corta, nadie me dice que no tenga que decir lo que tengo que decir.
1: Eso es verdad.
5: Y que es entretenido, pero claro. Ahora he tenido una oferta de la radio de Cataluña o no.
1: Sí. Ah, sí,
5: sí. Porque tienen que ir a cambiar unos perfiles. Me han dicho que si puedo ir a buscar los hierros de los perfiles yo. Los perfiles de la puerta los tienen que cambiar y me han avisado.
1: Yo el perfil que conec vostè és el de la fitxa policial.
5: Sí. No, pero muy
1: que
5: bien.
1: Que está en aquellas rayas darrere, está de cara y de esquena y de perfil.
5: Muy bien, muy bien. El programa a mí yo me lo paso muy bien. Y yo, nada más con que haya una persona que se ría, una... Ja soy feliz, me voy de
1: aquí. Pensi que de riure-se'n de nosaltres hi ha molts.
5: Vale, pero yo simplemente con que hay una persona que se ría, yo ya estoy contento y feliz.
1: Molt bé. Una altra trucada, sí? Hola, bon dia. Hola.
6: Hola, bon dia.
1: Hombre, la Teresa Blaya, què tal, Teresa?
6: Sí, molt bé.
1: Encara de l'estiu ja? Ok, molt bé. Encara de l'estiu ja, no, Teresa?
6: Sí.
1: Marxes fora, et quedes aquí, què faràs aquest estiu?
6: Guardo el popa.
5: Sí?
1: Ah, bueno, està bé.
5: Ja no podré anar a robar.
1: Escolta, a l'estiu molts cops el millor s'estàs a casa, eh? També t'ho tinc que dir, eh?
6: I tant.
1: Perquè passa que, bueno, sembla que com tenim uns dies de festa, no? Pues hem de sortir, però vaja.
6: Jo tinc tot l'any.
1: Ah, molt bé, això està molt bé.
5: És veritat.
1: Però, home, tot l'any de festa és... Bueno, estàs de tindre un càrrec molt important al país, eh? Sí. O estàs jubilat, una de dues.
2: Claro.
1: Bueno, Teresa, a veure, et faré la pregunta aquesta, vale? El Marc Cucurella és un jugador de futbol, torno a dir, que té el cap...
2: El cap.
1: Bueno, el cabell. Bueno, però té un cap que se'l veu.
6: Que ara se'n va al Real Madrid.
1: Exacte, ara al Madrid. Igual se li mullen les melenes, no ho sé. La qüestió

0: Foto molt nerviós, fullet. Què vols fer? Què? Ni se t'acudeixi. Diu que portarà un ioqui. Vinga, en Teresa, doncs tens el número 4, si l'encertes, dos números més. I bueno, què t'ha semblat el programa, més o menys, ja que ens despedim i tal? Vols dir alguna cosa?
1: Està molt divertit, i que tornis l'any que ve.
0: Bueno, ja veurem, eh? Ja veurem. Aquí amb els col·legues que tinc, de com el Fullet i l'altre, només volen cobrar, ho tenen fotut, eh?
2: Home, què? Per
1: estar divertit, també.
0: Bueno, molt bé, Teresa, doncs digues.
1: No vull el banico, perquè en tinc.
0: Que vols a l'esmorzar, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Pues moltes gràcies, Teresa, per trucar-nos, eh?
1: Vale.
0: Adéu-siau. Adéu, bon estiu. Adéu. Bueno, hem de parlar amb la Montse. Montserrat, carinyo. Què tal? Avui estàvem més fresquets, eh? Avui ha refrescat una mica, per almenys.
3: Avui estàs a la llista de l'habitació oberta?
0: Sí, perquè...
3: Està fred, aquí.
4: Estava bé.
0: Home, nosaltres tant com fred, no, però Déu-n'hi-do, els refresquets que estàvem, eh?
3: Aixecar-se'l de matí.
0: Montse, no se't sent.
3: No,
0: molt fluixet.
3: Pues està a tope.
0: Pues de costat més, perquè... Oi que se sent fluixet?
2: Sí.
3: Ara,
0: sí.
3: Dic, aixecar-se al dematí, notar aquesta fresqueta, sí. Jo ja afirmo.
0: Sí, no? La Montse és molt calorosa, eh?
3: I dormir sense...
0: Molt calorosa. Sense què? A veure què dius ara.
3: Ai.
0: A veure què dius, dormir sense...
3: Sense l'aire condicionat o sense el ventilador.
0: Ja. I què tal portes dormir sense el García? Perquè quan fot calor, em fot fora, tu.
3: O sigui... Què dius ara?
0: Quan fot calor...
2: A veure, trapo el seu tio en casa, eh?
0: No. Bueno, és igual, deixem-ho calor. És molt calorós,
3: la Montse. Jo el faig marxar cap al seu
4: costat. Ella m'aparta cap al racó del llit.
0: Jo tenia... Com diu aquell, jo tenia un amic, que era un bèstia, un salvatge, aquell tio. Bueno, amic no,
2: conegut. Bueno, si t'era amigo...
0: No, conegut. I aleshores el tio, quan es barallava amb la dona, mira si era cabron, que quan es barallava amb la dona... perquè s'enfadaven per lo que fos, anaven a dormir, llavors el tio simulava que estava somiant i li fotia una patada i la fotia fora del llit. I quan ella es queixava, el tio estava... Estava somiant. Hòstia, la mare, que dolent, no, el tio aquest?
5: García, ets un trolero, un mentider, un farsant i un poca solta.
0: Alguna cosa més, senyoria, per al·legar aquest jutjat?
5: Sí.
0: Què?
4: Sí?
0: Mira, Fullet.
5: Mira, que ets tossut i pelma, eh?
0: Jo sí, sóc tossut, eh? Com em foto amb una cosa a la banya en un lloc, eh? Bueno, a veure, Montserrat, que t'hi tallat, carinyo.
3: Sí, que no et puc fer fora del llit, xato, perquè nosaltres tenim... Espera, que això ressona, ara. Són dos llits individuals junts.
0: Però estan, no, però estan junts.
3: Estan junts, sí, però cadascú té el seu llit.
0: No és allò de la tauleta de noces... Ai, de noces.
2: Que
0: fa nosa al mig. No. Sí. Jo recordo, o sigui, hi ha llocs que vas a dormir i la intimitat és important, tu. Mm-hmm. Estàs d'acord o no? Sí, allò que vas tot emocionat i la tauleta nit al mig, o sigui, no fotis.
2: Això és de los 20 a los 26 años, luego ya...
0: Bueno, això serà vostè. Bueno, jo, ara que parla de joventut, quan vam anar de viatge de noces amb la Montse, una intimitat, vam anar a Londres. I, hòstia, teníem un pressupost... no londinenc, més aviat...
5: Això tindrà les represàlies més absolutes.
0: I vam anar a un hotel que es deia Eden Park, que casualment una parella que coneixem van coincidir allà, es veu que era barat i tal, i teníem, bueno, la vida... El viatge de nuvis, tu...
2: Home, hòstia, va com un león.
0: Bueno, m'és igual. Va, agafo la cortina...
5: Què dius,
0: tiro,
5: ara?
0: Hòstia, si dava algun cantó, es quedava l'altre cantó obert. O sigui, era una cortina molt estreta, però una finestra gran.
4: Oh.
0: I, hòstia, no hi havia manera.
4: Sí.
0: I jo dic, hòstia, això no acaba de... Jo no entenc, jo vull intimitar, m'acabo de casar. Estic fet un toro. I, hòstia, el pitjor del cas és que dic, bueno, si ho fem així, pues... I sort que tenia cortina, perquè a Londres moltes cortines no n'hi ha, eh? Però, bueno, i, hòstia, vaig veure una senyora gran davant... I la tia, jo no sabia si era de cera o una tia de ceràmica, estava sempre mirant cap a la nostra habitació.
2: Claro, la vieja del visillo.
0: Exacte.
4: És típic.
0: Hòstia, quin petit, tu. Home, no pot ser. Han de pensar que quan va una parella jove, recient casats, hòstia, un amic... Home, no vull dir que tinguin pètals, eh? Però, home, com a mínim la cortina, tu. Sí o no?
3: Nosaltres amb una...
0: També et va passar igual, o què?
3: Que vàrem anar a venir Carló,
4: Sí.
3: Vam trobar l'habitació amb pètals de roses i una ampolla de cava. No els havien pas dit res, eh?
4: No els havien dit res. Ens ho van posar.
3: Ens ho van posar perquè sí.
0: Collons, us van veure cara d'enamorats.
3: Jo què sé.
4: No, ni ens coneixien.
0: Ah, no, no.
6: No, no.
0: No, no. Escolta, aquest hotel era un hotel normal o sí, era un hotel de
6: cita? No, era un hotel normal.
0: Perquè això són una mica hotel de...
2: A veure si era molt bé. A veure si era molt bé.
0: Escolta, el llit es girava?
6: No. No, no, no.
0: Bueno.
3: Tenia mirall al sostre?
6: No. Tampoc.
3: Si hi havia una cabra...

0: No la vaig perdre.
1: O sigui, una cabra, tu, la mare de Déu.
0: Una càmera.
1: Una càmera. Ah, una càmera. Dic, no, això, això cada cop s'està complicant més.
0: No, però va ser molt bo. En cas que vegi pell i poi.
1: Obre, dic, hòstia.
2: Però,
1: mare de
2: Déu. Però això de l'espejo, esto me pasó a mí, también recién casado.
1: Ah, sí?
2: Así. Sí. Y estaba ahí, yo estaba en el tema y estaba mirando arriba, coño, y le digo a mi mujer, hostia, que este tío es un tigre, ¿eh? Este de aquí arriba.
1: Mira
2: este
1: que
2: tío,
1: es fantasma,
2: que era yo.
1: Tío, ¿eh?
2: Era yo.
1: Mira que es fantasma.
2: Yo era yo.
1: Un tigre, un
0: senyor. Salto el tigre.
1: Bueno, escolta, deixem-se d'intimitats amoroses.
0: Ah, sí.
1: Eh?
0: Sí.
1: I anem a començar a dir notícies. A Kènia, un tio de Kènia, un keniano, doncs es va autoproclamar Jesucrist.
0: Hòstia. Bueno, ja passa,
1: sí,
0: això.
1: Però va tindre que anar a la policia quan van intentar crucificar-lo.
0: Clar. Hòstia,
1: però és bestial, això. O sigui, el tio es va passar per Jesucrist,
3: sí, sí.
1: I el poble, sí, és Jesús, és Jesús.
3: Jesús, a la creu.
1: Hòstia, el anaven a clavar, el pobre, però... Mare de Déu, no? Mare de Déu. Després s'ha creat una tassa de vàter que... un inodoro, que es diu, sí, de manera fina, no? Que perquè les dones tòxiques que sospiten... Dones tòxiques, vull dir aquestes dones tan celoses i tan... Ja m'entens, no? Que sospiten que el seu marit s'escriu amb altre mentre està en el bany. Hosti. Sí, hi ha una de les coses... Hi ha molta, ara hi ha moltes hemorroides, moltes més, però la gent està molta més estona al lavabo.
3: Sí, agafen el mòbil i s'estan hores.
1: I s'estan hores, sí, allà. Molta gent que s'ha trencat la cama perquè quan s'aixeca, sí, té la cama dormida, no té tacte i se la trenquen. Vull dir, cuidao, perquè, escolta, quedar-se al vàter, tu... No. Abans era un càstig. Castigat al vàter.
3: Ara al revés.
1: Ara li veus
3: el vàter. Te'n
0: recordo que abans hi havia paper de diaris perquè llegissis el
3: bueno,
0: diari.
3: Bueno, hi havia el diari, és veritat.
0: Jo me n'emportava un llibre abans, sí, al lavabo. Sí. Quan
3: jo també, eh?
1: Què vols dir? Que hi havia paper de diari perquè mentre feies llegies el paper del vàter?
3: Clar, clar. O sigui, si no te'n dus un llibre.
1: Quin ingeni, no?
3: Jo me'n toco un llibre moltes vegades.
1: Ah, sí? És, sí, la biblioteca, no?
3: Sí.
1: Bueno, doncs pues, la qüestió, s'ha inventat un inodoro de manera que quan els marits... estan xatejant o fent whatsapps o el que sigui, detecta això i li envia una còpia al telèfon de la dona. Això deu estar tan prohibit. Home, bo, no ho sé, però prohibit hauria de ser.
3: Hauria.
1: Si arriba un punt, macho, que ja...
3: Maquiavèlic.
1: No, o sigui, no pots anar al vàter ni tranquil, tu.
3: No, no.
1: És veritat o no, eh? Bueno, una altra cosa. Una història que és important. Era tan pobra la mare del Cristiano Ronaldo que va fer un intent d'avortar el Cristiano, us imagineu?
3: Hòstia.
1: Si li veus aquest home tan famós, tan mundialment ric... No hauria estat. Nascut. És curiós, no. Aquestes coses, oi? És com a Madeira, no?
3: Perquè sí, eren... sí, Madeira, Madeira.
1: Una mica com Pinocho, de Madeira, eh?
3: S'ho veig.
1: Ai, Déu meu. Bueno, més notícies d'aquestes idiotes que donem. Una cosa alarmant, tu. Espanya es queda sense donants de semen. La situació pot ser crítica en 3 anys. Què, Saturnino, com t'has quedat amb això?
3: Sorprenent.
1: Sí, sí, és bastant, no? Moltes clíniques estan rebent la meitat d'aspirants que fa 4 anys atribuint la caiguda a la pitjor qualitat del semen, a més, i el desinterès dels joves i la por a perdre l'anonimat.
3: Bueno.
1: No?
4: Perdre l'anonimat?
1: Sí, home, que dius... Bueno, que... S'imagina que és un donant de semen, queda prenyada amb això...
3: El teu ADN corrent per allà.
1: Clar, vull dir que han de ser... Manera. Legalment és complicat, m'imagino. Però, bueno, que ha baixat els donants, tu. Això que li atribueix vostè, Saturnino, que són els experts sexòlegs.
2: Però que paga poc, antes pagaven més i ara paguen menys.
1: Vostè ho porta tot el diner.
2: A ver si te piensa usted que los que van a donar semen van gratis.
1: Bueno, ja m'imagino.
2: No, pagan.
1: Però els de sang no, no?
2: O sí, no, també. No. A sangre te dan un bocadillo y una bebida para que te recuperes, pero al semen... Yo hubo una temporada que estaba cada día allí durante 2 semanas y me adelgacé casi 20 kilos.
1: Ya.
2: Al final me dijo, mira, vete a la celda, límpiala. No, pero es que pagan. A lo mejor es que ahora pagan menos. Yo qué sé.
3: Imagina la quantitat de saturninos que hi ha en pel món.
2: Claro.
1: Home, el que seria un donant brutal era aquell que vam donar la notícia que tenia orgasmes cada 2 minuts.
3: Hòstia, sí, aquest!
1: Aquell tio, pobre home, que estava... Això quina cosa, tu.
2: No sé.
1: Bueno, en fi, una altra cosa. Jo tinc un amic, com deia aquell, que fa seguros. Fa seguros al Corte Inglés, a més, d'aquests. I em va explicar una anècdota que era bestial, perquè diu que va anar un matrimoni a fer-se un seguro de vida, no? I ell li diu... ell li diu a ella, diu, escolta, vull fer un seguro de vida, així si em moro...
5: Per què?
1: Et quedes amb tot el que hem pagat i, a més, tindràs uns 200.000 euros d'indemnització. I la dona li va dir, però Paco, o Antonio, no sé com es deia el tio, però escolta, si jo que et moris, ja em conformo. Hòstia, mare de Déu, això s'ha mort, tu, què és, això? Hòstia, que fort, tu, eh?
4: Mare de Déu. És que la vida té cada cosa.
1: Té cada cosa, la vida, eh? Bueno, més notícies d'aquestes... Com els diria jo? Que, per cert, no hem posat la sintonia, eh?
4: No.
1: Va, posem la sintonia del Mundo Está Loco, eh? A veure què tal, eh? Ai, Déu meu senyor.

0: Una de les coses que potser no saben, vostès saben que està molt de moda, és molt freqüent veure aquests gatets xinesos que fan amb el braç, que belluguen amunt i avall, que acostumen a ser dorats o blancs, que estan a tots els bars d'Espanya, pràcticament, perquè tots són gats xinesos, no? No? I que, bueno, i diuen, home, és que això porta bona sort i tal. Bueno, en realitat, la història d'això, jo els hi explicaré ara, perquè aquest gat de la sort, que es diu, que està en els restaurants xinos, no et saluda ni res de tot allò. La història comença que va haver un home que estava a punt de morir-se, vale, al Japó, quan va tornar de casa, doncs, de casera, es va anar a refugiar de la pluja, no? I va entrar en un temple que hi havia tot de gats, vale? Molts gats. Que era, ella amb això en concret es diu, la porta del temple. I hi havia un gat a sobre que, a més, sempre, bellugava la cama, tenia aquesta costum de tal. I ell va entendre de que el gat el va cridar. Aleshores, ell va sortir de sota un arbre, se'n va anar cap al menino perquè el cridava, perquè pogués entrar al temple, coses d'aquestes, i un raig va caure a l'arbre i li va salvar la vida. Aquest gat li va salvar la vida amb l'error de que el gat no ho saludava ni res, simplement bellugava, tenia un tic. Però l'home va entendre d'això i es va salvar la vida. Aleshores, decidit a pagar el deute, perquè li va dir que aquest gat li havia salvat, doncs, la vida, i amb deute amb aquell gat, l'única forma que podia fer-ho es va convertir aquell petit temple, arruïnat i vell i antic, el va omplir amb diner i va fer un temple que es diu Gotokuji, a Tòquio, que està cobert de gats i milers de figures blanques, perquè els xinesos i els japonesos porten els gats allà, com, igual que nosaltres portem un siri a Montserrat, per dir alguna cosa. Per això, i aquest manekimeko, que es diu així, no és que et saludi, ni fa el gest perquè vinguis, ni aixecar la mà, ni res. Simplement era un gat que tenia un gat, i en lloc de dir adeu o vine cap aquí, simplement resulta de que atreia la bona sort degut a aquesta història. No ho sabíeu, això?
1: No.
2: Bueno, buena suerte, pero a mí me pasó al revés, mala suerte.
0: ¿Cómo mala
2: suerte? Un día estaba yo con el tema que ya saben qué es, del cobre, sí. Y desde arriba a la montaña habían dos policías y me hacían así con la mano.
1: Así también.
2: Ven pa' aquí,
0: ven pa' aquí. Ya.
2: Bueno, mala suerte.
0: Es una cosa diferent, per això, no?
2: Bueno, lo mío era mala
0: suerte. Vostè, si diuen pa' aquí la policia, és que algú ho haurà fet. Dic jo, o no?
2: Ahora estaba en el tema del cobre.
0: El tema del cobre.
2: El tema del cobre.
0: Ay, Dios mío, señor. Bueno, més coses, Més notícies d'aquestes una mica així estranyes i fantàstiques. A partir d'ara, a partir del juliol d'aquest mes que deixem, tot cotxe nou ja vindrà amb un alcoholímetro antiarranque. Ho sabeu, això?
1: Ah, no.
0: Sí.
1: No, no.
0: Tindran un sistema que si tu vas amb alcohol... pues jo que sé, com el bebè borratxo que tenim o qualsevol cosa d'aquestes, no s'engegarà. Ja venen preparats per instal·lar un alcoholímetre que evitarà que el motor s'arrenqui. És una seguretat, no? Què us sembla, això?
2: Però esto hace 2 años así que ya sacaron, según que fábrica de coche, ya lo sacaron en algunos coches. Lo que pasa es que no le dejaron que fuera para todo el mundo. Ahora se ve que esto es muy fácil. Venden accesorios que lo hacen. Un accesorio lo compran, lo instalan en el coche y ya está.
0: Evidentment, tots els nous cotxes de matriculació a Europa ja ho obliga, no? Sobretot si ets furgoneta, ets un autònom o tot això, clar. La preinstal·lació d'aquest alcoholímetro antiarranque, no? Detecta una tassa positiva i el cotxe no arranca, És una... També hi ha una càmera de distracció, de detecció de distraccions, que avisa si apartes la mirada de la cara. És a dir, el conductor anirà mega controlat a partir d'ara, amb tot de controls de seguretat.
2: Eso de control de la vista, ya lo lleva, los coches míos lo lleva.
3: Sí, en el momento
2: que me gira a hablar con mi mujer así, me sale un ojo rojo, pum.
3: El Manel pita, el meu cunyat pita, que és el Toyota aquell pita.
0: I després hi ha la frenada automàtica ampliada, que a la que detecti un peató o una bicicleta o un patinet, el cotxe, sense que tu facis res, pararà. Això pot provocar una de pinyes, també?
1: Sí, perquè, clar, això és el que anava a dir.
0: Perquè per darrere, si es creu en tio, pares
1: de cop... Això és el que anava a dir, de cop i el del darrere...
0: Bueno, i evidentment, quanta més tecnologia al vehicle, més coses a revisar del teu seguro. de l'assegurança, no?
2: I m'ha subirà el preu del cotxe.
0: Eh?
3: Sí.
2: I m'ha subirà el preu del cotxe.
1: I més anirà al mecànic, perquè sempre fallarà algú. Més,
3: mira, jo te puc dir que el meu mecànic fa... Mira, jo tinc el cotxe que té més de 22 anys. L'altre dia m'ho deia, jo tinc cotxes aquí que porten 20.000 quilòmetres que estan destrossats.
1: I estan trinxats.
3: Tenen el motor destrossat. No sé dir que això. Jo arreglo, però... Un cotxe vell ja arreglaràs una pega com que, i com que porten tant de temps ja saben el que has de tocar. Ara aquests nous són tan complexes.
4: Els cotxes més vells són peces.
3: Sí,
4: els cotxes nous tots són plaques elèctriques, no sé què, un cable o el que sigui, no d'això. Vinga, canvia tota la peça, o això no funciona. No sé què, canvia tota la peça.
0: Bueno, més coses. Suècia, sabeu que Suècia recicla de forma tan eficient el que són les escombraries domèstiques que van per ser llançades menys de l'1% de les escombraries. Tot l'altre ho recicla la gent, no? Sembla ser que el país té que importar escombraries, o sigui, portar-se escombraries d'altres països a Suècia per poder cremar-la per les seves plantes d'energia. I a més, saps què fan? Escalfen hogars. Fan llars. És a dir, no només no generen, sinó que importen escombraries d'altres països, la cremen i fan calefacció.
5: Què dius,
0: és tremendo, això, l'avançats que estem. Aquí nosaltres som una mica prehistòrics.
3: Aquí vols posar una planta de biomassa i tens tots els ajuntaments en contra. És que, clar...
2: A veure, prehistòrics, no sé, però jo he visto... los containers que hay cada uno para cada cosa. Y yo iba a tirar, por ejemplo, el cartón en el cartón y veo gente que botella de plástico la tiran en el cartón. Y lo que es de la comida lo tiran en el otro, que no tiene que ver nada con la comida. ¿Entiendes? La gente también, la educación la tiene por el forro de las narices, ¿eh?
0: Bueno,
2: de
0: verdad. Es un tema complicado.
3: Aquí, aquí hay una altra cosa. Jo, per exemple, quan baixo les escombraries, que normalment els baixo al matí, com vaig a treballar o quan marxem, no hi ha cap container que estigui buit. Tots estan a tope a rebossar.
1: Estan plens.
3: Què has de fer amb aquella bossa?
2: Bueno, pero esto que en Gerona, porque aquí en Barcelona... Por la noche, es que lo digo yo, porque con la ventana abierta pasan todos los camiones y por la mañana están todos los containers vacíos.
3: Que es que no hay sal,
2: hasta el de la botella recogen por la noche, que hacen un ruido.
3: Pues tanto en Gerona como en Sal tenemos un problema enorme
2: pues,
3: con la basura.
2: A saber qué alcalde tenéis en Gerona, que ya sabéis qué alcalde tenéis.
3: Bueno, yo Sal a la esquerra.
1: El problema...
2: Pues ya está.
3: Que pel caso...
2: Ninguna pregunta más, señoría.
1: El problema de Sal, a més, és un altre, que Girona és un merder de claus i de carnets i tal... I llavors venen a llançar l'escombraria a Sal.
2: Claro.
3: Perquè Sal no ho té.
1: Claro.
3: Bueno, jo ho dic perquè jo visc just en el llindar. Això és Sal i això és Girona. I veig els dos veïns de davant, que són de Girona, que venen a tirar les escombraries allà.
1: Allò s'omple allò una pila.
0: Bueno, tot és un tema d'educació i de civisme.
3: Sí,
0: jo ja faig
3: reciclatge, tinc dos bosses, vull dir, en principi.
0: És molt complicat, perquè la gent va a l'immediatès i a lo seu, i és complicat. Però, bueno, escolta, el problema no està... Ho han dit tota la vida. El problema no és embrutar el carrer. Ai, escombrar, que hi hagi més gent fent escombraries, no? El problema és que la gent no embruti.
3: Bueno, clar.
0: Al Japó no hi ha papereres, sabeu això? I no hi ha un paper terra. Per què? Perquè el paper que fan servir el porten a casa seva. No, o hi ha gent que té un caramelo i se'l fot el paperet a la butxaca.
3: Jo l'he arribat a posar en el bolso, i tirar-ho a casa.
0: Bueno, vull dir que...
4: Mira, ara que estic del caramelo, va sortir, sentia una notícia l'altre dia, bueno, de fet l'escoltaves tu, Xavi. Sabeu que es triga a desembolicar un caramelo i posar-te'l a la boca i tirar el paper a la paperera? Caminar 15 metres.
0: La durada de 15 metres caminant.
1: Sí.
4: A Disney hi ha una paperera cada 15 metres.
0: Perquè no hi hagi ni un sol paper.
1: Molt bé, molt bé.
0: Hem d'aprendre moltes coses. Per exemple, aquesta notícia li interessarà a Saturnino. I al Follet també, perquè van directes a la presó tots dos. Mentre molts països estan construint presons, als Països Baixos, se diu Holanda, van fer exactament tot el contrari. Van tancar més de 20 presons, tancades, perquè ja no tenen suficients recursos. Això és un avanç.
2: O que se van todos fora de su país.
0: No. Tanquen perquè no hi ha tanta violència. És a dir, aquí hauríem d'anar ampliant.
1: Aquí, quasi.
0: No? A les dues dècades passades, la població penitenciària de neerlandesa es va reduir més d'un 40%.
1: Com aquí, més o menys.
3: Com ho
0: No ho sé, la caiguda de la delinqüència va ajudar, però també va canviar la forma d'impartir justícia.
1: Clar.
0: A vegades el millor èxit d'un sistema de justícia no és construir més presons, sinó necessitar cada cop menys, no?
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, 20 presons eliminades perquè no tenen suficients reclusos. Bueno, suposo que...
5: Verge santa, al matí que ens espera.
0: Jo no sé com s'ho fan, però ara que nosaltres diem que tenim tanta violència i tanta agressivitat i tants delinqüents i tot això, a Holanda 20 presons menys.
2: Bueno, però quan t'ho he explicat a mi, per què?
1: Clar, és el per què,
2: això.
0: Bueno,
2: claro.
0: No, jo no sóc jutge d'allà ni res, però és la forma d'impartir la justícia.
1: Ah, clar, clar.
2: ¿Cuánta gente de fuera, cuánta gente de fuera de Holanda va a Holanda a trabajar? Que no son holandeses. El, home, idioma, el idioma influye mucho.
0: Sí. No, pero Déu-n'hi-do,
2: no, no, pero el idioma influye mucho.
1: Influeix.
2: ¿Eh? Tota la inmigración que hay, que hablan castellano y todo eso, como nosotros, claro, van a países que hablan el mismo idioma que ellos, que te pueda entender.
0: Però hi ha una cosa, sempre posem la immigració com un factor de delinqüència, bueno,
2: no.
0: I no ho és.
2: No és per, escolta, no, el hecho no és eso.
0: El tant per cent de presoners que hi ha a les presons espanyoles...
2: Sí, són espanyoles.
0: Són espanyols, la gran majoria. És una minoria, molt poca la gent de fora.
2: Però que me refiero que en Holanda y en estos sitios, una gente, por ejemplo, yo que sé, un cubano, dile, por ejemplo, que vaya legalmente a trabajar, y se irá a trabajar a otro sitio que no sea Holanda y que hablen el idioma que él más o menos entiende.
0: Sí, sí.
2: Porque para entender el holandés...
0: El flamenc, entiende? Sí, ¿no?
2: Bueno.
0: Bueno, però a mi em va fer molta gràcia.
2: Sí, no, està bé, està bé.
0: És una bona notícia, no?, el fet que redueixin...
1: Sí, tant que ho és.
2: Claro que és una bona notícia.
0: No, hem d'aprendre d'aquest tipus de coses. No dir, és que allà estan peor. No, hem de mirar els que estan millor per semblar-se als que estan millor. No quedant-se tranquils dient que hi ha gent que és pitjor.
3: La justícia que té Holanda no és la mateixa que tenim aquí.
0: No, és diferent.
3: Aquí tenim una colla de...
2: Ahí no tenen Marchena ni coses d'estes.
3: Aquí tenim una colla de jutges que no hi ha cap que valgui res, eh?
2: El juez mismo, pues ara canviant un poc el tema.
3: No, i te donaré un exemple. Un exemple molt fàcil. Vosaltres us recordeu d'aquest noi que va atropellar amb una noia als Àngels i que no la van recollir?
2: Sí.
3: Aquest noi, després de 7 anys o de 5 anys, ha estat jutjat aquesta setmana. Vale? La pena hauria hagut de ser de 7 anys. Li han posat una pena de 2 anys i no ha d'entrar a presó. Un noi que ha matat amb una noia, amb una... anava borratxo i col·locat. Vale? I no li ha fet absolutament res. I t'ho dic perquè és amic de la, és amic de la meva neboda. Ell? I ho sé de bona mà. I dius, perdona, això és la justícia, es mereix aquesta noia. Aquesta noia va morir, eh? I la van deixar tirada a la carretera.
1: Sí.
3: I eren dos, eh? I l'altre no li ha fet res. I la varen haver d'apartar del cotxe, o sigui, no és que no la veiessin, és que la varen apartar de la carretera per poder tirar endavant, eh? Sí. I és molt trist, a mi, si això és justícia, ja me perdonaran, eh?
1: Sí, sí.
3: Ho sento, però és així.
4: Bueno, això és d'aquests, n'hi ha molts, eh? Els robatoris d'aquests, de mòbils, de tot això, ja fa molts anys que nosaltres una vegada els de Guàrdia Urbana ens va explicar. Si tu els, tu els pots detindre o emportar-te'ls, perquè han robat, però si a les 24 hores ja estan fora un altre cop, que surten per l'altra porta, no farem mai res.
3: No, aquest és el problema. No,
4: ara sembla que sí, que es veu que quan feguin més de...
2: Sí, ara poden.
4: Amb la suma de més de 400 euros o no sé què, bueno, jutjaran. Ja veurem la justícia
3: si fa com
4: i quan
3: aquest,
4: la faran. Ja. Perquè,
2: però
4: clar,
2: esto si también como lo de la justicia, any... yo no estoy ni a favor ni en contra ni me da lo mismo. Lo de la mujer de presidente, el juez ese que la está acusando, que si le quita el pasaporte, que si no se lo quita, que te está... Y hay gente que ha hecho peores cosas que ella y están libres. ¿Por qué? Porque los jueces son de la época del Tito Franco y cuando no pongan, hasta que no pongan gente joven que sepa la Constitución y que saben todo bien, esto no se arreglará.
4: No, esto no se arreglará.
2: Esta
4: es una otra,
2: claro. Con lo de la amnistía, que anda la amnistía. Aún hay algunos cuantos que duro.
0: Bueno, ara han amnistiat a diversos catalans.
2: Sí, bueno, però
3: que... Aquest és el president del Parlament, que és de Girona, que és de Sant Julià de Ramis. Que ja l'han amnistiat, però bueno...
0: Bueno, hem tingut que esperar allò de... Bueno, encara falta.
2: Però Puigdemont
3: no,
2: encara falta.
3: No, la
0: justícia és molt difícil perquè... Volies, si fem bandos pel futbol, com no farem bandos per la justícia, no? Aleshores, és molt, molt complicat. El que sí que és cert és que quan un país perd la fe amb la seva política, amb la seva justícia, és un país mort. Hem de creure en la justícia i hem de creure que s'imparteixin. Quan hi ha jutges que fan malament la seva feina, anem a dir-ho així, no desprecia ella, desprecia tot el col·lectiu dels jutges, no?
1: Claro.
0: Saps què passa? És un país que han fotut tanta política a la justícia que la justícia s'ha desprestigiat. I ara qualsevol cosa que no ens sembla, primer per ignorància de lleis o una altra per la lògica, totes les sentències que fan, que no ens acaben d'encaixar amb el que nosaltres creiem que hauria de ser, ens semblen malament. Clar, tu també has d'escoltar les dues parts, etcètera, sí, etcètera, etcètera. El que passa que el que és molt important en un país és que la justícia prevaleixi davant de qualsevol opinió política o amiguismes, no? Però dit això, confiem en la justícia, per això estem aquí, i si és de justícia que anem a les notícies, perquè vostès ja han aguantat prou la primera hora. Fins ara.
6: 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són això sí, quan n'hi havia 195 en aquesta situació. A més, hi ha 203 municipis més en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté també restringit l'accés a diferents espais naturals. Es tracta del Montmell, Marmellal, Montsant, Prades, Tivissa, Vandellòs, Els Ports i Cardó Boix. A més, la Direcció General de Protecció Civil manté també l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona. Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en grau més baix, al Baix Empordà, els Girones del Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I pel que fa a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar les marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir així la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, també ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3 que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Avui el servei, això sí, es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 16 dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment com és al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Els investigats haurien sostret una 70 de paquets després de forçar el pany del vehicle i després de perforar-lo i manipular-ne el mecanisme d'obertura. I en cultura, Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes com Quien, Saturno o Solamente Tú. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
8: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Garcia.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, fullet, pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus...
6: Ai, fullet.
5: Ai, Garcia.
6: Mare de Déu, senyor.
1: Reobrim els diumenges. Amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el fullet. Els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
7: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Pilar, anem a fer el dinar o avui no dinem?
1: És curiós, perquè hi ha persones que tenen sempre molta gana, us heu fixat? Sí. A mi el Follet em recorda un personatge del TVO, que es deia Carpanta.
2: El Carpanta, sí.
1: Que el Carpanta, de fet, el TVO tenia la seva gràcia.
0: Tu això t'ho inventes.
1: No m'ho invento, tu que ets un incult.
0: Tu això t'ho inventes.
1: Jo m'ho invento. El Carpanta, que era un personatge que sempre tenia gana, era el que representava l'Espanya d'aquell moment, l'Espanya de l'Hambruna, l'Espanya de la gana. Sí, l'Espanya sí. De la postguerra, que veien un pollastre i, hosti, però és que era veritat. Uh-huh. Ara el pollo va barato, que es diu, no? I la gent es mata pollo, que diuen, no? Uh-huh. Però va haver un moment que no podien matar...
2: Sí, era el dinar de Nadal.
1: Home.
2: I encara.
1: Home, matarem el gall, pobre gall. Ja.
2: Exacte, matarem el gall.
1: Vull dir que aquests personatges... I a mi, el Follet em recorda el Carpanta. Uh-huh. I si fem paral·lelismes, no?, una mica, a mi els serveis secrets espanyols em recorden a l'Anacleto. És veritat.
2: Pobre Anacleto, comparant-lo amb aquests.
1: I les organitzacions, les xapusses que estan fotent amb les clavegueres i tot això, són la tia. No la tia.
3: La tia.
1: Perquè els TVOs reflexaven coses de l'època, però bueno, van recuperant, no? Sí. I avui en dia, tal com està tot el món de les reformes i tot això, que cada cop fan reformes gent que no saben ni el que fan, és Pepe Gotera i Otilio. Ara.
2: Sí, clavat.
1: O sigui, ara quan demanes algú et foti una reforma, tremoles. Perquè dius, vés a veure què em portaran, què faran i que... El meu fill, que s'està fent una cuina ara, bueno, li estan fent, bueno, han anat 4 cops ja a tractar d'arreglar-li una cuina que teòricament és prefabricada, que tampoc... No és com abans que hi havia els fusters que feien els mobles i allò encaixava a la perfecció, no? Aquí t'ho van fotent, no? I per instal·lar-li el gas, per exemple, no sé quants dies porta ja. No el gas, connectar-li el que és el forn, no? Pepe Gotera i Otilio.
2: Clavat.
1: Que l'altre dia ens va passar un susto de calder. Nosaltres tenim un veí a baix. No sé si és el primer o el segon, no sé. Bueno, que és un xicot marroquí i no parla res de...
4: Jo el mantenc... segon estem nosaltres, García.
1: Nosaltres és un àtic. Mm. O sigui, és una casa que té... Quantes plantes té?
4: És que només té un entresol, un primer i un segon. Sí. El segon som nosaltres.
1: Bueno, sí, però nosaltres estem a sobre de ningú. La terrassa i tot això. Pues no sé si està a la primera planta o la segona.
4: És un primera.
1: Bueno, és igual. És un xicot que és marroquí i no parla res ni de castellà ni de català ni res. I jo m'entenc amb ell en anglès. Mm-hmm. Mira, parla anglès i francès molt bé. I bueno, amb això ens hem d'anar. I un dia estem a casa, tu, hòstia.
4: Si
1: i de repent...
4: Un popurri.
1: Sí. Dong, ding, dong. I dic, hòstia, que raro. Obro i hi havia aquest xicot. Hello. I dic, què passa? Diu res, diu que... He sortit de casa ara i, hòstia, em vaig quedar blanc. Diu, i m'he deixat les claus dintre. Hòstia. Dic, hi ha algun problema? A més, viu amb un germà, ell. Amb un germà d'ell. Diu, no, és que m'he deixat el gas obert, encès. I dic, perdona, quan dius encès, a què et refereixes?
2: Obert a la clau?
1: I jo dic, però encès, encès. En flama. I el tio va dir, sí, encès.
4: No, en flama no.
1: No, vols Montserrat... Deixa'm explicar la història, perquè ella explica l'acudit abans del final, ja. Ens va dir que havia quedat encès i jo vaig entendre, com a mínim, que era en flama. I tu també. Perquè jo li feia el símbol i li deia fire, yes, it's open. I jo vaig pensar, hòstia, això no pot ser, perquè... Dic, t'has deixat les finestres obertes, perquè encara si s'apagués la flama... No se'n recordava. Bueno, vam trucar a l'administrador, és un pis de lloguer... truquem a l'administrador, ingressat amb 40 de febre, no sé quina clínica. Diu, hòstia, però com és possible, això? Després resulta... Bueno, estic barrejant coses, però bueno, és així. Després resulta que truquem al xicot que teòricament sap d'això. Tampoc hi era. I jo pensava, aquí sortirem volant.
2: Clar.
1: Aquí sortirem volant. Sí, sí. No, però resulta que al final van poder localitzar el germà, perquè es va deixar el mòbil dintre de casa, també. Van poder localitzar el germà va obrir, i resulta que, clar... S'havia deixat el gas obert, però era la clau del pas del gas. No el foc. Hòstia. Clar, si era la clau del gas... Bueno, problemes de l'idioma.
2: No
1: passa res, però clar, quan tu et ve un tio i et diu que té el gas engegat... I jo pensava, però com marxa un tio amb el foc encès?
4: Això me recorda que nosaltres vam tenir, no fa gaire, el mes de març, el meu veí de dalt és hindú, varen marxar a la Índia i van deixar l'estufa, la catalítica, engegada.
1: Hòstia, això també, Déu-n'hi-do,
4: eh? Va haver un noi hindú, que no parlava sí, res, sí. I me diu que havia de pujar a dalt per poder apagar l'estufa.
2: Sí, pel cel obert cap al pis
4: de dalt. I jo, com vols que te la deixi pujar a dalt? Dic, jo et deixaré pujar a dalt, si no l'amo del pis no m'ho diu. Va trucar en el noi per via WhatsApp, vaig parlar amb el meu veí, bueno, amb la dona, Pilar, deixa'l pujar per la galeria, que ens hem deixat l'estufa en i som a l'Índia. Per la galeria de Madrid, però esclar...
1: Bueno, per això et dic que tu mires els TVOs, eh? La família Ulisses, eh? També sí, era exacte. Molt representativa d'una sí, sí. realitat, no? Després el José Chulbasco, també, que, aquells dibuixos que feien, sí. Vull dir que, bueno, mirant els TVOs, en definitiva, hi havia una certa crítica o una certa narrativa de la societat que vivíem, no?
2: Clar.
1: Vull dir, no, i a mi m'agrada, jo moltes vegades vaig als mercats de Sant Antoni o llibreries antigues i coses aquestes, i tinc TVOs i coses antigues, i no deixen de ser una crònica del passat, eh?
2: Sí, ho són, ho són.
1: Ara han perdut molt els TVOs, ja no hi ha TVOs, pràcticament. No, ara és tot pantalla i és molt diferent, no?
2: Sí.
1: Tot dura molt poc. Però, bueno, al final és que... parlant d'accidents i de coses d'aquest tipus, us voleu saber 12 invents que van néixer per accident?
2: Sí, home.
1: Que no eren buscats, sinó que se'ls van trobar, no? Allò de la serendípia, ho sabeu,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: És el que deia el John Lennon, que dic jo sempre, eh? La vida és tot allò que et passa mentre fas plans, no?
2: Sí, senyor.
1: Hi havia molta gent que buscava una cosa i es trobaven amb una altra. El que passa és que aquí s'ha demostrat la intel·ligència. És a dir, quan nosaltres anem i volem fer una cosa i resulta que aquella cosa no ens surt, i seguim insistint, i ens surt una altra, molt poca gent té la capacitat de dir m'oblido del que buscava i ara em centro amb això perquè em sembla que és millor o diferent o hi ha una bona oportunitat.
2: Sí, sí,
1: la gent
2: sí.
1: va molt a pinyon fijo. Saps què vull dir?
2: Sí.
1: I hi ha moltes coses que buscant una cosa et surt una altra, que és millor, i no ho sabem veure, i si ho veiem no ho sabem aprofitar. No?
2: No, en aquell moment no hi caus.
1: Per tant, l'intel·ligent és ser flexible. Quan una persona és molt rígida és com una canya, la canya ve un vent i la trenca per la meitat. En canvi el bambú per què aguanta tant? Perquè fins i tot s'aixequen ondamis en bambú a Àsia, perquè és flexible,
2: flexible i clar.
1: Hem de tindre flexibilitat. Si moltes vegades estem buscant una cosa i ens surt una altra, hem de saber veure que el que ens surt pel camí també, sí, bueno, jo ho deia el Machado, no? Se hace camino al andar,
2: sí.
1: Bueno, la qüestió, 12 invents que van néixer per accident.
2: A veure,
1: el primer és dels Estats Units i són les patates fregides, tu. O sigui, com se li va... No les belgues, eh? Els xips, les patates d'aquestes... Les de bossa. Sí, però no per la bossa, sinó
3: no.
1: Les patates xips, tan primetes. Sí. Doncs resulta que un restaurant de Saratoga, Saratoga és encara que tingui un nom molt així, és als Estats Units, eh? Mm. Un xef que es deia George Crum, cansat de les queixes d'un client paparra i passat, que era tremendo, que deia, és que són molt gruixudes les patates i no es fregeixen bé i tal, el tio es va cabreixar i les va fer estrafines, o sigui allò, i les va fregir fins que van quedar totalment cruixents. I va dir, té, hòstia, va ser la panacea.
2: Oh, que bones!
1: Boníssimes. Però era per la rabieta, no per...
2: Sí, sí,
1: no
2: sí.
3: Per la carampa.
1: Sí. Una altra, per exemple, són les galetes aquestes amb xocolata. Sabeu aquestes galetes que ara es venen molt, sobretot als Starbucks i aquestes, que són galetes amb xocolata? No amb xocolata, amb trossos de xocolata.
2: Sí, sí, sí.
1: Vale? Amb xips, que es diuen, sí. Doncs una senyora que es deia Ruth Backfield, l'any 1930, això que ens sembla tan modern d'ara,
2: sí, no,
1: que es va quedar sense xocolata en pols. No tenia xocolata en pols. I va afegir trossos de xocolata picadets a la seva massa per fer galetes, esperant que es desfessin i li quedessin les galetes de xocolata que feia sempre. Però no, es van mantindre dursos i tal. Va ser un gran èxit.
2: Sí.
4: Però les cookies, no?
1: Les cookies.
2: Les cookies.
1: Però les cookies van sortir per accident, perquè la tia no tenia polvo de cacau. El microones, per exemple, que ens sembla tan modern. L'any 1945, un enginyer que es deia Percy Spencer, com el Spencer Tracy, mentre treballava amb un radar, va notar que la barra de xocolata de la seva butxaca es desfeia.
2: Clar,
1: i es desfeia per què? Perquè les microones seien la zona i el tio diu, hòstia, m'estic pringant de xocolata.
2: Clar.
1: I va dir, escolta, això ho apliquem. O sigui que, si aquest home no arriba a tindre una barreta de xocolata a la butxaca, no, possiblement... Però no buscava un microones.
2: No,
1: buscava
2: ja.
1: Un radar, eh? La vaselina, tu. La vaselina és un... Sabia què diria això.
3: Esteu molt malalts.
5: No, la vaselina hace dos años. Estos se lo están poniendo los del Madrid, que no veas, ¿eh? Esta han pasado por el Madrid, no veas.
1: Bueno, la vaselina és curiós perquè ve de, surt del petroli.
0: Visca el Barça.
1: Bueno,
0: la... el que diem en aquest programa és pura fantasia.
1: Bueno, va,
0: és que el García no en té ni idea.
1: Hòstia, quines ganes de plegar ja, tu, de veritat, eh?
4: Oh.
1: Bueno, la vaselina és un invent anglès, bueno, un descobriment. Un senyor que es deia Robert Chisbrook, l'any 1859, va visitar un camp de petroli, no? I va notar una substància gelatinosa que els treballadors utilitzaven per curar les seves ferides de forma ràpida. O sigui, els mateixos d'això tenien allò i s'ho fotien. I el tio va dir, escolta, això no ni heu patentat, ni ho veneu, ni res. Vale, doncs vaselina. O sigui, el tio tampoc buscava la vaselina.
4: No.
1: I aquells tios tampoc la van crear, sinó que van notar que amb allò...
5: Vale.
1: Un altre, el pòstit, aquest és molt famós. El pòstit, aquests paperets que s'enganxen de colors, eh? Per notes, doncs, un senyor que es deia Spencer Silver treballava a la 3M. La 3M sabeu quina és, no?
4: Sí.
1: Bueno, i tractava de crear un adhesiu superfort, imagina't, un adhesiu fortíssim. Però va trobar un que era molt fluix,
4: sí.
1: Que no sé, pràcticament s'enganxava, es podia enganxar, no? I lo bo del cas és que el podies treure i no deixava ni rastre. I el tio va agafar tots aquests postis i els va tirar. I aleshores, un tio d'allà, un comptable...
4: Imagina't.
1: Va dir, mira, agafaré aquests papers per fer jo notes i tot això, per una mica garrepa el comptable, eh? Sí,
4: bueno, garrepa...
1: I què passa? Va descobrir que com estaven engomats amb això, el tio se'ls enganxava per la paret i tot arreu. Això es va vindre un tio intel·ligent...
0: Això tindrà les seves conseqüències.
1: ...de la 3M, eh? I que era aquest Spencer Silver, i va dir, hosti, quina idea més bona, no? Notes que es puguin enganxar sense deixar rastre, no tenim ni xinxetes ni... I escolta, ho van patentar i ha sigut una de les millors ventes mundials.
4: Sí, tant.
1: Però va ser perquè un comptable garrepa volia aprofitar els retalls que tenia. Collonant, eh? Bueno, la penicilina.
5: Sí,
1: l'any 1928 el gran Alexander Fleming va descobrir que un fong que es diu Penicillium notatum,
4: sí,
1: havia crescut accidentalment amb una de les seves plaques de Petri que es fan i mataven les bactèries circundants. I va dir, hosti, això que tinc aquí deixat i oblidat, de taronja i tal, hosti, veia que les bactèries les matava. Va descobrir la penicilina.
4: Uh-huh.
1: No buscava la penicilina, tampoc. Bueno, la Coca-Cola, tu.
4: L'altra.
1: La beguda més... A part de l'aigua, hi ha les dues begudes, les tres begudes que més es veuen al món. La primera és l'aigua, lògicament.
4: Sí.
1: La segona és el te i la tercera la Coca-Cola, tu. Brutal, eh?
4: Sí.
1: Bueno, però la qüestió, John Smith Pemberton, l'any 1885, va intentar crear, era un farmacèutic, i va intentar crear un tònic medicinal per al cervell i els nervis. I accidentalment va barrejar sirope amb una aigua carbonatada i li va sortir la Coca-Cola.
4: Coca-Cola.
1: Que era de color verd. Per això l'ampolla és verda, una mica.
4: Sí.
1: La Coca-Cola era verda amb seus orígens. Bueno, pues va descobrir, buscant un medicament, li va sortir la Coca-Cola, un refresc, no?
5: Però hi ha altres components que deben ser secretos, no?
1: Sí, hi ha una fórmula. La fórmula de Coca-Cola té tres parts. Hi ha tres persones al món que la saben i una caixa forta on està registrat, no? Que, per cert, una noia de la Pepsi va descobrir la fórmula, la va tractar de vendre a la Pepsi i la Pepsi la va denunciar a favor de la Coca-Cola.
4: Hòstia.
1: Cuidao, que hi ha un respecte amb això important, eh? Bueno, això als Estats Units, eh? Els focs artificials, tu, eh? Es diu que es van inventar a la Xina. Els petardos, no?
4: Sí.
1: I fa milers d'anys, d'això, eh? I va ser perquè un cuiner va deixar caure accidentalment salitre. Sabeu el que és el salitre?
5: Sí.
1: És allò que amb l'humitat surt per les parets.
4: Sí.
1: I li va caure amb un foc, li va provocar una explosió de color. I va dir, hòstia, que xulo, tu! Eh?
4: Ja està.
1: I aleshores van fer, els primers focs artificials eren, fotien escalfar d'això, tiraven salitre i ole! Així van inventar els focs artificials, tot pur accident. El cono del gelat.
4: Mm?
1: Perquè el gelat es menjava sempre amb copa o amb...
4: Sí.
1: El cono, la galeta aquesta en forma cònica, com va ser? Bueno, pues això
5: va ser... L'arbeloa,
1: eh?
5: L'arbeloa, el cono.
4: Sí. El cono.
1: Pues això va ser, és un invent italià, d'Itàlia, i és en una exposició mundial a Sant Lluís, era l'any 1904, eh? Un venedor de gelats es va quedar sense gots. Els venien en gots abans. I llavors al costat hi havia un venedor de gofres, casualment.
4: Mira,
1: no?
4: Sí.
1: I li va dir un gofre, el va enrotllar El va fer més primer i va dir, escolta, veus-lo fotent aquí dintre. Bueno, tothom volia el cucurutxo.
0: Per què?
1: Per la mancança de tindre gots, l'ingeny de l'altre de donar-li, i la visió de dir, s'han acabat els gots a vendre els cucurutxos, no?
2: Molt bé.
1: És curiós, no? Moltes vegades pensem, hosti, quin tio més hi és, no?
0: Anem a fer el dinar o avui no?
1: Bueno, vols parar ja, que queden poquets ja d'invents d'aquests? És com jo. Em vaig trobar el fullet i no sé què vaig fer, tu.
2: Amb aquest sí que...
1: I jo no el buscava, eh? No el buscava pas, eh?
0: Perdona, Garcia, que... però no ha sigut volent.
1: Jo el que no entenc, fullet, és que un dels tios més populars de la ràdio, tu.
2: Sí,
0: Garcia,
2: això
0: és famós. Garcia, ets un pilota rastrero amb l'audiència.
1: Jo amb l'audiència? Un pilota rastrero? Posant de que tu, nano... Sempre dient coses boniques a l'audiència, mare de Déu. Bueno, la qüestió, el Rayo X... Això, els rèxics, Doncs el Wilhelm Conrad Röntgen, l'any 1895, estava experimentant amb uns tubos de rajos catòdics, correcte? I va notar que a una pantalla a distància lluïa molt. Es va provar i va veure que era una nova forma d'energia i que quan fotia la mà es veia els ossos.
2: Sí.
1: Però no buscava això,
2: Ja.
1: Bueno, després els Rayos X han portat molts càncers i moltes històries, eh?
2: Sí, això
1: també. Bueno, i després aquell... Sabeu aquella espècie de moc? Aquella espècie de... El que podia ser la pastelina, no? Podríem dir, la pastelina. Doncs originalment era creat com un netejador de paper pintat.
2: Hòstia, quasi.
1: Sí, era com crear una goma que pogués netejar el paper pintat, no? Però què passa? Es va adaptar com un compost de... que després va veure que un dels seus fills jugava amb allò i va dir, escolta, tu, jo faré que això sigui un joc infantil. I es va inventar la pastelina, però no la buscaven, I per acabar, el superglú, el pegamento aquest, que, per cert, sabeu que la Sagrada Família, la part de dalt, està enganxada amb superglú?
2: No ho sabia.
1: O sigui, imagina si té que enganxar allò,
2: Home, sí.
1: Hòstia, em queda una mica chapucero, no?
5: No, yo estoy escuchando a la empresa, a la directora que hablaba de eso, y que hacen pegas para todos.
1: Home, clar.
5: Pero que estas pegas son... Cuando fueron los arquitectos estuvieron mirando a ver qué pega. Aparte de la pega, lleva unos encajes.
1: Ya, pero fa gracia, ¿no? Diuen, acabar la Sagrada Família en superglú.
5: Los que montan van con rotita en el bolsillo. Ya. Pero no es...
1: Però sembla una mica com de conya, no? Bueno, ja pressuposa, però si no haguéssim fotut un pegamento y medio. ¿Se'n recordeu el pegamento y medio? O a lujo?
2: I tant.
1: Aquells pegamentos? Bueno, pues... I accidentalment un senyor que es deia Harry Cooper, que treballava a la Kodak, a l'Esman Kodak, la companyia de fotografia, mentre intentava crear un material plàstic transparent per mirar, per fer mirilles de les armes. Sabeu allò que miren, que és la mirilla, no?
2: Sí.
1: I quan va posar aquesta espècie de pega o de tub, el que sigui, que li va sortir,

0: Doncs vinga, va. Pilar, anem a fer la recepta, sí, o què? Sí. Tu has fet alguna vegada una recepta que et surti per accident?
1: Sí, moltes.
0: Ha passat moltes vegades que vols fer una cosa, no et surt bé, dius, mira, aprofito per una altra.
1: No tinc d'això, poso una altra cosa, i així vas variant.
0: És que la cuina és molt creativa, eh?
2: Creativa.
0: Amb molta creativitat i tal. Doncs vinga, va, el menú de la Pilar. A la darrera recepta.

0: Patates frites, sesos
1: huecos... Bueno, avui farem una caldereta de mero.
2: Ah, el mero, home, sí. El mero es diu mero en català, també?
1: Jo ara he buscat el traductor i me posa que es diu simple, però...
2: El que, en català,
1: simple? No ho he vist mai així. Jo no...
3: Jo li he dit mero sempre,
1: però... Jo sempre li he dit mero, no sé si es diu correctament. He buscat mero peix i m'ha sortit simple.
2: Carai, tu.
1: Però no sé si és gaire correcte. Bueno, de moment li posarem mero, que sí. És el que hi ha a la peixateria.
2: Vinga, va.
1: Siguem, els ingredients. Un tall de mero d'uns 800 grams.
4: Ui, ja, té la manera.
1: Sí, 3 dents d'all, un pebrot verd, 2 nyores... un quilo de patates, 100 grams de
2: què?
1: Pèsols, no sortia la traducció. Farina, julivert, pebre blanc, oli, sal, una mica de caldo de peix i aigua. Com es diu, Montse?
5: Enfós.
1: Enfós?
5: Accent a la O, enfós?
1: Enfós.
5: Enfós. Ai, no ho sé com és.
3: Bueno, accent a una vaga o...
4: Mero.
5: A la O.
3: Enfós.
4: Mero.
3: Enfós. Enfós o enfós.
1: Sí. Jo li diré mero.
4: Mero.
5: També conegut com enfós el rei... Ai, enfós el rei. Espera. La gerna o el mero o nero, el morell d'armeny és un... Ah, no, vale.
4: El mero.
3: Sí, mero. Es pot dir mero.
1: Deixem-ho.
3: Mero.
1: A veure, desespinem el mero i el tallem a daus una mica grossos. Val? Es passa una mica els talls de peix per la farina i es donen amb una paella amb una mica d'oli. Es retiren i es guarden, val? Llavors, en el mateix oli on hem fet el peix, i fem un sofregit de tomata, tomates pelats, els alls, la ceba, el pebre, el julivert i la polpa de les senyores, val?
2: La polpa de què?
1: La polpa de les senyores.
2: Ah, vale.
1: Que són los tomates choriceros que li diuen
4: sí, sí, sí.
1: No? S'han d'haver posat en remull perquè treguin la polpa, llavors es posa la polpa aquí, val? Tot ben picadet. Llavors s'hi afegeixen les patates tallades a trossos, grossos igual que el peix, més o menys, val?
2: Sí.
1: I es tapa tot amb caldo de peix i es deixa bullir una estona.
2: Sí.
1: A poc, val? Quan estigui quasi tot cuit, es posa el peix, perquè el peix de seguida és cuit, i es deixa que acabi de coure-se uns 10 minutets, més o menys, val? I llavors es deixa... es prova de sal que estigui bé... I llavors ha de quedar ben espès. Suposo que amb la patata ja va quedant espès el caldo. I amb la farina d'haver rebossat el peix i tot. I ja està.
2: Home, és bastant fàcil, no?
1: Sí, no és gaire complicat.
3: A veure, la sopa de peix dels bascos és bestial normalment.
1: Sí.
3: És molt bona.
1: El caldo hauria de ser fet de casa, amb els ossos del vero i tot, caps de peix o el que tinguis.
2: La veritat és que les patates han salvat molt la cuina, han fet
3: molt,
2: molt versàtils, eh? Hi ha molt tipus de patates, a més, no? Hi ha patatetes d'aquelles petitones, sí. Les patates negres...
1: Jo per fer coses d'aquestes m'agraden aquelles petites rodonetes que diuen franceses. Que
2: les, bueno, és que els francesos les posen molt, sí.
1: Sí, les posen molt.
2: Hi ha patates que són per fregir, patates per bullir...
1: Sí.
2: El que passa que la patata no es menja crua, us heu fixat? És un dels aliments.
3: No, és que crua...
2: Però una pastanaga la pots cuinar i la pots... Els xampinyons fins i tot hi ha gent que se'ls menja crua.
1: Jo conec una persona que se'ls la menjava crua.
2: La patata?
3: La patata?
1: La meva germana.
2: Oh, sí. Però estava bé o no?
1: Sí.
2: No vull dir que germana. No vull dir que germana. Vull dir la patata.
1: Sí.
2: Tenia bé la patata.
1: La meva mare tallava patates fregides i ara quan veus una mà petita que agafava la patata...
2: Ah, de petitona, no?
4: Tan bona la patata cruda, tan bona.
2: Vostè, quan diu la patata, per què fa aquesta cara?
4: Ai, la patata de bolsa, no. La patata aquí, m'encanta. Me deja de hacer una... Que si no lo digo voy a explotar.
2: Digui el que vulgui.
1: Aquest
2: programa tothom diu el que vol.
4: Estos días estoy escuchando, viendo las redes, los fuegos de Madrid, todo eso.
2: Una desgracia, cuidado.
4: Que Pedro Sánchez es culpable, que tal y cual, que tal y cual, que tal y cual. Luego sale, va la Ayuso allí, que parece que vaya al desfile de las Cibeles, vestido, pantalón corto. Bueno, digo, la reflexión mía, el comentario que digo.
2: A ver.
4: 52 millones o dinero para... para la Fórmula 1 en Madrid. Dinero para los toros en Madrid.
2: No, arribarán 80 millones.
4: Es igual. Dinero para los toros.

0: Los bomberos de Madrid sin contrato, sin equipamiento. ¿Eh? Ahí lo dejo en el aire. Y la culpa de Pedro Sánchez, no soy de izquierda, ni de derecha.
1: No, usted es directamente delincuente.
2: Es igual. Que le ocupa
0: o sea, de o sea que de la derecha, y que me perdone la gente si es de derecha, el facha pobre que está votando a la derecha, con un presidente que quiere que sea presidente del gobierno, que no sabe ni inglés, cuando habla, trampaca, no sabe ni lo que dice.
3: Uy, el Tellado.
0: Otro tío que venía de la izquierda revolucionaria de Galicia. Luego estuvo en una emisora de radio revolucionaria en Galicia. Y ahora está haciéndose el portavoz del PP. Estoy viendo que Vox es más blanda que el PP ya. De verdad, ¿eh? De verdad. La gente que este año, o cuando tenga que votar, que vote al PP, de verdad que se lo hagan mirar, ¿eh? Que se lo hagan mirar, porque esto es una vergüenza. Todo lo que pasa, Pedro Sánchez tendrá culpa, supongo. Pero que quiten el dinero de los toros, que quiten las emergencias en Madrid. Ayer salió hablando un bombero de Madrid que no tienen contrato, ¿eh? Tenían uno viejo, lo han dado otro y no sirve para nada, no tienen equipamiento, que dicen que tuvieron que llegó tarde el gobierno. No llegó tarde el gobierno, en el minuto uno estaban allí, igual que en Valencia, en el minuto uno estaban allí también, ¿eh? La derecha nada más que hace que mentir. Y yo, de verdad, si porque tengo una edad, pero si no, me iría de este país, porque es una vergüenza la derecha que hay en este país, y ahí lo dejo.
1: Bueno, són reflexions dels Saturnino.
4: No, però ahir la Iusa va haver de demanar ajuda a la resta del país perquè ells no podien amb l'incendi. I recordo que aquí a les Gavarres havia un incendi tan o més gros que allà, i aquí es va poder fer, que s'ho faci mirar,
1: Bueno, jo...
0: Bueno, perdón, antes que lo interrumpa, perdone. No, esto tampoco es así. Porque el PP ha pedido ayuda, a los toros y a las cuadrillas de los toreros para que vengan a apagar el fuego.
1: Això sí,
4: seguro.
0: Ahí lo dejo también.
2: El problema és que, a més, es veu que n'hi ha una altra Guadalajara i que està a punt de...
4: Bueno,
2: i
4: una Àvila.
5: Està a punt d'enganxar.
4: Estan a punt d'enganxar-se els dos incendis. Vale, que, clar, poca broma.
0: Bueno, però que sempre no passa
1: el
0: mismo.
1: El que és una realitat, i és cert, o sigui, el negar el canvi climàtic és absurd, perquè és evident que el canvi canvia. Tota la vida han hagut canvis climàtics, home, des de la desaparició dels glaciars, que i on hi havia Montserrat era aigua, i ara és a dir, sempre han hagut canvis climàtics que en canvien. El problema que el mal ús que fem dels nostres recursos i la nostra forma de vida fa que el canvi de climàtic, que sempre ha existit, s'acceleri. Aquesta és la diferència. És a dir, el que abans trigava 200 anys en canviar, i es anava s'aclimatant, fins i tot generacions, ara passa en 10 anys. Què passa? De que nosaltres mateixos estem vivint uns canvis climàtics que en una altra època, sense aquest tipus dels hidrocarburs i totes aquestes contaminants, no haguéssim viscut.
4: Sí, però aquests focs de Medina no són d'això. Són intencionats.
1: No,
4: tots.
1: Van
4: dir-ho i vespre.
1: Sí, però el fet de que es propaguin tant és perquè els boscos
4: clar,
1: no estan bé.
4: El bosc no està en condició.
1: I l'escalfor. És a dir, culpar dels incendis... home, hi ha molts culpables.
5: Molts.
1: El que és absurd és negar una evidència que fa que això passi. El canvi climàtic fa... No. Aquesta sequetat, aquest tipus de pluges...
4: Els boscos també s'han de recordar,
1: això passa?
4: Depèn del govern.
1: No,
4: també,
1: però què passa?
4: Mica,
1: Que la Ayuso, que ha sigut una negacionista del canvi climàtic, i no ho reconeixerà mai...
2: Espera que estarà... Una de... Quino dirà que la Terra és plana.
1: Una de les...
5: Bueno, em sembla que ja ho diu.
1: Una de les coses que s'ha de fer és ser honest i reconèixer els canvis que hi han. Però què passa? Com tot es barreja en política...
4: Ja.
1: I sempre, en lloc de buscar solucions, estem en un país que només busquem culpables... Aquí ve el problema. A veure, la Ayuso no ha provocat un incendi. Té la desgràcia que l'ha comunicat, li va. Igual que acusar a Catalunya de l'incendi que va haver a les Gavarres, o el que... És a dir, a Califòrnia, per exemple, està fet un infern. I ja us adelanto, els incendis aquests cada estiu aniran a més. No hi arreglo. Cada cop aniran a més. Per què? Perquè no hi ha una neteja adequada dels boscos, no hi ha uns mitjans suficients, hi ha uns canvis de temperatura, per tant... Hem d'anar, com aquestes aiguades tan bèsties, penseu que l'aigua del Mediterrà a llocs de la costa està més calenta que l'aigua del Carib.
5: Sí.
1: Clar, la culpa que és el canvi, el canvi climàtic.
4: Jo dimarts vaig anar a la platja de Pals, que normalment la platja de Pals és una platja com que és molt fonda, l'aigua és molt freda,
2: i estava bé.
4: No calenta, però estava bé quan entrava.
2: A tot això, que, per exemple, el dels boscos...
1: No sé, crida una miqueta més.
2: Ah, és que així, ara? Sentiu
1: sí,
2: més?
1: Sí, ara, vale. Ara sí.
2: El dels boscos que parlem, i no sé si ja ho hem parlat alguna altra vegada, només sé... Només per dir-vos l'exemple de Collserola, i toco ferro perquè normalment sí. Està bastant... Bueno, per netejar o cremar segons què, jo, nosaltres estem a fora ja del que és el parc de Collserola, tens que demanar permís. Els de Fecsa, perquè aquests ens els vam trobar una vegada anant a caminar, els deixen anar a Collserola, els deixen a repassar les torres cada 3 anys.
4: Val?
2: Sí, sí, clar. I ojo el que talles o el que toques. Però és que, a més, després d'això, per exemple, els de Coll, a la vegada que ens vam trobar els de Fecsa, van tallar per netejar per on passa la torre. Tots aquells fardos de llenya i tot això, bueno, s'ho emportaven. Això, per exemple, a França, a Versalles, em sembla que ja ho vaig explicar, que vam anar una vegada quan una ventolera, no sé si va ser quan hi va haver-hi la ventolera aquí fa 15 o quasi 20 anys, que havien caigut tants arbres i tot, allà es va tallar el que va caure, es va netejar tot el que... tot el bosc d'allà a Versalles i es posa en llocs on la gent es pot anar a buscar la llenya per casa seva pròpia. Aquí és que ni pensant-ho, no sé què en fan, però és que igual la posen i se la van a vendre.
1: Clar, llavors, jo crec, clar. No, jo crec que bàsicament és, en lloc de buscar culpables i tirar-se, si em permeten l'expressió, la merda d'uns uns altres,
2: no, aquí està el problema,
1: que hem de buscar són solucions.
0: Sí, sí.
1: Perquè el problema és comú. El problema, el foc no és ni de dretes ni d'esquerres.
2: Aquí
1: el foc,
2: no.
1: El foc però, bueno, és una desgràcia.
2: Ni el foc, ni la sanitat, ni el jubilat.
1: Cuidao, no, això és una altra cosa, Montse.
2: Sí, no,
1: una,
2: però...
1: no, és una altra cosa. Una cosa és tot el que pugui estar a la mà d'un polític, que aquí siguin està. Lleis, pots culpar directament el que diu que no o el que diu que sí. Un incendi, que és una desgràcia, no pots culpar si és de dretes
2: o d'esquerra. No.
1: És un fenomen que afecta tot Déu. És molt diferent. Sí. Una altra cosa és la política.
2: Espera, el que jo... Un moment.
1: Una cosa és la política i l'altra la gestió que es fa. És a dir, que si una persona inverteix, treu dotacions de bombers per favorir els toros, home, aquesta decisió política sí que és culpable.
0: I tant.
1: Però no que hi hagi un incendi.
2: No, evidentment que no.
4: Són coses diferents.
2: Jo vull dir una cosa, que és...
0: No, no.
2: A lo que anava. El problema que tenim, a més, políticament, penso jo, amb tot això, és que sempre s'estan tirant sorra els uns als altres i no pensen amb la població, ni amb la gent, ni amb els que els ha votat, ni els uns ni els altres. Perquè ara sents, no sé quin dia era, que llegia també que el Sánchez deia que les pensions no es tocaven i que volien pujar les pensions a lo que toqui, no sé quan és, el tant per cent que es puja.
4: A mi que m'atregui l'RPF cap avui, ja en tinc prou.
2: Però després deia, bueno, això mateix també, però després sents els a l'altre bando que també estan cobrant pensions i estan cobrant i estan a la sanitat pública, que és el que anava a dir tot això, que li fot pedres a que no, que no es pugin les pensions, que la sanitat pública es privatitzi i no sé quina altra cosa era l'altra que vaig pensar, però esteu atontats o què? Perquè si al final també esteu cobrant i s'està treballant per això.
1: Mira, ja al meu parer, hi ha una cosa que és... nosaltres som els responsables del que ens passa,
4: Perquè som els que van a votar.
1: I a més, és un poble molt silenciat. És un poble que traguem molt, aguantem molt. I a sobre ens barallem entre nosaltres defensant gent que és indefensable. De dretes i d'esquerres,
2: Sí, clar.
1: Què passa? Que han aconseguit una cosa que és extraordinària. Que ens barallem entre nosaltres i ells puguin fer el que vulguin. D'un cantó i de l'altre. I nosaltres, moltes vegades, votem en contra dels nostres propis interessos perquè pensem de que votem el que és millor que els altres són pitjor. I l'alternància és la democràcia. Jo crec que hi ha coses de la dreta que estan molt bé, i hi ha coses de l'esquerra que estan molt bé. Però què passa? Sempre votem en contra de tot allò que creiem que ens afecta.
2: Sí.
1: I després, quan van a votar, resulta que no. Que un jubilat voti a un partit, el que sigui, que li vol treure la pensió, aquest tio, o sigui, una de dos, o no està informat, o vota més amb el cor que amb el cap, o no sé què passa, però aquest vot puja al tio que després li farà mal, o bé. Clar, nosaltres culpar els polítics tenim que fer-ho, però més que culpar-los, nosaltres tenim que vigilar els polítics. Tenen la mà molt ampla, amb el sentit de que fan el que volen, perquè ells manen. I no, el que ha de manar és el poble, i l'única manera de manar el poble és votant. Però estem en un país on tinc que dir-te que els referèndums n'hem fotut un, el de l'OTAN. Per tant, un país democràtic que no fa referèndums, que no tenim accés a votar lleis, pràcticament, que es dona tot per fet, ens queden amb dos bandos. I és a l'igual que el futbol, el que és del Barça o del Madrid, el que és de l'Espanyol o del Barça, el que és del Betis o del Sevilla. I no valorem mai si hi ha un bon jugador, si foten un bon club, quina jugada més bona fot a l'adversari, perquè no vas a disfrutar del futbol, vas a veure si el teu antagonista perd i per molt. Pues en política passa igual, anem a veure si els que no confio jo en ells perdin i per molt, i tot el que fan ho fan malament. Tenim una democràcia tan sumament feble que els polítics, no tots, perquè hi ha moltes categories de polític, però anem a dir, els grans responsables de que això funcioni fan el que volen, perquè tenim un poble que, jo no dic que no sapiguem votar, i que s'ha de respectar qualsevol vot, vull dir, no qualsevol vot és digne, el problema és que la consciència o la conseqüència de votar ens l'han d'ensenyar una mica, perquè darrere del nostre vot està el nostre futur i el dels nostres fills i el d'un país, i crec que darrerament hem estat durant molt de temps amb un bipartidisme que era el mateix, però canviava una miqueta el color o el maquillatge o les paraules. Ara ha sortit molt més radical tot, molt més extrem, i resulta que ens estem, com ho diria jo, cada cop allunyant més. Estan dividint més el poble que no pas juntar-lo. I amb la divisió, sabeu qui guanya, no? Els polítics. Els polítics, perquè mentre nosaltres critiquem a l'Ayuso, que és molt criticable, i resulta que els altres ens critiquin a nosaltres, doncs jo què sé, per que el president autonòmic que més cobra és el català, el de la Generalitat. Mentre, i Tomàs, mentre fem aquí Tomàs, la pena de l'I Tomàs és que sempre anirem a menys, tots.
0: Però jo a lo que me refiero, a lo que me estaba refiriendo es que nada más que hay el fuego y sale ella y el frijo, y el frijo, de frigo, sale
1: no,
0: ahí.
1: De frigo,
0: bueno,
1: no, frigo,
0: para, frigo, para mí es un polo con palo. sale allí y lo primero que hacen es criticar. Es criticar ya a
1: no, presidente. Es buscar un culpable.
0: Vale, entonces yo digo, el Feijóo lo que tenía que haber hecho es como hizo Felipe, juntarse con el Pedro Sánchez, que hizo Pedro Sánchez, y pedir ayuda a Bélgica y no sé dónde para que viniera. No, no, él nada, a criticarlo. Igual que con lo de la Dana. Es que estoy cansado de las críticas de estos tíos. Estoy súper cansado de este hombre. Que si este hombre tiene que gobernar este país, que Dios nos coja confesados, ¿eh? Y el segundo, que sea el Tellado, que Dios nos coja confesados.
1: Hi ha un tema que és molt greu. O sigui, el que li està passant al Partit Socialista, d'aquestes corrupcions i tot això, no podem deixar-ho passar.
0: No, que no. Que sí.
1: I tota la corrupció que té el PP amb les Gürtels i la Chicken, tampoc ho podem deixar passar. Què passa? Que han aconseguit que els que tenen la tendència d'esquerra només veguin corrupció a la dreta, i els que són de la dreta només veguin corrupció a l'esquerra. No, hem de tindre el sol i subeix i dir, la corrupció està a dos llocs. Com ho arreglem?
5: Aquest és el problema que
1: com ho arreglem? I és aquest, ens tenen dividits, perquè mentre estem dividits no pensem. Això, per desgràcia, ho havia inventat al seu dia el Goebbels, no?
5: Sí, exacte.
1: Que era bellugava en les masses, no? Per tant, hem de tindre...
2: Ja ho diu la frase, la serenor, divide
5: i venceràs.
1: A veure, hem de tindre la serenor de que... És com passa moltes vegades. Pel fet de ser espanyol no ets superior.
0: Què va?
1: Pel fet de ser català tampoc.
0: Tampoc.
1: Pel fet de ser de dretes vols dir que ets un passatero? No. I per ser d'esquerres és un tio? No. És a dir, la tonteria de dir si és socialista té que ser pobre, perquè si no, no. I si és fatxa té que ser ric, és fals. És fals. Perquè la gent, dins del seu cap, té les seves ideologies. El que passa que si les ideologies no estan basades en arguments, sinó que simplement són fanatismes, anem on anem. Per tant, jo crec que hem de madurar molt, hem de reconèixer dels partits opositats a el que són les nostres idees, reconèixer que de vegades ho fan bé, i que de vegades, i que la unió és molt important.
0: Claro que sí, claro que sí. Però és clar, no pot ser que lo mismo.
1: El que no pot ser que una desgràcia tan bèstia com el foc serveixi com un tema de baralla política. El que no pot ser que la llengua catalana o la llengua castellana sigui un tema, una arma política. Un idioma no pot ser mai una arma política. El que no pot ser és que sempre estem buscant culpables, que mai busquem solució. I l'I tu més està matant aquest país. I el mata perquè l'I tu més ja no és un escàndol que es parli al Parlament, que em sembla que la qualitat política dels polítics ha baixat una bestialitat.
0: Mucho, muchísimo. No,
1: però és que el problema és que als bars existeix el mateix, el mateix debat. A veure si comencem a pensar una mica, a veure si tenim una mica de criteri. I saps per què no tenim criteri? Perquè no li interessa a ningú, ni a la dreta ni a l'esquerra. Bueno, dit això, jo anava a parlar de la patata, però no, i ens ha sortit bròquil aquí. Tenim una altra vegada?
6: truquen. Vinga.
1: Hola, bon dia. Hola.
7: Hola.
1: Hombre, hombre, fina.
7: Teniu aquí un debat molt interessant.
1: Bueno, no ho sé, estem tots una mica sonats, però bueno.
7: La fina... El Saturnino m'ha agradat molt com parles, Saturnino.
0: Hombre, gràcies, home. Que
1: és un... Com es diu això? És un rojo, que diuen ara.
0: No, no,
4: no. Rojo mazón.
7: Rojo mazón.
0: No, claro. Si yo tengo la sangre roja, soy rojo. Y se acabó la historia.
1: Pues mira, ara es quedarà collonit.
7: Ja està.
1: Ara es quedarà collonit.
0: Hombre.
7: Veus els comentaris al Facebook d'això i en comptes de preocupar-se per la gent que es queda sense casa.
1: Ara.
7: És la naturalesa que s'està anant a l'aire.
1: No, no,
7: s'estan despotricant uns als altres.
0: Sí, sí, sí.
7: Estan tirant pedres i ens estem fent mal uns als altres.
1: Exacte, exacte.
7: Punyetes,
1: això és...
7: ajunteu-se tots, poseu-se d'acord.
1: Sí, sí, mira...
7: I es tindria que penar el polític que dedica
6: sí,
7: diners
6: senyor.
7: Per serveis,
6: sí, senyor.
7: Dels serveis públics,
1: sí, sí.
7: A gasos d'aquests,
1: sí, sí.
7: Com fa la Ayuso dels gasos.
0: De los toros sí. I de la fórmula Aina, sí, senyora.
7: Tindria que estar penat.
0: Claro, claro que sí.
1: Bueno, de fet està...
7: Però esclar, no està penat, perquè esclar, qui ho té que penar?
1: Ara,
0: no,
1: penat, sí, penalitzat està. El que passa sí, que no sí. Està executat, no sempre passen
7: bueno,
1: coses.
7: Ni serà executat.
1: És tremendo. I després l'arrogància, no? Però jo, si em permeteu un instant,
7: Saturnino...
1: Sí, sí. Però, bueno, moltes vegades la gent més prepotent és la més dèbil, sí. La més insegura, eh?
7: Sí, sí, però això.
1: Perquè, bueno, al final una persona que està segura a si mateixa accepta l'opinió dels altres i fins i tot reconeix els errors, que és la manera d'avançar, no? Però, bueno, és igual.
7: La gent educada, preparada...
1: Exacte.
7: Bueno, sempre els guanyen un quatre poques voltes, en quatre crits i quatre esmentides
1: sí.
7: I
1: sí,
7: quatre
1: sí.
7: Bulos sí, sí. I apa,
1: és la
7: i els tontos a creure-s'ho.
1: Saps què passa, Fina? Que el que domina el món, el que fa bellugar la... molta gent diu que és l'amor... No, és veritat. El que bellugar el món és la por. És a dir...
7: I la ignorància.
1: Bueno, perquè la por ve de la ignorància. O sigui, la ignorància provoca la por i la por provoca l'odi. És que és així. Clar, per què tenim aquesta ignorància tan gran i tan soberbia i tan brutal? Perquè interessa que siguem ignorants.
7: Clar que interessa.
1: Interessa que molt. Interessa. Una persona que pensa és un perill. És un perill
7: tu, per... Estan currant uns quants.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
7: De la por.
1: Saps, clar, saps què passa? La por ho belluga tot, Fina, perquè tenim por a morir-se.
7: Que sí.
1: Tenim por a no ser acceptats a la societat.
7: Sí.
1: Tenim por a no tindre calés.
7: No estem preparats.
1: Tenim por
7: per
1: a la malaltia. Clar, qui domina tot això i qui treu la por, guanya vots. I què fan? Provoquen por, amb el sentit, cuidao, que si venen aquests, et passarà tot això. Et deixen a sobre, si em permets l'expressió, cagat. I quan ve un altre, que és el mateix que t'ha provocat la por, diu, però jo sé com fer-ho perquè no passi. Hòstia, el votes.
7: Sí.
1: I per tant, amb aquests enganys...
7: Tenen una làbia i tenen, parlen, que dius, al·lucines.
1: No, és un escàndol.
7: Sembla que s'ho creguin, el que diuen.
1: Cultura fina, educació, llegir, tindre esperit crític. I no, res de tot això ens ensenyen.
7: I una mica de respecte al ser humà. I
1: això també,
7: i tant.
1: Evidentment. Bueno, el que passa que aquí hem canviat el culte a Déu, per entendre'ns.
7: Sí,
1: vam passar la fase de tindre culte als marcianos. La gent no creia en Déu, però creia en els marcianos. I ara tenim culte al diner. I és el pitjor que és el pitjor que podem tindre. És a dir, el diner domina el món. I no podem evitar-ho.
7: Però, esclar, el culte que ens feien tindre Déu tampoc, perquè ells també eren d'interessos creats.
1: Home, sí, parlàssim.
7: Atontada, perduda, amb por, de ui, no faig això que ni al cel infern. Sí, punyetes, l'infern està aquí.
1: Exacte. És que una cosa és la fe, jo respecto la fe de la gent, i una altra és la litúrgia que aplica el ser humà.
7: Exacte.
1: Dit això, el concurs, Fina, el Cucurella, saps qui és, tu, el jugador aquest de futbol?
7: Sí.
1: Vale, saps que porta una melena que sembla un lleó, el tio.
7: No, jo crec que se la deixa pel seu nen.
1: Ah, vale, el tio dius que sí, Molt bé, hòstia, la Fina és com quina memòria que té.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, Fina.
0: Bueno, Fina, rojo y hasta la muerte.
1: Sí. Bueno, i el que et volia dir, Saturnino, i el que et volia dir... El que et voldria...
7: Saturnino, nunca de rodillas.
0: Sí. No.
1: Ara.
0: Mira,
1: et voldria dir una cosa, Saturnino. Diu, yo soy rojo porque mi sangre es roja, has dit, no? La teva sang no és vermella. La teva sang és blava.
5: És blava.
7: Sí.
1: Per això les venes són de color blau. El que
5: sí,
1: passa
5: senyor.
1: És que quan et talles...
0: Bueno,
1: un moment, collet. Quan et talles i agafa oxigen la sang, es succida i es torna vermella. Per tant... La sang que tens és blava i vermella.
0: Del Barça.
1: Vale.
0: Del Barça és rojo.
1: Però per, impossible. No, però pel dia que entenguem, pel dia que entenguem que no hi ha res absolut, que tothom en algun moment pot tindre la raó i que sapigués escoltar i donar la raó a l'altre quan la té, et fa gran i no petit. Reconèixer els errors et fa créixer, és important. Què vull dir amb tot això, Fina? Que és un error que haguis escoltat aquest programa tot aquest any.
0: No, no.
1: Bueno, què t'ha semblat el programa, Fina? Que ja marxem.
3: Un petonet a les dues galtones i un més de gran, picarona.
7: Escolto,
1: sí.
7: Eh?
1: Bueno,
7: i avui,
1: bueno.
7: Però he vist que estàveu aquí amb un tema tan interessant, dic, sí. I tinc que pujar cullerada.
1: Home,
7: i
1: tant,
0: molt ben
1: fet,
0: molt ben fet.
1: Vine, Fina, una abraçada molt gran i que tinguis un bon estiu, carinyo.
0: Vale.
1: Adéu. Adéu, adéu, adéu. Bueno, audiència, ja ens hem polit la segona hora, aquí parlant de política, eh? I, bueno, i també hi ha gent, Saturnino, que té la sang d'orxata, eh? Vinga, notícies i tornem.
6: Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són, això sí, menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació. A més, avui hi ha 203 municipis més en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Es tracta del Montmell, Marmellà, el Montsant, Prades, Tibissà, Vandellòs, els Ports i la Serra de Cardó Boix. En aquest sentit, per la seva banda, la Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona. Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en grau més baix al Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, el tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada, al límit amb Barcelona. DIF va donar per reparat l'esvoranc ahir i per la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir-ne així la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, ahir a darrera hora també es va restablir el servei de l'R3 que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Com diem avui, això sí, el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA a Catalunya, tot i que encara no hi ha data concreta per a que ho faci. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim del 5% d'exempcions. Per la seva banda, i al fil de tot això, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha afirmat que la conseqüència de l'error d'aquesta mostra catalana de PISA és devastadora. I tanquem amb cultura. Pablo Alborán, recordem que ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses. Fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
9: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
5: Garcia.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, fullets. Pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
6: Ai, fullets.
5: Ai, Garcia.
6: Mare de Déu, senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
7: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones amb una edat ja que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics amb Pau Moratalla. Els divendres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Tenim micròfon? Ara sí. Bueno, continuem aquesta tercera darrera hora. Això ha semblat al Parlament Britànic, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, hi ha una cosa a Gales que jo segueixo dient que em sorprèn, i em sorprèn positivíssimament, i és que el polític que fa mentides, que diu mentides, l'inhabiliten de per vida a la política, eh?
1: Qualquer no hauria polític.
2: No hi hauria ni un.
0: I si la política no cobrés, la gent tampoc hi hauria tant.
2: Exacte, no hi hauria ni un.
0: Bueno, és igual, deixem-ho córrer, perquè només ataquem els polítics, la culpa de que els polítics que tenim és nostra, per quan votem.
1: Bueno.
0: Dit això, tenim un tema... Que volies dir alguna cosa, no, Saturnino, m'has dit?
1: Ah, no, eso que... A ver si arreglamos el contrato, porque si quiere que venga. Porque de la... Una emisora de Barcelona, importante, me ha hecho una oferta.
0: Ah, ¿sí?
1: Sí, sí.
0: Yo pensaba que era Radio Penitenciaría.
1: No. Allí también tengo programa. Allí tengo programa, pero allí me dan el programa por 3 cartones de tabaco.
0: Ya.
1: Pero que luego hablaremos del contrato.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo diría aquello?
1: Y el Xavi también tiene otro contrato, ¿eh? Sí. O sea, que hoy tendrá follón, ¿eh?
0: Quan deia el Tipicoll, us en recordeu del Tipicoll, aquells dos?
2: Sí.
0: Deien sempre, i la setmana que viene hablaremos del gobierno. Sempre deien el mateix. Tenim una trucada, sí?
3: García, truquen!
0: Hola, bon dia. Hola.
4: Hola, bon dia.
0: Hombre, Teresa, què tal?
4: Bé, i vosaltres ja vos sento, ja.
0: Bueno, aquí fent de polítics de...
4: Estic molt animat de política i tot, eh?
0: Bueno, som polítics de mig pèl.
4: Sí.
0: Bueno, Teresa, escolta, què tal? Bueno, saps que és l'últim programa, no?
4: Bueno, d'aquesta temporada, sí.
1: I de tota la vida.
0: Bueno, això no ho sabem, no ho sabem. Encara no ho sabem perquè han de fer tota la programació i tot. I... Bueno, és un programa, al final, que et diria jo? Què puc explicar d'aquest programa? Però bueno, no, home, si la Judit ho deixa i tot, home, cuidado, la Judit tenia molta audiència i moltes trucades i molta cosa, eh?
1: La gente aspira a cosas muy importantes en este programa que vamos a aspirar.
0: Aquí no aspirem ni al terra.
1: Ja està. Està.
0: Bueno, Teresa, a tu t'ha agradat, no, Teresa?
3: No t'assisteixis, García. Aquest programa, si val alguna cosa, sí, és per mi.
0: Ja. Seràs pelant, tio. Bueno, Teresa, portem bastantes temporades fent-lo, també t'ho tinc a dir, eh? L'obrim, el reobrim, els García i companyia, el fem salat, jo què sé, portem més anys aquí. Sí, no? Pues sí, fot anys, d'això.
1: Jo tenia pelo. Ja no tengo pelo.
0: Però vostè mai ha tingut un pelo de tonto.
1: No.
0: Bueno, però a tu t'ha agradat aquest programa i així, no? Més o menys, dins del que cap?
4: Sí.
0: Sí, no? Sí. Hi ha vegades que hem sigut més passats que... Bueno, en fi.
4: No.
0: Però bueno.
1: Jo digo una cosa.
0: A veure.
1: Si la gente quiera que yo vuelva, o el programa vuelva, la temporada que viene, yo digo que si la gente quiere que venga, cada domingo... una persona que llame me tiene que invitar a su casa a comer.
0: Hostia. No trucarán mai.
1: Usted sabe la alegría que yo doy en la casa de alguien comiendo, explicando
0: sí, chistes. Sobretot quan Marshall s'hi ha fotut les joies.
1: Bueno, però és altra cosa.
0: Ai. Bueno, Teresa, escolta'm, saps la pregunta del concurs d'avui, no? O no?
4: Sí.
0: Lo del Cucurella, tu què creus? Que és pel fill autista o no?
4: Jo diria que sí.
0: Tu diries que sí, eh?
4: Jo diria que sí, perquè és un sentiment que
0: es té,
4: vaja, pobre,
0: no? Home, i tant. Sí. Bueno, doncs pues, pot ser mentida, també, eh?
3: Sí, també,
4: eh?
0: Bueno, doncs, pues, escolta, Teresa...
4: Com pensi.
0: I tant. Escolta'm una cosa, Teresa, t'agraïm molt... Bueno, tots els que s'heu trucat, el Manolín, l'Antònia, que no la coneixem, però a través del Manolín sí, la Montse Rubió, la Teresa Blaia, la Fina Givert, la Teresa Márquez, en fi, tota la gent que ens ha anat trucant, estem molt agraïts, que ho sapigueu, eh? Perquè aquest programa, si no hi ha trucades, també queda una mica mort, no? I tenim la sensació de que parlem al buit, no?
4: I nosaltres estem agraïts que vosaltres feu programa. Bueno,
0: l'important és que ens anem trobant, no? I al final ens anem ficant dintre de les cases de la gent. Al final, la ràdio, si té alguna cosa, és que ens fiquem dintre de... Fixa't, som tan agosarats que de nit fins i tot ens fotem al llit amb els ullents.
1: A ver, dígamelo usted cómo lo hace, porque yo siempre duermo con la misma.
0: No, home, no. Vostè...
1: Dígamelo cómo lo hace, porque yo siempre duermo con la misma.
0: Partim de la base que vostè està malalt. Però, a veure, dit això... Molta gent agafa la ràdio i se'l posa al llit per dormir. I li fa companyia. I molta gent es desperta amb la ràdio.
1: Sí.
0: I l'avantatge que té la ràdio és que, a diferència de la televisió... A veure, la televisió és una distracció absoluta. I també hauria de ser un informatiu, com Déu mana i tal. L'avantatge és que...
3: Quina tonteria, García.
0: Escolta'm, utilitzem tant la vista... Tant la vista, que si treballem o fem coses, no podem estar pendents. La televisió necessita quietud per veure-la. mentre que la ràdio et dona la llibertat de fer el que vulguis, perquè escoltar, com portem el bafle incorporat, podem estar fent feina i escoltem la ràdio, podem fer moltes coses, ens fa companyia, i aquest avantatge, que és l'únic mitjà que ho té, perquè ni internet ni la premsa, és la ràdio, la gràcia que té és que et dona llibertat. I si a més la ràdio serveix per influir en donar-te llibertat mental perquè puguis pensar i créixer, això és perfecte. Per això sóc un fan total de la ràdio.
1: No, no, usted dice que la ràdio va a dormir estar con la ràdio, yo la ràdio que tengo en casa...
3: Admeto, García.
0: Follet, un moment, Teresa. Follet, si parlen, no parlis, perquè no ens entenem. Pesau. A veure, digues, Teresa, digues.
4: No, dic que jo sóc molt fan de ràdio Molins de Rei, eh? A les 7 del matí ja poso la sardana.
0: Clar, i tant. Sí, sí.
3: Però... Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la FM.
0: Sí, sí, la ràdio fa molta comunitat. I després t'habitues, perquè com ens colem a tot arreu, i a més la ràdio està... A veure, el gran avantatge que té la ràdio és que hi ha molts dials, no? Però hi ha una cosa que és curiosa, que... La gent som de costums fixes. La gent, quan se senta a un sofà, sempre va al mateix puesto. O sempre dorm al mateix cantó del llit. O si se senta a un cotxe, normalment fa... És a dir, tenim el nostre got, inclús de petits, no? Sempre som gent d'hàbits continuats, repetitius. Què passa? Que quan tu t'acostumes a una emissora de ràdio, poden haver de més bones, sens dubte. I programes molt millors.
1: Hombre, tanto.
0: Però... T'has habituat a una manera de fer, a un propi horari també, moltes vegades, molta gent no mira el rellotge perquè diu, mira, estan fent aquest programa, deu ser aquesta hora. És a dir, estem tan a dintre de casa, formem tant de la família, que això ens obliga a dues coses. La primera, si ets una persona que viu amb una família et dona l'acollida, anem a dir, tens que ser molt educat i molt respectuós amb aquella casa. Segona, acceptar el que molesta i el que no molesta. Això no vol dir que no diguis veritats o mentides. I la tercera... Tindre aquella espècie de, com et diria jo, d'obligació moral de, sobretot, tractar de no alterar, sinó tractar de fer la vida una mica més feliç, perquè la vida es complica per si és alguna ràdio que fa tot això, jo crec que al final li agafes carinyo.
1: No, que sí, porque lo que decía la Teresa, yo, con la ràdio te va a dormir y te pones con ella, yo llego un momento que le compré un camisón a la ràdio para estar pensando que estaba con alguien.
0: Yo pensaba que le digués...
1: Sí.
0: Yo pensaba que le compraría un picardía. O sea.
1: Bueno, pero no me hace compañía, le paso la mano por encima y duermo escuchándolo de la ràdio.
0: Ja. Bueno, Teresa, carinyo, tens... moltes gràcies per escoltar aquest programa. Ja veurem l'any que ve què passa, eh? Això de l'Oriol depèn d'ell, que
4: ja
0: té que fer.
4: Com si,
0: hombre, I ja està.
4: Esperem,
0: Bueno, nosaltres no direm que no, però perquè cansats... Esteu cansats de fer ràdio?
2: No, estic pas.
0: Jo estic cansat del fullet, només.
2: Aquest sí, és un pasta, però...
1: Cansat de fer ràdio no estoy. Lo que mi bolsillo sí que está cansado está vacío.
0: Miri que és passat,
1: claro,
0: eh?
1: Esto me da...
0: Al costat seu la UGT i la CNT es queden amb res, I Comissions Obreres, per què no es fa sindicalista?
1: Sí.
0: Amb tot el carinyo. També és una cosa que hauríem de repassar els sindicats a veure si fan alguna cosa, també.
2: Vosaltres.
1: No, perquè jo ja estoy bien como estoy.
0: Ja està bé, no? Vostè sí. És el
3: sindic... Molts petons i moltes abraçades.
0: L'altre, ja vol plegar aquest. Bueno,
1: Teresa,
0: moltíssimes gràcies. Vale. Escolta, Teresa, tu voldràs esmorzar, suposo, no?
4: Sí.
0: Esmorzar. Sí, i una cosa, no li he preguntat a la Fina si volia el vano a l'esmorzar, si encara ens escolta això, que ens truqui, que ens ho digui, que li digui la Montse, vale?
2: Sí, molt bé.
0: Molt bé, Teresa, carinyo, bueno, pues moltes gràcies i fans...
4: Igualment.
0: I al setembre, a veure si ens veiem, ja ho veurem,
2: Si ens sentim, vale. Si sentim més aviat.
0: Si ens sentim, sí. Molt bé.
2: Adéu.
3: Molts petons i moltes abraçades.
0: Sempre dius el mateix.
2: Adéu.
0: Penseu una cosa, lo important de la ràdio és que us diré una cosa important, no? Bueno, no important, una cosa, una reflexió que se m'ha acudit ara, igual és una estupidesa com tot el que dic, però...
1: Bueno, pues sí.
0: La consciència no té imatge.
2: No.
0: La consciència té veu.
2: Sí.
0: I la ràdio té que ser la consciència de moltes coses.
3: Ràdio Molins de Rei.
1: I luego una...
3: La ràdio... Mem.
0: Bueno, la ràdio del Follet és la inconsciència absoluta.
1: Lo que más gracia me hace de la ràdio, sí. Y no por este programa, por otro, porque la gente...
2: A y no por este programa, digo, claro.
0: Yo también te estimo.
1: Porque la gente se hace su imagen de cómo es el que está hablando.
0: Ah, sí,
1: si claro. Es alto, tal. Sí, en mí no hay problema, porque con mi voz ya saben que soy alto, rubio, con ojos azules y guapo.
0: Y mentiré de pobrot.
1: Pero que, claro, el misterio de la radio es esta. A mí lo que no me gusta ya las radios que hay ahora, que todas tienen cámara y lo puedes ver por todos sitios, yeah, los programas que hacen.
5: Creo que le traigo magia,
1: y le quita el, sí, le quita el misterio, ah, le quita, sí, el misterio.
6: Sí, ¿sí? El robo, sí.
1: Por ejemplo, el Bastel, que no lo conoce, lo estás viendo cada día, dice, pues un tío calmo, tal y cual. Pues no, el misterio.
5: Pero es que para hacer radio no se hace con yo, que se hace guapo. Claro, no cal.
1: Perdona, somos dos.
5: No, el bueno, misteri de la veu. Sí. Realment, quan tu poses cara a les persones, però no només per la ràdio i per la veu, en general, pues, et parlen d'una persona i te l'imagines d'una manera, sí, quan la veus, normalment mai encaixa, no? Normalment mai encaixa. Per què? Perquè cada tu té un estereotip de lo que és l'estètica.
6: T'imagines com és i t'imagines tu.
5: Exacte. El que sí és cert que una cosa molt atractiva que existeix, o molt atractiva, o molt convincent, és parlar cau d'orella.
3: Si, sí,
5: si una persona domina el, sí, to, el to de, la, de les paraules, és, canvia, sí, molt. És a dir, si, sí, jo, per exemple, et dic,
3: sí,
5: Xavier, vols seure? Jo dic les mateixes paraules, dic, Xavier, vols seure?
6: Molt diferent.
5: Molt diferent.
6: Sí.
5: I la imatge no canvia, la veu sí.
6: La, sí, veu, sí,
5: et,
6: la
5: pot,
6: veu,
5: et pot modular. Bueno, dit aquesta estupidesa, a veure, són i 24, haurem d'entrar...
3: Que poc m'agrada treballar.
1: Sí, sí, que m'agrada que avui...
5: Farem una coseta, fem entrar la bruixa ràpid...
6: Ah, bueno,
5: i així ja fins al final d'una tirada. Et sembla bé?
6: Sí, home, sí.
5: Sí, et sembla bé? Diu que no?
1: No.
5: La bruixa no la tenim avui, que has agafat l'escombra per escombrar en lloc de volar?
1: No, no, no.
5: Sí, agafa el micròfon, carinyo, que sempre parles darrere la peixera. És com un
7: no,
5: peixet.
7: No, que si vol, sí, però que és tard i el meu no ve d'un dia els trucs de... I així fem més música.
1: Ai, ai, ai. Vale.
5: Vale. Vale. Això es diu solidaritat.
6: Això és solidaritat.
5: Això vol dir que no tenia el programa preparat.
7: És que els...
1: Otro misterio de la ràdio.
7: Has vist? Que mono que és.
5: No, però si no, sí, sí, si no tenim guió, Montseny. És veritat. Bueno, si dono la meva paraula, que no hi ha guió.
1: No, banda que no.
7: Que
5: guió en tenim?
7: Que a més, les cançons d'avui, que són supers, home, que són superdivertides.
1: Claro.
6: Sí, home.
7: Al Saturnino li encantaran.
1: Claro.
5: Bueno, tenim una bruixeta bailonga.
6: Ah, sí, més aviat.
5: Ai, Déu meu.
7: Mig de vacances, ja.
5: Doncs vinga, Xavi, no fotent-me la introducció.
6: No, no, entra directe.
1: Me pongo el banyador,
5: no, no, no, no, no. Espectacles lamentables no volem.
1: Bueno, vale.
5: Porta un banyador que li arriba per sobre del genoll,
1: claro,
5: un Meiva que el portava al Fraga.
1: Meiva, claro.
5: El Meiva del Fraga Palomares, se'n recordeu que hi ha foto?
6: Sí, sí,
5: que, per cert, mai va ser Palomares. Una altra mentida del
6: regiment. Una altra.
5: Vull dir, pots posar-se un banyador una mica més modern?
1: Estam en verano i és l'últim programa.
5: Què dius, què?
3: Una merda així d'alta.
5: La Tibalta, no?
1: Sí.
5: La Tibalta. Ai, Déu meu senyor. I en els Oscars, els Nobel i la Tibalta del Follet.
6: I la Tibalta del Follet.
5: Vinga, va, Xavier.
6: Bueno, doncs, anys 80.
5: Bueno, bons anys, sí.
6: Són uns anys a la movida madrilenya, tota aquesta història.
5: Uh-huh. Un bon cine es feia, també.
6: Música, ja que hi havia coses molt divertides, algunes esperpèntiques, depèn.
5: Uh-huh. Sí.
6: I aquí sí que tinc concretament quina és la cançó que va suposar-se, sí, la cançó de l'estiu de cada any.
5: Sí.
6: Encara que en tinc més d'una. Però,
5: però a nivell internacional oficial, o d'aquí?
6: No, no, espanyoles. Espanyoles.
5: Vale, vale.
6: I la primera, divertida, 1980, va ser l'Orquestra Mondragón.
1: Hombre.
6: Hombre. Amb el Viaje con Nosotros.
5: Que ara està fent una tournée per tot Espanya molt important, la Mondragón.
6: Sí, sí.
5: Que va ser un programa de televisió, també, el Viaje con Nosotros. Que va sortir un enanito que havia sortit en una pel·lícula, sí, del James Bond,
6: sí,
5: que era igual que el Felipe González. I el van fer servir com,
6: sí,
5: si fos el Felipe González.
6: Sí.
5: En fi.
6: A veure, aquesta gent eren de Donostia, encara que el grup es va fincar a Madrid, sí, en plena movida madrilenya.
5: Uh-huh.
6: El líder era el Javier Gurruchaga, que tots hem vist alguna vegada i hem sentit.
5: Sí, home,
6: i
5: tant.
6: I aquest nom d'Orquestra Mondragón, per cert, dius, Mondragón per què? Vull dir, ell era de Donostia, no de Mondragón. Uh-huh. Però és que a Mondragón hi havia un psiquiàtric important.
5: Sí, és com aquí, mal dit, de Sant Boi,
6: de
5: no?
6: De Sant Boi.
5: Diu, aquest tio està a Sant Boi, pobre Sant Boi, no té cap culpa a la població.
6: Exacte, doncs el Mondragón és per, sí, això. Per, uh-huh, això seia Orquestra Mondragón, molt, sí, divertits.
5: Sí. Uh-huh.
6: I aquesta cançó, doncs, ens explica un viatge imaginari, on surten de tot, monstres, animals fantàstics, aventures...
5: Sí, sí,
6: això,
5: sí,
6: és l'Orquestra Mondragón i el Viaje con Nosotros.
5: Molt bé, pues Viaje con Nosotros, audiència.
8: Y en sus brazos los dragones se arrojarán, serán suyos. Marlene y Tarzán serán suyos. Quien compra nuestro billete compra la felicidad.
5: Què més, Xavier?
6: Una altra cançó del mateix any que va tenir èxit important i, sí, que en aquest moment la criticarien com a mínim,
5: sí,
6: és el Aire del Pedro Marín.
5: Aire del... Hosti, el Pedro Marín, mare,
6: sí,
5: de Déu.
6: Sí, perquè ja veureu una mica la lletra de què va. està enamorat d'una noia, jo soy como l'aire, estic sempre envoltant-te i sempre et vinc darrere. O sigui, això és,
5: home, és una mica d'acoso, no?
6: És acoso sexual directament.
5: Escoltem la lletra, a veure.

0: Ah, no existe, no? O diari, jo no sé res més, ell.
1: Va desaparèixer molt aviat.
2: Ha fet res més.
1: No va fer res més en quan a gran èxit.
2: Ha fet, teatre, ha fet molt de teatre.
3: Teatre, no, sí. Perquè era una època que agafaven la gent que més o menys era guapa,
2: sí,
3: i fotien cançons, cantaven, sí. I era una època així, l'època, sí, dels Pecos. I, bueno, sí, els Pecos tenien qualitat, però... Sí, sí. O qualitat. Però l'Ivan, un que es deia Ivan, també, que va sentir desaparegut.
1: No s'ha entrenat a parar.
3: Bueno, com un aire, què més, va?
1: Bueno, una altra, una cançó italiana en aquest cas, o en tot cas l'artista italià era Pino Daggio.
3: Ah, Pino Daggio, home,
1: i va treure Ma quale idea.
3: Sí, que idea.
1: Que idea, es va fer molt típica. Jo en aquell moment no l'aguantava, aquesta cançó, eh?
3: Sí, sí. No. I ara la trobes bona, no?
1: Comparada amb altres, sí.
3: Sí. Comparada amb el que es fa avui en dia, potser sí, no?
1: Sí, i és, la lletra és divertida, eh? Sí, és un tio que és molt cregudot i de que lliga, sí, molt, sí, i entra en una discoteca i no es menja un rosco. O sigui, la lletra va d'això.
0: Suele passar, suele passar. Me passava, me passava mucho a mi.
3: Et passava molt, vostè?
0: Sí, sí.
1: No, a mi també, el que passa que jo... No, primera, que no m'agradava les discos.
3: Jo no he sigut mai discotequero, mai.
1: Jo tampoc.
3: Mai.
1: Quan anava era perquè m'arrossegaven, pràcticament. Tothom anava i dius, bueno, pues anem.
0: Jo no, jo iba con los amigos, pero yo iba investigando por donde iba las tuberías y todo eso.
1: Vale,
0: y en aquella época investigaba las tuberías.
3: Ja.
1: Jo estava a la barra...
0: Sí, la barra i mirant.
3: Ell va entrar a la discoteca, va veure tot el material que podia robar i va dir això de la cançó. Que idea.
0: Que idea.
3: Vinga, va, Pino Daggio, que idea. Vinga, som-hi.
0: Idea.

0: No,
1: sí. No veu ronca, però bueno, va ser un temazo, això.
0: Sí. I un altre que encara ara es toca Benidorm.
2: A ver.
1: Els pajaritos.
0: Sí, senyor. Oh,
1: mare de Déu, aquella dona venga. Amb l'acordeón, tu.
0: El baile de los pajaritos.
2: Vamos a bailarlo todo aquí. Venga, va, Xavi, venga.
1: Lo del pajarito sona molt inserso, i de,
2: sí,
1: amb
2: claro,
1: tot el respecte,
2: claro,
1: eh?
2: Doncs,
1: i el món de la croqueta, hotel
3: festa
1: i tot.
3: Major.
1: I
3: festa major. I festa major. Punt 4, no la toquin.
1: Pues vinga, va, audiència. A mover las alitas y el culito. Venga. Oi que es diu així?
0: Doncs va ser la cançó de l'estiu de 1981.
1: Del 81. Abans del Naranjito.
0: Amb la Maria Jesús i su acordeón.
1: Sí, sí.
0: Doncs això. Ara, d'on ve aquesta cançó?
1: La Maria Jesús aquesta deu tindre 300 anys ja, no?
0: Però encara està actuant a Benidorm, eh?
1: Encara està allà.
0: Encara està allà.
1: Carai,
0: sí,
1: tu.
0: Sí. Aquesta cançó data de 1957.
1: Del 57? Home, potser 69.
0: I la va fer un senyor que es deia Werner Thomas.
1: Un alemany.
0: Suís.
1: Ah, suís.
0: Suís.
1: Hauria de ser del cantó alemany de Suïssa, no?
0: Sí, de Davos, concretament.
1: Exactament.
0: Ell estava a Davos, als Grisons, estava en un hotel, i el tenien contractat perquè toqués acordió.
1: El tio aquest.
0: I va crear aquesta cançó.
1: Ah, i com li va arribar a la
0: bueno, la cosa és llarga.
2: Com deu whisky, té.
1: Però és una mica com el Viva Espanya, que era un alemany que la va crear, no? I li va arribar, o un belga, li va arribar...
0: Sí. Aquesta seria Der Ententanz, que vol dir el ball dels ànecs.
1: El ball dels ànecs.
0: Ja veieu el pajarito, sí, ja és això.
2: Sí, se parece, los pajaritos
0: al ball. Després li van dir Folkentanz, que va ser de los pajaritos, ja es va costar.
1: Ja.
0: Llavors, més tard la van passar, o la van interpretar a Holanda.
1: A Holanda.
0: Que també li van donar un nom semblant.
1: Ah, sí?
0: I posteriorment van a parar a França, i de França van a parar la Maria Jesús.
1: Ah, sí, Déu-n'hi-do, no?
0: Vull dir que per tota Europa...
1: Ha passat per moltes mans, els pajaritos aquests.
0: Sí, de fet, a veure, si l'essència ja sona una mica a una gerra de cervesa...
1: El
0: i...
1: que sí és cert és que és una música bastant folclòrico-europea.
0: Sí, és que sí, alemany. Que és...
1: Sí, bueno, l'acordeón també és francesos, Déu-n'hi-do.
0: L'acordeón també.
2: I en Holanda seria tulipane por aquí, tulipane por allá.
3: Al menos.
1: Doncs, bueno, el tulipan que existeix, no dic la flor, dic el tulipan.
2: La mantequilla.
1: La mantequilla, sí. La margarina encara existeix,
0: sí,
1: no? No ho sabia, fa molt que no la vegui, el tulipan. Bueno, va, doncs hem escoltat la Maria Dolores, no, Maria José,
0: Maria
1: no?
0: Jesús.
1: No sé, al final.
2: Al final.
1: La Maria Jesús i sus pajaritos. Vinga, va, som.
0: És un típic de tractar un incenso i fer moure tothom per fer els ocellets.
1: Vinga, va.

0: és Oktoberfest.
1: Total. L'original era amb lletra, amb alemany, clar. Yeah. Després en van fer algunes, aquestes que he dit França i tal, que era instrumental, i la Maria Jesús hi va posar lletra. Però
0: la, o sigui, la lletra és d'ella, el dels pajaris.
1: Bueno, traduïda, diguem-ne, de l'alemanya original.
0: Ja. Bueno, Paquito el Chocolatero, Los Pajaritos, tot això era un clàssic,
1: tot
0: eh?
1: Tot era clàssic, si tant.
0: Mare de Déu, Los Pajaritos. El home, millor Los Pajaritos que no Los Pajarracos, no?
1: Los Pajarracos.
0: Vinga, què més, Xavi?
1: 1982. Aquesta
0: Naranjito.
1: No va ser, si es va enllà de Naranjito, no va ser la cançó de l'estiu, ja vindrà, però en tot cas coneguda sí. Me colé en una fiesta.
0: Aquesta és de Mecano. Mecano, sí, sí.
1: Mecano.
0: Per cert, que ha fotut un follón al Nacho Cano amb el seu musical.

0: heu vist prou.
1: Aquesta lletra està pensada amb tu, Follet.
2: Sí.
1: A la fiesta me colé. Sí. Quina jeta que del diu.
3: Diuen que aquesta cançó va ser inspirada pels germans Cano, que van anar a una festa de l'Alaska, precisament.
1: Carai, tu.
3: D'aniversari de l'Alaska.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: I bueno, van anar a una festa i se'ls va ocórrer a escriure aquesta lletra.
1: Bueno.
3: Que bueno,
1: vinga,
3: bé, m'alegra.
1: Què més, Xavier?
3: Molt bé. Un altre crac era la Rafaela Carrà.
1: Home, i tant.
3: I aquí tenim, del mateix any, una cançó que es deia Que dolor.
4: Ah, sí.
3: Que aquesta està molt bé, la lletra està molt bé. Sí, una dona que va treballar i quan torna el seu marit s'ha quedat a casa perquè estava malaltó, pobret, i es troba una dona dintre l'armari.
1: Es va trobar què?
3: Una dona...

0: final de la cançó que el càstig que li fa ella és un altre, diu, ara em quedaré jo quasi te'n vas tu pencar.
1: Ja, ja, ja.
0: Bàsicament.
1: Ai, Déu meu senyor.
0: I dius, i quina va ser la cançó de l'any? Mm. Pues el Bailando de l'Alaska, 1982. Ah, sí, Alaska ja es pega molt.
1: Bailando.
0: És un atac a la gent com jo, que ens agradava molt el rock i odiàvem aquesta música. És un atac directe. Perquè passo el dia bailando i bebiendo i tal, bebiendo vale, però bailando no. I per això va ser un atac amb aquest tipus de gent com jo mateix.
2: Mm-hmm.
0: Però va ser un superèxit.
2: Sí, sí,
0: la,
2: no,
0: la cançó aquesta.
3: Me paso el dia.
0: És algú, doncs, que està a casa, que... Ai, a casa sí, està a casa, però amb música, fort emprenyant els veïns i ballant i bevent tot el dia.
2: Sí, sí.
1: Què més, Xavier?
0: Ja que deien de la platja, el mateix any, una cançó de Rigueira, un duo italià, que es deia Vamos a la playa.
1: Hombre, típica.
0: És un altre èxit de l'any.
1: Amb el Vaya Vaya, no?
0: No, aquesta vindrà. Ah. Aquesta vindrà.

0: cançó molt alegre i realment la lletra no ho és gens. Mm-hmm. És a dir, vamos a la playa, passem-ho bé, passem de tot, perquè el món explotarà amb una bomba nuclear.
1: Sí, sí, molt alegre, sí.
0: O sigui que, és clar, a l'època que la van treure, Guerra Freda, és l'any 83, Guerra Freda, Ronald Reagan i tal, i clar,
1: Déu-n'hi-do.
0: La gent tenia perill que hi hagués una guerra nuclear.
1: Culler ja està cagat només de pensar-hi. Sí, eh? Què més, Xavier?
0: Un clàssic, i la d'èxit del 83, Sweet Dreams,
1: Eurythmics. M'agrada molt a mi aquesta.
0: Molt bona, molt bona.
1: Dulces Sueños.
0: Sí, senyor.
1: Boníssima, eh? Quan molt. Encara no era la... No anava per solitari, ella.
0: No, era un duo.
1: Era un duo.
0: Era un duo, és el començament dels Eurythmics.
1: De la Annie Lennox.
0: Sí,

0: Bueno, de fet, Sweet Dreams és Dulces Sueños.
1: Sí, Dulces Sueños són... És el que la gent somia.
0: Exacte. Què més, Xavier?
1: I el 84, aquesta la vaig posar l'altre dia per...

0: un altre tema, però s'ha d'incloure, ja que va ser la més venuda, diguem-ne, del 84. Mm-hmm. Escuela de Calor, Radio Futura.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: També és estiuenca i, en fi, Arde la Calle al Sol de Poniente, no?
1: Sí, sí, sí, és aquesta.

0: Què més, Xavi?
1: Una altra peça que va causar furor en el seu moment eren els Hombres G.
0: Home, aquests van causar...
1: Devuélveme a mi chica.
0: Que era parent dels Summers al cine.
2: Sí, sí. Era el seu pare.
1: Era el seu pare.
0: Era jo pensava que era un tio.
2: El director era el pare. I llavors tenia un tio que no sé què feia.
1: A veure, un era el director, que era Manuel Summers, que era el pare, sí. I després hi havia un periodista que seia Guillermo Summers.
0: Ah, vale, vale.
1: Que era el seu tio.
0: Què més, Xavier? Va, mira.
1: Aquesta cançó és divertida, la lletra... li van posar com a nom també Sufre Mamón, per la lletra.
0: Sufre Mamón, sí, sí.
1: I, bueno, és una història real, eh? És a dir, el David Summers d'ell, de més jove, doncs que tenia, o li agradava molt una noia, i la noia el va deixar perquè ell tenia una pinta més rockera i no sé què en aquell moment, i se'n va anar amb un altre tio que tenia un Ford Fiesta blanc i anava amb un polo groc. I d'aquí ve la lletra de la cançó.
3: Voy a llenar cuello de polvo pica pica sufre mamón.
1: Molts ho hem pensat, això, a vegades, eh?
0: Sí, no? Lo dels polvos pica pica.
1: Los polvos pica pica. La cançó d'èxit del 85, El africano Georgie Dan.
0: Oh, sí, jo, bueno, mami, tenia que sortir.
1: Mami, que mami, serà lo que quiere el negro.
0: Lo que quiere o lo que tiene.
1: Lo que quiere el negro.
0: Ah, jo pensava que era lo que tiene el negro.
1: No, lo que quiere, lo que quiere.
0: Home, te quieres més fi que lo que tiene el negro, no?
1: Sí, però bueno, va,
0: no,
1: per,
0: no,
1: va
0: no,
1: per
0: aquí.
1: Ahí,
0: no?
1: A veure, el Georgie Dan sempre era un tio que deia molta indirecta, així, que ho feia colar, però tenia tela.
0: Una mica cantant del Molino, eh? Allò que cantaven amb doble...
1: Exacte, amb doble sentit.
0: Pues vinga, va, anem a veure què tiene el negro o què quiere el

0: amb la línia Mamachicho, eh?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, va, què més, Xavi?
1: 86, una cançó, bueno, la número 1, diguem-ne, de l'estiu, va ser La Puerta de Alcalá.
0: Ah, de l'Anna Belén, no?
1: Sèrio, Anna Belén i Víctor Manuel. A veure, La Puerta de Alcalá, Madrid, el centre, etc., ha estat allà des del segle XVIII i ha sigut convidada de pedra de tots els fenòmens que han passat a Madrid.
0: Sí, sí.
1: I, de fet, la lletra és més sèria, va d'això. Des de Carles III fins a més endavant, totes les coses que han passat a la ciutat de Madrid des del punt de vista, això sí, del pensament de l'Anna Belén i el Víctor Manuel.
0: Passem a escoltar aquesta Puerta del Cabo.
1: Aquesta és més sèria. Donde convivan pasado y presente.

0: 1987.
1: Vinga,
0: Voyage, Voyage.
1: Ah, boníssima.
0: Grandiosa cançó. Una noia francesa es deia de nom Claude Fritz Mentrop.
1: Era altíssima.
0: Sí.
1: Amb un cabell a lo Alex, a lo Grace Jones,
0: I es
1: rosa.
0: Feia, els coneixia com a Desireless, el seu nom. Bueno, una peça amb la qual, a part de que sí, és un himne a la llibertat i a moure's amb barreres físiques.
1: Voyage, voyage.
0: Voyage, voyage.
1: Que aquí es va traduir malament, era, la van fer la versió castellana, i deien vuela, vuela.
0: I no, és viatge,
1: viatge, viatge.
0: Viatge, viatge, viatge, sí.
2: Aquí traducim molt bé en aquest país.
1: Sí, no?
0: Sí, no, aquí té la... Fan cada una,
1: va. Sobretot a TV3.
2: Sí.
1: Una pel·lícula que es diu, jo què sé, Horse, Iron Horse.
0: Iron Horse.
1: I en lloc de dir caballo de hierro, diuen el cavall que va matinar amb el seu home i de repente es va pasturar pels camps de Mollerussa.
0: Exacte.
1: Veia el... És veritat, fotem unes traduccions, tio.
0: Sí, brutal.
1: Allò que el vent s'endugué. Hòstia, tu.
0: Allò que... Sí, exacte.
1: Sí, no? Mare de... Vinga, menys mal que Dràcula, segueixen dient Dràcula.
2: Sí, Dràcula.
0: Espera't, no donis idees.
1: A veure, va.
0: Torno al nostre amic Jordi Dan. 1988, El Chiringuito.
1: Hombre.
0: No podia faltar.
1: Que per ser El Chiringuito de jugones aquell, se'n va a Telecinco, sembla, no?
3: Sí, Telecinco.
2: Bueno, però no a Telecinco, Telecinco, a un canal de Telecinco.
1: Bueno, un canal d'allà, sí. A veure,
3: El Chiringuito se'n van molts, De la platja.
1: Sí, sabeu que ve la paraula Chiringuito? Sabeu què és un Chiringuito? Un Chiringuito no és el que hi ha a la platja. Chiringuito és cafè amb cubà.
0: Sí, sí,
1: a
0: ve
1: Cuba,
0: de Cuba,
1: això
0: ho sabia, que venia de Cuba.
1: Se'ls van muntar un cafè a la platja,
0: clar,
1: i van posar Chiringuito, i automàticament tothom va dir El Chiringuito. Per tant, no s'emportin això. Un Chiringuito no és tampoc les coses que munten el PP i el PSOE i tot això, que això són Chiringuitos d'un altre tipus. És un cafè.
0: Sí, sí. Doncs aquesta cançó la va escriure, curiós, estava fent una gira per Andalusia.
1: Sí.
0: I estaven a Màlaga, província de Màlaga, i amb el seu equip van anar a dinar i volien anar amb un Chiringuito. I, bueno, van començar a recórrer la Costa del Sol i no en trobaven ni un, tots tancats. I era per la llei de costes del 88.
1: Bueno, que ara s'estan carregant molts.
0: Ara s'estan carregant molts.
1: El Kansas, que era un mític, l'han fet fora, vull dir que...
0: Per exemple, doncs en aquell moment passava això i molts havien de fer reformes o tancaven o tal.
1: Sí.
0: I els, bueno, emprenyats, i ell... se li va ocórrer, va dir, vaig a fer una cançó sobre els Chiringuitos.
2: Perquè veien que s'hi hablen tot.
0: I la lletra també té tela,
1: Els Chiringuitos que hi havia a la Barceloneta, per exemple, no van deixar cap, no? La Casa la Mar i tot allò. Tinc que anar obrint altres puestos, no?
0: Sí.
1: Chiringuitos tenen aquell encant de passar calor sota la platja. T'ha d'agradar molt la platja per anar amb Chiringuito,
0: Sí.
1: També et dic que... Vinga, va, una mica de Chiringuito.

0: És que la lletra té tela, eh?
1: Perdona, els xiringuitos que munten els polítics, li fots aquesta lletra i encaixa a la perfecció.
0: Ideal.
1: Jo les doy morcilla, tu.
0: Sí,
1: fantàstic.
0: Sí, és ideal.
1: Què més, Xavier?
0: Home, un clàssic. No va ser la de l'estiu, que ja vindrà just a darrere, que ens agradarà aquesta. Però aquesta es va sentir molt. Ben, devora-me otra vez.
1: Hombre, devora-me otra vez, tu.
0: Sí. Era d'un dominicà, Palmer Hernández, escrita, i la va interpretar el Lalo Rodríguez de Puerto Rico. Evidentment, la lletra està clara de què va, no?
1: És la mateixa que cantaven aquelles dues noies, Azúcar Moreno?
0: No.
1: No hi havia un devora-me algú, les Azúcar Moreno?
2: Devora-me otra vez.
1: Doncs és igual que aquesta. Igual ja havíem, van fer una versió.
0: Pot ser que la versionessin. Pot ser que la versionessin, sí. L'originària, diguem, és aquesta.
2: Ah, sí.
0: Sí, sí, és la mateixa.
1: Una versió, sí. Doncs va, anem a escoltar la veu d'aquest caribenyo, no?
0: Aquesta, la lletra, no cal dir gaire cosa.
1: Doncs vinga, escoltem.
0: Està clara.

0: Home, és una cançó d'aquelles de...
1: Sí, sí. Ah.
0: Què més, Xavier?
2: Aquí en tenim una. Ah, no, mira, que ara tenim temps per dos.
0: Va.
2: Una, el mateix any, La Lambada.
0: Home, La Lambada.
2: Aquesta no podia faltar.
0: Venga. Home, i tant, La Lambada.
3: Tal com se bailava a Lambau, a Lambau.
2: Sí.
3: Se bailava a Lambau, a Lambau.
0: A La Lambada portaven les noies una faldilla molt curta i tanga. I va ser una... Aquella època
2: aquesta,
0: va ser...
2: per cert, la cantava una noia brasileña, es diu Kaoma. Era 89, i dic 88, era 89. I aquesta cançó va resultar que la van acusar de plagi.
0: Ah, sí?
2: I de fet ho era.
0: Vaja.
2: O sigui, va perdre el judici. Perquè hi havia una peça anterior, també una gent de Sud-amèrica, que havien creat aquesta cançó, pràcticament igual. Però la famosa, a Europa i a tot arreu, va ser aquesta.
0: Bueno, va ser aquesta perquè va haver una sèrie, que es va passar per TV3, també, que es deia Lambada, precisament.
2: Lambada.
0: I la música de la sèrie era aquesta.
2: Era aquesta.
0: Que la feia la Sònia Braga.
2: Sí,
0: que la Sònia Braga va ser amant del Robert Redford.
2: Sí.
0: O sigui, imagina si dona de si una minifalda i un tanga, tu.
3: Hòstia.
0: Sí o no?
2: Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Vostè està malalt, escolti. Estic parlant, jo dic, de cultura cinematogràfica.
3: No, però no gusta el nombre, Sònia Braga.
0: Sònia Braga, sí.
3: Jaime Calzoncillo.
4: Brasileña, no, eh?
0: Brasileña. Brasileña, brasileña, sí. Vinga, va, una mica de Lambada. Mira el fullet, com remena el cul.
2: També.
0: Què? Ja. Montse, com no agafis el micro, carinyo meu?
4: Que va fer una sèrie que es deia també Dies de Ball.
0: Dancing Days. Dancing Days.
2: Dancing Days. Sí.
0: Bueno, que molta gent a La Lambada li deia La Rambada.
3: Això ho dic jo.
2: El tema anava per aquí, el ball.
0: A veure com ha fet aquest crit. Vaya crit. Ha sortit, mare de Déu. Allà a la presó ballen La Lambada, també, o no?
3: Sí, sí, que ballen amb La Lambada.
0: Vinga, escoltem una mica la Sònia Braga, La Lambada i la mare que ens va parir tots.

0: Què més, Xavier?
1: I l'última del programa i de la temporada.
2: Exacte. I de tot el món d'allà.
1: 1989, la cançó de l'estiu. Mm-hmm. Ara sí, aquí no hay playa, dos refrescos. Aquí no hay playa, tu. O sigui, Madrid té de tot, però platja no.
2: Ahí. Esa buena. Dedicada a l'Ayuso.
1: Per exemple.
2: Per mi parte.
0: Li té un cariño tremendo,
3: no? No pas ell només, que...
2: És el mismo cariño que tiene ella contra los catalanes.
3: Sí, que li surt la boca de catalans cada que parla. No sé pas... S'inventa el que sigui per deixar Catalunya sempre de volta i mitja.
2: Bueno, anem a la platja de Madrid.
0: Vaya, anem a la platja, va.
3: Sí.
4: Podéis tener retiro, casa, campo y ateneo. Podéis tener mil cines, mil teatro, mil museos. Podéis tener corrales...
0: Bueno, doncs amb aquest noi platja de fons, tan estiuenc, anem a fer el sorteig, no?, del concurs. És evident que és veritat que el senyor Cucurella es deixa el cabell llarg perquè el seu fill el reconeixi, també és cert, que va a equips on hi haguin escoles per gent autista.
3: Cert.
0: Vull dir que és cert, té un fill que és autista i tenen una relació, lògicament, molt...
3: I ara llegia que deixava la selecció per poder estar amb el seu fill.
0: Per ser fill. Però la prioritat número 1 del Cucurella és el seu fill. Ara fitxat pel Madrid, esperem que no el trastoquin massa i que segueixi sent una persona...
3: I vaig llegir que la seva dona n'està esperant una altra.
0: I la dona crec que és el Madrid, o sigui que estarà contenta.
2: Té dos massa, té dos fills
0: més. No, dos fills més, no dues dones més.
3: Té dos fills més i
0: n'està
3: esperant una altra.
2: Claro,
0: per tant, els que l'han encertat són el Manolín, l'Antònia, la Montse Rubió, la Teresa Blaia, la Fina Gibert i la Teresa Márquez. Correcte? No, la Fina Gibert no l'ha acertat. Ha dit que no.
3: Ha dit que no.
0: Ha dit que no. Exacte.
2: Però bueno, per un detall, que l'últim dia la vam a poner que sí, ¿vale?
0: Bueno,
2: o no?
0: Home, jo li he fotut el 15 i el 16, sí.
2: Vale, pues yo no sé.
0: Ara no recordo què ha dit la Fina Gibert, ves per on, no, si és que de veritat aquest programa hi un cagarro. Ai, perdó. Bueno, aneu a llançar a veure qui li toca. I, bueno, uns demanen esmorzars, els altres el van. Per tant, el Manolín té l'1, el 7 i el 8, l'Antònia té el 2, el 9 i el 10, la Montse Rubió té el 3, el 11 i el 12.
5: Si li toca la Fina...
0: La 4, què?
5: No, que si li toca la Fina m'ha dit que era igual o el Manu...
0: Ah, sí, perquè li he dit, sí, és igual, vale. Després la Teresa Blaja, 13 i 14, la Fina Gibert té el 5, el 15 i el 16, i amb el 6 la Teresa Márquez i el 17 i el 18.
2: I jo? Jo no tengo número?
0: Sí, el número del penal que està allò que li foten al...
2: 1229.
0: Ah, sí?
2: El 1229, per tota la vida.
0: Jo pensava que era el 1880, el ladrón más caro del mundo.
2: El primero que me pusieron fue en 1269.
1: Bueno,
2: no,
1: va,
2: si canvia,
1: també.
2: No,
0: anem a llançar el dau, a veure a qui li toca el tema, a veure, llancem. El 15, qui és el 15?
2: No? L'última
0: cançó. Mira, la Fina Gibert, sí. Sort que ha trucat, però si no sabríem què donar-li, eh? Fina Gibert, has guanyat un Banu, què et sembla, eh? Un Banu, va, vinga. Bueno, dit això, és hora d'anar-nos a despedint, queden 4 minuts, amics. Moltes
2: Espera,
0: gràcies, Pilar.
2: Me parece que tenen una llamada, antes de nada. Va.
0: Ah, vale. Perdona, Fina, és que tenim el cap fos de la calor, eh? Bueno, com aquest programa sempre ha sigut ridícul i patètic, no passa res. A veure, Pilar, gràcies per tota la temporada. Ja veurem si la...
6: Mare de Déu de l'empent.
0: Vols callar-te?
6: Quina merda de programa esteu fent.
0: Bueno, sembla ser que sí, perquè com està en dubte que renovem, per tant, deu ser una merda. Pilar, gràcies per les receptes. Espero que passis un molt bon estiu.
3: Esperem-ho.
0: I si setembre tornem, doncs ja en direu.
3: Cap problema.
0: Però no ho sabem, la veritat és que no. Xavi, igualment, la música extraordinària.
6: Moltes gràcies. I no com el García.
0: Fullet, vols l'últim dia em pots deixar en pau? Encara que sigui l'últim. Saturnino, espero que no l'enganxin molt, la presó que sigui l'EB, com diu aquell. Encara que vostè, com té les claus, entre surt com vol. I moltes gràcies per la seva col·laboració. Tinc que dir-li que ha sigut una persona amb molt d'èxit, el seu Saturnino, eh?
2: Bueno,
0: molta gent diu que el troben a faltar quan no hi és, igual que la presó quan obren la celda no hi és, també el troben a faltar.
2: Muchas gracias.
0: A vostè, senyor Saturnino. Després també li volem donar les gràcies a la Montse, que ara està enganxada al telèfon, que sembla una recepcionista.
1: Sí, eh?
0: Aquelles recepcionistes de l'any 60, de cap d'any,
1: sí.
0: Que estaven amb aquells cabres, no sé com s'aclaraven. La Montse, la reina dels botons i que ha portat tot aquest programa, diu així adéu amb la mà com si ens veiessin. També va, adéu. I després l'inefable, lamentable, passat i monstruós, Fullet de les Zones. Tenim una trucada? Sí, ui, que poc queda. Hola, bon dia.
7: Hola, família García, bones vacances.
0: Hombre, l'amic Amigó. Hòstia, Amigó, no et puc donar cap premi ni res, ni entre
7: ja
0: els sortets.
7: Ja us estic sentint.
0: Molt bé, Amigó.
7: Que passeu unes bones vacances i bon estiu.
0: Igualment. Igualment. T'hem fet companyia, amigó?
7: Sí, sí, sí.
0: Pues molt bé,
7: escolta,
0: digue'm,
7: Xavi,
0: què?
7: Si tens algun dia i vols anar a Cambrians a portar alguna cosa amb el Saturnino...
0: Sí.
2: No, perquè no estaré en Cambrians este verano.
0: Ah, no?
1: Ah, no?
0: A on t'estaràs?
7: A Tocaminos.
2: No, no, no, me voy a Francia.
0: A França?
2: A la prisión de Francia, perquè allà hi ha queso gruyère i aquí no. Ja, ja.
0: Ho diu pels forats per escapar-se.
1: Exacte.
0: Vinga, amigo, una abraçada molt gran i gràcies per escoltar-se.
7: Bones vacances.
0: Gràcies, igualment. Adéu, adéu, adéu, adéu. Bueno, audiència, ja, i el fullet, eh? No em vull despedir de tu, perquè aquest me l'emporto cap a casa, o sigui que...
1: Sí, sí, aquest és... Mira.
0: A veure, audiència...
6: Quina trola.
0: Quina trola. A veure, diuen que tot lo bo s'acaba i lo dolent també. La prova és aquest programa. Dit això, nosaltres hem tractat, com diem sempre, de distreure'ls, de que s'ho passin bé. Si hem tingut algun error, espero que ens el perdonin. I si hem tingut algun cert, tampoc cal que ens ho diguin, eh? Perquè, si no, l'ego del Saturnino i del fullet seria massa gran. Hem tractat de passar els diumenges amb vostès. Vols callar-te, que estic una mica serio ara? Una mica seriós? Els haig de dir que, sentimentalment, tots els d'aquí tenim una vinculació amb vostès. Per què? Perquè són molts diumenges, moltíssims, compartint...
6: Vaig a buscar un clínex.
0: Compartint unes hores amb aquest desgraciat del fullet i una altra gent. La Pilar s'ha tingut que esforçar fent les receptes i tractant de donar un sabor alimentici a un programa que no hi ha per on menjar-se'l. El Xavier ha posat música per calmar les feres que puguem tindre. El Saturnino ens ha robat el cor a tots, a pesar de que és un lladre persecutiu i difícil. La Montse, amb les seves mans i amb la seva veu dolça, ha fet agradable els moments pitjors d'aquest programa, que són molts. I el fullet és aquell desgraciat que té èxit i que tothom estima. I jo de mi no vull parlar, perquè tot el que han dit aquest programa de mi...
6: Aquest programa té menys futur que el García fent de cantant.
0: És una bona manera de dir-los-hi. És una bona manera de dir-los-hi. Aquí s'acaba el Reobrim els diumenges i ja veurem si al setembre tornem. Siguin molt feliços i bones vacances. Fins sempre, audiència.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan hi havia 195 en aquesta situació.
10: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la pressió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
9: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
9: I és que ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per l'incendi de Cubelles, que ara ja està estabilitzat. Es van cremar 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
10: On preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i en 2 incendis actius d'Àvila i Madrid.
9: Aprofitem, doncs, per conèixer la previsió del temps, això sí, a casa nostra, de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts del Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també de ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns, on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i, sobretot, amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
9: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
10: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
9: I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, això sí, encara sense data exacta, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya.
10: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
9: I en els esports, el Barça femení tornarà demà al matí a la feina amb les proves físiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben avui en nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
10: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Són el Montvell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellós, els Ports i Cardoboix.
9: En aquest sentit, la Direcció General de Protecció Civil manté també l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
10: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada situa les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en menor mesura el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona.
9: Seguim parlant d'incendis en aquest cas, perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions per el foc que va afectar Cubelles, que ara això sí ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
10: O preocupen els treballs contra les flames és a la Vall d'Uxó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
12: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques d'extinció evolucionen favorablement.
13: Si ayer dimos la cifra de 130.000 hectáreas afectadas, calcinadas en lo que llevamos de año, hoy ya estamos por encima de las 150.000 en menos de 24 horas. De 130.000 a 150.000 hectáreas, con casi una decena de grandes incendios, 32 grandes incendios en lo que llevamos de año.
12: Des de principis de juny ja s'han multiplicat per 6 les hectàrees cremades a l'estat espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
9: Seguim aquí a casa nostra i parlant d'incendis, perquè fa un any el gran foc al Baix Ebre, que va calcinar més de 3.000 hectàrees, va transformar per sempre el paisatge. Tot i que les cicatrius d'aquest incendi encara són visibles, la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
10: I com ha canviat el bosc 12 mesos després? Les tasques de recuperació i la resiliència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal de Copate.
14: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sol, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sol, i a poc a poc vindrà la part arbòria, que és, bàsicament serà el pi blanc.
10: A diferència d'altres incendis que ha patit Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant progressivament la fusta caiguda. Aquest fet afavoreix a disposar un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
14: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
10: Tal com explica Argelic, es tracta d'un paisatge desolador inicialment, però que de mica en mica es convertirà en un nou entorn. Mai tornarà a ser el que era, sinó que per les circumstàncies s'ha convertit en un indret constantment en canvi.
9: Tal com ens acaba d'explicar Argelic des del Copate, aquesta fusta caiguda normalment sol ser un dels principals contratemps posteriors a aquest incendi, i és per això que parlem ara d'aquesta fusta generada, en aquest cas per les fortes ventades del passat hivern, que ara s'està començant a retirar. Concretament a la comarca, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és el que dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
10: A hores d'ara, al llarg de l'estiu, s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i alguns municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Guido Sensellotti.
15: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
16: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
15: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
9: Parlem ara de mobilitat, perquè l'R2, l'R2 Nord i l'R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
10: El tram estava interromput des del dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte, i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de l'infraestructura i garantir la seguretat de circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
9: I d'altra banda, i a darrera hora de la nit es va restablir també el servei, en aquest cas de la línia R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
10: Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora, però en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer amb l'R4 el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada i Bifurcació. I des d'aquest punt fins a Tor de Querol hi ha servei alternatiu per carretera.
9: Obrim plana política, perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA 2025 a Catalunya. Això sí, encara no hi ha data concreta per a que la consellera comparegui.
10: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir què va passar. I des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
17: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
10: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
9: I qui també ha reaccionat referent a aquesta fallida per part del govern referent al, a les proves PISA és l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, AXIA, que ha afirmat que la conseqüència de l'error en la mostra catalana és devastadora. En un comunicat, l'associació afirma que hi ha errors administratius, hi ha errors tècnics i després hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
10: L'organització ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que s'han assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació.
9: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 de juliol dos homes de 43 i 44 anys, presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment, com és el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.
10: Els investigats haurien sostret una setantena de paquets després de forçar el pany del vehicle, després de perforar-lo i manipular el mecanisme d'obertura. La investigació es va iniciar gràcies a l'avís d'un ciutadà que va observar dos homes transportant una bossa de grans dimensions amb múltiples paquets i accedint a un immoble del barri. Les imatges enregistrades van permetre a la policia identificar els sospitosos i relacionar-los amb el robatori denunciat poc abans per un repartidor de missatgeria.
9: Anem a un altre punt de successió, en aquest cas per a les persones afectades per un accident de trànsit o els seus representants, ja que ara ja poden demanar telemàticament l'informe pericial extrajudicial a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses.
10: Per a fer-ho, s'ha posat en marxa un canal específic a través del portal de tràmits de la Generalitat. Fins ara, moltes sol·licituds es presentaven mitjançant peticions genèriques o fins i tot per correu electrònic. Amb aquesta nova eina, totes les sol·licituds hauran de formalitzar-se a través del tràmit habilitat per la GenCat. Aquest informe permet disposar d'una valoració mediofocoforense especialitzada sobre lesions i seqüeles patides, facilitant la resolució de conflictes entre afectats i companyies asseguradores sense necessitat d'arribar als tribunals.
9: Parlem ara d'iniciatives solidàries en l'àmbit local, perquè un santcugatenc recorrerà en moto la península Ibèrica amb un objectiu solidari, com diem, donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia.
10: Amics i familiars i regidors i un grup de motoristes l'han acompanyat en els primers quilòmetres del viatge, que començarà amb una primera parada a Tarragona. Cugat Media, Sergio Morales.
18: Enric Aguadé ja està en ruta. El veí de Mirassol ha iniciat aquest diumenge des de Sant Cugat un viatge de més de 7.000 quilòmetres que el portarà a visitar 47 capitals de província per donar visibilitat a la fibromiàlgia i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Aguadé explica que la iniciativa neix de la necessitat de fer alguna cosa per ajudar la seva dona que pateix aquesta malaltia.
19: Jo havia de fer alguna cosa per la meva dona. Estava intentant ajudar-la, no podia, és una malaltia molt estranya perquè són símptomes que no pots fer. Vam parlar i era més útil jo anant a intentar recaptar fons. Ella també hauria volgut venir perquè ella també és motard, perquè no pot venir amb mi. Llavors vam decidir fer tota aquesta volta, però ella em recolza amb això i diguem que és el que dic sempre, és el motor que tinc jo per fer tota aquesta moguda.
18: La primera parada del recorregut serà a Tarragona i durant les pròximes setmanes Aguadé té previst reunir-se amb persones afectades, familiars i motoristes d'arreu de l'Estat per continuar fent visible la causa.
9: Parlem ara de turisme, i és que el mes de juliol, el qual estem a punt de tancar, sempre s'espera amb moltes ganes en el sector de la restauració en tractar-se de l'inici de la temporada d'estiu en l'àmbit turístic, com expliquem. I Girona, en aquest cas, no és pas una excepció.
10: Ara, amb el mes a punt d'acabar-se, tal com deies, a diferents restauradors del centre de la ciutat fan una valoració sobre com ha anat l'afluència de clients. Un mes de juliol on ha tingut molta influència les diverses onades de calor viscudes aquests últims dies i l'arribada del turisme internacional que marca gran part de les vendes. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
20: Juliol és un dels mesos que els restauradors tenen sempre marcats com uns dels més forts de l'any I a Girona no és pas una excepció. Això pel fet que aquest mes suposa l'inici de la temporada alta de turisme, on bars i restaurants aconsegueixen gran part dels ingressos que tenen al llarg de l'any. En aquest 2026, però, diferents restauradors gironins coincideixen en que les altes temperatures han afectat el trànsit de clients. Així ho explica, per exemple, Aniol Rivera Fernández, encarregat del restaurant Tarlà.
21: Bé, el juliol, com l'estiu en general, sempre depèn una mica del temps, i sí que és veritat que aquí a Girona potser ens perjudica una mica que facin aquestes calors, perquè comporta que la gent vagi més a la platja.
20: O també Audrey Doré, directora del restaurant Vi.
22: El juliol sabem que és més una miqueta complicat, perquè òbviament el turisme es concentra més a la costa que a l'interior. Nosaltres jo crec que gairebé poc gent de nosaltres menjaríem fora al migdia.
20: En definitiva, molts coincideixen que potser aquest juliol ha estat una mica més fluix que el d'altres anys, però que confien que l'agost no vingui tan calorós i ajudi a recuperar aquesta baixada de clients, sobretot a les hores de dinar.
9: També referent a l'àmbit turístic, falten poc més de dues setmanes per a l'eclipsi de sol, visible de manera total a la part occidental de Catalunya.
12: Doncs bé, les persones invidents o amb problemes visuals també podran seguir-lo amb un dispositiu anomenat Light Sound, una tecnologia que permet percebre les variacions sonores. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Cambrils, la Marga Mallol.
23: Les persones invidents o amb problemes visuals també podran fer un seguiment de l'eclipsi del 12 d'agost a Cambrils. Serà possible gràcies a uns dispositius cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que permetrà percebre l'evolució d'aquest eclipsi a través de les variacions sonores. Ho ha explicat a Ràdio Cambrils la regidora de Turisme, Patricia de Miguel.
24: Que transforma la intensitat de la llum solar en diferents freqüències sonores, que fa possible escoltar d'alguna manera, no?, com la lluna va cobrint el sol fins a la totalitat.
23: La tecnologia dels aparells, desenvolupada per la Universitat de Harvard, permet escoltar com la lluna es va movent i cobrint el disc solar, transformant la intensitat de la llum en sons. Aquests aparells, una mica més grans que un telèfon mòbil, fan que quan la llum del sol és plena, emeten un to agut semblant al d'una flauta.
9: Parlem ja de cultura, comencem parlant de música. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilómetro Cero Tour, una gira que combina les noves cancions en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una edició que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual. Aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: I parlem ara de castells, perquè els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 de la temporada a la plaça de la Farinera en el marc de la Festa Major del barri de Santana, on tenen precisament el local d'assaig de la colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau han completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: Seguim amb més castells perquè la colla jove Xiquets de Valls també va participar ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8. A la ronda de pilars es van anotar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb el pilar i el 2 de 8 en folre. A la ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les 2 s'està celebrant avui la Diada de Sant Anna, en aquest cas al Vendrell, i que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:21, passem a parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, en aquest cas femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques en una temporada en què seran baixes jugadores clau com Alexia Putella, Zona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana al matí s'entrenarà al març del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
3: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest mateix matí és la de Martina Fernández. La central, formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. Ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Taylor McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistós serà el 12 d'agost contra el Montpellier al John Cruyff.
1: Seguim parlant de futbol, en aquest cas masculí. El Nàstic va perdre per 0-2 amb l'Andorra i en l'estrena davant l'afició a la pretemporada al nou estadi Costa Daurada. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
4: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bona sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
5: Ens ha costat una mica més el tema de precisió perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
4: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: Seguim amb futbol perquè el Futbol Club L'Escala també ha perdut en aquest cas per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test de la seva pretemporada al municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens porta a la crònica Ivan García.
6: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B per la mínima, per 0-1. Ha valgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericos s'emportessin la victòria del Nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona, el pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs, se sumaran minuts a les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: I per la seva banda, Espanyol i Sabadell han empatat a un en l'amistós disputat ahir també a la ciutat esportiva Dani Jarque davant més de 1.500 espectadors.
0: El migcampista de l'Espanyol, José Greguera, jugarà cedit al Burgos durant una temporada amb l'opció de compra. De la seva banda, el Sabadell disputarà un nou amistós divendres contra l'Inter Escaldes Andorrà, al complex esportiu de Sant Oleguer.
1: I encara més resultats d'ahir, perquè el Girona va perdre en aquest cas per 0-1 amb l'Alavés en el partit disputat a la Vall d'en Bas.
0: El gol l'ha fet Álvaro García en el minut 89. L'equip gironí continuarà ara la seva preparació a Vilablareix. El pròxim partit de pretemporada serà el 29 de juliol contra el Castelló.
1: I qui torna també demà als entrenaments és el Terrassa, amb la visita institucional, això sí, de l'alcalde Jordi Ballari i del regidor d'Esports, Alberto Muñoz.
0: El club ha convocat els aficionats a les 7 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa per animar l'equip en aquesta primera jornada.
1: També comença la pretemporada aquest dilluns el Badalona amb l'anunci del fitxatge d'Eric Nixon.
0: El migcentre ganès és la primera incorporació internacional procedent de les proves de l'any passat a Egipte.
1: Seguim parlant del mercat de fitxatges, en aquest cas el Cornellà, que renova els defenses Manel Lozano i Diego Garzón per un any més.
0: Serà la segona temporada del primer equip per tots dos jugadors.
1: I l'Atlètic Lleida, per la seva banda, fitxa Cristian Dieste, davanter procedent del Jerez Deportivo.
0: El futbolista aragonès té una ampla experiència en primera, segona i tercera federació. El fitxatge de Dieste se suma al de Josef Ugocati, màxim golejador de les lligues estatals, la passada temporada amb 32 gols.
1: I acabem parlant de trial, perquè Toni Bou ha guanyat la primera prova del trial de Gran Bretanya, disputada a Gales. D'aquesta manera, el pilot català fa el primer dels passos cap a un nou títol mundial. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
3: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
2: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
3: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
4: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
5: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
4: ¿Quieres empezar desde lo más alto? Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no? ¿Se te acaba de ocurrir eso?
5: Sí.
2: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
6: ¿Entonces cuánto debemos?
4: El fracaso es la clave del éxito. Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
6: Creo que me apuntaré a esa cosa.
7: ¿Qué cosa?
6: Nada, un programa de gimnasio.
8: No logras perder peso porque no puedes parar.
2: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
6: Estás muy delgada. ¿Estás bien?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: En 15 municipis de 12 comarques es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys, això sí, que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació.
4: A més, Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta al Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: Seguim amb més incendis perquè ahir al vespre es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles, que ja està, això sí, ara estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
4: On preocupen els incendis, però, contra les flames, és a la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid.
2: Aprofitem, doncs, ara per conèixer la previsió del temps a casa nostra de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb un ambient molt més fresc respecte als últims dies a bona part del territori català. Després d'una nit i matinada on hem tingut ruixats que han anat lliscant sobretot pel litoral central i també s'han deixat veure punts al Ripollès, de la Garrotxa i també de l'Alt Empordà. Amb un matí que en general ha estat molt assolellat i que és cert que hem tingut nuvolades a l'Alt Pirineu i a punts de la Costa Brava. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen frenades i és que amb prou feines passarem d'aquests 31 a 33 graus. Pendents també de ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda a l'interior de les comarques de Girona, però també afectaran a les del nord de Barcelona. Aquests ruixats podran descarregar amb intensitat i alguns d'ells acompanyats de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució amb un dilluns on encetarem la darrera setmana del mes de juliol, on encetarem un període de molta estabilitat, ambient molt assolellat i sobretot amb una recuperació progressiva de les temperatures. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
4: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac.
2: I en plana política, la consellera Esther Niubó donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat a les proves PISA a Catalunya.
4: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions.
2: I en els esports, el Barça femení torna demà al matí a la feina amb les proves mèdiques. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són menys que ahir, això sí, quan n'hi havia 195 en aquesta mateixa situació.
4: A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés espais naturals, com el del Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, Tevissa, Vandellòs, els Ports i Cardoboix.
2: Pel que fa a la meteorologia, la Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i també el sud de Girona.
4: Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La prioritat més elevada es situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en un grau més baix el Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa i Osona.
2: Seguim amb incendis, i és que ahir al vespre es va aixecar ja el confinament a diverses urbanitzacions pel foc que va cremar a Cubelles i que ara ja està estabilitzat. S'han cremat 8 hectàrees de bosc i es treballa en la hipòtesi que va ser intencionat.
4: O preocupen ara els treballs contra les flames és a la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els dos incendis actius d'Àvila i Madrid. En dona més informació Norma Lebrero.
5: Hi ha 16 pobles desallotjats per l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Té un perímetre de 21 quilòmetres i 16.000 persones han estat evacuades de casa seva. També al País Valencià, un home mort cremat dins el seu vehicle en un incendi a Manises, que ja està estabilitzat. El Consell de Ministres aprovarà dimarts un reial decret per qualificar de zona greument afectada el territori de l'incendi d'Àvila. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, des del lloc de comandament de l'incendi, on asseguren que les tasques

0: espanyol respecte a l'estiu de l'any passat.
1: I ara fa un any aquí a casa nostra el gran incendi al Baix Ebre va calcinar més de 3.000 hectàrees i va transformar per sempre el seu paisatge. Tot i que les cicatrius encara són visibles, avui dia la natura ja ha començat el seu procés de regeneració.
2: Com ha acabat el bosc 12 mesos després, les tasques de recuperació i la resiliència del bosc mediterrani dibuixen un nou futur per a aquest entorn. I així ho analitza Guillem Argelic, tècnic forestal del COPATE.
3: Veiem que, com qualsevol ecosistema mediterrani adaptat als incendis, la vegetació, la primerenca, la que ocupa primer el sòl, l'herbàcia i l'arbustiva, els garrofers, les mates, margallons, esparregueres, etc., estan colonitzant la superfície per evitar l'erosió del sòl i a poc a poc vindrà la part arbòria, que és, bàsicament serà el pi blanc.
2: A diferència d'altres incendis que ha patit les Terres de l'Ebre, aquest s'ha fet una neteja del sotabosc cremat. S'està eliminant de forma progressiva la fusta caiguda. I aquest fet afavoreix a disposar d'un mosaic agroforestal òptim per a la crescuda de nova vegetació i també de fàcil accés per a persones i animals.
3: La situació que podria ser òptima, sempre que parlem d'espais oberts, el mosaic agroforestal, seria que d'aquella imatge que teníem el 6 de juliol de l'any 2025, que era un mosaic agroforestal perdent-se, espais oberts molt tancats, ara tenim un espai molt obert, que no fa falta que estiga en aquest mateix aspecte, ni molt menys, però que sí que aprofitem l'oportunitat ara per a recuperar o consolidar espais que havíem perdut, que llavors costaria molt poder-los recuperar i que ara els tenim disponibles si se fan les actuacions que pertoquen.
1: Seguim parlant de fenòmens meteorològics perquè la fusta generada per les fortes ventades del passat hivern s'està començant a retirar. En aquest cas, el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès és qui dona suport als ajuntaments en la gestió forestal del seu territori.
2: A hores d'ara i al llarg de l'estiu s'aniran aprofitant les tones d'arbres caiguts i altres municipis podran treure un cert rendiment econòmic d'aquest episodi. Ràdio Ripoll, Cudo Sagarotti.
4: Les fortes ventades del passat hivern van deixar alguns boscos del Ripollès completament arrasats. A banda de les imatges espectaculars, hi ha hagut afectacions més petites en altres superfícies boscoses de la comarca. Els ajuntaments, amb el suport del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès, han doblat esforços per dur a terme la neteja d'aquests boscos i, en els casos més positius, n'han tret rendiment econòmic segons la tipologia de la fusta. En parla Laura Villena, enginyera de Forests del Consorci d'Espais d'Interès Natural.
5: Ha augmentat de manera excepcional. Normalment programem subhastes una mica repartides pels diferents municipis, però mai abastem tanta superfície ni tanta quantitat de fusta. I el tipus de fusta, doncs, variable. Molta anirà per biomassa, però també se'n pot... Hi ha fusta de diàmetres més grans que anirà per serra.
4: Campelles és el municipi més beneficiat. Obtindrà 42.720 euros per l'extracció de 7.350 tones de fusta. Vilallonga de Ter rebrà pràcticament els mateixos diners, uns 42.000 euros, però traurà el doble de fusta, unes 14.700 tones. Les diferències de preus venen per la dificultat d'extracció dels arbres i també per la qualitat de la fusta. Municipis com Llanars o Caralps no cobraran res, ja que les feines per treure els arbres equivalen al seu valor de mercat.
1: Anem ara a Rodalies. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe.
2: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona. Adif va donar per reparar l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir-ne la seguretat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. Els pocs usuaris de l'R2 que avui han agafat el tren a l'estació de Montcada i Reixac s'han mostrat satisfets per la represa del servei.
1: D'altra banda, també recordar que ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3 que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Obrim plana política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, encara sense data, això sí, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya.

0: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Alguns van ser exclosos per discapacitat física, gairebé 500 per disabilitat cognitiva, conductual o emocional i un 90 per domini insuficient de la llengua. Educació ha obert diligències per aclarir el que va passar. Des del Vietnam també, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera.
1: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
0: A causa d'aquesta incidència, Catalunya apareixerà a l'informe estatal de PISA, però ho farà amb una acotació tècnica respecte a la resta de territoris. On no apareixerà és a l'informe de l'OCDE per comunitats autònomes.
2: I anem amb un apunt de política local en aquest cas perquè Guanyem i Esquerra Republicana negocien un nou cartipàs per a l'Ajuntament de Girona després de la sortida de Junts del govern municipal.
0: Segons ha pogut saber la CN, la proposta incorpora dues noves regidories que assumiran els republicans, una d'Esport, Joventut i Ciutat Universitària, a Casa la de Parada en Bertran, i una altra de Treball i Contractació Pública, que lideraria Raquel Robert. També s'inclou un paquet de mesures per agilitzar la contractació municipal i crear una oficina de manteniment d'equipaments. En l'àmbit de residus es planteja incorporar la figura d'un assessor de govern dedicat exclusivament a aquesta àrea. La voluntat de l'alcalde és portar-ho a ple abans que acabi el mes de juliol.
2: Ens endinsem ara en crònica local. Comencem parlant de salut, perquè l'Hospital de Palamós al Baix Empordà estabilitza el nombre d'urgències, però ara rep pacients més complexos.
0: Si atenem a les dates més recents, el servei d'urgències de l'hospital ha tingut una activitat un 4% menor durant el mes de juny passat. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
3: El servei d'urgències de l'Hospital de Palamós ha estabilitzat el nombre d'atencions que presta al cap de l'any. El 2025 en van ser 62.334, amb un increment de només un 1% en relació a l'exercici anterior. Del total, un 19% de les atencions corresponen a usuaris de fora de la comarca del Baix Empordà i amb un canvi de perfil dels pacients. Ho ha explicat el gerent de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, el doctor Xavier Pérez.
4: Que el perfil de malalts que tenim són més complexes i això fa que el temps d'estada d'urgència sigui més llarg. I aquest és el gran repte que tenim. És a dir, no és tant un tema de volum, que sí que ho és, en general doncs tenim moltes urgències a l'estiu, però especialment és el fet que els malalts, al tenir més complexitat, requereixen més proves diagnòstiques, més temps de valoració, més temps d'observació, tractaments a veure com responen, i això obliga a deixar-nos en observació, en espais.
3: Gairebé dos de cada tres pacients que passen pel servei d'urgències de l'Hospital de Palamós esperen menys de 10 minuts per ser valorats pel sistema de triatge.
2: Parlem ara de comerç, perquè les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial a Sant Cugat del Vallès continuen sobre la taula.
0: Comerciants i restauradors del nucli antic asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant els establiments. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
5: Les queixes pel funcionament del porta-a-porta comercial continuen sobre la taula. Comerciants i restauradors del centre de Sant Cugat asseguren que la recollida d'envasos és insuficient i denuncien que els cubells s'acumulen durant hores davant dels establiments. També lamenten que molts locals no disposen d'espai per guardar-los a l'interior i alerten de les molèsties que això genera tant per als negocis com per als clients. El sistema es va posar en marxa l'1 de desembre de l'any passat, coincidint amb el nou contracte de neteja i recollida de residus. Des de l'Ajuntament defensen que el servei encara es troba en fase d'ajustament i asseguren que estan recollint incidències per introduir millores. Entre les principals reclamacions del sector hi ha augmentar la freqüència de recollida dels envasos i revisar el funcionament del servei. Escoltem Maria Valero de la carnisseria Sagarra.
6: El tema dels contenidors a les botigues, sobretot d'alimentació, és poc higiènic perquè hem d'entrar i treure els cubos cada dia a dintre i a fora de la botiga. Llavors, els contenidors es queden a la nit a fora de la botiga, passen els gossos, es fan pipi, tiren les brosses que no són de les botigues, els veïns tiren les bosses a dintre. Llavors nosaltres el dia següent sí que és veritat que la recollida funciona molt bé, els contenidors estan buits, però els hem de tornar a entrar a dintre la botiga sense netejar rodes i sense res.
5: Per la seva banda, des del consistori mantenen que continuaran fent seguiment del servei per adaptar-lo a les necessitats dels establiments.
2: I per la seva banda, les rebaixes d'estiu continuen omplint els aparadors dels comerços de Terrassa, amb descomptes que un any més busquen atreure nous clients.
0: Però realment els terrassencs aprofiten aquest període per comprar. Hem sortit al carrer per conèixer els seus hàbits de consum i també per saber com estan vivint aquesta campanya els comerciants de la ciutat. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
7: Les rebaixes d'estiu continuen als comerços de Terrassa. Els botiguers asseguren que les vendes funcionen, però també que la calor passa factura. Durant les hores centrals del dia, els carrers queden gairebé deserts i l'activitat es concentra sobretot a la tarda.
8: La gent no surt al carrer i llavors això sí que ho notem molt a les botigues. I després sí que ja quasi a l'hora de plegar és quan ja omple els carrers i ja sí que es comença a notar que la gent surt.
7: Malgrat això, molts terrassencs no deixen escapar l'oportunitat de fer un cop d'ull a les botigues. Encara que no sempre acabin comprant, aprofiten els descomptes per veure si troben alguna bona oferta.
9: Puedo dejarme rebajas unos 100 euros en rebajas en total, no cada mes, en total.
10: Hace otros años pues sí que ibas de rebajas, encontrabas cosas que valían la pena por a lo mejor 4 o 5 euros, y ahora la más rebaja que vale la pena son 10 euros o así.
11: Más que todo ropa. Sí, más que todo ropa.
12: Pues sobre todo ropa en Inditex, pero hay veces que aunque haya rebajas nos vamos a lo que es nueva temporada.
7: Les rebaixes continuaran encara uns dies més amb l'esperança que la baixada de les temperatures engresqui encara més als carrers i les botigues de la ciutat.
2: I parlem també de memòria històrica, perquè a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, aquest cap de setmana s'ha inaugurat una escultura d'un soldat per retre així homenatge a les víctimes de la Batalla de l'Ebre, coincidint amb el 90è aniversari del conflicte armat. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
13: Una figura d'un soldat que ret homenatge als combatients i a les víctimes de la Guerra Civil i la Batalla de l'Ebre llueix des d'aquest cap de setmana a la vora del riu a Móra d'Ebre, al costat del Club Nàutic. Es tracta d'una escultura a tamany real elaborada per commemorar el 90è aniversari de l'inici del conflicte i el 80è de la Batalla de l'Ebre. Escoltem Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre.
14: Móra d'Ebre viu de cara al riu. Volem també transmetre i explicar als nostres futurs fills, nets, la història de la Guerra Civil, no només per recordar un passat, sinó per recordar el futur i trobar que les guerres no serveixen per a res i que els ponts el que feien era unir.
13: La figura reprodueix la postura indumentària i fusells reals a partir d'una fotografia històrica d'època en la que un soldat apareix de peu a la vora del riu mirant l'aigua i observant el treball dels portoners durant el conflicte bèl·lic.
2: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música, de festivals. Pablo Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició dels Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, amb un viatge íntim pels seus grans èxits.

0: El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons en himnes com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de més de 4.800 persones, ha alternat moments íntims amb el piano amb altres amb més ritme. El concert ha donat el tret de sortida a una nova edició del Som del Món, que comença amb 23.000 entrades venudes, una de les millors arrencades des de la seva història, segons el director Xavi Pasqual, i aquest s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
1: Seguim parlant de festivals, en aquest cas el plat fort d'aquest cap de setmana a Tarragona el vam trobar al Festival Camp de Mar.
2: Y si gana la derrota habrá que volver a apostar a un pasar.
0: La incombustible Luz Casal va presentar en gira el seu nou disc Me voy a permitir, el treball més eclèctic i inclassificable de la seva carrera, que es concedeix el capritx de mostrar 10 cares, tantes com cançons, 10 actituds, 10 mirades, 10 maneres d'entendre el món. Aquest nou espectacle és un pont entre passat i futur que certifica la seva doble condició de compositora intuïtiva i talentosa i d'intèrpret excepcional.
1: Parlem també ara de Castells. Els Xiquets de Reus descarreguen el primer 5 de 8 d'aquesta temporada a la plaça de la Farinera, en el marc de la Festa Major del barri de Santana, on precisament hi ha el local d'assaig d'aquesta colla.
0: Pel que fa a la colla convidada, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau ha completat la clàssica de 8 i han descarregat un pilar de 7 en folre, un castell que no feien des d'abans de la pandèmia.
1: I per la seva banda, la colla Jove Xiquets de Valls ha participat també ahir a la Diada Castellera de Sant Feliu a Constantí. Els de la camisa vermella van descarregar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8 a la ronda de pilars. Es van apuntar el pilar de 6.
0: A la mateixa actuació, la colla Jove Xiquets de Tarragona ha sortit de plaça amb el 5 de 8, el 4 de 8 en pilar i el 2 de 8 en folre. A la ronda de pilars han plantat el pilar de 6.
1: I recordem també que des de les dues s'està celebrant la Diada de Santana al Vendrell, que podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça torna a l'activitat demà dilluns al matí amb les proves mèdiques, en una temporada en què són baixes jugadores com Alexia Putella, Zona Batlle, Salma Parayuelo o Mapi León.
0: Aitana Bonmatí s'entrarà al marge del grup perquè encara arrossega molèsties des del final de la temporada passada. Ho ha explicat des del seu campus esportiu a Sant Pere de Ribes.
4: Tenia dolors, però se'm va dir que eren dolors adaptatius, perquè moltes vegades quan tens una lesió greu normalment tens dolors al principi perquè el teu cos ha canviat. Jo vaig acabar la temporada haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc. No és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
0: L'última incorporació anunciada aquest matí és la de Martina Fernández. La central, que estava formada a la Masia, va ser traspassada a l'Everton ara fa un any i firma amb el club blaugrana fins al juny del 2029. I ahir també es va anunciar el fitxatge de la portera nord-americana Taylor McCamey, que signa fins al 2028. El primer amistó serà el 12 d'agost contra el Montpellier al Johan Cruyff.
1: Passem al futbol masculí. El Nàstic va estrenar la pretemporada amb una derrota per 0-2 davant l'Andorra, davant la seva afició a l'estadi Costa Daurada. La crònica del partit des de Tarragona, Radio Tere Ortega.
5: Els tarragonins han perdut el primer partit de pretemporada davant d'un Andorra molt més rodat i més eficient davant de porteria. L'ex de l'Europa, Jordi Cano, posava el 0-1 al minut 9 de la primera part, però fallava un penal que hauria ampliat diferències amb un Nàstic que només ha xutat una vegada a porteria sense èxit. A la segona meitat, els del Principat, a través d'Hugo Solozabal, feien pujar el 0-2 definitiu al marcador. L'entrenador grana Xisco Campos ha sortit amb bones sensacions, tot i admetre que l'equip ha de créixer.
6: Ens ha costat una mica més el tema de precisió perquè estàvem molt cansats d'aquests esforços, però a l'altura que estem de pretemporada, que som un equip pràcticament nou, puc dir que estic molt satisfet.
5: Diumenge vinent, el Nàstic viatjarà a Olot per seguir amb la pretemporada.
1: I per la seva banda, el Futbol Club L'Escala ha perdut per 0-1 amb l'Espanyol B en el primer test també de la seva pretemporada al municipal Nou Miramar. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
7: Doncs el Futbol Club L'Escala ha perdut el seu primer partit de pretemporada, en aquest cas contra l'Espanyol B, per la mínima, per 0-1. Ha volgut doncs el gol del visitant Víctor Mullerat perquè els pericurs s'emportessin la victòria del nou Miramar. El pròxim partit dels escalencs serà contra el Badalona, el pròxim cap de setmana, un partit en el que també doncs se sumaran minuts de les cames, tot per arribar amb les millors condicions possibles al debut de la Lliga el primer cap de setmana de setembre.
1: Canviem d'esport, parlem ara d'atletisme, perquè l'atleta de l'Hospitalet, Maria Vicente, ha revalidat el títol de campiona d'Espanya d'heptatló al campionat que acaba avui diumenge a Màlaga.
0: Era el seu retorn a aquesta modalitat després d'un seguit de lesions. Vicente ha parlat de les seves expectatives de cara a l'Oper de Birmingham.
8: No sé ben bé què dir, o sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi, o sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
0: En les últimes hores també cal destacar el sisè títol de Sara Gallego en els 400 tanques, Pol Ferrer, que ha guanyat l'or en el decatló, Martí Sisé en salt d'altura, Marina Martínez en els 1.500. Tot i això, Pol Ferrer lamentava no haver-se classificat per a l'europeu.
9: Soc molt exigent i et diré que no estic satisfet, ja que veníem amb un objectiu de buscar aquests més de 8.000 punts, que suposava una mínima per Birmingham, i una posició gairebé assegurada en el Road 2 que em permetria pues, competir en aquest gran campionat. Però no s'ha donat. No s'ha pogut competir a nivell mental. Sí, és cert pues, que venia amb moltes molèsties físiques, una lesió important al colze. I, bueno, el no haver fet combinades durant l'aire lliure doncs no estava del tot preparat tant a nivell físic com a nivell mental. Però, bueno, com hem dit al principi, campió d'Espanya, després de tot el que venia, va estar molt bé i molt agraït.
1: Escoltem també Marina Martínez, molt satisfeta també pel seu primer hora absolut de la seva carrera.
10: És veritat que he trobat a faltar les meves companyes d'anys anteriors perquè bueno, tenen un gran nivell i s'ha notat, però tot i així tenim els nervis perquè aquí tot es corrent i aquest any les nenes han corregut moltíssim, el nivell ha pujat molt i doncs no era fàcil, sí que ho tenia en ment, en plan venia a guanyar i finalment doncs, ho he aconseguit i estic supercontenta. Això sí, no estic gens contenta de la meva cursa, crec que he corregut fatal. Però bueno, ha sortit i estic supercontenta.
0: La Federació Catalana encapçala el rànquing amb 7 medalles d'or.
1: I acabem en waterpolo perquè la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 jugadores catalanes ha guanyat la medalla de plata a la Copa del Món de Sydney a Austràlia. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa edició migdia que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant, amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potenciar aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Un total de 100... Bon dia, són les 3 i us para Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. I també es manté restringit l'accés a espais naturals com el Montmell Marmellar, el Montsant, Prades, Tivissa Vandellòs, els Ports i Cardó Boix. L'incendi de Cubelles declarat aquest dissabte i que obliga a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i el Gornal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per a seguir refredant els punts calents. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest dematí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. Això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. Recordem que aquesta afectació era per al tram que està interromput des del dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. D'altra banda, aquest dissabte, darrere hora de nit, es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al martí per una incidència que afectava el sistema de regulació de trànsit ferroviari. Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. Pel que fa a educació, la consellera Esther Niubó donarà explicacions, encara que no se sap la data exacta, al Parlament sobre l'incidència que va afectar les proves PISA del 2025 a Catalunya. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions. Des del Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament té tot el meu suport la consellera.
1: L'Associació dels Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes i direccions i que se n'han assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. I ara en cultura, Pau Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà amb un viatge íntim pels seus grans etis. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Es tracta del Montvell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellòs, Els Ports i Cardó-Boix. L'incendi de Cubelles es declara aquest dissabte i que obliga a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castanyet i la Gordal, està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per seguir refredant els punts calents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions sense data exacta al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa en un màxim de 5% d'excepcions. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament té tot el meu suport la consellera.
1: L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que se n'han assabentat per la premsa. Lamenten també que les direccions han estat assenyalades com les responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. La Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord-est de Barcelona i el sud de Girona. Segons Meteocat, es preveu que la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat a mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment pedra petita. La prioritat més gran se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i al grau més baix, Empordà, Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I pel que fa a cultura, les Terres de l'Ebre són seu de dos festivals de música clàssica avui diumenge, per una banda hi ha el Delta Chamber dedicat a la música de cambra, amb propostes efímeres, i per altra banda el Protofest, centrat en música clàssica de renaixement en fins a l'actualitat. Les propostes de tots festivals sorgeixen d'una gran cultura de bandes musicals i conservatoris. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: L'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, comencem aquest programa, aquest concert d'aquest diumenge, que en realitat és l'últim d'aquesta temporada, però que si Déu vol continuarem més endavant podent escoltar els diumenges aquest concert de la sobretaula. I avui he escollit per acabar aquesta programació, he escollit una música de Gioachino Rossini. Ja sabem que Rossini potser és més conegut per les seves òperes, però també té una música, tot ella sempre acostuma a ser molt discreta, com podem veure. Sentirem la seva sonata número 6 en do major. I aquesta sonata té tres moviments, com acostumen a ser les sonates, i l'últim moviment es titula La tempesta. O sigui, veurem aquí la impronta de Rossini amb la seva imaginació damunt de l'orquestra. Sentirem, doncs, aquesta sonata número 6 en do major de Gioachino Rossini, que ens l'oferirà la Rossini Ensemble de Budapest i sota la direcció d'András Kiss. Sentim-ho.

Acabem d'escoltar aquesta sonata número 6 de Rossini, que ens l'ha ofert la Rossini Ensemble de Budapest sota la direcció d'András Kiss. I ara continuem aquest programa amb música de Mozart. Escoltarem de Mozart un concert per a piano i orquestra, que el curiós d'aquest la música de Mozart, ja sabem que sempre és una música molt bonica, però aquí hi ha una petita història que potser la gent que no sigui massa gran no sabrà ni qui és aquest bon senyor, el José Iturbi. El José Iturbi va ser doncs un gran director, músic, pianista, i que va fer la seva carrera també a Hollywood. Havia sortit en diverses pel·lícules tocant el piano, era un gran pianista, amb uns dits molt gruixuts, però que realment tocava molt bé. És aquest José Iturbi. Però en aquest enregistrament que escoltarem del concert per a piano i orquestra, ell serà el director, perquè la pianista, perquè és la pianista, és la germana precisament de José Iturbi, que és Amparo Iturbi. Tots són uns músics, són uns pianistes valencians, però que van fer una gran carrera. Tots dos són magnífics, magnífics pianistes. José Iturbi ho era molt, però ja dic, a més era director, i és el que ara es dirigirà aquest concert mentre la seva germana tocarà els fragments de piano.

Acabem d'escoltar el concert per a piano i orquestra, el Kegel 365 de Wolfgang Amadeus Mozart. L'hem pogut escoltar amb l'Orquestra Filarmònica, dirigits per José Iturbi, i el piano, la germana de José Iturbi, o sigui, Amparo Iturbi. Era una curiositat, és un enregistrament lògicament força antic, però era una curiositat de Josep Iturbi, sí que el recordem, però de la seva germana, la veritat, no ho sabia, ho ignorava, és bastant ignorat, i ha sigut una sorpresa descobrir que era la germana de José Iturbi qui tocava. I també, com que encara ens queda una mica d'espai, encara podrem escoltar un fragment d'Enric Granados de la Maja, de Goyesca. Escoltem altra vegada el piano, altra vegada Amparo Iturbi, que ens oferirà aquest fragment d'Enric Granados.

I així amb aquest la maja d'aquest fragment de les Goyescas d'Enric Granados, ha acabat el programa d'avui. Hem sentit aquesta curiositat dels germans Iturbi, hem sentit a José Iturbi i la seva germana Amparo. Espero que els hagi agradat el concert d'aquest diumenge. I com he dit al començament, m'acomiado, però que si Déu vol ens retrobarem el mes de setembre, quan es reanudin ja tota la vida normal, quan s'hagin acabat les vacances. Espero que, i desitjo que passin tots un bon estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Protecció Civil de la Generalitat manté el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat, per la risc d'incendi especialment alt a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perillar extrem d'incendi forestal. A més, també hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. L'incendi de Cubelles declarat aquest dissabte i que va obligar a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit, Castellet i la Gornal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per seguir refredant els punts calents. En política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre l'incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya, tot que encara no se sap la data exacta. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per raons com discapacitat cognitiva, conductual o emocional, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim del 5% d'excepcions. La Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la previsió per aquesta tarda de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord-est de Barcelona i el sud de Girona. Es recomana consultar la situació meteorològica i l'estat de les vies a l'hora de planificar un trajecte en vehicle, sobretot avui diumenge, per aquells que es desplacin cap a l'àrea metropolitana. I precisament fem un apunt de trànsit, ja que hi ha retencions a l'onda litoral a la B10 de Santa Coloma al Nus de la Trinitat en sentit Besòs per un vehicle avariat. L'R2 Nord i l'R2 11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe, això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas on hi havia l'afectació de l'esvoranc del soterrament de les vies. I pel que fa a cultura, les Terres de l'Ebre són seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge. Per una banda, hi ha el Delta Chamber dedicat a la música amb propostes efímeres i el Protofest, centrat en música clàssica del Renaixement.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
4: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
3: Doncs truquem ara mateix.
5: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Bona tarda, amics i amigues oients. I si ens escolteu en segona remissió, sabeu que és el diumenge a la tarda, concretament a les 5 de la tarda. Benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins, un programa de valors humans i cristians i una altaveu per totes les persones que treballen per fer un món millor per a tothom. Avui, en l'espai Monografia, ens parlarà Lluís Arrondo i Fiter. Benvingut, Lluís. Després escoltarem una mica de música i farem l'Evangeli. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia i comencem.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la Monografia.
0: Bé, aquest, amics, serà el darrer programa abans de les vacances d'estiu. Quan arriba aquest temps, molts pensem en el mar, la muntanya, els camins, les postes de sol, o simplement en aquell moment de calma que durant l'any sovint ens falta. I potser, sense adonar-nos-en, és precisament en aquests espais de natura on tornem a escoltar-nos millor, on respirem més profundament i on sentim que hi ha alguna cosa més gran que nosaltres. Per això, avui farem un programa, un tema, no?, que seria com descobrir a Déu en la natura, la contemplació, la bellesa i de la capacitat d'aturar-nos-en per mirar. I ho farem també recordant Antoni Gaudí, d'aquí aquest any commemoràvem el centenari de la seva mort. Un home que deia que la natura és el gran llibre obert i que observant-ne les formes, la llum i l'harmonia, descobrirà la petjada del Creador. Ara iniciem aquest programa tot preguntant-nos: quan va ser l'última vegada que un paisatge, una flor, el mar o el silenci d'un bosc us varen fer sentir pau, gratitud o fins i tot més a prop Déu? Comencem. Bé, avui per parlar-nos de descobrir a Déu en la natura amb la mirada d'Antoni Gaudí, tenim pues, un astre d'aquí, eh? Tenim a Lluís Arrondo. Lluís Arrondo, un gran amic meu de tota la vida, de la casa també, que ha vingut moltes vegades, una persona molt creient, amb molts valors. Lluís, per què la natura és un lloc privilegiat per trobar-nos amb Déu?
2: Bé, per començar, us vull felicitar pel programa, que aquest any hi ha hagut de molt interessants i que, a més, que no és una qüestió de 15 dies o un mes, sinó que aquest programa ja porta molt de temps, crec que és bastant escoltat, sí, o molt escoltat, llavors, doncs, molt content d'estar aquí.
0: Moltes gràcies. De veritat, nosaltres també de tindrat, per tots aquests valors que tu saps que jo sempre et dic que tens i que és veritat, i bueno, i que els nostres oients, ja no sé si se'n recordaran d'ell, però ha fet programes molt bons aquesta casa amb nosaltres. Aviam, explica'ns una mica per què la natura, no? Per què és aquell lloc tan privilegiat que ens puguem trobar amb el Creador?
2: A veure, m'agradaria d'entrada no centrar-ho exactament amb l'experiència, doncs, amb una experiència molt concreta, sinó actual, sinó remuntar-me una mica a fa molt temps, perquè doncs l'home, la dona, porta molt temps ja a la Terra. Llavors, si ens remuntem lluny, veurem, per exemple, doncs, a Egipte o altres llocs, com molts elements naturals eren considerats déus. O sigui, eren no només es trobava Déu, sinó que es va si no que eren considerats com déus. I com sabeu, doncs, alguns ocells a l'Egipte, l'escarbat, després el cocodril, a la Índia la vaca, hi ha molts elements que l'home ha trobat, ha cregut o s'ha aproximat a Déu a través d'ells, fins al punt de que els ha deificat. I a part de deificar alguns d'aquests animals o plantes o així, també a la natura, doncs, hi ha trobat, doncs, per exemple, tota una sèrie d'esperits, de forces, de, no sé, semi-éssers com poderosos o semideus, fades, bruixes, i tot això estava, doncs, estava posat a dins de la natura, i els nostres avantpassats, pues, ho van descobrir a Déu d'alguna manera, com tots l'únic que fem és aproximar-nos a la figura de Déu, pues ells es van aproximar d'aquesta manera, el qual mereix tot el respecte, perquè ens van portar d'alguna forma pel bon camí. Llavors, per exemple, el relat de la creació crec que és significatiu amb la pregunta que feies, perquè, de fet, el relat de la creació, d'alguna forma, jo crec que ens diu diverses coses. Ens diu, per exemple, ens diu que no són déus, sinó que és obra de Déu. Això és important. O sigui, els elements que animals, plantes, que forces, muntanyes, no sé, que el sol, la lluna, doncs, que abans eren considerats déus, d'alguna manera, el relat de la creació del Gènesi, doncs, ens diu que són obra de Déu. Evidentment, el relat de la creació està fet fa 3.000 anys i no, i ara sabem que sabem del Big Bang i sabem de la teoria de l'evolució i tot això, i no, i però el relat de la creació d'alguna forma ens diu que tot això hi ha hagut intervenció de Déu. I un altre punt que també voldria recalcar, que surt també en el Gènesi, és que quan Déu va acabar de crear, va dir que era bo. Era bo. Això ens ve a dir, doncs, que de és considerat a través de la visió creient cristiana i també de molts altres religions, la natura com positiva, com que era bona, eh? I encara un altre aspecte que voldria remarcar, i és que no només era bona, sinó que Adam i Eva, doncs, estaven en un jardí. O sigui, resulta que Déu els va conduir a un jardí que evidentment formava part de, era el seu medi, d'alguna manera, el medi natural on estaven. El que passa que després, pues, com sabem, doncs, hi ha el relat del pecat, i llavors aquest jardí, pues, es va espatllar una mica, no? Perquè no, d'alguna manera va haver-hi la introducció del mal. I aquest mal, doncs, va afectar molt, no? No, el relat, ja ho sabem tots, que el relat de la poma i tot això, doncs, és un relat que no és una persona que es mengés una poma només i tot això, sinó que Adam és Adam, sembla que en arameu Adam vol dir home, precisament, vull dir que és el pecat de l'home. No, el pobre Adam, que s'havia carregat tota la culpa a sobre, pues, tampoc n'hi ha per tant, no?
0: O sigui, és que a Lluís, cada vegada que li fas una pregunta, et pot sortir-te amb el que vulgui, perquè, clar, ens està donant tot un repàs pel passat, per tot, pel Gènesi. Bueno, no sé si et queda encara alguna cosa més per explicar. Total, per una pregunta que li he fet, eh? Per què la natura és un lloc privilegiat? Espereu-se.
2: Sí, no, tens raó, tens raó.
0: No, això és diví amb tu.
2: Jo, a veure, molt concret, m'ha agradat fer aquesta visió, perquè, clar, nosaltres podem tenir la nostra visió actual, però hi ha hagut molta gent que ha passat per aquí, no? I llavors, a veure, jo crec que la natura és, fonamentalment, doncs, és el nostre medi. És el medi de l'home, de la dona, el medi on existim, el medi de la vida. I és un medi que humanitza, d'alguna manera, pues, el mono pues, va arribar a ser persona, si seguim la teoria de l'evolució, pues, situat a la natura. O sigui, que la natura, d'alguna manera, deu ser positiva. O sigui, jo per mi el resum és que la natura és el medi de l'home, que humanitza l'home, és el medi de la vida, i d'aquesta manera, si és el medi de la vida, d'alguna manera també pot ser un medi de trobada amb Déu. Ho faig molt general, perquè, clar, la bellesa... O sigui, sí, o sigui, a veure, jo, per exemple, sóc un enamorat de la natura, però intento ser, en parlar d'una forma més genèrica, perquè, per exemple, el concepte de bellesa és molt relatiu. Ja pot ser que a un li agradi una cosa i a un altre no li agradi, en absolut, no? O trobi, no sé, a dintre la natura, troba que li piquen els mosquits, i llavors...
0: Això és un incordi.
2: Exacte. Vull dir que tot això...
0: Però tu no, per tu no és un incordi, això.
2: També. Ja m'ha passat a vegades. Però vull dir que d'aquesta manera crec que la natura és un medi, és el medi de l'home, i de la forma que estem integrats amb la mateixa, d'alguna manera també ens acostem a això de que parlàvem de Déu. O sigui, clar, la trobada amb Déu és una trobada molt personal. És una trobada... que la natura pues, t'hi pot portar, però clar, trobar-te amb Jesús, per exemple, és una cosa molt personal que, bueno, que la natura pot fer de medi, pots veure els signes que té, però que finalment la trobada és conèixer i sentir doncs, que Déu ens ha salvat i Jesús ens ha salvat. Vull dir, és una cosa personal, no?
0: I en aquest món que vivim tots tan accelerats, hem perdut, tu creus que hem perdut la capacitat de contemplar?
2: Bastant, perquè amb això que parlava una mica del medi, moltes vegades resulta que no estem potser prou integrats amb el medi que és la natura. Estem, doncs, amb totes les preocupacions del dia a dia, que són veritat, i que hi ha alguns que encara ens les posen més grosses. Hi ha uns Estats Units que ens les posa bastant
0: exacte,
2: grosses.
0: Exacte.
2: Però vull dir que és veritat que d'alguna forma o típic de ser intentar ser protagonistes de la nostra vida, doncs ens hem d'intentar tenir silenci, tenir calma, i això la natura doncs és una cosa que ens hi porta. Si bé, deixa'm dir una altra cosa també, Anna, perquè a veure, la visió aquesta que estic donant, siguem conscients que la natura també pot ser molt dura, perquè, per exemple, tot això de la bellesa que parlàvem, si els hi preguntem als de Venezuela que hi ha hagut el terratrèmol ara, pues segurament no els hi semblarà tant, no? I vull dir que la natura és el medi, però és un medi que és globalment positiu, creiem, perquè Déu va dir-ho, Déu va dir doncs, que tot el que havia creat era bo, però és un medi que es regenera, i clar, la regeneració no és tranquil·la moltes vegades. Per exemple, a l'hinduisme hi ha un déu que és el déu destructor, o sigui, i la natura és d'aquesta manera, o sigui, hi ha aspectes de la natura duríssims, no? I ja dic, com per posar un exemple molt concret i actual, doncs això, per exemple, el terratrèmol, que hi ha altres terratrèmols que hi han hagut, no?
0: Sí, però aquest l'han viscut fa poc temps, pocs dies.
2: Ho dic per intentar fer una síntesi, perquè bueno, sí que hi ha... La bellesa, malgrat és una cosa subjectiva, pues segurament a molts ens agrada una posta de sol, ens agrada una aurora boreal, ens agrada mirar el paisatge des d'una muntanya, ens agradarà l'eclipsi aquest que ara diu que ve...
0: El dia 12.
2: Exacte. Però que hem de tenir en compte que la natura es regenera, i aquesta regeneració doncs, és a base de canvis traumàtics a vegades,
0: O sigui, això està molt bé, el que acabes de dir. La regeneració és a canvi de canvis traumàtics.
2: Sí, perquè, per exemple, doncs, no sé, a part d'això dels desastres naturals, que són una cosa que hi ha gent que li... que és un problema greu per creure, perquè, a veure, si Déu és bo, com és que permet aquests desastres, no? Bueno, ara no és el tema, sinó em diràs que me'n vaig per les branques i no pot ser, no? Bueno, però que efectivament que són canvis que són molt forts, no? I que segurament, pues, segons es diuen a les lectures, inclús el mateix món tindrà un fi. I que d'alguna manera, jo crec que d'alguna forma, el que la vida que estem visquent ara, nosaltres i la formiga més petita i qualsevol animal, qualsevol planta, És un tast del que ens diuen que serà la vida feliç eterna, que la qual, pues, no tenim ni la més remota idea de com serà, però que els que ens ho creiem, pues, li donem molta importància. Llavors, crec que la vida actual és com un tast, com això dels vins, tastar-ho per veure que és bo i que segurament, doncs, després serà encara molt millor, no?
0: Esperem que sigui així, perquè hi creiem, en això. Hi ha alguna experiència personal a la que hagis sentit especialment la presència de Déu contemplant la natura?
2: Sí, en tinc diverses, però, a veure, no... només en diré una, uh-huh. que a més, és d'alguna manera... intento que no sigui tan subjectiva, perquè, clar, podria explicar experiències personals, però, mira, en diré una que és una cosa que m'ha sobtat quasi sempre. Bueno, resulta, tu, Anna, ja ho saps, que sóc excursionista,
0: Sí, ho sé, sí.
2: Sóc excursionista de tota la vida. I, no sé...
0: I molt bon excursionista.
2: Gràcies. Les creus a dalt de les muntanyes. O sigui, per què? O sigui, realment, a quasi... Bueno, potser una muntanya, segons quina, potser no, però hi ha moltes muntanyes que dalt de la muntanya s'hi ha posat una creu. Mm. A vegades hi ha llibres de firmes, o hi ha fites, o hi ha petites construccions, però moltes vegades hi ha una creu. Llavors, bueno, alguna vegada m'ho he preguntat, això. Per què? Per què hi ha aquesta creu? Bé, doncs segurament perquè, d'alguna manera, algú abans que nosaltres, en allà, d'alguna forma, ha vist que allò era un lloc amb el qual hi podia tenir una presència especial, diguem-li de Déu, si és una creu, doncs sí, diguem-li de Déu, de Jesús, no? Llavors, doncs això em sembla significatiu, perquè no és una cosa d'un dia que et sents molt inspirat o que et trobes tranquil, sinó que això és una cosa de molta gent i de molt de temps, no?
0: O sigui, no és que dalt del Canigó, o per dir-te alguna cosa, hagi hagut un accident i algú ha posat una creu.
2: Exacte.
0: No, no té res a veure amb això, estimats amics.
2: Exactament.
0: No té res a veure.
2: Per cert, al Canigó hi ha una creu molt maca.
0: Exacte, sí que és veritat. És que ara m'ha vingut,
2: sí,
0: a la memòria.
2: Sí.
0: Una vegada, estimats amics oients, vam fer el Canigó amb una colla de gent, aquest senyor i jo. I no sé per què m'ha vingut la visibilitat aquesta de la creu aquella de quan vàrem fer el Canigó fa 2.000 anys, eh?
2: Sí, sí.
0: Però, bueno, encara hi existeix.
2: Doncs, a veure, això també no és... Tampoc és completament invent de la gent del segle XX o XIX, sinó que també em sembla que la Bíblia també els cims de les muntanyes també eren uns llocs moltes vegades de culte. De culte no necessàriament de judaisme o de... Podia ser de cultes pagans o del que sigui, però d'alguna forma dalt de les muntanyes pues, s'hi ha trobat una presència històricament. Uh-huh. I bueno, jo personalment ho participo, o sigui, a dalt d'una muntanya... Home, millor que no t'agafi una tempesta, clar.
0: No,
2: si,
0: no,
2: si,
0: no.
2: Si t'agafa una tempesta ja és més complicat.
0: Carles, ajudeu-me a baixar, que ja ens havia passat alguna vegada, també, però bueno.
2: Sí, sí.
0: Ens ha passat de tot. Bé, ara m'agradaria dir alguna cosa d'en Gaudí, d'Anton Gaudí, per entendre una miqueta l'altra pregunta, no? Aquest any, també recordem, Anton Gaudí, un home profundament creient, deia que el llibre sempre obert, com hem dit abans, és la natura, i que observant-la descobria l'obra del creador. Llavors, què podem aprendre avui de la mirada de Gaudí sobre la natura?
2: Bé, una mica tot el que estàvem dient, no? Gaudí era una persona que al llarg de la seva vida va viure una fe molt intensa. De fet, em sembla que el papa Lleó el va nombrar venerable. Mm-hmm. Venerable, que és un grau, si no m'equivoco, és un grau menys que beat. O sigui, ara està en procés de beatificació, no? Per tant, és una persona, diríem, que va viure una fe molt intensa. Doncs una mica el que estàvem dient. O sigui, Gaudí va tenir el temps, les ganes i la inspiració, doncs, i la clarividència de veure doncs, que la natura era un medi molt ric, era un medi doncs, amb intervenció de Déu, que allà d'alguna forma hi trobava tota una sèrie d'elements que el portaven cap a Déu, i és això. O sigui, va tenir i llavors no només això, sinó que aquests elements els va fer servir, com sabem, els va fer servir molt amb la seva obra. Per tant, Gaudí és un exemple de persona que a través de la natura s'ha acostat. Trobar-se és una cosa molt personal, però d'alguna forma segurament es va trobar amb Déu. Però bueno, Gaudí era molt creient i s'hi va trobar potser d'altres maneres, també. Uh-huh. Vull dir que sí, la natura li va servir com a acostament cap a Déu. Sí.
0: Uh-huh. I per què Gaudí s'inspirava tant en les formes naturals?
2: Perquè segurament doncs, veia que les formes naturals eren un model de bellesa. Bellesa ja diem que és un concepte una mica subjectiu, però un model doncs, de perfecció, d'ordre. La natura doncs, té un ordre i un significat, i segurament doncs, s'inspirava en tot això. Perquè tot això li portava amb aquest ordre universal positiu, com dèiem abans, i així ho va fer-ho a molts llocs, no? Des de la Sagrada Família fins a, no sé, a la Pobla de Lillet, als Jardins Artigues, per exemple, o molts altres llocs també.
0: Després parlarem una mica dels Jardins Artigues, que vull que m'expliquis una cosa que està... Sempre està posat en projectes i en coses, però aquest vull que l'expliquis també, almenys en primícia, Ràdio Molins de Rei. Com ens ajuda la Sagrada Família a elevar o alçar la mirada cap a Déu a través de la bellesa?
2: Clar, és que poses un exemple, precisament la Sagrada Família... Bé, la Sagrada Família és una construcció doncs, molt important i molt perfecta. O sigui, a vegades doncs, tenim elements molt més senzills que també ens hi poden portar, però clar, la Sagrada Família... Jo, per exemple, vaig estar un temps treballant al costat de la Sagrada Família, o sigui, treballava allà mateix, no? I passava cada dia per davant. I cada dia veia japonesos, xinos, russos, americans, de tot arreu, que venien de l'altra punta de món per veure la Sagrada Família, no? I a vegades... Inclús...
0: I tu, que ho tenies allà?
2: Sí, exacte. Bueno, per algú vindria, no? La Sagrada Família és una meravella, és una... des de molts punts de vista és una meravella arquitectònica, simbòlica, religiosa. Vull dir, no puc dir més que això. O sigui, és...
0: Sembla poc?
2: Sí.
0: Has dit arquitectònica, simbòlica, religiosa... Ens queda alguna cosa més, Lluís? Per dir-ho com a...
2: Bueno, sobretot, jo posaria l'accent en religiosa, religiosa, perquè, i a més, ara tenint en compte que el papa doncs, ha vingut fa poc, una visita molt important, i penso d'un papa que va molt pel camí que alguns ens agradaria, no?, l'Església. Doncs precisament per això volia posar l'èmfasi en això de que doncs ha vingut el papa, ha beneït també una mica d'espectacle, eh? També s'ha de reconèixer que hi ha, perquè clar, movent tanta gent hi ha espectacle, però vaja que és...
0: Sí, però no circ.
2: No, efectivament, no, perquè a més el papa a la visita va fer coses autènticament emocionants, com la visita allà a la presó aquella
0: a Can Brians 1.
2: Allò va ser... ho vaig trobar fantàstic, allò, no? Però, bueno, amb la Sagrada Família, doncs, d'alguna forma la va posar, la va presentar a tot el món. Molta gent ja la coneix, perquè dic que ve gent de tot el món, però d'alguna manera doncs, la va posar com un temple importantíssim pels cristians.
0: La bellesa pot ser un camí per arribar a la fe?
2: Sí, perquè la bellesa d'alguna forma és una... Torno a dir que la bellesa és un concepte relatiu, perquè una cosa maca per algú, doncs per algun altre pot ser que sigui que no ho sigui, no? Però d'alguna forma la bellesa com a element positiu, com a medi positiu de la persona, doncs... De fet, el que intentava dir abans també, o sigui que de fet la trobada amb Déu, que és una trobada personal, la trobada amb Jesús personal, és molt més fàcil si ho fas a través d'un medi que t'hi porti, d'un medi que et moguis en una situació, pues que t'hi porti. Segurament és més fàcil trobar-te amb Déu a través de la natura que no passi i vas drogat, per dir ara. Bueno, ara dic una bestiesa, però vull dir que...
0: Sí, perquè ens hem anat un postat a l'altre.
2: Sí.
0: Bueno, no, clar, té que ser un mèdic que conceptualment t'hi porti. Hi ha segons quins mèdics que no ens hi porten, però per exemple, jo que sé, entrar al Santíssim ja t'hi porta. Aquest exemple que has donat tu, doncs, evidentment, pot ser, perquè Déu o Jesús es manifesta moltes vegades i no sabem com ni de quina manera es manifestarà, però és més difícil.
2: Sí, sí. Però mira, ara m'has donat una idea, perquè, per exemple, hi ha tota una sèrie d'elements naturals que d'alguna forma els fan servir per significar o per explicar la gràcia de Déu, no? I són elements naturals. I el més important, destacat, és el pa i el vi de l'Eucaristia. O sigui, això és el... Aquest és el més destacat, amb diferència. Però també n'hi ha altres, com per exemple doncs, en el Nou Testament doncs, surt molt, per exemple, l'aigua com font de vida. Després també, com dèiem abans, que la natura també a vegades pot ser molt dura, també hi ha elements que no són tan positius o tan amables, com per exemple pot ser el desert. Recordem les tentacions de Jesús, no? Que també és un medi a través del qual Jesús doncs, venç les tentacions, no? Vull dir que, bueno, la teva pregunta era aquesta, penso que sí, que a través de la bellesa, doncs, la bellesa com un medi que et porta, que et facilita, d'alguna manera et facilita el que és imprescindible, que és una trobada personal, una trobada íntima amb Jesús. Amb Jesús, amb Déu, a veure, Déu és més complicat perquè jo crec, personalment, crec que Déu s'hi arriba per Jesús, o sigui, la trobada amb una persona és molt més fàcil perquè que no pas una trobada amb un ésser que després hi arribes i veus que és un ésser positiu, que és la causa de tot, però vaja, per mi la trobada personal important és amb Jesús.
0: Això pot donar per un programa per cap a setembre, no? O cap a octubre, o cap a novembre, quan vagi bé, perquè, bueno, demanar que Lluís Arrondo vingui aquí és, bueno, és un espectacle, perquè sempre fa coses. Quan no està a la muntanya, està en un altre puesto, està amb 50.000 històries, no? Però aquest programa sí que m'agradaria, no? Com arribar a Déu a través de Jesús, per exemple. No sé, ara han fet aquesta pregunta, però que podria donar de sí, eh? Que podria donar de sí.
2: Sí,
0: continua,
2: sí.
0: Que t'he tallat perquè m'ha vingut així la inspiració divina, no? Però...
2: No, és, a veure, és que és una mica el que intentava dir, no? Que el medi que ens facilita aquesta trobada, però que l'important és la trobada creient, em refereixo des del punt de vista creient cristià. Uh-huh. La trobada és amb Jesús, és d'alguna forma arribar a entendre d'alguna manera pues, el significat que té per nosaltres, no només per la gent que estava allà en aquell moment i que el van abandonar quan el crucificaven i tot això, sinó per nosaltres, personetes del segle XXI, pues, el significat que té tot allò. Llavors, l'important és això, és intentar, és entendre i posar-te i d'alguna forma entendre que allò no és un fet que va passar, que només tenia importància o va passar en aquell moment i sortia en els diaris d'aquella època, si n'hi haguessin hagut.
0: Sinó si n'hi haguessin hagut, exacte.
2: Sinó que ens afecta, que ens pot afectar en la mesura que ho acceptem o que ho fem nostre, ens pot afectar a nosaltres. Però bueno, això, com dius, és motiu de... podria ser motiu d'un altre
0: provar. Si ha dit podria ser, estimats amics, ja tenim una miqueta d'això de que sí, de que vindrà amb un altre. Vols afegir alguna cosa, algo que no t'hagi preguntat, que dius, mira, sí, Anna, vull dir-vos, jo què sé.
2: Sí, vull dir una cosa, que ara que he descobert fa 5 minuts, però que la vull dir.
0: Vale.
2: A Reus, en el Museu de Reus, hi ha una exposició sobre Gaudí i la natura. Amb això que toca molt en el programa que estem fent, és el Museu de Reus, concretament, que té pàgina web, i és en una de les seus del museu, una casa Iglesias, em sembla que es diu, i és una exposició monogràfica que és fins a finals d'agost que parla d'aquest tema.
0: Uh-huh. Ah, doncs moltes gràcies. Queda dit. Uh-huh. Explica ara aquest projecte que esteu fent.
2: Sí, clar.
0: Perquè això em va agradar molt quan ho vas explicar i, bueno, penso que ja que hi ha gent, persones que estan amb aquest grup teu, que també formen part del nostre Baix Llobregat, de la nostra diòcesi, doncs, bueno, valdria la pena que ho expliquessis.
2: Sí, en unes persones que van tenir aquesta iniciativa fa temps, va ser una cosa molt reduïda i que ara ho estem intentant... A veure, aquest any, com sabeu, molts dels que ens escolteu, és l'any Gaudí, per això ha vingut el Papa. Llavors, a la Pobla de Lillet hi han dues obres de Gaudí, el Xalet del Catllaràs i els Jardins Artigues. Els Jardins Artigues són uns jardins que al voltant del riu Llobregat, més o menys a mig quilòmetre de la Pobla de Lillet, i que aquests jardins els va dissenyar Gaudí, i són uns jardins mig farèstecs, mig jardí típic, no? Vull dir que és com

0: Altra cosa que estem intentant fer amb aquests companys del bisbat d'aquí de Sant Feliu un passeig bíblic, o sigui, fer els Jardins Artigues. Potser alguns dels que ens escolteu ja heu estat, es visiten, hi ha una visita guiada per l'oficina de turisme d'allà de la Pobla de Lillet, que de tot això se'n parla, però nosaltres ho estem intentant fer encara més centrat en el tema, amb textos bíblics a cada un dels seus llocs. Evidentment, per exemple, quan són figures dels evangelistes, doncs, alguns parres dels evangelis, i després una explicació de la simbologia i una reflexió. I en aquest moment ho estem fent. S'està fent en aquest moment, estem fent un document, un fulletó, i cap a finals de novembre, dins de l'any Gaudí, doncs farem físicament el passeig bíblic aquest, i segurament quedarà també de cara al futur a través de l'oficina de turisme, o bueno, això s'ha d'acabar, o de l'Ajuntament, hem d'acabar de veure com negociar de quina forma queda.
1: De l'oficina de turisme o de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet.
0: Sí, sí, exacte.
1: Vale, vale. Home, doncs això sí que ens agradaria que ens ho fessis arribar, que ens ho diguessis, que ja tenim un altre dia que pugues venir, i llavors, bueno, conjuntament poder fer amb vosaltres, amb aquest equip que tens, aquest passeig bíblic.
0: Bueno, o sigui, la gent que ho està preparant, que ho està fent d'una forma entusiasta, concretament hi ha dues persones de Sant Boi, estarien encantadíssimes de fer vull dir, ja estan veient, ja estan preguntant, bé, farem el passeig bíblic, em sembla que és a finals de novembre, però i més endavant. Bueno, però sí, si es pogués programar a través de la parròquia o no sé,
1: Sí, home, a través de la parròquia, com a notícies de parròquia, si tu no pots venir, que sí que podràs venir, però si no poguessis venir, doncs jo ho donaré com a notícia de parròquia, per exemple, no sé, parlarem, és qüestió tota de parlar-ho amb el mossèn nostre i aviam ell com vol que li donguem resò, perquè això s'ha de donar resò i s'ha de fer, no?
0: Perfecte.
1: Doncs aquest passeig bíblic queda dit, queda dit. I alguna cosa més vols dir?
0: No, gràcies. Però gràcies per convidar-me.
1: No, home, gràcies a tu. Gràcies a tu, perquè, bueno, ha estat molt bé i ens hem assabentat d'aquest treball que estàs fent, perquè aquestes noies o aquests nois o no sé, aquest grup que tens, surten del bisbat de Sant Feliu.
0: Sí.
1: Se viuen aquí a Sant Boi, has dit?
0: Hi ha dues noies que viuen a Sant Boi, després hi ha un que és germà del rector del Prat, no sé si el Prat és, em sembla que és bisbat de Sant Feliu,
1: Saliu,
0: oi?
1: Sí, sí.
0: Pues
1: jo conec un, però no sé si és el rector el que conec,
0: Pues aquest, hi ha un que és germà del rector d'allà, sí, sí.
1: Vale, va bé, molt bé. Bueno, per acabar el programa, aquesta part, que aquest estiu ens regali temps per caminar, per respirar, per contemplar un bosc, el mar o la posta de sol, i descobrir com gaudir que la natura és una porta oberta al misteri i a l'amor de Déu.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Avui farem l'Evangeli des de Calella de la Costa. Serà mossèn Cinto Busquets i Paredes, que el podem trobar a la seva parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella. Com a activitat, perquè és un mossèn, és una persona que es mou molt amunt i avall, com a activitat més recent, podem dir que ha estat el voluntariat al cor de l'Amazona. Aquest dilluns 6 de juliol, tres joves calellanyens, o sigui, de Calella, varen emprendre un viatge molt especial cap a la diòcesi d'Óbidos, al cor d'Amazònia brasilera, per participar en una experiència de voluntariat enmarcada dins del projecte Oberts al món de la Fundació Veu. Fins a començaments de setembre compartiran la vida de les comunitats locals, col·laboraran amb diferents activitats pastorals, socials i educatives i viuran de prop la realitat de l'Església Amazònica. Aquesta experiència missionera vol ésser una oportunitat de servei, creixement personal i aprofundiment en la fe, tot descobrint noves cultures i maneres d'encarnar l'Evangeli. Els ha acompanyat mossèn Cinto, no tot el temps. Ell tornarà, si Déu vol, aquest dissabte per atendre les parròquies que té encomanades a Calella de la Costa i a Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta.
4: Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. El diumenge Maria Magdalena se n'anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l'entrada del sepulcre. Maria es quedà al sepulcre, a fora, plorar. Mentre plorava, s'ajupí per mirar dintre el sepulcre i veié dos àngels vestits de blanc asseguts l'un al capçal i l'altre als peus d'on havia estat posat el cos de Jesús. Ells li diuen, «Dona, per què plores?» Ell els respon, «S'han endut el meu Senyor i no sé on l'han posat». Així que acabava de dir aquestes paraules, es gira i veu Jesús dret allà, però no el reconegué. Jesús li diu, «Dona, per què plores? Qui busques?» Ella, pensant-se que era l'hortolà, li respon, «Senyor, si te l'has emportat tu, digue'm on l'has deixat i me l'enduré». Li diu Jesús, «Maria». Ella gira i li diu en hebreu, «Rabuní», és a dir, «Mestre». Jesús li diu, «Corre, deixa'm, encara no he pujat pel Pare, però vés a trobar els meus germans i digue'ls, pujo al meu Pare, que és també el vostre Pare, el meu Déu, que és també el vostre Déu». Maria Magdalena anà a trobar els deixebles i els anuncià que havia vist el Senyor i que li havia dit això. «Pujo al meu Pare, que és també el vostre Pare, el meu Déu, que és també el vostre Déu». Tota la història de Jesús ens parla que amb ell, tot seguint les seves petjades, podem tenir en Déu, l'Abbà, una veritable relació de fills. Jesús, a la nostra fe cristiana, no és simplement el primer de molts, també ho és, com a ésser humà que era. És el qui fa possible que tot ésser humà, home i dona, pugui rebre aquell esperit d'amor ple, l'Esperit Sant, que fa possible que ens unim a Déu, el Pare, en plenitud. Que amb la nostra humanitat puguem relacionar-nos amb una intimitat tot especial amb Déu. Pujo al meu Pare, que és també el vostre Pare, el meu Déu, que és també el vostre Déu. Avui, festa litúrgica de Santa Maria de Màgdala, Magdalena, aquesta dona que es va estimar Jesús de tot cor, que encara que tot semblava que ja s'havia acabat en un gran desastre, però que encara volia expressar-li l'amor. De seguida que va poder, diumenge de bon matí, quan ja s'havia acabat el repòs ritual del dissabte, se'n torna al sepulcre per poder acabar de balsamar, d'expressar el seu amor cap a aquell cos mort de Jesús. I no el troba, perquè aquell cos mort ja no hi és. Aquell Jesús mort que Divendres Sant va veure allà, en aquell sepulcre, el diumenge de Pasqua, aquell cos mort ja no existia. Aquell cos mort havia estat la porta per poder fer possible que tota la humanitat de Jesús entrés plenament en la glòria de Déu, en la llum infinita que com a fill ja tenia, però que en la seva humanitat real, en aquell temps històric que va viure, quedava com amagada, quedava del tot, en cert sentit, ofuscada, perquè aquest fill encarnat havia de fer realment el nostre camí humà, amb tots els seus condicionaments i amb totes les seves conseqüències. Maria, que és reconeguda per Jesús i que reconeix en aquell que en un primer moment no havia sabut entendre qui era, el mestre. Rabuní, mestre, Maria, quan hi ha entesa de cor, ens anomenem i ens reconeixem. Jesús ens crida pel nostre nom, avui, i ens diu, quan n'hem fet experiència d'ell, corre, deixa'm, vés a anunciar als meus germans que també ells em poden trobar, que també ells, a partir d'ara, poden viure amb aquella relació filial que els he ensenyat a tenir. Amb Maria Magdalena, com Maria Magdalena, avui Jesús ens convida a ser apòstols de la seva presència. Ens envia per anunciar que ell és viu i que compta amb cadascú de nosaltres per fer possible aquella humanitat reconciliada que és el seu somni, que és el seu projecte.

Bé, així ens acabem el programa d'Obrint Camins d'avui, que ha estat possible gràcies al David Rius i el nostre convidat, Lluís Arrondo i Fiter, que ha tingut que marxar per problemes personals, eh? Per això no despedeix. Us ha parlat una servidora, Anna Ribas i Merino, i no vull tancar aquest programa sense dir-vos que ens n'anem de vacances el mes d'agost, com tots vosaltres, i que retornarem, nosaltres concretament, el 9 de setembre. I el dia 9 de setembre reconduirà el programa l'Àngel, Veumala i Reventós. Per tant, moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu molt bon estiu, molt bon mes d'agost per a tothom. Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 6 i us parla Lídia Porta. Protecció Civil de la Generalitat manté el pla essencial d'emergències per incendis forestals de Catalunya per la risc d'incendi, especialment a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i el Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, un total de 115 municipis de 12 comarques estan a nivell 4 al Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal i també hi ha 203 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Moment ara per conèixer la previsió del temps. Marc Jauriga, bona tarda. Arran de l'incidència que ha afectat les proves PISA a Catalunya, la consellera d'Educació Esther Niubó donarà explicacions al Parlament, encara no se sap la data exacta. Des de Vietnam, on és de director oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera Niubó.
2: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions. Vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: Segons el govern, un any va deixar fora de l'avaluació 23% d'alumnes per raons de discapacitat cognitiva, conductual o emocional, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Fem un apunt de trànsit, ja que tant l'accés a la C14 des de l'A2 a Tàrrega com la pròpia C14 en aquest punt es troba tallada en els dos sentits per una manifestació. També es troba tallada la B2415 en dos sentits o l'Erdora per un accident. L'R2 i l'R11 Nord han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. Això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas per punt de l'afectació de l'esvorant que es va produir en el soterrament de les vies de Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. D'altra banda, aquest dissabte a darrera hora es va restablir el servei R3 que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava la regulació del trànsit ferroviari. Avui aquest servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I passant a cultura, a Terres de l'Ebre és seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge. Per una banda hi ha el Delta Chamber dedicat a música de cambra amb propostes efímeres que es plantegen únicament per ser representades en cada edició i per altra banda el Protofest centrat en música clàssica.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
5: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
4: Doncs truquem ara mateix?
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Bona nit. Passen uns minuts a les 9 i ja es tornem a ser aquí, en directe des de Ràdio Molins de Rei, a punt de començar una nova hora de ràdio plegats.
1: Avui el programa ve amb moltes ganes. Música que us volem fer descobrir, alguna conversa interessant, continguts que hem anat preparant durant la setmana i aquell punt improvisat que sempre ens acompanya.
0: Tot plegat perquè sigueu on sigueu, tingueu una bona estona de ràdio i desconnecteu una mica del dia.
1: Avui el programa té el format de sempre, amb l'objectiu de compartir, passar-s'ho bé i fer-vos companyia durant aquest vespre.
0: Anirem avançant amb ritme, combinant seccions i deixant espai perquè també alguna sorpresa pugui aparèixer durant el programa.
1: Així que gràcies per ser-hi un dia més, per escoltar-nos i per formar part d'aquest espai setmana rere setmana.
0: Poseu-vos còmodes, poseu el volum perquè això tot just comença. Som la Lia
1: i el Conrad.
0: I això és Joves en Antena. Bona nit, Lia.
1: Bona nit, Conrad.
0: Com estàs?
1: Bé, sí.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Bueno, petit detall avui, no sé si algú no ho sabia o si algú ho sabia. Avui és l'últim programa.
1: Sí, l'últim programa de Joves en Antena.
0: De la temporada. Bueno, farem un programa prou normal,
1: sí,
0: no?
1: Com a,
0: dins
1: no
0: del K-Cap.
1: No ens hem preparat res com a especial per l'últim programa.
0: No.
1: Però igualment...
0: Però no, sí. El que sí que fem és fer totes les seccions excepte la d'entrevista.
1: Exacte, no tenim cap entrevista avui.
0: Entrevista amb nosaltres mateixos, no. Bueno, comencem, Lia?
1: Sí, endavant.

0: Avui, com és l'últim programa i volem tenir doncs, els nostres col·laboradors, tindrem a dues persones fent la secció de literatura presentant-nos dos llibres diferents. I, doncs, per començar, tenim aquí, coneixent de sempre, a l'Anna. Endavant, Anna.
1: Hola a totes i tots. Espero que estigueu molt, molt, molt bé. I aquest cop, per acomiadar-nos no, de... per aquest estiu, per aquestes vacances d'estiu, us recomanaré una trilogia sencera, tres llibres, perquè tingueu doncs, material per aprofitar aquest agost a llegir a tope. I és una trilogia que crec que us pot agradar molt i enganxa moltíssim, de fantasia, d'una autora que és, per mi, l'autora per excel·lència de literatura fantàstica juvenil, val? Que és la Laura Gallego. De fet, un dels seus llibres va ser el que em va enganxar a la lectura quan era més joveneta. I més endavant, ja de més gran, em vaig llegir una trilogia d'ella que em va encantar i considero que si hagués sigut més adolescent encara m'hagués agradat més. I aquesta trilogia, el nom de la trilogia en general es diu Els guardians de la ciutadella i el primer dels tres es diu El bestiari de Laxlin. I com ja us he dit, és de la Laura Gallego, d'acord? De què tracten aquests llibres? Doncs no us diré molta cosa, d'acord? Com sempre, perquè tampoc us pugui espatllar doncs, les sorpreses, però bàsicament és d'un món que està ple de monstres, d'acord? I hi ha una noia que viu en un poblet petit que no tenen com tantes defenses, no?, envers aquests monstres, però ella, com diu el títol, El bestiari, vol descobrir coses de tots els diferents monstres, perquè hi ha de molts tipus, que maten de diferents maneres, més grans, més petits, que volen, que no volen, d'acord? I ella, doncs, és una noia molt curiosa i que vol viatjar per descobrir i anar apuntant totes les característiques d'aquests monstres. Què passa? Doncs que pel camí, diguem-ne, a la ciutadella, que és la ciutat gran central on estan tots els guardians que s'han format per matar els monstres i, diguem-ne, doncs, la ciutat així gran, no?, que està emmurallada i més protegida dels monstres, de camí allà doncs, es trobarà moments així tensos, no?, amb els monstres, però això sí que us ho puc dir perquè això surt a la sinopsi, arribarà allà, allà coneixerà certs personatges i bueno, tampoc us vull dir molt més, però bàsicament és com la nostra protagonista que anirà coneixent a altres personatges, i a part hi ha una mica d'amor també, hi ha molta guerra, hi ha batalles, hi ha amistat, d'acord? I, ostres, és que són uns llibres que encara que de primeres es vegin grossos, no?, es vegin gruixuts, es llegeixen molt ràpid perquè enganxen moltíssim. Comences a llegir i vas capítol rere capítol i no pots parar. I la veritat és que crec que el que més em va agradar va ser el primer i el tercer, però el segon també està superbé. No sé, la veritat és que és una trilogia que us recomano moltíssim i que crec que pot ser una super bona opció per llegir aquest agost a les vacances, tant si us aneu fora com si esteu a casa. És un llibre que a tot arreu us el podeu llegir i gaudir-lo molt. Llavors, doncs, és el regalet que us envio, bueno, que us dic, no?, que us envio aquestes vacances, i espero que si us animeu doncs ens comenteu què us sembla, perquè ja us dic, crec que a mi m'han encantat i crec que us poden agradar molt. Per tant, a partir d'aquí doncs m'acomiado, us desitjo un super bon estiu i a gaudir de la lectura. Adéu, adéu!
0: Doncs moltes gràcies, Anna.
2: Sí, moltes gràcies. I bueno, ara també tenim a la Clara, que també ens ha acompanyat durant molta part d'aquest trajecte. Què ens portes, Clara?
3: Avui us porto les recomanacions de llibres per l'estiu i us en porto 5, que crec que n'hi ha una mica per tots els gustos. Pels que per l'estiu voleu aprofitar per llegir clàssics, perquè us agraden les històries d'amor, pels que voleu llegir llibres que passin a l'estiu i pels que no sàpiguen ben bé què llegir. El primer de tots és Gent normal, de Sally Rooney, que probablement molts coneixeu, ja sigui per la història com a tal o per la sèrie, doncs perquè posats a llegir una història d'amor que estigui ben escrita. I pels que heu vist la sèrie, llegir el llibre també val molt la pena. Després us porto Somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, que és un clàssic que probablement tots coneixeu per cultura general, per l'obra de teatre, per la història, perquè n'heu sentit a parlar, però no tots heu llegit. I és una història doncs, que realment molts no ho tenen en compte, però passa durant la nit de Sant Joan. I pels que vulgueu llegir històries que passen a l'estiu durant l'estiu, també hi ha clàssics i també hi ha teatre. Hi ha històries que passen durant l'estiu fora de la narrativa, així que és una idea per variar una mica. Després hi ha Alta fidelitat, de Nick Hornby, perquè, després de parlar de llibres d'estiu, diré que els llibres d'estiu no són només necessàriament llibres que passen durant l'estiu, són llibres que també es poden llegir durant tot l'any. I Alta fidelitat, de Nick Hornby, a més, és molt divertit, ideal pels amants de la música perquè el protagonista és un home que té una botiga de discos en decadència i el llibre parla d'amor, embolics, amistat i moltes referències a cantants i grups que probablement molts coneixereu. Després us porto Jardí vora el mar, de Mercè Rodoreda, que és un llibre imprescindible que també passa durant l'estiu. I és pels que vulgueu llegir llibres que passen a l'estiu, però que voleu llibres una mica més tranquil·lets o un estiu així una mica més tranquil·let, sense deixar de llegir llibres ben escrits. És un llibre que explica la història d'una família que passa els estius en una casa d'estiueig on hi han passat diverses generacions, tot des de la visió no d'un membre de la família, sinó del jardiner de la casa, que ho observa tot i que, a més, té una estima molt gran pels arbres i les plantes i la natura. I, per últim, recomanaria El vigilant en el camp de Sègol, de Salinger, que és un clàssic modern i, sobretot, molt estimat en la literatura nord-americana. De fet, als Estats Units el fan llegir als instituts, que és un llibre, no perquè passi l'estiu, és apte per tot l'any, sinó perquè, ja que estem a joves en antena, crec que és un imprescindible per tots els adolescents. I sé que és un tòpic dir això, però ho he pogut comprovar jo mateixa que l'he llegit aquest curs i m'ha salvat de tot estrès dels exàmens i crisis que pogués passar. Va d'un noi que es diu Holden Caulfield i que s'escapa de l'institut i explica tot el que li passa des que es revela i decideix fer la seva vida. I és un llibre molt divertit, sobretot no només pel que li passa, sinó perquè està explicat des d'un punt de vista molt personal i molt crític, de manera que no només és molt divertit, sinó que us hi podreu sentir molt identificats. Així que aquestes són les recomanacions per l'estiu. Espero que passeu unes molt bones vacances i que no deixeu de llegir almenys un parell de llibres fins on arribeu. I sobretot recordar que aquestes recomanacions per l'estiu serveixen per l'estiu, però també serveixen per tot l'any. Així que molt bones vacances i a llegir molt.
2: Doncs moltes gràcies, la veritat.
0: Sí,
2: moltes gràcies
0: i gràcies a les dues,
2: per haver-nos acompanyat.
0: Exacte.
2: I bueno, ara la Lia presentarà la seva sèrie.

0: Doncs avui us parlaré de la sèrie iZombie. Alguns l'haureu vist, alguns no. Bueno, iZombie és una sèrie de televisió estatunidenca, d'Estats Units, que, bueno, que tracta drama, comèdia, ciència-ficció i investigació criminal.
1: I zombis, potser?
0: I zombis, també.
1: Podria ser.
0: Creada per Rob Thomas i Diane Ruggiero Wright.
1: Uau, quin nom, no?
0: Ja. Basada lliurement en el còmic homònim publicat per DC Comics, la sèrie es va emetre a DCW, un canal, entre el 2015 i 2019, i consta de 5 temporades i 71 episodis. Però són, no són com de 10 minuts, els capítols són llargs. O sigui, són 71, són molts, però comparat amb altres sèries són pocs.
1: Ja, yeah, però tipus, o sigui, llargs tipus 40 minuts.
0: Llargs tipus no arriba a l'hora.
1: Vale.
0: Doncs us explicaré l'argument, ara una mica així de què va. Doncs la protagonista és la Olivia Moore, li diuen Liv, però perquè és com el diminutiu, no? Que és una estudiant de medicina brillant que veu la seva vida completament alterada després de convertir-te en zombi durant una...
1: Anava a preguntar per què, però millor que no.
0: Durant una festa que acaba en desastre. Crec que no surt per què.
1: No, o sigui...
0: No, crec que...
1: O sigui, et despertes i punt.
0: Crec que es desperta i és zombi. O sigui, crec que no recordo... No, o sigui, no recordo per què, la veritat. Bueno, a partir del moment en què es converteix en això, ella ha de consumir cervells humans periòdicament per mantenir la seva intel·ligència i evitar convertir-se en un monstre violent, perquè, òbviament, per alimentar-se i per com neutralitzar-se, ha de menjar com el que mengen els zombis.
1: Ah, vale, per un moment, uau, no sé per què estava pensant que era un vampir i jo, per què menja cervell? Això jo mai ho havia vist, no? Mentida, que és zombi...
0: Bueno, per aconseguir cervells sense matar ningú, perquè òbviament és violent matar algú, no?
1: En sèrio?
0: Accepta una feina al dipòsit de cadàvers de la policia de Seattle. Allà treballa com a forense. Pels que no sàpiga que és un forense, és qui estudia la causa de la mort d'una persona. Cosa que li permet alimentar-se als cervells de les víctimes d'homicidi. Però els cervells li provoquen un efecte secundari molt peculiar, que cada vegada que menja un, com que absorbeix records...
1: De la persona.
0: Exacte, de com va arribar a morir, no? Emocions, habilitats i fins i tot trets de personalitat de la persona difunta. O sigui,
1: llavors
0: cada
1: és
0: cop
1: un bon forense, eh?
0: Sí, cada cop que es menja un cervell, veu les d'esto, però veu algunes
1: imatges,
0: visions, que diguéssim, però després es comporta igual que la persona. Vull dir, si era un home de 45 anys superborde, doncs això, es comporta així.
1: Oh, que guai! Oh, que xula!
0: Doncs, a més, també, bueno, això, que experimenta les visions aquestes relacionades amb els últims moments de la vida de la persona. Mm. Aleshores, també com sap com ha mort.
1: Té sentit ser una bona forense i fer això.
0: Sí, i aquestes visions fan que ella, la noia, col·labori amb el detectiu Clive Babinoux, és un nom francès, no sé pronunciar francès, perdó, fent-se passar per Medium. Medium és el dels fantasmes.
1: Ah, vale, no sé què és això, però vale.
0: Junts resolen, doncs, assassinats, perquè a vegades els maten. O sigui, que ella veu com el maten a la persona.
1: Que educatiu.
0: Sí, gràcies a les pistes que ella obté dels records de les víctimes. I doncs aquest plantejament converteix la sèrie en una barreja policíaca i doncs també de comèdia, perquè és que fa molta gràcia quan com absorbeix la personalitat de la persona i el caràcter i es comporta és que igual que la persona.
1: Sí.
0: I a més les expressions li canvien, o sigui, és molt divertida. Doncs us explico una mica els personatges. Digues.
1: Una pregunta. Per casualitat, o sigui, és estadounidenca, però per casualitat es menja un cervell de Gran Bretanya i li canvia l'accent o alguna cosa així? Li canvia l'accent en algun moment?
0: Pot ser. És que no ho sé.
1: No l'has vist sencera?
0: No l'he vist en anglès.
1: Ah.
0: Aleshores...
1: Petit detall.
0: No, però jo crec que en algun moment sí, però no, o sigui, potser no d'un altre lloc, però potser... O sigui, els americans tenen diferents accents cada un d'ells.
1: Sí, però...
0: Aleshores, també, quan anava a parlar més greu, parla més agut, no sé què, fa la veu...
1: Lo divertit segurament també va ser gravar això, eh?
0: Sí, o sigui, faria molta gràcia, perquè és com... Ai, m'he confós de personatge, perdó. I no sé si hi ha dos cadàvers per capítol. O sigui, dos... tipo,
1: sí, dos
0: canvis per capítol, però no ho sé, no me'n recordo segur, perquè és que fa temps que la vaig veure. Aleshores, doncs us explico els personatges principals, que són la Liv Moore, que és la protagonista, que està interpretada per Rose McIver, que bueno, és la protagonista de la sèrie i la seva personalitat doncs, canvia totalment segons el cervell que consumeixi. És la gràcia, no? Després tenim Costa de dir els cognoms aquests, eh? Poden posar-se cognoms normals, ja?
1: Els Ravi, a veure si ho puc dir jo. Chakrabarty?
0: Sí, algo així.
1: Chakrabarty?
0: Algo així. Que és el cap de laboratori forense i el millor amic de la Olivia, de la Liv. I és un científic que intenta trobar una cura pel virus zombi. O sigui, en el moment, mentre ella... Perquè, a més, o sigui, una cosa que no he dit és que els cervells de la gent no se'ls menja així tal qual, no agafa i se'l menja. A vegades el rebost, el fregeix, el bull, no sé, fa coses, fa receptes, es fa una amanida amb cervells, vull dir, fa receptes de menjar normal.
1: Amanida de cervell.
0: O potser uns macarrons i en comptes de carn li posa el cervell. O sigui, fa molta gràcia.
1: Al Nadal fan una escudella de cervell.
0: Pues sí, no sé, o sigui, coses així. Després tenim el Clive, que és l'home aquest francès que he dit abans, que és el detectiu d'homicidis que treballa amb l'Olivia sense saber inicialment el seu secret. O sigui, al principi no sap que és un zombi. Ella es comporta diferent, imagina't, de cop es comporta com un nen petit,
1: perquè
0: saps?
1: Perquè no... la coneixia des d'abans, no? O no? La coneix durant la... Durant
0: la coneix quan entra al dipòsit d'això.
1: Vale, vale.
0: Després tenim a l'alcalde, que és l'expromès de l'Olivia, que s'anaven a casa.
1: Però quines edats tenen aquesta gent?
0: Són adults.
1: Ah, jo havia entès que eren de universitat.
0: No, que va. Bueno, sí. Ella deu tenir uns 28 anys. Vull dir,
1: vale.
0: Són joves, però són adults joves.
1: Però no tant.
0: Són adults joves. Doncs l'alcalde desconeix durant molt de temps doncs el seu secret, no? És que no és com un secret, no? Crec que no ho manté com a secret, el que passa és que no li diu a les famílies dels morts com saps que l'ha matat? Doncs mira, no, és que m'he metit
1: el seu cervell.
0: És raro, però no sé, cadascú com a ell li sembli, però a mi em sembla raro. Doncs hi han molts més personatges que, bueno, si la veieu, doncs ja...
1: Els coneixereu?
0: Exacte. A mesura que avancen les temporades apareix una trama molt més gran, que a part d'això, o sigui que és trama, però no és... És trama, però és més comèdia, no?
1: Sí.
0: I apareix que es descobreix l'origen del virus zombi i augmenta progressivament el nombre de persones que són zombis, perquè al principi ho era ella i després comença la meva gent. Apareixen organitzacions que intenten controlar o exterminar-los i, òbviament, ella és un zombi, aleshores. Ella de com escapar, no? I, doncs, Seattle acaba convertint-se en una ciutat on conviuen humans i zombis sota una gran tensió política i social. I, doncs, la sèrie evoluciona així des d'un simple drama policíac, bueno, drama, comèdia, cap a una història doncs, sobre convivència, discriminació, supervivència i doncs, conflicte entre dues espècies. Doncs i l'estil és doncs, que una de les característiques més originals d'iZombie és que cada cervell que consumeix ella modifica completament la seva manera de ser. O sigui, no té com trets característics, no, és que la manera de vestir també. O sigui, la manera de vestir-se, potser ella es vesteix d'una manera, però no sé. I doncs... aquesta sèrie va rebre molt bones crítiques durant les primeres temporades i doncs els crítics van destacar especialment l'originalitat de la premissa, la barreja d'humor, terror i investigació, el carisma dels personatges i la interpretació de la protagonista, perquè òbviament si ha interpretat com tres personatges en un capítol, doncs...
1: Sí, sí.
0: Doncs en resum, iZombie combina diversos gèneres, policia, comèdia, terror una mica, però no fa por. O sigui, òbviament no la mires amb un nen de 7 anys, però... Ui.
1: No passa
0: però
1: res.
0: Però no fa por. I aleshores, doncs, és bàsicament això, també combina drama i ciència-ficció en una proposta original on una jove metgessa, jove, adult jove, convertida en un zombi i resol assassinats gràcies als records que obté a menjar els cervells de les víctimes. I el que comença com una sèrie d'investigació que va desenvolupant una història molt més àmplia sobre la convivència entre humans i zombis i la identitat personal i els conflictes socials. Si no m'equivoco, la podeu veure a Netflix. Perquè jo la vaig veure a Netflix fa anys. No, perquè...
1: Però anys tipus 5 o és anys que tipus 10?
0: No sé de quin any és la...
1: Bueno, 10 complicat, però sí, podria ser.
0: I també és com... No està gravada en fals documental?
1: Eh?
0: No, o sigui, hi han sèries que estan gravades en fals documental, saps quines dic? Que són com... Com que la càmera té moviments així, que seuen davant i fan... És que jo no m'entenc.
1: Ah, vale, tipus...
0: Exacte.
1: Tipus show, vale.
0: Exacte.
1: No és tipus això.
0: No, la podeu veure...
1: És sèrie.
0: La podeu veure a Amazon Prime Video i...
1: Però pagament a part o no?
0: Crec que sí. Però igualment, segur que la trobo per internet.
1: Sí. Però nosaltres no, no us
0: no,
1: hem dit.
0: No, nosaltres no us hem dit. Des de Joves Antena no us diu això. Doncs és tal... La vols veure, Conrad?
1: Jo, bueno, ara m'ha donat enveja i la vull veure almenys...
0: T'ha donat fomo.
1: Sí, m'ha... O sigui, ara tinc curiositat i vull veure almenys un capítol.
0: Jo no la vaig veure, o sigui, sencera, vaig veure capítols així, sueltos, perquè, òbviament, els capítols són independents. O sigui, tenen la mateixa trama, però sí. Són independents, això de que va canviant la personalitat i tot això, perquè com que cada capítol és una persona diferent, que mor, doncs és bàsicament això. Mm. És molt divertida, molt xula, i a més fa riure, té com gags de comèdia que fan molta gràcia.
1: Mm.
0: I és això. Doncs ara tu, Conrad, quina pel·lícula ens portes?
1: Bé, doncs jo us porto una pel·lícula que vaig veure l'altre dia i vaig pensar, ai, mira... En parlarem, que és Xabales, o el títol original és Xabales, vale? En castellà, vale? Que no sé si s'està notant massa.
0: Mm.
1: Es va produir el 2021 i també va estrenar-se el 2021, i té una durada de 88 minuts, que és una hora i mitja. Es grava tota a Catalunya, sobretot a la part de, o sigui, a una part de Barcelona, però sobretot al Hospitalet i Cornellà, sobretot per aquella part de, o sigui, d'això de l'Hospitalet. Mm-hmm. És una comèdia dramàtica i, bueno, el que passa en aquesta pel·lícula, o sigui, la sinopsis, això és que la Marta és una jove fotògrafa que deixa, o sigui, va deixar enrere Cornellà, la ciutat on havia crescut. Per intentar triomfar en el món artístic i cultural a Barcelona.
0: A casa fins als 40, no? És una altra manera de dir-ho.
1: Tot i així, després d'una sèrie de fracassos professionals i situacions personals, doncs es veu forçada a enfrontar-se a enfrontar la seva por més gran, tornar a casa dels seus pares i a les seves arrels. Allà, doncs, es retroba amb les seves amigues, el seu cercle més interior, i aquest retorn, doncs, la portarà a viure i veure la vida des d'un diferent punt de vista, no? Llavors, doncs, acaba... Bueno, no puc dir al final, mentida.
0: Acaba
1: trobant el seu camí, no?, d'una manera o una altra, i ha guanyat bastants premis, un premi Gaudí a la millor actriu de repartiment per l'Àngela Cervantes. També va guanyar el premi del públic dins de la selecció en el Festival de Màlaga. Els Premis Goya va tindre dues nominacions a la direcció i a millor actriu. I això tot el mateix any, estem parlant.
0: Vale.
1: I dues nominacions a la millor comèdia i millor actriu del repartiment.
0: Doncs, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, o sigui... es pot veure a 3CAT fins, si no m'equivoco, és el 2 d'agost, que teniu poc temps, una setmaneta, però és molt xula. Jo la vaig veure amb la meva família i això és molt xula.
0: Doncs,
1: tu no l'has
0: ara,
1: vist,
0: després
1: no?
0: Després d'escoltar el programa...
1: No, l'anieu a veure.
0: Sí, que si no, no s'acaba el temps.
1: Bueno, seguim amb el debat d'aquesta setmana.
0: Però si no és que un debat és com...

0: I avui, bueno, no és un debat.
1: No és debat gaire, del tot. És
0: només, doncs...
1: Donar la nostra opinió.
0: Sí, bueno, com sempre.
1: Com no, però sempre. És parlar sobre...
0: Exacte. Parlem sobre com ens imaginem d'aquí a 10 anys.
1: 10 anys, tindrem 25 anys.
0: Ha de ser realístic o pot ser...
1: Realista.
0: Vale.
1: A veure, vols fer tu o jo?
0: No, no, fes tu.
1: Ah, espera, mentida. Hem trobat també una música que realment jo crec que és com música perfecta per aquest debat. Aquesta cançó es diu Ja no tinc 12 anys i és de la Maig. Ja no...

0: Bueno, tu amb 20... Vale. Jo, amb 25 anys... Bueno, 26 ben bé, eh?
1: Posem 26.
0: Posem 26. Vale. Jo em veig... Espera un segon, estic fent càlculs, eh? Batxillerat s'acaba als 18. Llavors, als 20, si faig l'FP, als 24 hauria d'haver acabat la carrera. Més o menys. No? Si anés tot bé,
1: bueno,
0: de flors i violes...
1: Sí, però no... O sigui...
0: Acabat batxillerat...
1: Sí.
0: A veure, no, acabat batxillerat, sí, esclar. Vull dir, havent acabat la universitat...
1: Però no estàs segur que no em preguntis...
0: Sí. Però... No em preguntis de què, però jo vull anar a una universitat, jo crec.
1: Però
0: estic bastant
1: què vols
0: segur.
1: Estudiar?
0: Bona pregunta, també.
1: Clar, perquè és que tot depèn, perquè si ara faràs el batxillerat d'arts escèniques, si faràs el batxillerat d'arts escèniques, pensa que...
0: O sigui, després o sigui, faré...
1: Per començar, anar a una carrera. O sigui, fer batxillerat, cicle, i després anar a una carrera, sigui institut del teatre, és molt complicat.
0: Ja,
1: o sigui, que has de fer
0: present.
1: Les proves d'accés a la universitat per si de cas vols estudiar Història de l'Art, de cop, d'acord?
0: No, per Història de l'Art estic segur que no. No, però sí que, o sigui, ho faré... O sigui, jo tinc pensat, després del batxillerat, fer segurament les PAU, perquè els meus pares m'obligaran.
1: Jo no les faré.
0: I després faré el Grau Superior de Tècniques d'Actuació Teatral.
1: Vale.
0: I llavors, després, em presentaré a la universitat i, si no, segurament faré un altre cicle de formació superior de darrere l'escenari.
1: Ah, vale.
0: Algú així.
1: Vale.
0: Perquè allà crec que també és de l'Institut del Teatre, l'ESAC, crec que és,
1: vale.
0: Que fan coses
1: però
0: de darrere.
1: Però encara et vols estudiant d'aquí 10 anys? O...
0: Sí. Jo, quan no sàpiga què fer, m'apuntaré a alguna cosa d'estudiar.
1: O sigui que tu d'aquí 10 anys el que vols fer és estudiar.
0: D'aquí 10 anys, espera, 26. No, d'aquí 10 anys, si he fet la universitat...
1: Com et veus tu d'aquí 10 anys?
0: Ara, espera, si he acabat la universitat als 24, m'agradaria segurament haver aconseguit alguna cosa en el sentit de sortir a algun lloc i que la gent em reconegui. No sé si fent teatre o si fent música.
1: Ah, va.
0: Però alguna cosa així.
1: Vale.
0: O sigui, en el món artístic escènic, bueno, sí, la música es pot considerar escènica, no?
1: Sí, la música
0: sí, és més escènica que plàstica.
1: Dibuixar música, doncs crec que encara no he arribat aquí.
0: A l'hora de potser fer la partitura potser pots considerar plàstic, però...
1: No, però,
0: no
1: o sigui, vull dir, com ensenyar la música davant d'altra gent,
0: sí,
1: és,
0: o sigui,
1: això sí
0: és escènic.
1: És escènic, és...
0: I això, jo em veig així. Com et veus, Tòlia?
1: Ah, jo...
0: Doncs... Al carrer.
1: Sí, vivint al carrer, no.
0: Espera, jo no em veig independitzat, que no ho he dit, això.
1: Ah, jo potser sí. Qui sap, depèn.
0: Sí, però te n'aniries a viure en un altre poble? Si estiguessis
1: sí.
0: Independitzada, sí.
1: Sí, a Barcelona.
0: Jo no, o sigui...
1: A Barcelona, m'és igual
0: jo...
1: el que costi, però visc al carrer de Barcelona.
0: Jo ho estava pensant l'altre dia. No, nosaltres tenim un problema.
1: El què?
0: Bueno, sobretot jo des del meu punt de vista. A mi m'han ensenyat orgànica, paper, vidre i tota la resta en una bossa. Però la resta de pobles tenen el contenidor groc, que hi van unes altres coses, i això hi hauria de prendre...
1: Els envasos, si fos... el plàstic, ja està.
0: Ja, però el plàstic també les bosses no. I crec
1: sí,
0: que
1: les
0: no
1: bosses de plàstic sí. Les bosses d'escombraries
0: sí?
1: De plàstic van al contenidor de plàstic.
0: Però són envasos, eh?
1: És que el groc és d'envasos.
0: Ah, jo pensava que era envasos tipus ampolles.
1: És que com aquí és el gris... O sigui, no. Com aquí era el gris, perquè ara sí han posat el groc.
0: No.
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: El meu carrer
1: hi ha una rodona groga, hi ha contenidors amb rodona groga.
0: No és el groc, o sigui, n'hi ha, però
1: perdut,
0: no serveix.
1: M'he perdut.
0: Ha anat a la Júlia... Ai, la Júlia. La Lia ha anat a un altre poble i no s'ha enterat.
1: Sí, és que jo no visc a Molins de Rei, sento.
0: Bueno, i en el format de vida professional?
1: Ah, no, professional.
0: O sigui, professional em refereixo a estudis o treballar.
1: Jo ja hauré acabat d'estudiar, perquè jo és que no vull estudiar fins als 30, saps? No em ve gaire de gust estudiar tota la meva vida, vull fer coses. Jo, òbviament, estaré en algun projecte teatral, això segur, encara que sigui no remunerat, però estaré en un projecte...
0: T'agradaria estar en una companyia?
1: òbviament m'agradaria estar en una companyia, però sé que és com...
0: complicat.
1: O sigui, en el món de, la, de les arts escèniques i plàstiques, però escèniques sobretot, és molt difícil entrar perquè que, ja sabem que normalment no busquen cares noves, és m'agrada aquest actor, faré aquest actor, m'agrada aquesta actriu, m'agrada com canta aquesta, pues, cantarà aquesta, o sigui, i és com un món molt difícil d'entrar, el que passa és que en, o sigui, jo estaré 100% en algun projecte, ara potser estic treballant en un bar, o sigui, m'estic referint, jo sí que estaré fent

0: És que no ho sé.
1: Jo és que ara m'ha passat pel cap quan has dit educació.
0: Jo el que vull fer és jo posar-me sobre l'escenari. Si també em diuen, bueno, ara no et pots pujar a l'escenari professionalment, però el que sí que pots fer és ensenyar altra gent. Aleshores sí.
1: Vale.
0: Aleshores sí. Ara que no m'eclipsin, després. Però de moment, sí.
1: Tu ensenyaries bé, però no perfecte, no?
0: No, jo ensenyaria perfecte, però el que passa és que la gent no arribaria al meu nivell. No, que és broma, és broma. M'ha sortit a l'ego. No, però... No, jo crec que jo em veig 26 anys, espero que independitzada, amb un amic segurament, perquè jo sola no penso pagar una casa sencera.
1: Sí, sobretot a Barcelona, eh?
0: Ja, no, segurament, no se'm diré. Però en l'àmbit professional, doncs sí que és veritat, fent coses de les que m'agraden, perquè prefereixo morir-me sense diners que morir-me amb molts diners per arrepentir de no fer res. I doncs això, però igualment segurament treballant d'una altra cosa, però no sé.
1: Algo així, no?
0: Ja veurem.
1: Sí. D'aquí 10 anys t'imagines fer un dia de programa?
0: Un programa de joves en antena.
1: Bueno, seria més vells en antena.
0: No, adults joves. Encara. 26, bueno. Adults joves.
1: Bueno. Seguirem amb teatre.

0: Pels fans dels musicals, Mamma Mia, el musical...
1: Conrad.
2: És que és molt xula.
0: Mamma Mia, el musical vindrà a Barcelona aquest setembre 2026. Us explico una miqueta la fitxa artística. Doncs el llibret original és de Katherine Johnson i està basat en una idea de Judy... Judy Kramer, sí.
2: Sí, algo així.
0: Doncs aquesta l'ha dirigit Juan Carlos Fischer.
2: Bueno, la dirigirà.
0: No, perquè és una companyia que està a Madrid ara.
2: Ah, sí? Ah, vale, jo no sabia això.
0: Aleshores, doncs, venen a Barcelona. No sé si estan a Madrid o no sé on, però ja han fet representacions. L'adaptació del guió és de David Serrano i la direcció de producció artística és de Carmen Márquez. L'ajudant de direcció és Rómulo Acereto. No preguntem. La producció és SOM Produce. I doncs la direcció de càsting l'ha fet Carmen Márquez, Carmelo Lorenzo i Blanca Azorín. Es representarà al Teatre Tivoli de Barcelona i serà en castellà.
2: Al 100%, eh?
0: Sí. Tindrà una durada d'aproximadament 180 minuts. No em preguntis quantes hores són això.
2: Una hora...
0: No, dues hores.
2: Dues hores
0: i... Dues hores 40. I...
2: No,
0: 60. 30. Dues hores... Jo què sé.
2: 60, sí, són llavors són tres hores.
0: Ja, no sé. I... Aleshores són tres hores.
2: Són tres hores?
0: A veure, 60 més 60, 120. Ah, 120 més 60, 180. No?
2: Sí.
0: Pues ja està, són tres hores d'hora.
2: Sí, o sigui, llavors són... Ja. Segurament serà una hora i mitja, mitja part i una hora i mitja. No crec que facin tres hores de cop.
0: Ah, òbviament hi haurà mitja part, entre els actors han de descansar. Sí. I doncs ja es poden comprar les entrades d'anticipació.
2: I llavors són també un pèl més barates?
0: Sí, segurament. Dura
2: I ja vaig veure.
0: De 26 de setembre al desembre, que no et sabria dir quin dia del desembre, però del setembre al desembre, o sigui que si voleu anar-hi podeu trobar les entrades al Balanyà en Viu.
2: Balanyà.
0: Sí, Balanyà en Viu és on es compren...
2: Sí, del Coliseu, del Borràs i del Tívoli.
0: De tots els teatres?
2: No, només d'aquests tres.
0: Bueno, doncs d'alguns teatres.
2: Bueno.
0: I doncs, o si no, a la web del Teatre Tívoli. O si no, busqueu Mamma Mia...
2: No existeix, eh?
0: És igual. Mamma Mia, Teatre Tívoli 2020.

0: 26 i us sortirà
1: el link a Barcelona.
0: Us sortirà el link de Baranya en Viu i compreu les entrades. I, doncs...
1: I ara anem a fer la secció que és donada per perduda.
0: Sí,
1: no
0: jo
1: la
0: donava per perduda, de fet, ja.
1: Que no la fèiem des de fa una eternitat i mitja, que és activitats i excursions.

0: Bueno, doncs avui us porto una activitat, un joc, se li pot dir de moltes maneres. Estem parlant de GeoCat, ¿vale? Això va començar amb un avi de 98 anys, un net amb moltes ganes de programar i una humiliació familiar que es repetia massa sovint. El creador del projecte i el seu avi solien jugar a dir-se comarques i capitals de Catalunya. L'avi li deia la comarca i el jove intentava recordar-ne la capital. Però l'home, amb 98 anys, sempre guanyava. Mentre el net es disposava a estar molt present amb l'internet, el GPS i la intel·ligència artificial, i l'avi comptava amb la memòria, l'experiència i cap mena de pietat, per mirar d'entrenar-se i perquè el seu avi també pogués jugar, el jove va programar GeoCat. D'aquí va néixer el mode de veu. El joc diu una comarca i l'usuari n'ha de respondre a la capital. En veu alta, tot això. Sense opcions de dir, o sigui, sense opcions ni ajudes, ni comodins, ni res. Tal com ells jugaven, però amb una màquina que, com a mínim, no saps el jugador amb cara de això no ho saps. O sigui, no et sents malament el no saber una cosa. La idea inicial era fer només comarques i capitals, una cosa molt senzilla, però se'ls va anar una mica de les mans. I ara també compta amb mapes interactius que, no sé si, Lia, tu has jugat alguna vegada aquell joc de... Et posa una imatge i tu has d'endevinar d'on és en un mapa, però del món normalment és... No sé si et sona.
1: Em sona, però no sé si he jugat mai.
0: Doncs es fa això, però et diu el nom de... capital, riu, comarca, poble, coses així, i tu has d'endevinar un estall, llavors et diu, t'has equivocat i només et faltaven, doncs jo què sé, 15 quilòmetres. I, bueno, doncs, el projecte va començar a la Conca de Barberà i ha acabat passant per les Humílies d'Ordanyà, els pobles febles i la Botifarra del Perol. Es pot jugar gratuïtament, es diu, o sigui, per buscar-ho, si busqueu GeoCat ja ho trobeu, bueno, a més us posarem la web a l'Instagram, en una història. Es pot jugar gratuïtament i per si ho voleu buscar és, la web es diu jordivallverdru.com/project/geocat. Vale. És molt xulo. Jo l'he provat, aquest joc. I, bueno, he provat tots els modes excepte el de veu. I tu no sé si el coneixies, Lia?
1: No.
0: Doncs és molt xulo. A mi, bueno, jo vaig veure un missatge de... O sigui, estic en un grup i vaig veure que el creador doncs deia, ai, mira, doncs tinc això, qui vulgui jugar. Llavors vaig pensar, oh, que xulo. I, bueno, us ho proposem i, bueno, seguim amb música.
1: Sí, seguim amb música.
0: Sí.
1: La sintonia.
0: No, primer la sintonia. Sí, sintonia de música. No.
1: Ah, no.

0: Doncs la setmana passada, jo com a molt fan de Disney Channel, us vaig parlar de Camp Rock 3, que sortirà d'aquí poc, però no us vaig parlar de Descendents 5.
1: Descendientes. Sí, conegut també com a Descendientes.
0: La cinquena, que òbviament per mi la quarta i la cinquena no formen part de la trilogia, però bueno, és igual, això és un debat que...
1: Però llavors no és de la trilogia, vols dir de la saga.
0: De la saga, però per mi és una trilogia.
1: Ja, per mi també.
0: O sigui, per mi les últimes dues pel·lícules, la 4 i la 5, estan bé, però no per ser part d'aquesta saga, sinó per ser part d'aquesta franquícia, per ser
1: part
0: com podríem fer una altra, com... Sí. A part. Doncs la quarta pel·lícula doncs, té cançons xules, sí, però la cinquena pel·lícula té cançons que han tingut bastant èxit a Spotify, bastant més que la quarta, i doncs una d'elles és doncs, aquesta.

0: Jo, bueno, anava a dir, no l'havia escoltat, mentida, l'he descarregat jo la cançó.
1: O sigui que sí,
0: però sí que l'he escoltat i quan l'he escoltat he pensat, bueno, no està malament, però m'agrada més tota, o sigui, les cançons de la primera, la segona i la tercera.
1: Home, clar, perquè és el que he dit, vull dir, si li haguessin posat un altre nom a les pel·lícules, o sigui, com
0: bueno,
1: no...
0: O es podria dir Descendientes, per exemple, High School Musical, també la sèrie.
1: Sí, ja, però es diu High School Musical la sèrie. Podrien...
0: Bueno, aquesta es diu Descendientes Wicked
1: sí, però...
0: in Wonderland o algo així, no?
1: Sí, ja, però igualment. Jo crec que sí, estan molt bé les pel·lícules i les cançons, el que passa és que no crec que haguessin de formar part de la franquícia d'aquestes pel·lícules i haurien de formar part com d'una altra, perquè les pel·lícules no estan malament, el que passa és que podrien fer com una continuació com...
0: Però
1: no
0: més
1: recordo.
0: A part. O sigui...
1: una, de després, això que és
0: ah,
1: com...
0: Una... Sí.
1: Ah, no ens surt la dona.
0: Seqüela.
1: Ah, una seqüela, exacte. Una seqüela perquè...
0: O, una sigui... o un d'abans, que no sé com se li diu, però seqüela.
1: És una seqüela. És una seqüela. Doncs, Conrad, què ens portes tu?
0: Bueno, jo us porto un cantant que es diu Naïm, que potser l'heu sentit alguna cançó seva o alguna cosa... que ja ha tret totes les seves cançons a les plataformes digitals.

0: Vale, no, que no sembli racista.
1: No,
0: perquè
1: no és racisme no és ni res, racisme, eh?
0: És en contra del racisme, de fet, sí. És com una burla al
1: del racisme.
0: Perquè diu... Ai, digue-ho tu.
1: Vale, bueno, aquest noi és marroquí, si no m'equivoco.
0: Sí, per això diu
1: sí,
0: la
1: sí,
0: xapa...
1: Ho és.
0: Sí, diu la xapa d'un marroquí, però no ho fa
1: en mal d'això, sí.
0: Ho fa bàsicament per com la burla de la gent
1: sí,
0: racista.
1: O sigui, la gent aquesta que sempre és... Ai, no sé què, el marroquí... Ai, sí, amb els seus patinets. Vale? O sigui... Mm. Bueno, fins i tot hi ha una cançó que es diu... Espera, si... Som joves catalans, vale? Que som joves catalans amb fama de ser traficants, vale? O sigui, va fent coses així de... O sigui, coses que segur que s'ha trobat. Les cançons que té és en Mohamed ha matat el patufet, el cargol ja no treu banya, que és la que estem escoltant, plou i fa sol, les bruixes ballen dembow, en Joan Petit ja no balla i som joves catalans. Aquestes són les cançons que tenen.

0: I així anem acabant no només el programa d'avui, sinó també la temporada. Han estat 46 programes intensos i avui posem, doncs, el punt final en aquest llarg trajecte. Tot va començar amb una idea una mica boja que em va passar pel cap. I si fes un programa de ràdio? Llavors vaig proposar-li a unes quantes persones. La Lia va ser l'única que es va acabar quedant. I llavors vaig escriure a la ràdio i em va contestar el Roger. I recordo que, doncs, va ser ben bé de seguida. Vam començar a fer-nos emails fins a la primera reunió. I llavors vam fer el pilot. Fa exactament 371 dies, el 17 de juliol de l'any passat. Aquest programa va sortir, doncs, extremadament malament, però crec que va ser precisament per això que avui hem pogut millorar. A poc hem anat, doncs, fent el nostre camí i corregint els errors, i jo crec que és per això que hem arribat fins on hem arribat. Llavors, en el tema d'agraïments, en primer lloc vull donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquest projecte.
1: Els agraïments.
0: Vale, però espera, tu a qui vols agrair?
1: A tothom.
0: A veure, espera. Espera, no, és que jo tinc molta més gent. Espera. Vale. Vull demanar gràcies a l'Oriol, al director de Pastorets, per ser el primer entrevistat i deixar-nos fer tot això. A la Gigi Ros i la Laura West, gràcies a cadascuna per haver-nos acompanyat en un programa. I a Música Global per haver-ho coordinat tot. A l'Osa, per ser un grup tan gran i haver acceptat la nostra proposta. Al grup L4, que van venir un dijous a les 9 des de Barcelona només per fer una hora de programa. Al grup Bèrnia, per haver-nos acompanyat, i a l'Àlex Raiz, que també ens va acompanyar durant un programa. Ens sap molt de greu, també, Àlex. A la Juna, que ja no es diu Juna, com es diu?
1: Júria, crec.
0: Júria, sí. Que també moltes gràcies per haver vingut des de Girona. A la Diana Roig, que sent una persona tan coneguda i amb tanta trajectòria, ens va acompanyar en directe des de la ràdio. I les creadores de Set General, que també, doncs, es van sumar a la nostra aventura i ens van acompanyar.
2: Sí, i doncs moltes gràcies a vosaltres, estimats oients, per, doncs, haver-nos estat acompanyant durant aquests 9 mesos de programa. Bueno. També vull agrair als tècnics de so que hem tingut durant els programes, i evidentment també als convidats i col·laboradors que ens han ajudat a fer més fàcil els programes. També gràcies a les nostres, doncs, col·laboradores, especialment l'Anna i la Clara, que, doncs, també han estat avui i també, doncs, hem compartit el seu temps, i tots els nostres entrevistats.
0: Sí, que també, o sigui, sobretot li vull donar les gràcies al David, perquè ha sigut com el nostre professor de ràdio durant tot aquest any, que ens ha ensenyat com funciona aquest món, ens ha corregit amb prou de paciència, realment. Sí. I ens ha facilitat totes les coses fins a l'últim moment. Això també tots els tècnics, però sobretot com que hem tingut el David, doncs, des d'aquest punt de vista. També vull donar les gràcies al meu pare per poder-nos fer totes les sintonies, i a tot l'equip de Ràdio Molins de Rei i a l'Oriol per confiar en nosaltres i donar-nos aquest espai per comentar tot el que pensem. I ara, Lia, també et vull donar les gràcies per ser la meva companya, amiga i pilar essencial per aquest projecte. Sé que hem tingut les nostres diferències, sí, i que n'hem pogut anar, doncs, resolent unes quantes, altres les hem deixat
1: altres
0: passar.
1: Altres encara queden pendents.
0: Sí, altres les hem deixat passar i les anirem agafant durant el temps, i això ho tinc superpresent. Però gràcies per no haver deixat mai de venir i ajudar-me perquè aquest projecte continués creixent. Moltíssimes gràcies. I ara sí, per tancar del tot, vull donar les gràcies a tots els oients que ens heu escoltat setmana rere setmana, a tota la gent que li ha donat les gràcies i aquells que potser ens n'hem oblidat. Moltíssimes gràcies per formar part de Joves en Antena.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, també es manté restringit l'accés a espais naturals com Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa Vandellòs, els Ports i Cardoboix. I els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Cubelles que es va originar dissabte i que va obligar a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jauri Iger, bona tarda.
2: Hola, què tal? Hem tingut la treva pel que fa a les temperatures i avui la màxima, sobretot, l'hem trobat a Tarragona amb aquests valors en les màximes de 33,7 graus. També a punts a la Catalunya central aquests valors s'han enfilat lleugerament per sobre dels 33 graus. Amb una tarda que ha estat tranquil, amb nuvolades que han aparegut al Pirineu i algun ruixat que han anat circulant a cavall de les comarques de la Garrotxa i de la Selva. Però, en definitiva, repetim, un diumenge molt tranquil, amb un dilluns que començarem la darrera setmana del mes de juliol, amb un ambient que serà molt assolellat. Sí que és cert que al matí algunes nuvolades a la Costa Brava, on aquí podria caure alguna gota. Ben poqueta cosa, amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
1: Fem un apunt de trànsit i és que es troba tallada la BB-2415 en els dos sentits a Olèrdola per un accident. I també hi ha retencions intermitents a l'AP7 a Vilafranca del Penedès en sentit nord a causa d'un vehicle avariat. A més, està tallat l'accés a la C14 des de l'A2 a Tàrrega, com la mateixa C14 en aquest punt en els dos sentits, per la manifestació que els pagesos estan duent a terme en contra de la sobrepoblació de conills i la gestió de la ZEPA. Aquesta és la segona mobilització de la setmana i arran d'això el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. I en plana política, arran de l'incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya, la consellera Niubó donarà explicacions al Parlament, encara no s'ha de la data exacta, i des del Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera. I pel que fa a cultura, a Terres de l'Ebre, és seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
2: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
1: Ah, sí?
2: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
1: Així tot va més de pressa.
2: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
1: Molt bé.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Bona tarda, família. Aviam, sigueu ja de vacances, a la feina fent veure que esteu molt ocupats, quan en realitat només esteu esperant que arribi l'hora de plegar, o al sofà dient un capítol més i me'n vaig a dormir, que acaba sent tota la temporada de la sèrie, que això a nosaltres ens passa. O, si no, passejant mentre foteu la suada de l'any, com aquests dies de tanta calor, no? Benvinguts una setmana més a Fora Clichés.
2: Hi ha històries que duren un instant.
1: I n'hi ha que aconsegueixen travessar segles sencers.
2: Històries que han inspirat llibres.
1: Pel·lícules.
2: Obres de teatre.
1: I fins i tot la manera com entenem el món.
2: Històries que encara avui continuen fent-nos preguntes.
1: Qui som realment?
2: Què estem disposats a perdre per arribar on volem?
1: Per què hi ha viatges que ens canvien per sempre?
2: Avui parlarem d'una història que potser tots coneixem el nom,
1: però que amaga moltes més del que sembla.
2: I avui un no ho descobrirem soles.
1: No, perquè torna una persona que cada vegada que seu en aquesta taula ens fa entendre la història d'una manera completament diferent.
2: Ell és un apassionat de l'arqueologia, de la història i de tots aquells misteris que encara avui continuen fascinant el món.
1: I nosaltres, doncs, estem encantades de tornar-lo a tenir aquí, perquè segurament és la persona que més ens fa venir ganes d'agafar una motxilla i anar a buscar ruïnes pel món. El Pedro Cabello, benvingut!
3: Hola, m'ha encantat el... de tots aquells misteris que encara continuen fascinant el món.
1: Oh, sí, sí. Ah! Bueno, però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: Jo la Neus.
3: Jo el Pedro.
1: Molt bé, anem.
2: Avui viatjarem gairebé 3.000 anys enrere per descobrir una de les obres més importants de tota la història.
1: Pedro, avui et toca a tu dir el tema del dia.
3: Doncs el tema d'avui és l'Odissea.
1: Molt bé, i parlarem dels seus orígens, de l'arqueologia, d'Ítaca, el viatge, al mar, moltes altres coses, del significat que amaga i de per què continua emocionant persones de totes les generacions.
2: Descobrirem que darrere d'una aventura plena de monstres, déus i tempestes s'hi amaguen reflexions sobre la identitat, la família, el pas del temps i la necessitat de trobar el nostre lloc al món.
1: També parlarem de què hi ha de realitat i què hi ha de mite, no? De què ens diu avui l'arqueologia sobre aquesta història i de per què encara desperta tantes preguntes. I, a més, crec que és un molt bon tema.
3: Perquè no? Divendres passat, el 17 de juliol, va sortir la pel·lícula de l'Odissea de Christopher Nolan.
1: I el Pedro us la recomana 100%. No sé, bueno...
3: No l'he vist?
1: No, jo tampoc, però segur...
3: Però he d'anar a veure-la.
1: I has llegit el llibre, tu.
3: Òbviament.
1: Llavors... Ho recomana la pel·lícula. L'hem d'anar a veure tots i totes. Què?
2: I abans de començar volem llançar-vos una pregunta, com sempre.
1: Com sempre. Si haguéssiu d'emprendre un viatge de 10 anys, o els que siguin, què seria el primer que trobaríeu a faltar de casa vostra?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: Si pensàveu que l'Odissea només era un llibre...
1: Espereu, perquè avui descobrireu que és molt més que això. Molt sí. Més que això. Vale, Neus, comences tu.
2: I tant. La ciutat de Troia existia de veritat? Durant molts segles va pensar que Troia era només una ciutat inventada per Homer.
1: Sí, en català. Està molt ben
2: vale. Dit. Però al segle XIX, un senyor arqueòleg, que el Pedro ens dirà el seu nom...
3: Henry Schliemann.
2: Aquest bon home. Va descobrir les restes d'una antiga ciutat... a l'actual Turquia, que molts experts identifiquen amb la Troia de la llegenda. Encara avui, però, el debat continua obert.
1: He de dir que has fet una trampa demanant el nom, eh? Sempre sí. Despaviles tu soleta.
2: I tant.
1: Això em sembla... Ja, jo també l'aprofitaré, el Pedro, per dir alguna cosa que no sàpiga. Vale, què ens portes tu?
3: Jo faig un incís, després parlarem d'aquest senyor, perquè era un tocat del bolet. Però bueno, ara, el cavall de Troia, tot i que no apareix... tot i que la història de l'Odissea no és el cavall de Troia, sí que es menciona molt perquè Odisseu torna a casa després de la guerra de Troia i el cavall de Troia és un dels símbols més famosos de la història, però podria no haver estat mai un cavall, ja que alguns historiadors creuen que Homer podria haver utilitzat aquesta imatge com una metàfora d'una màquina de guerra, d'un terratrèmol o fins i tot d'un vaixell, encara que avui ningú pot assegurar què va passar realment.
1: Ai,
2: misteris.
1: Misteri de no saber si era un cavall o no, eh? I a mi això em trenca el cap, la veritat. Se m'ha obert un món i ara no, ningú me'l podrà tancar. Res, és igual, jo sola. Vale,
2: no.
1: Com sempre, no funciona. Vale, l'Odissea continua inspirant Hollywood. Aviam, després de gairebé 3.000 anys i molts, vale? Perquè són molts, l'Odissea continua arribant a les pantalles, vale? O sigui, aquest any arriba la nova adaptació cinematogràfica que deia el Pedro, dirigida per Christopher Nolan, considerada una de les produccions més ambicioses de la seva carrera. I jo no he, o sigui, no he vist la pel·lícula, però he vist una d'imatges i una de coses que dic, és que ni coneixent la història, que òbviament m'he informat i ara sé de què va i sé profundament i m'inspira molt, si l'hagués de veure, la veritat és que flipo. Hi ha uns països, paisatges, unes coses, bueno, ja ens endinsarem, però és que normal que continuï inspirant Hollywood, perquè, i no només Hollywood, jo crec que tot el món, us he de dir. Bueno, què? De què més parlarem?
3: Doncs, mira, les sirenes no eren com ens les imaginem
1: avui
3: dia.
1: Ah, no?
3: No, perquè quan pensem en sirenes, doncs ens ve al cap les dones amb cua de peix,
1: sí.
3: Però la mitologia grega original eren criatures amb cos d'ocell, rostre de dones, què? I d'amigables no tenien res. Però amb el pas del segle, artistes i escriptors doncs, van transformar completament la seva aparença fins a convertir-les en les sirenes que coneixem avui.
1: Cos d'ocell i rostre de dona,
3: Sí. I amb una mala hòstia...
1: Brutal. Això de la mala hòstia s'ho van guardar, No ho van dir per si els hi jugava després... No, és que aviam...
3: Va arribar a Disney i...
1: I de cop i volta...
3: La sirenita, la
1: sirenita, la sireneta és meravellosa. Vale, jo acabo. Diré, és per fer, com així global, dir que tots vivim una petita odissea, vale? Perquè la paraula odissea al final ha deixat de referir-se només com al poema, o sigui, d'Homer, vale? O sigui, avui la fem servir per parlar de qualsevol viatge llarg, jo l'he fet servir, vale? És com, buah, arribar fins aquí m'ha generat una odissea, o sigui, ha sigut tal viatge, no? Llavors, sense adonar-nos-en, continuem mantenint viva aquesta història escrita fa molts i molts anys. Sí, no esteu d'acord? Vosaltres l'heu fet servir o no?
2: Sí, sí, sí.
1: Paraula? Home,
2: cada dia.
1: Més dispersos avui, Més dispersos. Que encara no hem fet més que començar. Vinga, va. Go. Què més?
2: Res, que tot això és molt interessant.
1: Perquè encara, però igualment ens queda molt per descobrir. Així que anem a obrir el meló. Obrim-lo.
0: Obrim el meló.
1: Ui, aquest melonet. Avui és dels grossos,
2: Gairebé tan llarg com el viatge d'Ulisses.
1: Aviam, que va trigar uns 20 anys a tornar a casa, pobra.
2: Jo sí tardo 20 anys en arribar. No havia llegit aquest xiste tan merda.
1: Escolta.
2: Pots seguir parlant, no llegiré això,
1: vale,
2: Arlet.
1: Vols que ho digui jo? Per mi segur que és una realitat. Si jo tardo 20 anys en arribar a casa, la meva mare ja ha canviat el pany de la porta. Pot ser, és que moltes coses canvien, O sigui, parlant del pas dels anys i com tornar...
2: A veure, aquí Molins estàs un mes sense passejar pel poble i han canviat totes les botigues,
1: Hola, 100%. 100%. 100%.
3: No les han canviat, no, han tancat.
1: Han tancat i han...
2: I han obert una altra vegada, també.
1: Parlant del pas dels anys i com tornar... Bueno, tot, o sigui, tornant al lloc d'on ets i que veure que tot ha canviat, no? I sentir que res és com abans, que no encaixes... Jo és que m'he quedat amb les ganes d'afegir que hi ha una sèrie a Netflix que és increïble, es diu Manifest. No ens l'hem acabat, Neus, no ens l'hem acabat.
2: No m'ha acabat ni la primera temporada.
1: No és exactament l'Odissea, vale? Però parla d'això, de quan passen aquests anys, de cop arribes i han passat com moltes coses i no t'encaixa res del que veus. Mireu-la, és molt bona.
2: Però no has explicat de què va la pel·lícula.
1: No l'explicaré. És que ha de ser pam. Jo la vaig començar a veure sense cap mena d'informació, la vaig posar i va ser com un... Com?
2: Així no la vens.
1: Vale, doncs vinga, va, explica. Res, bueno, un resum.
2: És que, una família se'n va de viatge, mitja puja un avió i mitja un altre avió. Hi ha un dels avions que fa el seu viatge normal i l'altre que quan aterren han passat 5 anys. I llavors ells arriben, que segueixen normal perquè han fet un viatge d'avió de 2 hores, però quan arriben, tot, o sigui, hi ha uns bessons que, clar, quan arriba la bessona té 5 anys més que l'altra.
3: Què?
1: És brutal, et peta el cap.
2: Sí.
1: Et peta el cap.
3: Olla.
1: Et peta el cap, però és brutal, perquè llavors comencen a descobrir coses i comencen a desaparèixer. No, és increïble. És increïble. Manifest, molt bona, Netflix. 4 temporades ben bones. Vale. Anem a començar.
2: Sí,
1: l'Odissea. Vale, hi haurà gent que coneix l'Odissea, però també hi haurà qui només n'ha sentit parlar, com jo, fa unes hores, fa uns dies. Nosaltres li farem preguntes al Pedro, vale, i entre els tres anirem obrint menonets, però el Pedro serà el que, com que és el que més sap, doncs serà el que ens obrirà les comportes d'aprenentatges. I de saviesa. Vale. Vinga, primera pregunta. Voy, eh? Si haguessis de resumir l'Odissea, com ho faries?
3: Resumir l'Odissea, tan curt, com heu resumit vosaltres. Manifest? És una mica difícil, però ho intentaré, de debò.
1: Vale.
3: A veure, Odisseu se'n va... Vale, aquí un detall. Ulisses i Odisseu són la mateixa persona, vale. Vale? Perquè jo normalment em refereixo a Odisseu. Vale.
1: Vale.
3: Odisseu, vale.
1: Molt ben dit.
3: Se'n va a la guerra de Troia.
1: Vale.
3: I deixa a la illa d'Ítaca la seva dona, Penèlope, mm-hmm. i el seu fill petit, Telèmac.
1: Telèmac, Neus, vale.
3: Aleshores, bueno, doncs, en tornar de la guerra de Troia, els déus, per X o per Y, s'enfaden amb Odisseu i no el deixen tornar a casa. I aleshores és quan ell, doncs, viu totes aquestes aventures, les sirenes, el cíclop... bueno, un munt d'aventures, no vull fer spoiler de totes, però bueno, les més famoses són el ciclo Polifem, les sirenes, no? També els monstres Escila i Cabidris, no? Que estan allà al mar. I quan torna es troba un cacau meravellau a casa seva, on no sé quants pretendents doncs, es volen casar amb la seva dona perquè creuen que Odisseu no tornarà, perquè creuen que està mort, però ells estan convençuts que sí, que està viu i que tornarà. De fet, Telèmac se'n va a buscar-lo i li diuen que està viu i aleshores torna. I, bueno, i aleshores Odisseu, quan torna, doncs es troba aquest percal a casa seva, però no torna com a Odisseu, sinó que és, es disfressa d'una persona sense sostre i és quan ha d'aconseguir... Perquè, clar, si arriba Odisseu a la... Hola, que ja he llegat! Doncs se'l carreguen, no? I aleshores ella ha d'evitar que se'l carreguin i ha de recuperar el tron d'Ítaca.
1: Molt, molt, molt intel·ligent. M'encanta, m'encanta aquesta història, és que de veritat l'anirem a veure. Vale, següent pregunta.
2: Per què creus que continua sent una història tan actual després de gairebé 3.000 anys?
3: Home, l'Odissea continua sent una història tan actual, no només per la història que ens explica, que és super, super entretinguda, si algú s'atreveix a llegir-lo, doncs, sinó perquè ens parla d'emocions universals, no? I passa molt sovint amb els textos antics, que connecten molt bé amb un públic actual, precisament perquè te n'adones de, ostres, és que aquella gent que va viure fa 3.000 anys pensa igual què penso jo que visc el 2026. Per tant, aquestes emocions universals ens connecten al cap i a la fi, pertanyem a la mateixa espècie, no?
1: Sí.
3: I aleshores, doncs ens fa viure a la nostra pròpia pell el viatge de l'Odisseu.
1: Que guai, vale, i per què aquesta obra ha influït tant en la literatura, cinema, art, durant tota la història? Per què creus?
3: Doncs perquè l'Odissea fonamenta un concepte universal que és l'aventura de l'heroi del retorn a casa. Podríem fer una llista, no ens entretendrem,
1: temes,
3: de quantes pel·lícules i quants llibres van d'un viatge de tornada a casa.
1: Sí, sí,
3: per començar,
1: sí, sí.
3: Manifest. No?
1: Sí, sí, és sí.
3: M'aposto el que vulguis.
1: 100%.
3: M'aposto el que vulguis, poso la mà al foc, que Manifest s'ha inspirat amb aquest concepte que ens parla l'Odissea.
1: 100%.
3: Per tant...
1: Fort.
3: És...
1: Molt interessant. Vale,
2: passem una mica l'auto així per sobre,
1: sí,
2: no?
1: Anem, sí.
2: Qui era Homer?
1: Sí, i què sabem de l'autoria d'aquesta Odissea?
3: Això és molt interessant, no es pot passar per sobre, ho sento. Obrim un
2: no,
3: meló.
2: Però dic per no estar 3 hores parlant
3: obrim
2: d'això.
3: Obrim un meló. Si tu li preguntes, si tu preguntes a un grec de l'antiga Grècia qui era Homer, et dirà que era un senyor amb barba, sec, però bueno, la història és molt més crua i la veritat és que no ho sabem. No se sap qui va ser Homer.
1: No se sap?
3: No.
1: Però això
3: no se sap ni si va existir.
1: Però això és molt trist.
3: No és trist, és fantàstic, jo t'ho explico.
1: Sí.
3: Mira, hi ha dos teories, ¿vale? Una teoria ens diu que Homer no és l'autor, sinó que és un recopilador. Perquè, a veure, Homer no era escriptor, això per començar. Homer
1: vale.
3: Era una Eda. Què és una Eda? Doncs una Eda era un senyor que hi va con su lira, ti-ti-ti-ti-ti, cantant per tots els pobles de Grècia, no?
1: Vale.
3: Aleshores, Homer, no se sap... Es creia que era el recopilador d'unes històries orals, perquè l'Odissea s'emmarca en una època de l'antiga Grècia que es diu l'època fosca. Aleshores, no se sap si va recopilar històries orals que s'explicaven, i va decidir doncs, escriure-la ell o recopilar-la un poema i començar-la a cantar, o clar, hi ha autors, altres historiadors, que diuen, hòstia, no pot ser que un llibre tan brillant l'hagi...
1: Sigui una persona que no
3: es dedica
1: a
3: això. Com una recopilació. Sí, ha de ser algú que, amb carn de carn i ossos, amb ulls i boca, que va decidir escriure això. Però, bueno, avui dia, la teoria acceptada és que Homer, si va existir, va ser una persona que va recopilar tots els textos que existien i va ajuntar-nos en una obra magna, que és l'Odissea i la Ilíada.
1: O sigui,
3: parlem tot junt de la Ilíada i l'Odissea.
1: Sí. Hòstia, però jo, és que a mi... Ja, bueno, és que és el meu cervell, ¿vale? Però a mi m'agradaria saber qui és. O sigui, a mi m'agrada ficar-li com...
2: Tanta gent li agradaria saber qui és.
1: No, perquè escrivint algú tan potent i que jo no sabia ni coneixia, amb tanta història al mig i no sé, tan brutal tot, que a més és molt real i que és una història que crec que sigui la generació que sigui, serà una història que podrà empatitzar la gent de la manera que cadascú senti que d'empatit. No sé si m'explico.
3: Sí, sí, no, de fet, això que tu dius és el que pensa molts historiadors, que diuen com una història tan brillant pot ser que sigui
1: sí.
3: Un popurrí de cants, no?
1: Clar, no, ja, i no saber qui és aquest senyor, o no sé, és que clar... Ah! Vale, proseguim perquè és que no... Bueno, pobret, no m'agradaria saber qui és, la veritat. Gran inventor. Dic inventor perquè és un gran invent de història, això. No sé d'on li va sortir, però increïble. Vale. Traiem un altre tema?
2: Sí. Pensa que no vas a posar una cançó,
1: ah,
2: no?
1: Ah, clar, sí. Gràcies, Neus, per centrar-me una mica. Vale. La cançó que posarem ara es diu Hall of Fame, de... Buah, el meu anglès. Pedro?
3: Hall of Fame.
1: I...
2: Igual.
1: L'autor?
3: No ho sé.
1: The Script, crec que es
3: The
1: diu.
3: Script.
1: Vale. I l'escollim perquè parla de la superació personal i la capacitat d'arribar més lluny del que un mateix imagina.

0: Vale. Ara traurem el... Bueno, parlarem de... Li farem preguntes al Pedro sobre el viatge d'Ulisses. Es diu que el veritable viatge d'Ulisses és interior. En què consisteix aquesta transformació? O sigui, en què... Sí, en què consisteix? O sigui, què és el que... No sé si m'explico.
1: Sí, sí, sí, t'expliques. Doncs, doncs aquí a l'Odissea ens trobem tota l'estona un paral·lelisme, no?, entre el viatge que fa, el viatge físic que fa Ulisses per tornar a casa seva i el viatge espiritual, no?, que ell surt de la guerra de Troia sent un heroi orgullós, un guerrer, i se n'adona que la vida, doncs, no... No, bueno, que s'ha de ser pacient, s'ha de ser perseverant, i finalment la recompensa arriba, que és arribar a casa seva.
0: Ai, per favor. Vale. I podríem dir que tots vivim la nostra pròpia odissea avui dia?
1: Sense cap mena de dubte. De fet, ja ho hem dit abans al principi, no? Sí. L'expressió viure una odissea m'ha quedat fins als dies...
0: Sí, fins als nostres dies,
1: perquè viure una odissea és...
0: I seguirà. Vale.
2: Què, posem cançó?
0: Sí, però un trosset molt petit.
2: Molt petit.
0: Molt petit, perquè és que si no, no donarà temps de parlar de l'arqueologia, que és el que ens interessa.
2: Vale. Posarem una cançó que parla del temps que no només ens acompanya, sinó que ens transforma fins al punt que, quan arribem al destí, ja no som la mateixa persona.
0: Vaya
2: temor. I aquesta cançó la presentarà el Pedro, perquè té millor pronunciació que jo.
1: Doncs la cançó és Seven Years, de Lucas Graham.
0: Graham. No sabem, Graham. I ens serveix.

0: Vale, ara farem preguntes sobre intel·ligència, lideratge i heroisme. Neus?
1: Sí, tant. Per què Ulisses és considerat un heroi diferent als altres herois grecs?
2: Doncs aquí s'introdueix un concepte molt interessant, que és la metis.
0: La metis?
2: Què vol dir la metis?
0: Què vol dir?
1: Si t'anava a preguntar.
2: No és que la metis, És...
0: Hòstia puta, que m'ho
2: La metis grega, la metis grega, és l'astúcia. Ah. Perquè a diferència, per exemple, a la Ilíada tenim el gran heroi que és Aquil·les, no? Mm-hmm. Que la seva, diguéssim, la seva força és el que, doncs, porta per bandera la força, i la seva glòria és morir jove. Odisseu, la metis, és el que el caracteritza, que és l'astúcia. Ell es salva de tots els problemes que li sorgiran a la història per la seva astúcia i per com afronta els problemes. I el seu objectiu és sobrevive como puedas.
1: Molt bon objectiu,
0: M'encanta.
2: Per això és diferent, perquè a diferència dels altres, que són guerrers, que són forçuts, ell utilitza el coco.
0: I què ens ensenya? O sigui, què ens ensenya la seva manera d'afrontar els conflictes? Suposo que aquesta mentalitat de, que et dèiem ara, no? De dir... no sé com expressar-ho. O sigui, això de la força, no? De tirar endavant, de tenir aquest poder de líder i de poder tirar endavant i ser fort i després dir, vale, també de tenir la cosa aquesta de... he de saber que les coses venen al seu moment, no? O sigui, a on es col·loca això? Què és el que ens ensenya la manera d'afrontar els conflictes? Això.
2: Doncs que primer s'ha d'analitzar el conflicte.
0: Avui estic...
2: Odisseu ens ensenya que abans d'afrontar un conflicte s'ha d'analitzar i s'ha de veure el terreny. Per exemple, quan ell arriba a Ítaca,
0: vale,
2: no arriba com a
0: Ulisses. Gran exemple.
2: Sinó que arriba disfressat d'un vell, perquè primer ha de veure que se cuefe en su casa.
0: Sí, perquè
2: no?
0: Han passat molts anys i clar, que rarament seguirà tot igual.
2: Aleshores ella es disfressa. Doncs durant tota la història, ell primer analitza el problema i després actua. I un dels grans moments és quan arriba precisament a casa seva i
0: bueno, molt
2: disfressat.
0: Bon exemple, sí. Vale. També és una... És una obra, diré, bueno, no és una obra com a tal, bueno, és com una història, no? Que també tracta molt sobre la família, la llar, la identitat, no? Perquè, o sigui, per què el concepte de llar és tan important dins de l'obra? No, perquè al final és que tot és, o sigui, des de que acaba la guerra, no, i va cap a casa seva i veu que és molt més llarg el recorregut del que ell volia i esperava, suposo que el fet d'haver d'esperar tant de temps arribar allà, no? La manera en què arribes és totalment diferent.
2: Doncs és important, pels grecs era molt important la noció de llar, que ells anomenaven nostos.
0: Vale.
2: Perquè els grecs consideraven que sense pàtria no ets ningú. Aleshores, és tan important per Odisseu tornar al seu lloc d'origen, perquè si tu no tens un lloc d'origen, no ets ningú. No pots oblidar la teva pàtria. De fet, a l'antiguitat hi havia un terror absolut per ser oblidat. O sigui, estaven atemoritzats perquè ningú els oblidés. De fet, a l'antiga Roma, ara me'n vaig més endavant, a l'antiga Roma, hi havia un concepte quan algú s'havia portat molt malament, per exemple, un emperador, un general, li feien la damnatio memoriae. Saps què vol dir això?
0: No,
2: que quan
0: no.
2: Et mories, borraven tot el teu nom, totes les monedes,
0: no.
2: Destruïen el teu nom dels edificis públics perquè la gent t'oblidés, perquè era el pitjor que et podia passar. No només morir-te, sinó també morir-te en el record de la gent. Per això és tan important la llar, no? D'on vens, recordar.
0: Hola, vale.
2: I de fet, a l'Odissea ens explica molt aquest concepte de d'oblidar, de la llar, és importantíssim. Per exemple, hi ha un passatge a l'Odissea que Ulisses se'n va a una illa on hi ha uns personatges que mengen unes flors que et fan oblidar, que et fan oblidar la teva llar. I aleshores es queden allà
0: en una bombolla,
2: en un limbo,
0: no?
2: Perquè no saben d'on venen. I això era un terror, era horrible.
0: Ostres.
2: A l'antiguitat.
0: Sí, sí, sí. Ostres, que fort. I Penèlope també la podem considerar com una heroïna. I per què?
2: Home, Penèlope és la gran heroïna d'aquesta història. De fet, les dones tenen una presència molt important a l'Odissea, no només Penèlope, sinó totes les deesses i tot el que anirà apareixent al llarg de l'obra, doncs té un pes, però Penèlope en aquest aspecte també té la seva Metis, per això és important, també té la seva astúcia, perquè ella durant els 20 anys que està Odisseu fora, ha d'enganyar els pretendents que es volen casar amb ella. I com els enganya? La història del telar, no? Que ella teixeix per la nit un sudari i per la nit el desfà, perquè ella diu als pretendents: quan jo acabi aquest sudari, escolliré un de vosaltres per casar-me. I ella cus pel dia i per la nit ho desfà.
1: Que llesta.
2: Hasta que la pillen. Però bueno, quan la pillen no faré spoilers.
0: No, perquè jo tinc moltes ganes de
2: veure. Aleshores, Penèlope, de fet, hi ha autors que defensen que Penèlope és una mena d'alter ego d'Odisseu. És com una...
0: Sí.
2: Com una vida paral·lela, sí, no? Sí. Odisseu té la seva aventura al mar i Penèlope té la seva aventura a la illa d'Ítaca, on s'ha quedat.
0: Buah, brutal. Cada vegada m'agrada més, eh? Haurem d'anar, a veure la Neus.
1: Vale, quin remei!
0: La cançó que escollim per acabar aquest apartat és Home, vale? No diré els noms, no cal, massa llargs. L'hem escollit perquè parla del desig de tornar a casa i descobrir que la veritable llar són les persones que estimem, i ja t'ho diu el nom, Home.

0: I de la nova pel·lícula, què ens pots explicar una mica de les... de l'obra, les localitzacions, les polèmiques?
1: Doncs la nova pel·lícula és una fantasia. La pel·lícula no l'he vist, però segur que és una fantasia, no en tinc cap mena de dubte. Hi ha hagut molta polèmica amb la pel·lícula, però bueno, ara parlarem. Quins escenaris ha escollit Christopher Nolan? Doncs mira, d'entre els escenaris ha escollit dos que a mi m'encanten, que és el castell de Santa Caterina a Sicília, per fer Ítaca, per representar Ítaca. Després ha escollit una localització al Marroc, que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, que és un poblat fortificat construït amb adob, que es diu, no ho diré malament, ho diré malament segur, però es diu Ait Benadú. I això representa Troia. Troia. I després s'ha anat fins a Islàndia, també, per representar paisatges mitològics, com per exemple l'Inframont. L'Inframón està inspirat en Islàndia. Jo aquí és on difereixo una mica de Nolan. No estic d'acord que hagi escollit Islàndia, però bueno, és igual. Això és un meló que ara no obrirem. Després.
0: Ja retornarem a setembre. Ja retornarem amb Odissea per 2. Després de veure
1: la pel·li vista.
0: Amb la pel·li vista.
1: La pel·li té un pressupost enorme, té 250 milions de dòlars acostat a Universal, i a més és la més ambiciosa en quant a producció del director. Serà la més... Nolan és famós per fer unes olles de pel·lícules que no t'entera. Aquesta no, aquesta serà bastant fàcil d'entendre, però en quant a visualment serà la més espectacular. I per què hi ha hagut polèmica? Doncs, òbviament, havia de sortir el típic listillo que ha de treure polèmica per les localitzacions que ha escollit, per com ha representat l'antiga Grècia, per actors que ha escollit, per exemple, Helena de Troia, que era la... Neus, estàs badallant? Vaig ràpid, ho prometo.
0: Helena de Troia... Estic cansada.
1: Helena de Troia... És broma. Helena de Troia, que era la dona més guapa de tot el món grec, no? Doncs han escollit a Lupita Nyong'o, crec que es diu, si no m'equivoco, que és una actriu negra. Però bueno,
0: fantàstic.
1: A mi també em sembla fantàstic.
0: I he vist que també està l'Anne Hathaway...
1: Hathaway fa de Penèlope. A mi m'encanta que hagin escollit. A mi m'encanta que hagin escollit. I Tom Holland, el fill.
0: I Zendaya li surt, no?
1: I Matt Damon, Odisseu.
0: I Zendaya surt, no?
1: També és Atenea. Sí.
0: Molt bona, l'hem de veure.
1: És fantàstic. Doncs Lupita, que és una dona negra, per representar Helena de Troia, que era com una representació del cànon clàssic. Però bueno, a veure, l'Odissea no deixa de ser una fantasia. Ho era quan es va pensar, ho és ara, per tant, no veig el problema. A més, mentre hi hagi una fidelitat a la història en si, vull dir, no veig el problema. De fet, em sembla fantàstic.
0: A mi també em sembla fantàstic.
1: Em sembla fantàstic, perquè aquesta dona és una actriu guapíssima, guapíssima, per tant...
0: I a més crec que és una persona molt elegant i que dona molt el paper de poder d'aquesta cosa de...
1: Per tant, ha sigut totalment fidel. Helena Troia, una dona guapa, amb poder, Lupita, guapa, mega, hiperguapa, amb poder. Per tant,
0: ens encanta.
1: Jo no veig la polèmica.
0: No, jo tampoc la veig.
1: No veig la polèmica.
0: Ens enfotem de la polèmica.
2: Es diu Lupita... Nyong'o.
0: Sí, Nyong'o. No? Ens encanta la Lupita. Moltes gràcies, Lupita, per aquesta oportunitat. Bueno, a tothom. Vale. Què? Anem a parlar del tema, que és l'arqueologia i l'arquitectura grega. El Pedro fa un somriure. Està superemocionat. Vale. Va existir realment Ítaca?
1: Sí.
0: Ah, ui, existeix.
1: De fet, l'illa dita que existeix, però aquí hi ha un petit matís perquè els historiadors no estan del tot d'acord en que Ítaca d'avui dia sigui la Ítaca llegendària del que ens parla el llibre. Sí que és veritat que a Ítaca d'avui dia hi ha un santuari...

0: era que tenia, que era més tossut que una mula, estava capficat en què volia trobar la ciutat de Troia. Aleshores el senyor va agafar la Ilíada i va dir, bueno, si a la Ilíada diu que la ciutat de Troia està davant del mar i està sobre un turó, jo me'n vaig allà a Turquia, on es creu que està, on es creu que està Troia, i me'n vaig a sobre un turó, a davant del mar, a excavar, i el tio va excavar i va trobar la ciutat de Troia. Com et quedes tu? Molt fort, eh?
1: No,
0: però ell va trobar unes restes, va trobar una ciutat amb 9 capes de destrucció, 8 o 9 capes, de l'edat de bronze, per tant, coincidia amb les dates, però ell no podia relacionar aquella ciutat que havia trobat amb la ciutat llegendària de Troia. Però, bueno, ell escriu, Schliemann, que era un... se li anava una mica a la flapa, va escriure que l'últim dia d'excavació, doncs, passejant amb la seva dona per les muralles de la ciutat de Troia, va veure una cosa que brillava i va començar a desenterrar i va trobar un tresor que ell va relacionar amb el tresor de Príam, que surt mencionat amb un rei que surt mencionat a la Ilíada, i va dir, he trobat la ciutat llegendària de Troia. Aleshores, Troia va existir? Sí. Sí. Que hi hagués una guerra amb un cavall? No. No. Que va haver-hi una guerra que va canviar el curs de la història i que això inspira la Ilíada? Sí, això crec que és bastant acertat. Però bueno, aquest senyor, que estava com un llum, va ajudar a posar una mica de claritat en l'assumpte.
1: Vale. I Odisseu era un personatge conegut ja a l'antiguitat? O va ser, o sigui, és una figura que s'ha anat construint al llarg del temps?
0: No, Odisseu era conegut ja a l'antiguitat i de fet, bueno, com he dit abans, hi havia un santuari dedicat a Odisseu a Ítaca.
1: Vale, i llavors...
0: I perdó, me n'oblido. I aquí és molt interessant, perquè els romans, fins i tot els romans, tenien un culte molt gran pels herois grecs, i aquí és on ve, perquè vosaltres esteu dient Ulisses i Odisseu indistintament, no?
1: Sí.
0: Però Odisseu és com ho coneixien els grecs i Ulisses és com ho coneixien els romans.
1: Vale, Odisseu ens agrada més, llavors. Vale, quin paper té l'arquitectura dins de l'Odissea? Així, de veritat, farem un parter 2, eh? Farem un partit 2 perquè no donarà temps d'acabar tot.
0: Vaig ràpid, però... ho prometo.
1: Sí, vale. Quin paper té l'arquitectura dins d'aquesta odissea, no? És només, o sigui, podríem dir que és un escenari o també explica una història?
0: L'arquitectura està lligadíssima a la història que ens explica Homer.
1: Vale.
0: De fet, al llarg de tota la història no hi ha res d'arquitectura, tots són les ciutats mitològiques, són coves, boscos. No es menciona cap arquitectura, excepte Ítaca.
1: Vale.
0: I a Ítaca sí, arquitectura, i això per què? Perquè els grecs creien que l'arquitectura era el reflex del cosmos. Els grecs, abans de la creació, hi havia el caos, i aleshores per ells l'ordre que van implantar els déus era el cosmos, i l'arquitectura era el reflex del cosmos. Què és el cosmos? Doncs és ordre. Com li diem a dòric, jònic i corinti? Li diem ordres. Però per què li diem ordre dòric, ordre jònic i ordre corinti? Perquè representen un ordre, l'ordre de l'univers.
1: Vale.
0: No? Tot això està relacionat.
1: Què savi?
0: De fet, Ítaca representa a l'oikos, no? L'oikos de Danone, que tots coneixem. Això vol dir casa. Per què? Perquè casa igual oikos, igual arquitectura.
1: Igual.
0: Casa igual arquitectura, arquitectura igual ordre. Per tant, Ítaca igual ordre. Odisseu on va? Odisseu atravessa tot un cos, tot un caos per arribar al cosmos, per arribar a l'ordre.
1: Molt bona!
0: I això és fantàstic. I de fet, els grecs...
1: Bravo!
0: I de fet, els grecs aquest ordre feien havia de ser perfecte, no, l'arquitectura, i trobem molts recursos arquitectònics per enganyar l'ull humà. De fet, si nosaltres anem al Partenó d'Atenes, veurem que les columnes no són perfectament rectes, sinó que estan una mica... tenen una mica de petxolina. I això, en termes serios, es diu l'èntesi de les columnes.
1: L'èntesi.
0: Perquè fora, des de fora, des de lluny, m'allunyo el micròfon, si tu t'allunyes, sembla que estigui recte. Inclús les columnes estan inclinades. Per què? Perquè des de fora sembli que és recte. Perquè si fos recte no em semblaria recte. Però si està inclinat, des de lluny sí que sembla que estigui recte.
1: Vale.
0: I això és l'ordre de l'arquitectura grega.
1: Vols comentar alguna cosa més de l'arquitectura així per acabar? Pam.
0: Sí, i per acabar, em fico en els ordres, que són ordre dòric, jònic i corintri, tot aquest ordre que els grecs es fan obsessionats amb l'ordre, no? L'ordre dòric representa la masculinitat, la força. L'ordre jònic representa...

0: La feminitat, les dones, per aquests rulitos, no? Vale, l'ordre jònic, aquí veieu els rulitos, això representa el cabell de les dones, per tant, un ordre molt més femení, i l'ordre corinti, que representaria el refinament, no? Perquè és com una barrella,
1: una barrella,
0: està ben dit, me pego, però bueno, és el refinament.
1: Vale. Vale. Molt bé, vale, per acabar, farem una part 2 perquè de veritat que estic superinteressada i això no pot acabar aquí, vale? I després farem la part 2 també comentant la pel·lícula que haurem vist els 3, sí?
2: Estan d'acord? I tant.
1: Vale, tenim una cita per setembre. Vale, per acabar, i anar a laboratori, ficarem la cançó, un trosset de Castle on the Hill de Ed Sheeran, vale, que l'hem escollit perquè parla de la nostàlgia, el pas del temps, el retorn als orígens, sabent que tant nosaltres com el lloc ha canviat, i és tot el que hem parlat avui, no? Que tot canvia amb el temps.

0: començant experiment.
1: Ha arribat un dels meus moments preferits del programa.
2: Però avui no ens posarem a prova.
1: No, avui preferim aprofitar que tenim un convidat que en sap moltíssim.
2: Perquè aquest any ha arribat, com estem dient tot en tot el programa, una de les pel·lícules més esperades dels últims anys.
1: Una nova adaptació d'Odissea.
2: I abans d'anar-la a veure, hem pensat que qui millor que el Pedro per donar-nos alguns consells i curiositats perquè la gaudim molt més.
1: Tips, que se'n diu. Donarem algú que ens doni alguns tips. Així que, Pedro, avui laboratori és tot teu, vale? Què hauria de ser, o sigui, què hauria de saber qualsevol persona abans d'entrar al cinema a veure The Odyssey?
3: Doncs mira, primer una mica de context, que és d'on ve Odisseu. Odisseu ve de la guerra de Troia. Què és la guerra de Troia, no? Perquè, clar, 10 anys de guerra, per algun motiu important, n'ha de ser. Sí, doncs mira, el motiu és... Helena de Troia està casada amb Menelau, vale, que és el germà d'Agamemnon.
1: M'encanten rei... els noms, tios, que són creatius. Vale.
3: Que és rei dels aqueus. Aleshores, el príncep Paris de Troia li agrada molt la senyora Helena de Troia i decideix raptar-la.
1: Quin amor més sa.
3: Aleshores, Menelau demana ajuda al seu germà i Agamemnon reuneix tots els grecs i se'n van a la guerra de Troia. I aleshores, a la guerra de Troia ja tothom sap com va, no? Aquí la Troia, i acaba amb el cavall de Troia, que és l'excusa perquè els aqueus entrin a la ciutat de Troia i finalment doncs guanyin la guerra. Després, personatges, Anne Hathaway, ja els hem dit, Anne Hathaway, Penèlope, Tom Holland, Telèmac.
1: Que guai.
3: Zendaya és la... Atena. I Matt Damon, Odisseu. I molts més. També surt el Travis Scott.
1: I la Lupita és...
3: Lupita Nyong'o és Helena de Troia. Després surt Elliot Page.
1: De Sidon?
3: Sí, que s'havia dit que feia d'Aquiles. Bueno, una altra polèmica de com farà Aquiles. Bueno, a mi no, tampoc em sembla cap sacrilegi, però bueno, finalment fa de...
2: Sinon.
3: Sinon, gràcies.
2: Tenim a Robert Pattinson, també.
3: Robert Pattinson, sí, sí, que m'ha
1: dit. Atino. És guapíssim.
3: Sí, Antino. Sí, és el Antino.
1: És veritat, el vaig veure, també.
3: És el jefe dels pretendents. El malo.
1: És el dolent. Pinta de dolent.
3: Sí. I crec que ho faria molt bé. I a més ho fa molt bé.
1: Crec que ho faria molt bé.
3: Estàs llegint crítiques, és el que el pavo lo hace que te cagues, saps?
1: Ens agrada que ho faci que... de l'hòstia. Vale, va,
3: i
1: no parem de dir paraulotes.
3: Un últim apunt és que durant la peli es parlarà tot el rato de la llei de Zeus. Què és la llei de Zeus? No? Però si us ho explico, no patiu.
1: Ens encanta.
3: La llei de Zeus, o llei d'hospitalitat, o en grec, xènia, era una llei per la qual es pensava que qualsevol persona que arribava a casa teva podia ser un déu disfressat. Per tant, tu estaves obligat a donar-li menjar, a donar-li de beure, a donar-li un lloc on dormir. Per tant, quan veus l'Odissea et quedes com... Però com pot ser que aquest senyor, que és un rodamón, arribi a casa i el tractin com si fos el rei del món? Doncs precisament per aquesta llei d'hospitalitat...
1: Està molt bé saber això,
3: que deia... que qualsevol viatger que arriba a Palau pot ser un déu amagat i, per tant, se l'ha de tractar com
1: un déu. Vale. Que no hem tractat de la mitologia grega, vale? Però ja ho tractarem, perquè al final la mitologia també té un punt bastant important, no?
3: Això dona per quatre programes.
1: Sí, per quatre programes. Pues, ens veurem al setembre amb la mitologia grega, vale? Profundament, també parlant de l'arqueologia una altra vegada, i comentarem la pel·lícula.
2: Més tips?
1: Tens algun tip més?
3: Bueno, si pot la gent a veure-la en IMAX. Però bueno, crec que aquí a Barcelona... O sigui, a Espanya no hi ha cap cinema IMAX, perquè la pel·li s'ha rodat sencera en IMAX, que és un format més gran de pantalla. Sí, sí. Aquí es pot veure el Diagonal Mar, però si us interessa, fins al setembre no queden entrades. Per tant, jo crec que em resigno i l'aniré a veure normal, per molt mal que em faci.
1: Bé, a més pots tornar a veure-ho des d'IMAX, no?
3: Exacte.
1: Si no, te'n vas de viatge a algun lloc i pam.
3: A França.
2: Bueno, el fenòmena també.
1: Sí, però clar. Vale.
3: Apuntat.
1: Gràcies, David. Gràcies, David. El nostre tècnic de confiança. Ho dius tu?
3: Sí, el fenòmena, el cine fenòmena, es pot veure en format de 70 mil·límetres, que és el format IMAX.
1: Molt
3: perquè
1: bo.
3: Perquè és que la pantalla és més gran, saps?
1: Vale. No, està bé, ens agrada la pantalla gran.
2: Sí, el cinema, esplau, algun dia anat i estava desquadrada la pantalla més, o sí?
3: Pues mira, claven 10 euros i desquadra la pantalla.
1: Vale, llavors, tots aquests tips que ha dit el Pedro,
2: Apuntats.
1: Apuntats, vale. I ara, per tancar laboratori, acabem amb un tema. És tan bonic. És tan increïble. Es diu Spirit Bird, de Xavier Ruth, no sé com es pronuncia. L'hem escollit perquè el mar separa terres, però també uneix històries, transforma persones i dona sentit al viatge, que és el que resumeix el programa d'avui.

0: I fins aquí el programa d'avui.
1: Avui hem descobert que l'Odissea és molt més que una història escrita des de fa molts anys.
0: És un relat que continua parlant-nos del temps,
1: de la família,
0: de les decisions,
1: de les dificultats
0: i, sobretot, del viatge que cadascun de nosaltres fa al llarg de la vida. Perquè al final tots tenim una petita Ítaca.
1: Tots tenim algun lloc on volem arribar, però avui hem après que el més important no és només arribar-hi,
0: sinó convertir-nos en una millor versió de nosaltres mateixes durant el camí.
2: Jo que vull afegir una cita d'un poeta grec que es diu Cavafis, que escriu sobre Ítaca i diu que el destí és el motiu per posar-se en marxa i el camí t'omple de riquesa i coneixement.
0: Molt bona, molt bona. Jolín, Pedro, moltíssimes gràcies per haver compartit una vegada més aquest programa amb nosaltres. Tenim una cita al setembre, així que ja parlarem d'aquest programa, o programes, perquè clar, això dona per dies i dies i hores. Però moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me, com sempre.
0: I avui també volem aprofitar aquest últim programa de temporada per donar les gràcies
1: a Ràdio Molins de Rei, com sempre, per continuar apostant per nosaltres i per donar-nos un espai on poder obrir melons setmana rere setmana.
0: Gràcies també al nostre tècnic, David, el David Rius, perquè, sincerament, si alguna vegada aquest programa ha sonat bé, no ha estat gaire gràcies a nosaltres, sinó gràcies a ell. I, com sempre, gràcies a Àlex i l'Albert, la veu que dona vida a totes les nostres sintonies. Sense l'Àlex, això no sonaria igual.
1: I avui, si ens ho permeteu, ens agradaria acabar d'una manera una mica diferent.
0: Com Ulisses, avui nosaltres també arribem al final d'un viatge.
1: Però l'Odissea ens recorda que el més important mai és el destí,
0: sinó tot allò que hem après pel camí. Aquesta temporada ha estat la nostra petita odissea, plena de converses, de riures, de debats, de convidats, de melons oberts, i avui arribem a la nostra Ítaca.
1: Però no som les mateixes que quan vam començar aquesta aventura fa uns mesos. Ens enduem experiències, aprenentatges, moments que recordarem sempre i, sobretot, la sort d'haver compartit aquest viatge amb tots vosaltres.
0: Gràcies per haver estat a l'altra banda de la ràdio, programa rere programa, per riure amb nosaltres, per reflexionar i per demostrar que encara hi ha gent amb ganes d'escoltar històries.
1: Descanseu, gaudiu de l'estiu, feu molts viatges i, sobretot, no deixeu mai de descobrir, perquè, qui sap, potser la vostra pròxima gran odissea està a punt de començar. Bon estiu. I recordeu que, al final, les millors històries
0: no són les que s'expliquen,
1: sinó les que es viuen.
0: Ens tornarem a veure molt aviat a la propera temporada, el 9 de setembre, obrint el meló de les...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un jove de 25 anys ha mort ofegat al riu Segre al seu pas per Camarsa a la Noguera. A un quart i cinc de 3 de la tarda, Emergències ha rebut l'avís que dos joves s'havien llançat al riu, però que només un n'havia pogut sortir de l'aigua. Els bombers han activat un helicòpter i 11 dotacions terrestres i cap a 4:45 de la tarda s'ha localitzat el cos a la zona del Congost del Mu. L'any passat, el 21 de juliol, dos joves van morir també ofegats prop del mateix punt, també a Camarasa, i els serveis d'emergència van localitzar els seus cadàvers el matí següent. Amb aquesta víctima, són 5 les persones mortes ofegades en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, segons Protecció Civil. Unió de Pagesos assaja el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos Oconells i la Federació de Cooperatives Agràries tallen des de les 5 de la tarda a la C14 a Tàrrega per segon dia aquesta setmana per la sobrepoblació de conills i la gestió de la zepa. La pagesia reclama un pla d'actuació a les zones més afectades per aquesta sobrepoblació de conills i compensacions per les pèrdues productives causades per la problemàtica de la fauna cinègica. Arran d'això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. La pagesia indica que continuaran amb les mobilitzacions els propers divendres i diumenge al Segrià si la trobada acaba sense mesures concretes. I pel que fa al trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies. Connectem el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En aquests moments tenim, recordem encara, la C14 tallada a l'altura de Tàrrega a causa d'una manifestació. Per tant, de moment aquesta via es manté tallada en els dos sentits de la marxa i també tenim algunes altres incidències. És el cas de l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès, on a causa d'un vehicle avariat el trànsit encara va molt ple en aquesta zona, lentitud i retencions a tot el tram de Vilafranca en sentit nord i també per un accident hi ha molta lentitud i algunes aturades a la zona de Llinars del Vallès, d'aquesta autopista AP7, en aquest cas en sentit sud. L'autopista del Maresme, sobretot carregada a la zona de Sant Andreu de Llavaneres, sentit Barcelona, o també la C31, entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera. És tot, bona tarda.
1: En plana política, arran de l'incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament, encara que no se sap la data exacta. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora l'avaluació un 23% d'alumnes per raons de discapacitat cognitiva, conductual o emocional. I en esports, a punt d'acabar l'última etapa del Tour de França a París, Pogacar és matemàticament campió d'aquesta edició i amb aquesta victòria aconsegueix el seu 5è Tour de France. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en...
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Mira que els peus li creixen, se li fa petit el cap. I a mira que creix, oblida, inflada de vanitat, que sota l'asfalt

que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates, la que volen els colors, la que es remulla a la platja.

la que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates, la que volen els colors, la que es remulli a la platja,

0: Hola, molt bona tarda, benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics, l'Enric. Què tal, Enric, com estem?
1: Bueno, sempre venim amb molta il·lusió, perquè cada vegada un aquí, aquesta transmissió cada vegada és superior. Perquè hi ha una jo ho tinc tot molt recollit en papers i et faré una col·lecció per tu. I avui tenim molta il·lusió perquè la música és una part nostra i de tots i que hem de saber cantar, no tant, sinó captar la vibració.
0: Molt bé. I també saludem el Xavi Sant, que feia temps que no el veiem per aquí. Bueno, una setmana que estaves por ahí, no? Què tal, Xavi, com estem?
2: Bé, molt bé. Estava pensant l'altre dia que vaig venir perquè em vas entrevistar i ja porto aquí 8 programes, a lo tonto, que s'ha parlat de coses molt diferents. I en el programa d'avui, doncs, aprofitant les amistats, és la tercera persona que portem, que jo conec, i em fa una il·lusió especial perquè és una entrevista que mai hagués pensat que passés, no? I, bueno, només dir-los a la gent que si volen enviar-nos alguna cosa, doncs aquí està xisan@xtech.cat, que m'enviïn un correu perquè fem un programa avui molt especial i els hi contestarem. I
0: així hi diu el podcast.
2: Sí, xisant@xtech.cat.
0: Molt bé.
2: I, bueno, un convidat i un amic.
0: Molt bé, pues el Xavi, que és ja un col·laborador del nostre programa,
1: Sí.
0: No podia faltar amb aquesta sorpresa que ens ha portat avui, no? Que avui ens ha portat un gran tenor, no? Un gran tenor que es diu Ricard Torino Casasnovas. Què tal, Ricard? Com estem?
3: Bona tarda, Carles. Com? Pues, molt bé, molt bé. El Xavi ja m'ha presentat sense presentar-me, no? De dir que, bueno, per arrel de conèixer-nos i d'una amistat, doncs aquí estem, il·lusionat aquí amb bona companyia.
0: Doncs pues amb molta satisfacció que siguis entre nosaltres. I avui parlarem precisament del cant de la nostra vida. A veure on es porta tot això.

0: Bueno, pues aquí tenim, l'estàvem escoltant ara, el Ricard, Torino, no? Torino. Carai, tens un cognom d'italià.
1: Torino, sí, és
0: una ciutat del nord d'Itàlia, no?
1: Sí.
0: Té alguna cosa a veure amb el teu, diguem...
1: Bueno, de fa molt de temps estem la família aquí instal·lats.
0: Veniu de l'Itàlia, vosaltres?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí?
0: El teu avi, el teu...
1: No? De més enrere.
0: Encara?
1: De més enrere, sí.
0: Sí, sí. I mira, hi ha Terrassa, van anar a parar a Terrassa, no? Tu vens a Terrassa, no?
1: Vam anar a parar a Terrassa, sí. Vaig néixer després de les inundacions de Terrassa dels anys 60.
0: Ostres.
1: I de les grans nevades que va haver i tot això, dels anys 50.
0: Sí. Ai, sí. El Ricard és una persona que... Quan vas descobrir que tenia aquest potencial, aquesta virtut de la veu?
1: Tens inquietuds artístiques... I que són múltiples, no? Com tothom, d'escriure, de dibuixar, de pintar, de la música, intentes tocar alguna cosa, vas fent, i un dia obres la boca i cantes, intentes cantar el que estàs escoltant, i mica en mica et vas descobrint. I això dura tota la vida. És que a mi la música i el cant m'han ajudat a descobrir-me més i millor.
0: La teva mare, per exemple, quan tu eres una criatura, et cantava o no? Això que les mares cantaven?
1: No. Jo música en directe, diguéssim, a casa, no.
0: No, em referiu més a l'aspecte quan et criava. La teva mare era d'aquelles persones que et cantava cançonetes, així. Què li farem al dinet a la mare, no?
1: No. I és el que t'acabo de dir, que a casa música en directe no...
0: No,
1: en directe música
0: i canta. I a casa també tampoc escoltaves el teu pare cantant a la dutxa o...
1: No, hi havia, sí que es posava, sí que quan anàvem de viatge es posaven els cassets aquells que, i es posava música clàssica a lo millor, música més folclòrica o inclús sardanes, i vull dir que es posava música, això sí, que hi havia una sensibilitat musical, sí, perquè hi havia discos també de música pop, però de música pop dels anys 60,
0: sí.
1: Amb uns pares, i hi havia música clàssica i també de zarzuela.
0: I tu, en aquella època, t'agradava cantar cançons modernes? Com va ser això, d'aquest procés de dir, escolta...
1: Bueno, jo el primer que vaig cantar són les cançons dels Beatles.
0: Ah, veus?
1: Veus? És el primer que vaig cantar. Per què? Per una afinitat vocal, a lo millor. Perquè com eren agudes i jo tinc la veu aguda, doncs vaig trobar una facilitat, a part, i una afinitat, a part de la cosa aquesta de l'adolescència, que les cançons les vas traduint i diuen moltes coses de lo que tu esperes de la vida o dels anhels que tens de la vida.
0: Escolta'm el Ricard, a veure.

0: Bueno, pues aquí estàvem escoltant el Ricard cantant Santa Lucía, no? Santa Lucía. Un gènere italià, no?
1: Una napolitana.
0: Sí, moltes vegades t'han fet cantar aquesta cançó, no?
1: Moltes. Moltes, aquesta i d'altres napolitanes. Però és cert que hi ha un repertori que el fas millor o el fas molt bé i és el que, clar, i és el, per el que et contracten també.
0: Aquí a Catalunya, o a Espanya en general, ens tira molt l'italià, no? Les òperes italianes.
1: Sí, l'òpera italiana.
0: Sí, no? Sí. Carai,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. La zarzuela i l'òpera italiana.
0: Sí, sí, i tot això, clar, tu tan carregat de cançons sempre, no?
1: Sempre, sempre, sempre.
0: I allà on vas, pues, sempre demanen gènere italià o cosa de zarzuela, no?
1: Sí, sí, sí, d'italià, doncs, el Nessun Dorma, la Dona Immobile, la Furtiva Lágrima, pues, coses de la Traviata, la Bohème, sí, bueno.
0: Sí, sí, així que tu també cantaves a l'escola, vas estar als Escolapis?
1: Sí. A Granollers estava als Escolapis i com a el que es feia, que bueno, s'ha fet sempre, no? Però que es feien al Nadal, es feien els pastorets, que ara això pues, a la mainada més petita sí que es fa, però quan ja tens una edat més gran ja no. Però es feien pastorets i feien pessebres vivents i cantàvem i clar, hi havia érem uns nens que potser fruïen més i gaudien més cantant i bueno, pues ens ho passava molt bé.
0: En aquella època tu no senties afinitat per el que era l'òpera? Havies vist el Pavarotti potser de nen?
1: No, ho desconeixia totalment.
0: El coneixies totalment, no? Era el teu món, era els Beatles i potser la música rock o la música moderna d'aquella època.
1: Sí, sí, sí.
0: Et vas criar com tots els joves d'aquella època.
1: Sí, sí, la música dels anys 80, 70 i 80, el pop era magnífic.
0: I quan vas donar aquest pas, aquest de dir, escolta, em sembla que la meva veu...
1: Bueno, com a casa hi havia aquests discs de música clàssica que... Ja tens un anhel per la música musical, però em posava la música sinfònica, sinfonies, sonates, em posava coses dels discs que hi havia a casa, i el que era vocal no m'ho posava. La zarzuela i alguna cosa d'òpera que hi havia de Verdi o de Wagner no m'ho posava, però m'ho vaig acabar posant. I cada cop tiraves més cap allà.
0: I la teva família era d'aquella que, mira, va, el dia de Nadal o el dia de Reis, vinga, canteu una cançó que us donaré un duro. A l'avi sortia amb el monedero i et ficava a sobre d'una cadira i a cantar.
1: El que es cantava el tió, poca cosa més.
0: Ja.
1: Poca cosa més.
0: Sí, sí. Hi havia discos com el Barrio de Sevilla, no? I zarzuelas d'aquest tipus, no?
1: Sí, sí, la Canción de l'Olvido, sí, n'hi havia.
0: Granada, tierra, eh?
1: Granada, després hi havia.
0: Les típiques que cantaven abans, no?
1: Granada és de les primeres que vaig aprendre i de les que he cantat moltíssim perquè me l'han demanat sempre.
0: Granada, en versió, és a dir, la típica, no? I també potser Dolça Catalunya, no?
1: A l'Emigrant.
0: A l'Emigrant, no?
1: Sí.
0: Aquesta també te l'hem fet cantar moltes vegades,
1: no? Mira, l'Immigrant el vaig cantar diumenge i el Granada el vaig cantar divendres.
0: Ah, carai. Aquestes no, mai fallen, no?
1: Mai fallen. Al públic li agrada molt.
2: Sí. Bueno.

0: Pues sí, avui tenim aquesta sort de tindre el Ricard Torino aquí entre nosaltres, no?, en aquest programa, no? Mai havíem parlat d'un tenor, hem parlat de música, de molts temes, però no, mai havíem tingut un tenor d'aquesta categoria aquí, no? I a la manera que l'estem descobrint, ens anem enamorant d'aquesta vibració, no? Perquè és una persona que transmet pau, no? El nostre amic Ricard, no? Que ja el considero aquí un amic del programa.
1: Gràcies.
0: I de nosaltres. Transmet una bondat, una tranquil·litat interessant, no? En l'aspecte de que, en fi, que ens sentim bé, no? Moltes vegades hem tingut persones que, bueno, que tenen un altre tipus de vibració, però se'l veu un home tranquil, no? Tu ets un home tranquil des de tota la vida o...?
1: Sí, jo sempre he sigut tranquil, però és veritat que la música i el cant, les autovibracions que et dona el cant, et donen un autoconeixement i ets millor, et coneixes més, aleshores ets millor, sempre saps treure la millor part de tu i això et dona potser més pau també.
0: Sí. Quan vas donar aquest pas de dir, escolta, jo em sembla que canto bé i ara pues, vull anar al Liceu, perquè tu vas començar estudiant, no? Vas fer una carrera de cant, no?
1: Sí. Primer em vaig apuntar a una coral al barri i vaig començar cantant en coral.
0: A Barcelona?
1: A Barcelona, a la Sagrada Família.
0: Ah, sí?
1: I l'experiència del món coral és única, perquè cantar amb altres persones a la vegada, gaudeixes de la música, però gaudeixes de la germanor de la gent. Et fas amic de seguida, tothom et t'obres més, et coneixes a tothom, de diferents edats, de diferents situacions, de diferents anhels. I això, quan siguem jove, bueno, jo ho vaig trobar molt diferent a tot, perquè, clar, et fas amics que són més grans que el teu avi, fas amics de l'edat dels teus pares, però tenen l'anhel musical i tenen...
0: Les corals uneixen molt, no?
1: I d'allà pues, vaig començar a estudiar música i vaig començar a estudiar cant i, clar, a mesura que fas els teus primers solos, que t'agafi algun professor una mica, jo considerava de nivell, a que t'agafi, que t'han de fer una audició perquè t'agafin per estudiar i t'agafen, doncs dius, bueno, pues a lo millor podré fer algo, no algo professional, sinó aprendre, no? Aprendre, sí, podrem fer coses.
0: Algú et va escoltar quan estaves a la coral i et va dir, vine cap aquí que tu tens...
1: No, va ser al revés. A la coral m'incitaven a que fes solos, però jo amb aquesta tarannà pacífic i una mica tímid, pues, jo em posava a la coral al darrere. Jo estava al darrere. A mi no em facis posar al davant i a cantar solos. Però vaig acabar al davant cantant solos. I, bueno, vaig fer un o dos i dic, a veure, jo no sortiré més si no vaig aprendre. Perquè no, ni vull fer el ridícul ni tenia aquestes inseguretats. I aleshores ho vaig buscar jo. Vaig buscar... Però, clar, anaves a algun lloc, tot estava com a tope, o era difícil entrar que t'ensenyessin, perquè potser ara n'hi ha molta gent que ensenya, però aleshores no. I aleshores, doncs, bueno, anaves i jo sabia de gent que havia anat i que els deien que no. Bueno, jo vaig anar, em van dir que sí, després em vaig presentar a apuntar-me al Conservatori del Liceu, que hi havia molt poquetes places, tantes com 14, encara me'n recordo.
0: Carai.
1: I em van agafar per estudiar cant allà.
0: I això va ser cap a quina època, més o menys?
1: L'any 89-90. Jo tenia 20 anys ja.
0: Sí, sí.
1: I vull dir que estudiar ja era difícil. Però bueno, jo el que volia era estudiar, aprendre a cantar bé i ja està. Jo anava estudiant la meva carrera de farmàcia.
0: Perquè també estudiaves farmàcia, no?
1: Sí.
0: O sigui, tu eres un cantant amb aspiració de tenor, però també no deixava
1: jo ho feia
0: la carrera de farmàcia.
1: Clar, jo estava a la coral, jo ho feia pues, amateur, bueno, pues, com un hobby. Com
0: així plan, que tenim, no? Un farmacèutic tenor.
1: Sí.
0: O un tenor farmacèutic.
1: Sí, es pot dir així. Però, sí, bueno, sí, però a la farmàcia no m'he dedicat gaire, diguéssim que res, però bueno.
0: Però segurament les medicines que fa la farmàcia han ajudat a mantenir la veu, no?
1: Sí,
0: o no?
1: Sí, això també jo crec que m'ha ajudat també a cuidar-me. el coneixement...
0: Sí, perquè tenim moltes preguntes que m'han fet. Pregunta-li això de la veu, perquè, clar, a vegades estem afònics, ens afecta l'aire condicionat, ens refredem, agafem una grip, i tenim que parlar en públic, o tenim que parlar per la ràdio, o tenim que cantar, és inevitable. I llavors, ostres, què fem? Quin és el tractament miraculós per ressuscitar la veu?
1: Això és difícil, però a veure, la veu el que li va bé és el descans, els canvis de temperatura sobtats no li va bé, i després tenir bona hidratació, que estigui ben hidratada, això sí.
0: I això que diuen de la mel, a l'all...
1: Això és més relatiu. Això a qui li va bé, li va bé, a qui no li va bé, no li va bé...
0: També o el bicarbonat sòdic també
1: diuen que beure vi o menjar xocolata no va bé abans de cantar perquè crea grumolls, i resulta que, bueno, hi ha gent que fa de tot abans de cantar, vull dir que com beure un xupito de whisky o el que sigui.
0: I la bota del racó?
1: El Pavarotti sempre portava les pastilletes aquestes de potassa, perquè evidentment són és el que cadascú cregui, no? Però això és un afegit. El que sí que has hagut de fer és descansar, és moure la veu, la part d'estudi que hi ha al darrere, i hidratar-te, això segur. Molt bé.

0: Bueno, pues estem escoltant aquí i parlant amb el Ricard Torino, no? Un crac, un home, un tenor, no? I, bueno, va entrar al Liceu, va estudiar cant, es va graduar, es va titular amb, amb cant i piano, no? Perquè també el piano,
1: també, caramba. També, sí. Primer vaig acabar la carrera de farmàcia i després de la carrera de farmàcia van venir més títols, diguéssim, no? Va venir el títol de cant, de professor de cant i el de piano, sí. I després vaig fer el superior de cant, que ja estava cantant.
0: Tota la gent que ha passat pel Liceu són... Bueno, són unes estrelles, no?
1: Eh? No,
0: home, és un lloc que,
1: jo
0: que
1: no em
0: té un prestigi.
1: Una estrella, jo no em considero una estrella.
0: Sí, sí. No, i bueno, cantar al Liceu, que has cantat moltes vegades, no? Moltíssimes vegades.
1: Moltes, moltes.
0: I cantar al Palau de la Música, com també has fet moltes vegades. Quin dels dos llocs et t'agrada més per cantar? En especial.
1: Jo crec que ha sigut, depèn del moment de la meva vida, però els dos són molt especials per mi. Vull dir, casa meva com a cantant professional és el Liceu, i des de petit, que anava als primers concerts que es feien gratuïts al Palau de la Música, hi havia un dia que es feia un programa de ràdio dels nous intèrprets, dels joves intèrprets, i podies anar al Palau de la Música gratis.
0: Sí, me'n recordo.
1: I això per mi era fonamental, perquè va ser el meu primer contacte amb la música clàssica en directe. I jo anava a aquests concerts al Palau.
0: I la sonoritat? Això que diuen que el Palau de la Música té una sonoritat especial, diferent a la del Liceu, és veritat això o no?
1: Sí, sí. Sí, el Palau és més còmode per cantar. És més còmode per cantar. Al Liceu és que, clar, necessites molts pulmons. Has de desplegar molt la veu.
0: I la música també se sent diferent, m'han comentat, que no és la mateixa. O sigui, la gent en general, no sé, vota molt a favor del Palau de la Música com un joc que té una vibració especial, no?
1: Jo és que la sonoritat del Liceu d'abans, del que es cremés, era diferent, jo diré molt millor, però era diferent.
0: Era diferent, no?
1: És que aleshores sí que era millor que la del Palau.
0: Clar.
1: Però ara, pues, és millor la del Palau.
2: Sí, sí, jo havia sentit això.
0: Sí, sí.
2: Que abans se sentia diferent la música que en l'actualitat una vegada després del
1: Palau. És que feia més vellut a les veus, feia més vellut a l'orquestra, al coro, tot s'ajuntava més. Amb el nou Liceu es necessiten directors interns perquè tothom entri alhora, als coros, al cor sobretot, perquè és difícil, no, l'acústica arriba tard.
0: Sí, sí. D'aquells 14 que veu entrar al Liceu a estudiar, manteniu relació amb alguns d'ells? Te'n recordes d'ells?
1: Me'n recordo d'alguns, però clar, hi ha gent que ho deixa de seguida, perquè la música... en aquella època l'estudiaves i després igual no t'hi dedicaves, o no seguies estudiaves un any o dos o tres i no t'hi dedicaves. Jo de fet vaig anar fent i m'anava trobant les coses una darrere l'altra, perquè hem parlat dels estudis, diguéssim, dels títols, no? Però
0: sí.
1: jo anava amb el meu mestre de cant i anava aprenent i clar, fins que no pots entomar un repertori operístic i de romans de zarzuela, o dir que és un repertori molt exigent i no l'arribes a cantar, jo fins que no vaig dominar això no em vaig plantejar de dedicar-m'hi professionalment, perquè no tenia sentit, perquè la meitat del repertori no la podies fer. Aleshores, per molt que treguessis un títol o tinguessis més estudis de música o menys, si la veu no la fas rodar amb les peces més difícils, no...
0: I llavors vas començar... No va haver-hi promoció en aquella època. Tu cantaves d'acord una mica amb les oportunitats que anaven sortint sobre la marxa, no?
1: Sí, a mi d'una... o per la coral, algun solo, les corals, vaja, que em demanaven i feia algun solo, o pel conservatori, que et portaven a cantar a algun lloc, a nivell familiar o d'amics, algun casament, alguna història, doncs cantaves, t'escoltaven i et contractava. I com a mi em va passar això, contractaven vol dir, doncs, per què no vens a cantar aquí a Molins al Foment? per exemple.
0: Que també vas vindre, sí, sí.
1: M'entens? Doncs, pues, vale, doncs pues vens. I arrel d'això, pues, vas tirant, vas
0: tirant. I quina va ser, te'n recordes encara de la primera, diguem, la primera cançó en públic, així, que et va marcar i dir, ostres, ara tinc cant aquí.
1: Sí, tots tenim un moment que no vol dir que sigui el moment, però no, és el moment que tu consideres. I jo amb la coral allà a la Sagrada Família, a la cripta de la Sagrada Família, vaig cantar el Di Provenza il mare e il sol, que era una ària de baríton, però era el que jo podia entomar en aquell moment molt primerenc, perquè encara estava bastant verd, diguéssim, però bueno, i em van baixar el piano del cor, que estava on vivia Gaudí, vaja, sí. Ensejàvem allà, que ara ho han arreglat, doncs van baixar el piano de paret a la cripta perquè jo cantés el Di Provenza il mare e il sol amb un concert de corals. Hi havia diferents corals i jo vaig cantar l'ària aquesta del baríton de la Traviata.
0: Va sortir bé, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè ara parlant de baríton o de tenor, quina és la diferència entre un tenor i un baríton? Perquè molta gent diu, és el mateix, no.
1: Bueno, és la tessitura, depenent de les notes a les que arribes. El tenor és més agut, el baríton és més central i el baix és més greu. Aleshores, depenent de les notes que arribes, tant greus com agudes, totes les veus tenen notes greus i tenen notes agudes, però depenent de la que arribes, de la que és la teva tessitura, normalment tothom té unes dues octaves, una octava i mitja, però a veure, una octava i mitja per cantar òpera no dona, dues octaves. Tens dues octaves, però si les tens més greus, doncs baix. Si les tens més centrals, baríton. I si les tens més agudes, tenor.
0: I amb això podien classificar les persones, que és més tipus baríton o més tenor. O també hi ha gent

de femení, és a dir, de veu masculina, de baix, baríton, tenor, i de veu femenina, de contralt, mezzo-soprano i soprano, doncs les alumnes de soprano, jo també, doncs, arriba un dia i vas i fas la veu de soprano, feia de sopranista, aleshores, no veu de falset, sinó de sopranista, i dic, mira, doncs també tinc la veu de sopranista, aleshores ajuntava totes les meves notes i tenia 5 octaves, però això no vol dir que sigui una veu homogènia. Clar, si cantes de dona no és el mateix que cantar... I sí, ho podia fer.

0: Bueno, pues estàvem escoltant l'Ave Maria, no? Carai, no? Això de cantar música espiritual i religiosa també és interessant, no? Perquè molt. Quan un canta el que moltes vegades sent, encara té doble mèrit i sensacions, no?
1: Sí, sí, la música tota, tota t'eleva com a persona, t'eleva uns punts espirituals a cadascú els seus, evidentment, i la música religiosa, pues, jo diria que encara més. Bueno, l'Ave Maria de Schubert és un típic, és típic i tòpic, també ho ficaríem dintre de lo del Granada i aquelles coses que deies al principi, però en el meu cas l'Ave Maria té moltes significacions diferents. Ara m'ha vingut escoltant-la un flashos, no? Des de que la partitura me la va regalar mon pare, quasi sense que jo comencés a estudiar música, no? Però
0: ja, ah,
1: sí? Sí, sí, sí, va ser perquè ell tenia aquestes...
0: I agradava, no, aquesta cançó?
1: Sí, sí. I després, doncs, l'he cantat en llocs puntualment molt significatius. Al monestir de Montserrat l'he cantat.
0: Ah, sí?
1: De fet, crec que el que sortia era el monestir
0: era
1: de
0: Montserrat. D'ahir l'han tret, sí.
1: Crec.
0: Sí, sí. De la part de darrere de la...
1: Del cambril.
0: Del cambril, no? Carai, allà també es canta, no?
1: Que allò ho va fer Gaudí.
0: Mm. Ah, sí? Ah, sí, sí, sí. Ara que ho dius, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: I bueno, què tal? Se sent bé allà? Hi ha una bona vibració dintre?
1: Molta, molta. Un goig. Tinc una experiència molt bonica d'allà. Tinc... També ara m'he recordat d'haver-ho cantat a Lourdes, a l'Esplanada, i...
0: A Lourdes,
1: al santuari.
0: Al santuari, sí, sí, carai.
1: I a França.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I en una cosa que fan la processó de les antorxes, que ho fan de nit.
2: Sí, exactes.
1: I que, bueno, em van dir que hi havia més de 10.000 persones. No sé, una altra gent deia 15.000. Bueno, ara diria, l'organista no ho va ni ensajar, no volia ni que ho fes, perquè volia una altra Ave Maria, perquè d'Ave Maries n'hi ha molts, ara a Roma els jesuïtes vaig cantar una altra Ave Maria que era d'un altre compositor.
0: Ah, sí?
1: Vaig fer un concert allà i vaig cantar diferent música religiosa,

0: I ara despisto perquè encara em venen moltes coses, i vaig fer un concert d'oratori a Roma, als jesuïtes, i vaig cantar diferents Ave Maries, però el de Schubert no. Perquè no el volien, perquè volien algo més, no sé, que no fos un hit per ell, diguéssim.
1: Algo més... Més especial?
0: Sí, no sé el que volien, però el de Schubert no va anar. I a Lourdes, el que estava dient, es va crear un... Bueno, l'organista va començar, a lo millor ell ho feia cada dissabte, i ho feia, pues, no sé com, però jo vaig començar a cantar, no com ell volia, perquè com no em va voler ensajar, i jo vaig començar a cantar com jo volia... i vaig passar d'ell, encara que quedi malament, en el sentit de que ell es resistia que ho féssim. Corria molt, ho feia molt ràpid i tot de corrillo, no? I resulta que ella estava ja quasi com acabant i jo estava començant encara. Aleshores, jo anava a lo meu, dic, mira, si, pues jo ho faré a capella, tant dona. No ho faig com crec. I què passa? Que al cap de 10 segons ell va tornar enrere, perquè va tornar enrere uns quants compassos i va començar a acompanyar-me. I es va crear un silenci, que hi havia més de 10.000 persones, que se sentia l'aire de les fulles, que se sentia el riu, que està una mica cap allà.
1: Sí, sí.
0: I a mi em va donar la sensació, és com una sensació, cantant en un espai obert, amb la gent movent-se, perquè la gent es movia, i amb cadires de rodes, i amb coses, bueno, que hi havia soroll, diguéssim. Pues no, es va generar un silenci. No et diré com mai he sentit en una actuació, però clar, en una actuació amb més de 10.000 persones, sí. Es va crear un ambient,
1: una aura, no?
0: Una aura, un ambient espiritual, sí. Molt especial.
1: I et va sentir bé, no?
0: Bueno, va ser molt especial, tant per mi com per tothom, crec jo.
2: Sí.
1: Home, moltes vegades la veu genera, diguem, sensacions de benestar, i molta gent diu que s'ha curat escoltant cançons, eh? Jo penso que a vegades la veu, bueno, quan posa una vibració i a sobre si li fiques al cor, clar, és una cançó que no se li fica al cor, se sent fàcilment moltes vegades, no? Quan escoltes un cantant i veus, mira, aquest canta de corrillo, no? Però veus un altre que, o per lo menos se li nota que fa un esforç, diguem...
0: Però per això que sembla... I diré tant de la música pop,
1: exacte,
0: com
1: sí,
0: de l'òpera, que sembla que surt... Mira, això surt, ja és així, no? Aquest canta, sí, així perquè ja canta així. Hi ha molt estudi darrere, hi ha molta entrega darrere, molta entrega personal del que cada persona porta dins seu, i que després en les actuacions s'entrega a la gent, i això arriba, és el que connecta amb la gent, i la gent després t'ho retorna. I clar, per això doncs hi ha uns artistes i uns altres artistes, perquè la gent s'entrega, arriba, dona, i es fan unes sinergies.

0: Bueno, i aquesta cançó que estàvem escoltant era una composició teva, no?
1: Sí.
0: Explica'ns una mica sobre la cançó aquesta.
1: Sí.
0: Quan la vas fer i...
1: Ui, jo tinc bastantes composicions fetes, algunes les he cantat i les he, bueno, s'han editat i han sortit al món musical, però en general no, estan a casa guardadetes i bueno, pues estan allà fetes, no? La música en el meu, en el meu sistema de composició, fas músiques, fas trossos de música per inspiració, i després quan t'hi poses a treballar, doncs vas generant una estructura, doncs, si és una cançó, una cançó, si és una habanera, que també n'he fet habaneres a habaneres, si és una sonata, és una sonata, si és una sinfonia, si és una suite, i ho vas construint. Bueno, la música compositiva té... Jo m'he dedicat a cantar, que ja és molt difícil, perquè si a sobre has de lluitar perquè et facin les teves composicions, no ho sé, és difícil.
0: És difícil aquest món de l'òpera, no? De la cançó, de, diguem, clàssica, no? És un món molt competitiu, perquè tu també en aquella època que estaves al Liceu i que cantaves tantes cançons, et vas creuar amb el Carreras també, no?
1: Sí, al principi vaig actuar en un festival a França que ell la padrinava, i vam coincidir i, bueno, i et dona uns consells i bueno, et vas trobant en el teu camí, et vas trobant amb persones.
0: I què et va dir en aquella època? Et va veure molt jovenet o no?
1: Clar, et veu, ell encara estava bé i ell anava pues, per fer el seu, però bueno, ja donava oportunitats perquè els que començàvem pues, anéssim tirant endavant. Sí, sí.
0: D'aquests tres tenors famosos del Carreras, el Pavarotti i el
1: Domingo.
0: El Domingo, quin trobes? El Plácido Domingo, no? Dels tres, quin tu creus que seria el més...
1: Jo, si canto, és per haver escoltat el Pavarotti.
0: Pavarotti, sí? Et queda més
1: jo,
0: de més?
1: Jo, per mi, ha sigut un exemple per mi. També pel tipus de veu que té cadascú. És més proper a mi. Jo no tinc tanta veu com el Pavarotti, però jo sóc un tenor líric lleuger i aleshores és més proper, és un exemple, és un mestre. El Plácido i el Carreras doncs ho fan diferent i puc aprendre coses d'ells, evidentment, però jo si canto és perquè he escoltat el Pavarotti i a molts altres cantants també, entre d'altres ells, el Plácido i el Carreras.
0: Perquè no es pot qualificar, no? De dir, escolta, d'aquests tres, el Plácido Domingo, el Carreras i el Pavarotti, aquest té més potència de veu, sonoritat.
1: La potència tampoc és que sigui el que et fa millor. Fa millor del cantant és l'expressivitat. Has de tenir bona tècnica, has de tenir bona manera de cantar, però és l'expressivitat i que facis la composició, la partitura i en una òpera doncs facis el personatge.
0: Hi ha com una melodia, no? Algun trasfons que tu pots detectar, no? Quan escoltes un cantant, no? I això és el que parlàvem abans, de que una cançó que es canta amb el sentiment es pot detectar moltes vegades, t'arriba més fàcilment, arriba i la gent surt d'allà una mica commoguda, no? Deia, escolta, això...
1: Clar, això com a intèrpret és l'exigència que tu tens com a artista de voler fer art, no? Que aquí entraríem què és l'art i què és fer-ho i no fer-ho. Bueno, pues aquí ve l'exigència personal de cadascú, que primer és una cosa molt personal teva, i després, bueno, ets capaç i pots fer-ho i arribar als demés, doncs millor que millor.
0: Sí, però clar, no és el mateix sortir d'un concert amb gent que se t'acosti i fins i tot plorant, no? De tot alguna vegada gent que s'ha acostat a plorar, vostè m'ha fet plorar? O...
1: Moltes anècdotes, i el que et diuen, moltes, de que has fet que se'n recorda gent de fills o de el marit o la dona que ja no hi són, que s'han mort i de fa anys i que se'n recorden gràcies a... I et venen a donar les gràcies. Gràcies a la música, al concert que s'ha fet.
2: I això dels hercios, això que diuen que quan poses música, si és 438 hercios, és quan més et desplaça. Això ho utilitzes o no? O és...
1: No sé.
0: La freqüència de Déu.
2: És una cosa més tècnica, sí.
1: A veure, les coses tècniques de la música, la tècnica ha de ser-hi.
2: Ara sí, sí.
1: però torno a dir que és l'expressivitat i arribar, per arribar. No és... Clar, depenent de la qüestió física o fisiològica de cada persona, unes vibracions li faran unes reaccions o unes altres. Tampoc són les mateixes per tothom. Hi ha gent que li motiva més el cant més greu. També l'estètica de fa dos segles no es volien aguts, es volien més greu. Hi ha gent que li agrada més a Wagner i dius, i per què t'agrada més Wagner si no fan aguts o no fan, no sé, per, bueno, per el que dona el leitmotiv, el que dona el fraseig, el que donen les frases. I més que la vibració física dels decibels o els hertz, és l'expressivitat. Després, fisiològicament, això són ones sonores i t'afecten, t'arriben o no.
2: I una altra pregunta és, i te, també ets poeta, perquè per cantar s'ha de tindre una poesia, això com ho fas?
1: Bueno, jo soc poeta també perquè també escric jo. Per mi, com tothom que és artista té la necessitat d'expressar-se i tothom escriu per ell, no perquè vulgui ser poeta.
2: No.
1: Però tens l'ànima de poeta. L'ànima de poeta sí que la tens, aquesta cosa bohèmia o romàntica de... Bueno, jo quan he fet la bohèmia diu, jo son un poeta, i dic, home, clar, el Rodolfo és un poeta, clar, jo també. Em sento identificadíssim, no? La música és un llenguatge universal, no fa falta, no tens idioma. Parles perquè dius unes lletres, dius unes, fas uns fonemes, fas uns sons que també generen unes vibracions. Ara parlo del so, el so. Però clar, parles, dius paraules. Aleshores, depenent de com les dius, arribes més o menys.
0: Ara que parlaves de Wagner, no t'agrada Wagner o sí?
1: A mi m'encanta, potser és el del món operístic, potser és el compositor que he anat a veure més en directe.
0: Sí, sí. I a part que toca temes molt místics, Wagner té...
1: Sí.
0: Parsifal, sí. Aquest tipus de composicions són de molta profunditat, no?
1: És que ara, què dic jo de Wagner? És que ara estaria parlant 3 hores de Wagner. Només diré que pels que ens agrada Wagner, anar a Bayreuth, anar, bueno, al castell de Neuschwanstein, on estava el Luis, el de Baviera, el Luis II, el Luis II, que estava, li deien el boig, no? Que, bueno, pues va ser el que va promoure molt a Wagner. I clar, veus, bueno, quan vas... És tot un món, Wagner. És tot un món.
0: És el més diferent de tots, potser, no? Doncs no és tan romàntic i potser té...
1: A veure, parles de Puccini, també és un món. I Verdi, evidentment, és l'òpera, perquè l'expressió teatral Verdi, en dues notes, ja t'ho ha dit tot. I després el món de les cançons, del cant, del lit... del cant intimista dels poetes, dels poetes com Goethe, bueno, escoltes Schubert, escoltes Liszt, Mendelssohn, bueno, o els cantes encara millor. I clar, les poesies són un món, una frase és un món, una frase és un món. Clar, en el món de l'òpera, Verdi, amb dues notes et crea un drama, ja tens allà una tragicomèdia amb dues notes, imagina't amb tota una òpera sencera. Aleshores, aquesta era la virtut de Verdi. Wagner et fa una construcció mundial, no sé, vull dir, et fa una construcció d'un món espiritual.
0: Bueno, pues no marxeu, per això és apassionant, ara tornarem aquesta segona hora a parlar amb el Ricard Torino, la òpera i moltes coses més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Mor el menor que va resultar ferit ahir dissabte en un accident de trànsit múltiple a Mataró. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió entre 5 turismes i una motocicleta a la via Sèrgia, l'antiga B40, a la capital maresmenca. El sinistre va causar 9 ferits més, entre els quals hi ha un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. Amb aquesta defunció ja són 78 les persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes des de principis d'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Un jove de 25 anys ha mort ofegat al riu Segre al seu pas per cremar-se a la Noguera. A un quart de 5 de 3 de la tarda, Emergències ha rebut l'avís que dos joves s'havien llançat al riu, però que només un havia pogut sortir de l'aigua. Els bombers han activat un helicòpter i 11 dotacions terrestres i cap a 4:45 de la tarda s'ha localitzat el cos, a la zona del Congost del Mu. Amb aquesta víctima són 5 les persones mortes ofegades en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. En aquests moments s'està aixecant la mobilització de pagesos que ha estat tallant des de les 5 de la tarda a la C14 a Tàrrega. La pagesia reclama un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills i compensacions per les pèrdues productives causades per la problemàtica de la fauna cinègica. Arran d'això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. El responsable de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, explica que també esperen reunir-se amb el Departament de Territori per parlar de la cepa.
2: Que amb el tema d'agricultura tenim reunió convocada, però amb tema CEPES no tenim reunió perquè en principi CEPES és més de territori. I aquí estem una mica expectativa a veure si territori dona el pas o continua fent el que fa ara, que és esquivamos. I esperem una mica a veure si tenim reacció de part de territori.
1: Pel que fa al trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies. Aturades a la T11 a Reus en sentit Falset per un vehicle avariat i s'ha obert un carril de circulació. Trànsit també encara lent a l'AP7 entre Vilafranca i la Granada del Penedès en sentit Barcelona arran de l'avaria d'un vehicle. Retencions també fragmentades a l'AP7 de Banyeres del Penedès a Castellví de la Marca en sentit Barcelona a causa d'un accident. També aturades a l'AP7 Aigua Viva en sentit Barcelona a causa d'un accident que talla un carril. I als esports, Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França d'aquest 2026 i amb aquesta victòria suma un títol més. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
3: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Bueno, pues escoltant aquesta cançó, carai, jo li anava a preguntar, costa cantar òpera? Costa cantar?
1: Costa cantar.
0: Aquesta,
1: a mi, escoltar-me, només, bueno, vaig pensant en les coses que podria fer millor o també em canso només de pensar quan respiro, quan no respiro. Però,
0: l'aire que entra pel nas o per la boca, com funciona tot això? Perquè...
1: Jo diria que cadascú fa el que pot, però el que fisiològicament li deixa fer el seu cos, però l'ideal seria respirar pel nas. Que tot respirar pel nas no és respirar tot pel nas. És respirar pel nas i la boca. Què fa que respiris pel nas? Que la respiració és més profunda, amb la qual cosa arriba, és una respiració més pot ser-ho més abdominal, que és perquè tu puguis omplir fins al diafragma tot l'aire, que és fonamental.
0: Però aquí entraria l'Enric, perquè ell agafa l'aire i se l'envia a l'estómac, eh?
2: No.
0: A veure, com és això?
2: Sí, jo ho faig simplement, per exemple, ara ho faré, faig així, veus? Utilitzant aquí està un paper, posant la M, que és una Núria no fan, i fan així, veus?

0: Carai.
1: No, en aquest moment, jo amb el públic es diria que no diguin un moment de silenci. I en aquest moment és quan la gent, que un senyor, que jo vaig fer això, és que hi ha un, tenim, jo soc un jesuïta, i tenim una cripta, i la cripta té una vibració especial. I quan fas això i pares, és que la gent no belluga res. I ho he fet en un col·legi amb 250 nois i noies, i per això jo sempre canto la ment aquest, sempre el faig així, i després faig un silenci total i la professora diu, es va esbarar ella, i és que mai havia sentit aquests nois que no...
0: Perquè els harmònics estan flotant allà. Els harmònics estan flotant.
1: I jo ho faig amb l'aire de l'estómac. Tu també pots fer
0: sí,
1: amb
0: no, l'estómac.
2: Jo crec que, en el fons, estem parlant de les lleis de física que ens tenen atrapats a tots, m'explico. Sí. Quan estem parlant d'ones sonores, i les ones, quan hi ha una suma, una sinergia, és quan la gent se sent atrapada. I aleshores, clar, quan tu atrapes a la gent és perquè entres en el seu camp, no? I entres amb la mateixa freqüència i alguna cosa dintre d'aquella persona diu, jo vull escoltar el que està dient aquesta persona, ja sigui la música o el que sigui. Aleshores és, quan això entra al cor, quan això entra a l'ànima, la gent diu, jo necessito continuar escoltant el que està fent aquesta persona.
1: Es diu l'ànima, però en realitat sí, és clar, el sí. Jo interior profund, i l'anàlisi s'atura.
0: El que ha fet l'Enric...
3: Sí.
0: Tu m'has preguntat sobre la respiració.
3: Sí, sí.
0: I clar, per cantar, l'essència del cant, que és sobre l'aire, no és tant i com respiro i quan respiro, sinó no gastar l'aire, no malgastar l'aire. I l'Enric, tot el que ha fet, ha sigut productiu i ressonador, que és lliure. I clar, no malgasta l'aire.
1: No.
0: Aleshores, com no malgastes l'aire... no t'ofegues. Què vol dir? Que a la següent respiració necessites molt poc aire perquè has gastat poc. I a la següent necessites molt poc aire perquè has gastat poc. O sigui, que és el que has sentit sentint-me a mi cantar, que són frases molt llargues i que sembla que t'ofegues i que no hi ha manera de poder-ho fer, com està sobre l'aire, està allí, bueno, és la línia de cant, què fa? I amb la veu timbrada, doncs, tu desplegues tota la veu. I què fas? No gastes, sembla que gastes aire, però no el gastes.
3: I t'has d'inflar.
0: Al principi sí, evidentment.
3: La part dels pulmons com de l'estómac.
2: Sí, és que sí. La gent
3: i
2: no sap...
3: I aguantar-ho com una gaita que va...
0: Més que aguantar-ho, cantes amb tot el cos, aleshores el pots aguantar amb el peu o amb la punta del cabell del cap. Però, clar, el teu sistema de fraseig no pot malgastar aire. Clar, les peces que són tan exigents d'òpera, hi ha un moment que sí que l'has de gastar.
3: Clar.
0: Per fer un agut o per fer una frase molt difícil, l'has de gastar. Els compositors, si ja saben de què va la veu i ho han escrit bé, et donen una oportunitat perquè recuperis el que has gastat, per poder tornar a fer altres trossos que també són molt difícils en la mateixa àrea d'òpera, posem per cas, o en un duo. Però la qüestió és que si has de gastar, ha d'estar molt treballat en determinats moments perquè tu sempre tinguis una capacitat de recuperació d'aquest aire que en principi no l'aniràs gastant perquè sí.
3: Per això abans que deies una cosa molt interessant aquí entre nosaltres, de que administrar l'aire és la clau, no? És a dir que...
0: És no gastar-lo.
3: Jugar amb l'aire, no?
0: Quan tens una respiració... Quan l'has gastat, vale, hauràs de fer una respiració profunda, evidentment, com ja t'he dit, tu m'has preguntat amb el nas i boca, vull dir que, perquè aleshores omples. Si ho fas només amb la boca, ompliràs la part toràcica, et quedes a la meitat. Aleshores, vull dir, jo canto, i després de cantar faig... I ho faig amb la boca, només tinc la capacitat d'omplir un tros del pulmó a dalt, la part toràcica. Aleshores, si vull omplir tot el pulmó per tornar a tenir tot el meu aire... necessito fer una respiració abdominal profunda, que és amb el nas, en part de la boca pot ser, això ja és cadascú, però amb el nas, que t'arribi fins al fons, però per fer peça i un concert jo sol, imagina't, hem anat posant peces, doncs jo en un concert jo sol doncs canto 16 peces, o més el bis, o el que sigui, 8 i 8 cada part, i són exigents totes, que són difícils, perquè és el que et demanen, i com ho cantes això, i com ho aguantes això? I dius, bueno, perquè ets jove, bueno, i després de 30 anys que porto, com ho fas? bueno, és molt estudi, evidentment, és aquesta part tècnica, i sobre aquesta part tècnica de cantar sobre l'aire, que no el gastes, tu vas fent tota la teva expressió de lo que diu la composició, no?, i el teu art com a cantant.
2: És que estem parlant de la importància de les tècniques de respiració. Si la gent no sap que el Ricard i jo ens coneixem perquè som tots dos professors de l'Institut Sant Pau, i els dos pues, estem donant, bueno, estem a, ell està en infermeria i farmàcia, jo farmàcia, i mira les voltes que dona la vida que aquí estem avui els dos, no? I aleshores nosaltres quan estem amb els alumnes, la veu és el nostre estil de treball, per tant ens hem de protegir, no podem anar si estan cridant, llavors hem de saber la importància de la respiració. Jo ho he après a ioga kundalini, és que el que regula tot el cos és la respiració, és el poder del diafragma, però tot el cos es regula des d'aquí. Nosaltres a la ioga doncs, ens ensenyen tècniques de tapar un costat del nas i l'altre per bloquejar situacions d'angoixa. Aleshores, qualsevol meditació, qualsevol estri, comença per unes bones tècniques de respiració. Jo em preguntaria si sabem respirar, que jo crec que és una cosa que n'hem d'aprendre molt, a respirar, a com sí, respiraven els nostres avantpassats.
4: És la panxa, i jo no faig res, per això jo obro la boca i així, i podia menjar una poma i fer, perquè és l'aire que tens dintre.
2: Que ni que sigui per egoisme, diuen que tenim, diuen, unes respiracions programades al llarg de la vida. Doncs respira més lent, gaudiràs més i viuràs més. Al fi i al cap, què és una angoixa, què és una crisi d'ansietat, què és un estrès? Una hiperventilació, una hiperrespiració, un excés de tòxics junt amb l'ATP que et dona la vida.
4: Bueno, és que la música aquí que posa és una teràpia que s'ha d'utilitzar i t'ajuda a equilibrar-te. Per això quan sents música hi ha una peça que em sembla que és de Jerusalem, que la poses i comença molt fluix i al final és que t'emociona i la poso jo en un grup i tota la gent queda emocionada. És com una pel·lícula de tota la vida de Jesús, però moderna, amb aquell cant. Jerusalem, Jerusalem, perquè quan arribes allà has de fer així, saps? I jo he estat a Orient i vaig entrar en un temple budista, o hinduista, no budista, i aleshores vaig entrar allà i vam fer això. I l'om és això.
3: Un mantra.
4: Però no és, mantra vol dir que has de deixar, perquè el concepte més infinit està dintre ja, no està fora. És que... I aleshores, quan fas allà, i fan ells... I us no oi una M. I t'agafa. Jo vaig entrar amb un altre, i altres eren hinduistes d'allà, i bueno... I ha sortit al temple, dice... El senyor que estava encarregat allà fora diu, és que no podien entrar. Diu, és que nosaltres no entrem per xerrar, per fer silenci i fer un mantra, com tu dius, no?
0: La connexió amb el cos, cadascú, és molt important i això s'ha de treballar. Ara es promou que es treballi això, que es treballi o per l'esport o per una qüestió, per la dansa, per una qüestió artística, pel cant, perquè és vital per a la persona.
2: És que ella ha parlat de l'OM i clar, nosaltres a ioga kundalini treballem a l'OM, o sigui, forma part de la part final de ioga. Hi ha un moment que amb l'OM s'aconsegueixen uns harmònics que ja no són ni teus ni de l'altre, són de tothom, no? I entres en un estat de vibració que et toca l'ànima, el subconscient, supraconsciència, digue-li com vulguis, però que arribes a un estat que necessites després un temps per tornar, entre cometes, a la normalitat. Arribes a unes freqüències molt elevades.
0: Jo diré que aquí al Mediterrani, que per feina, per cantar a molts llocs, i perquè jo sóc un enamorat del Mediterrani i la cultura grega, però del Mediterrani en general, tenim una gran sort del que encara es conserva a nivell, vull dir, el contacte de l'home amb la terra. Amb el clima, però amb la terra. Què passa? Vas connectant amb el que deia tant el Xavi com l'Enric, no? Bueno, aquí, al Mediterrani, tenim des del Mar Negre, els cants dels armenis, els cants que es fan als Balcans, els cants que es fan a Sardenya. Hi ha unes maneres de cantar que contacten amb la Terra, que quatre persones fan unes vibracions i jo diria aquí, què passa aquí? Tu quan vas a veure uns castells, el so dels castells es fa amb música. Els castells es fan amb música. Tenim la sardana, que la cobla també és provoca unes vibracions impressionants, que ja s'han fet moltes composicions que no són sardana i també provoca unes vibracions que són déu-n'hi-do. Vull dir que el que tenim aquí també hem de valorar. La música que es toca als castells, com la música que es toca quan es fan els correfocs.
3: Sí, sí.
0: Que també la música també és el ritme i també són els tambors, però no només els tambors, sinó les gralles i tot el que sona.
3: Els clar, instruments, sí.
0: Els instruments, i clar, quan ho veus en viu,
4: t'agafa.
0: Les vibracions que t'arriben, jo ara per Sant Pere vam estar a Vilanova, la Geltrú, i vam fer els correfocs que venen tots els del Garraf. Digues, a Vilanova ja n'hi ha bastantes agrupacions, 5 o 6, i després els de la Geltrú i els de voltants. I al final acaba sent cansat. Però les vibracions que et van provocar... Vale, després el tema del foc i dels petardos i això...
3: Clar, sí.
0: Però ara parlo de la part musical.
4: Sí.
0: I els que ho fan... els que ho viuen, els que ho suen, els que porten els tambors, els que porten els instruments de vent, que pesen també, i com bufen. Tu ho sents, això ho sents.
4: Mm-hmm.
0: Ho sents. No és una gravació perfecta, i plus quan perfecta, vull dir que ho sents. I tu estàs allà i ho vius.
3: I
0: ho xucles. I t'omple, i és la força, la música aquesta... el que es feia abans dels cants de feina i els cants que es feia tothom, tot el poble, ho feia tothom anava a treballar i tothom allà cantant, les cançons infantils, les caramelles que tenim, totes aquestes coses que tenim una tradició aquí, es cantava per tot.
2: És que els artistes jo crec que necessiten un punt de partida emocional. Jo crec que abans ha sortit una pregunta i bueno, moltes coses, reflexions interessants, que era el fet de que si a casa seva s'havien dedicat a la música o no. Perquè, clar, indirectament pensem en la que nosaltres anomenem pedagogia sistèmica. Quan es genera un ambient en una determinada família, aquest ambient fa que la persona treballi en aquest sector. Però no sempre és així. O sigui, jo què sé, a mi m'agrada ensenyar, però que el meu pare mecànic i la meva mare treballar al tèxtil. Aleshores, clar...
0: I el que li deia l'Enric, que ara amb la qüestió de la música la majoria s'ha convertit en un subjecte passiu, perquè com tu totes les eines, tens totes les eines que ja t'ho fan, no ho fas tu, no ho vius tu directament. I que abans, a casa, amb quatre coses es feia la música.
4: Sí.
0: I ara... A casa, al barri, als veïns, a la festa. Ara no, ara està fet... ja està fabricat.
2: No, però jo també crec que hi ha com un destí, aquest destí sobre el que jo escric, sobre aquestes causalitats que escric a vegades, que quan una persona té un do com tu tens, ja s'ocuparà la història, l'univers, de que aquest do surti. Perquè d'alguna manera és, té un do, i com que té un do, ja buscarà una mica a l'univers perquè la persona arribi allà on té que treballar aquest do que porta dintre.
4: Però tothom té aquest do, passa que costa molt descobrir-lo. Sí. El moment que ho descobreixes és quan tot canvia la vida d'una persona, per això s'ha de ajudar la gent. Què és el teu do? Ahir em va trucar una senyora de fa també 30 anys que no la veia i era jove. Dic, Enric... Jo. A mi m'agafa un atac.
0: Hi ha moltíssima gent dels que fa castells, que està
4: sí,
0: a les corals,
4: i tenen...
0: d'edats múltiples, tant si són infants, si són mainada, com si són gent que s'acaba de jubilar o d'unes edats. Les que siguin, és igual. I tenen aquestes vivències, perquè és en actiu. És en actiu que ho has de fer.
4: I avui dia es necessita trobar-se. Hi ha un tema que tinc que m'agrada molt, los amigos inútiles. Ja te'l portaré aquest tema perquè és molt interessant, perquè tenim tants aparells de tot això, són amics però no hi ha comunicació, no hi ha tant vibració. O per exemple, jo he posat 40 llocs que a mi m'han impactat del planeta Terra, però des de l'angle més espiritual. I per què t'ha agradat allò? No perquè digues que és molt bonic, no, la quina vibració, que és el que m'interessa, és la vibració.
5: El lloc.
4: Faig viatges als llocs que hi ha, que jo capto que hi ha vibració, si no, no hi vaig. I si tu portes un guru de la Índia autèntic i puges a Montserrat, jo li vaig notar amb un guru que vam anar amb el cotxe i jo li vaig mirar la cara, dic, en este momento que estàs captant, dice, sí, aquí hi ha vibració.
2: És que...
4: A les muntanyes totes ho tenen.
0: És que el Pirineu és molt potent.
4: Els rius, l'aigua, la natura, els arbres. Ara avui, un article en La Vanguardia deia avui, Barcelona està molt bé protegida perquè per tota la part central hi ha molts arbres. I aleshores això et dona una mica d'ombra i no sentim tant el calor, però això a Barcelona, l'estructura de l'arquitecte, del que va
5: de la ciutat. Allà,
4: el Cerdà, pues, no, això va ser un encert. Jo el que ajudo la gent és que descobreixin aquesta vibració i la teva veu la transmeteix, aquesta, el cant transmeteix molt.
2: És que estem parlant de coses que són la nostra essència, no? I en aquest món capitalista, a vegades sense sentit. Ens sortim de l'essència i ens sentim malament.
4: Sí.
2: O sigui, hi havia l'altre dia algunes enquestes que deien o preguntaven si realment allò que t'agrada, allò que el teu hobby i tal, està vinculat amb allò que treballes. Quanta gent coneixerem, malauradament, que treballa de coses que no li agrada?
4: No, aleshores.
2: Hi ha com una part teva que diu, és que no pot ser que passi per aquest món sense fer allò que m'agrada. I el món no ho posa gens fàcil, no? Aleshores, quan tu aconsegueixes que allò que t'ha donat el destí, a més sigui la teva feina, està molt bé. I aleshores, què estem parlant avui d'aquí? Estem parlant de natura, de música, d'emoció. Sí. Estem parlant de tot allò que som nosaltres i que quan el món ens desconfigura, ens descol·loquem i ens sentim peixos fora de l'aigua. I avui estem, doncs, l'essència, que és el que hem de buscar tots.
4: I tot hi ha una música. Amb tot el moviment té que veure un to musical. I a l'estiu és això, que totes les criatures i les famílies van d'estiu, de passejar-se, perquè necessitem aquest contacte. Perquè al tornar, diríem, a la feina habitual, com tu dius, hi ha feines que has de fer perquè és obligació per guanyar uns diners. Però l'ideal seria, aquí el que s'ha d'ensenyar és que la persona visqui el moment present. I això és bastant difícil d'explicar-ho i d'ensenyar-ho.
0: La presència.
4: Estar present. En anglès diu to be aware. Estàs present.
0: Perquè sempre estàs pensant amb el que faràs o amb els anhels del futur.
4: El cap no para.
0: Centra't en el
5: moment. Sí. L'aquí i l'hora, no? Pues mira, avui no podem evitar, de fet, volem que el nostre amic Ricard Torino, en un directe aquí, pues, ens faci
0: un tast improvisat, perquè això ha sigut improvisat.
5: Tenim un piano, total. Tenim un micro i mira, el podem activar, no?
0: Bueno, farem una petita introducció. Sí.
5: Endavant.
0: En relació amb el que es deia, faré una cançó que és una cançó tradicional catalana, que és una nadala i que tothom la coneix, i que va d'ocells, com moltíssimes cançons de les tradicionals catalanes que van d'ocells, que deu ser el nostre esperit de volar...
5: De pardal, sí. Sí.
0: No, d'ocells. No, és que mires les cançons populars catalanes i totes parlen d'ocells.
4: Sí, sempre.
0: Totes surten ocells. Surt, vinga ocells, que deu ser el nostre anhel de llibertat. L'esperança cap al futur o cap a la vida. I pues, anirem d'ocells.
5: Pues vinga, va, comencem
4: bé,
5: aquí.
4: Anem a veure.
5: Amb un directe especial del Ricard Torino, el tenor de Catalunya, sí. el tenor internacional que avui estem descobrint aquí a Ràdio Molins de Rei.
2: Sí, no, mentre ell agafa el piano, que els meus 2 anys de música potser no arriben, ho podria fer jo, però no ho vull deixar malament. O sigui que, en cas, el deixem amb ell.
5: Molt bé. Perfecte. Pues quan vulguis, eh? Sí.

0: Molt bé, molt bé. Aquest home és un crac, eh?
1: Pues bueno, t'està ja parlant aquí normal i tot d'una... Buc, què ha passat? Què ha passat, sí, no?
0: Carai, i vosaltres creu en això de que qui canta el seu mal espanta o què? Eh? Ara que parlàvem de que a Catalunya tenim que cantar ja per naturalesa, que estem lligats a la terra i a tot arreu cantem, no? I ho deia per les festes tradicionals, per tot el que fem aquí.
1: Bueno, és que el so és ciència, no? I llavors jo ho dic, pues, a dintre de la meva feina, que quan la gent estigui malament, que canti a casa. Llavors, unes coses que dèiem, que l'origen de les paraules és l'origen de moltes històries. Encantamiento. Però dintre encantamiento, el que està amagat és cantar. Per tant, quan tu necessitis, canta. Jo sí que voldria fer una breu referència. Tu ja saps que a mi m'agrada parlar d'aquestes casualitats, d'aquests llibres que jo faig, aquestes mogudes que han fet que jo estigui aquí, no? Yeah. Llavors, justament avui sortia les notícies que han obert una nova porta al Palau de la Música Catalana. Aleshores, crec que està molt bé que el dia que obren una nova porta al Palau de la Música Catalana, aquí tinguem algú que ha cantat al Palau de la Música Catalana.
2: Home, gràcies, no ho sabia, això, gràcies. Sí, quina il·lusió, sí, sí. I em fa il·lusió, això. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, també ho he sentit, això.
2: No, no, no, no, jo no m'ha donat
3: sí,
2: temps.
3: Sí, sí, una sí, nova porta.
2: Jo diré que tothom necessitem música. Sí. Tothom necessitem música a la nostra vida i està molt bé escoltar-la, però també està millor fer-la. Aleshores, que tothom faci música. Al nivell que tingui, al nivell que pugui, i bueno, i es va evolucionant, que tothom faci música, que l'ànima millora.
0: El Ricard ha estat en molts països, no? Perquè la música teva, el teu cant, t'ha portat a tot Europa, pràcticament, no?
2: Sí.
0: No hi ha país que t'has deixat, no?
2: No, bueno, no ha estat a tants, a una vintena de països. No,
0: però, bueno, ha estat a tot arreu, eh?
2: Sí, de l'est, del Mediterrani, del món anglosaxó, bueno, sí, sí.
0: Sí, i com t'han rebut la gent? Has sentit que potser a l'estranger, allò que diuen, no hi ha ningú profeta en su pròpia tierra, o aquí a tot arreu t'has sentit ben acollit i ben...
2: Acollit, sí, ben acollit, sí. El que passa és que, clar, cada país té el seu sistema de com funciona, té uns ritmes que no són a vegades els teus, o depenent de l'any, si vas a l'hivern o vas a l'estiu, doncs, t'has d'adaptar, t'has d'anar adaptant i anar jugant, però això ja ho saps, perquè també passa quan vas a cantar a diferents llocs d'aquí d'Espanya, també et passa, perquè és diferent Galícia que Cádiz, que Burgos, que València, que Mallorca o que Ceuta, vull dir, tot és t'has d'adaptar, però rebre... Jo no és que pensi on no he estat bé o no m'han rebut bé, sinó que és que penso que sempre m'han rebut molt bé a mi, i si hem anat amb companyia, amb una companyia d'òpera, o hem anat amb altres músics, ens han rebut molt bé a tots.
0: I això, aquest fet de que siguis català, t'ha ajudat molt o no? Per exemple, imagina't tu, jo t'imagino a Praga, ja, a Txèquia, no? Que va estar també, no?
2: Jo el català l'he utilitzat molt a Europa, que és on fonamentalment sí que he cantat. He cantat a Israel, que he anat dues vegades, he fet doncs, 6 o 7 actuacions a Israel.
0: Què tal bé allà, sí?
2: A Israel i a Palestina, perquè un dels llocs més emblemàtics on he cantat, que fa en aquests darrers anys, perdona que ho digui, però,
0: no, endavant.
2: Perquè m'ha vingut ara al cap, que els del Divo surten allà on el naixement de Jesús, on el pessebre, allà on hi ha l'estrella de la Verge Maria, del naixement de Belén, i jo allà vaig cantar.
0: Caramba. Ostres.
2: Dic, mira, el concert del Divo l'he fet jo també. Sí, sí, sí. Carai. Però vaig cantar 6 o 7 Nadales i molt impressionant, sí, molt impressionant.
0: I allà, com diria l'Enric, hi ha una bona vibració, no?
3: Sí, molt,
2: bueno,
3: molt.
2: Allò són vibracions espectaculars, el que hi ha, i la gent, i com et reben. I va ser molt, molt, els records humans, ara, de la gent d'allà, m'emociono.
3: I en aquests llocs ja he anat 14 vegades, conec molt bé tot el territori aquest, i sí, però jo no dic on jo experimento, perquè cadascú és diferent i cadascú ho capta, però allà a Belén, quan vaig a l'estrella aquella de plata, i tothom, hi ha una vibració, bueno, jo crec que a Israel hi ha tantes llocs de vibracions.
2: I allà, tu que has estat, que hi ha darrere de la creu,
3: sí,
2: que hi ha aquella nau,
3: sí,
2: cap,
3: sí,
2: al fons, bueno, en una banda hi ha el pessebre,
3: sí,
2: i en l'altra hi ha la nau que va separar el que és el convent.
3: Sí, exacte.
2: I, bueno, és que ara explicaria de
0: sí,
2: coses.
0: Sí, no, no.
2: I de

0: d'altres cultures. És a dir, en un instant et venen persones parlant idiomes que no coneixes i d'unes cultures que no coneixes.
1: Exactament.
0: Que, perquè a part no les coneixes, no les coneixes. I viuen allà i, bueno, és el viatjar t'ensenya moltes coses, també. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. I tens alguna anècdota especial amb algun país que t'hagi... Carai, tu, no ho esperava, que t'ha sorprès? En general, vull dir, ara parlaves d'Israel, però vull dir que la gent és molt simpàtica, molt oberta.
0: Mira, jo t'anava... Em preguntes això,
2: sí.
0: I jo et diré aquí.
2: Aquí?
0: Aquí. Aquí. Jo, la meva parella, que no és d'aquí, i ens vam conèixer en una actuació aquí. I ella es dedica al flamenc.
2: Mm. Ah, sí? A Barcelona, això?
0: Sí. A Badalona, concretament.
2: A Badalona, sí, carai.
0: Bueno, ens vam conèixer i després d'anys, pues, bueno, és la meva parella.
2: I feu alguna composició mixta de flamenc?
0: Sí, hem actuat... Sí, clar. Un concert de música espanyola que el vaig titular Enamorarse en Aranjuez, i va ser una premonició.
2: Carai.
0: Va ser una premonició i l'hem fet, bueno, per Catalunya l'hem fet, i Andorra, i a València l'hem fet, a molts llocs, i a l'Aragó, i és, que fonamentalment és de cançó espanyola, de Falla, de García Lorca, que hi ha fandangos, hi ha música, i la segona part més de zarzuela, amb el Granada, amb la Torreverne del Puerto i això, i ella balla en flamenc perquè és el seu, però ella és, sí, nascuda a Sant Petersburg. Sí,
2: ah, sí. Carai, ostres, és una flamenca de Sant Petersburg.
0: Sí.
2: Russa.
0: Sí.
2: Carai. Sí.
0: Per això m'has preguntat de fora, sí, sí. I jo et dic aquí.
2: Aquí l'has conegut.
0: No, que el món... Que,
2: ah, sí, sí, sí.
0: Allò de roda el món, no? Com és allò de que...
2: I torna al Born.
0: I torna al Born. Ah, sí, doncs sí, sí. Tu m'has preguntat, i què t'has trobat per fora, alguna situació? I jo et dic aquí.
2: Bueno, ja som dos, perquè jo també vaig anar a l'Equador i vaig tornar amb la dona, que som matrimoni. Bé.
0: Però...
2: Sí, sí.
0: Bueno, felicitats.
2: Sí.
0: Però fixa-t'hi, fent art tan diferent, com lligar l'òpera amb el flamenc. I bueno...
2: Clar, sembla incompatible, però no ho és.
3: Clar, és que els que ens agrada escriure, ja vam dir una vegada, que arriba un punt que dius, ja no cal imaginar situacions, perquè, bueno, el Ricard també li agrada escriure i fer poesia i tal. Llavors dius, tu deixa que la realitat vingui sola i a partir d'aquí ja crearem els guions i ho adaptarem i tot, perquè això que acaba de plantejar ell, a mi no se m'ocorreix com a relat. Llavors jo ja tinc el títol, a partir d'aquí ja el desenvolupo.
0: Bueno, jo sempre li dic a ella, dic, és que tu ets de Sant Pere de Ribes, i clar, riem, perquè clar... Sí, a veure.
1: Sí. Pues jo, estant al Centre Espanyol de San Francisco, que és on he anat més vegades, pues va anar al centre i allà va ballar un banc cantant flamenc, i va ballar una dona, i allà em va impactar el mira que jo d'aquí a Espanya no li dava, però allà va ser tan preciós sentir flamenco i un silenci tota la sala, que dius, fixa't, no era a Sevilla ni a Córdoba, sinó primer en aquell lloc, el Centre Hispano de Sacramento. I un impacte emocional molt fort.
0: Sí,

0: pues aquí estem amb el Ricard Torino, un excel·lent tenor, eh? Un gran descobriment i, carai, no?
1: Que sí, sí, molt bé, molt.
0: Els amics del Xavi, no? Que sempre són una sorpresa, no?
1: Sí, no, ara... jo a partir d'ara en lloc de Xavi em diré dijous, perquè no sé com ho fa, però estic sempre al mig de tot i llavors acabo portant gent amunt i avall. No,
2: però fantàstic, perquè hem tingut una tarda fabulosa, ah, ens hem passat molt bé.
0: Abans parlàvem amb el Francisco i m'en comentava, no, jo a Madrid he anat moltes vegades i has estat als principals... llocs de l'òpera de Madrid, també, carai.
2: Sí, allà he cantat al Teatre de la Zarzuela i al Teatre Real. Sí, sí.
0: Sí, sí, no, i també a Andalusia i a tot arreu.
2: Sí, sí, sí, Andalusia. Ara quan...
0: Totes les províncies, pràcticament, sí.
2: Sí, sí, d'Espanya, sí, sí, potser una o dos que no, però a totes, sí, perquè diràs a Guadalajara és difícil, doncs també a l'Auditori de Guadalajara també, sí, per dir alguna cosa, però
0: sí, sí, sí.
2: Que potser Albacete... no, però llocs importants, per exemple, els llocs importants no sempre són els llocs importants.
0: Clar, clar.
2: Sí que m'ha vingut a la imatge quan vaig cantar el festival d'estiu de Granada, que és molt important, i que vaig tenir moltes sensacions, perquè te'n recordes dels assajos. Me'n recordo més de tot lo del voltant que no de l'actuació. Del gesamí, de les olors de la nit, el Sacromonte. Me'n recordo moltes coses a l'estiu,
0: yeah.
2: I potser una mica en solitud, si tu vols, perquè també quan viatges i per cantar estàs molt sol, i això enyores molt el teu lloc, el teu lloc, no només físicament la ciutat, sinó la teva gent, les teves persones, perquè clar, passes molt temps sol.
0: Sí, sí.
2: I això també és difícil de portar. Però també m'ha vingut ara a la ment a Jaén, que vam anar a fer unes actuacions a un poblat, que no me'n recordo del nom, neolític,
0: yeah.
2: I allò va ser impressionant, perquè en unes coves, cantant, i en els prats de baix, i les oliveres, que hi havia tot un camp d'oliveres de 20 quilòmetres, bueno, no s'acabava mai,
0: sí, sí.
2: Totes les oliveres, i tu cantant des del poblat neolític allà, des de les coves,
0: no
2: jo sol, vam fer la ida, vam fer trossos de la ida, i bueno, va ser fantàstica.
0: Aquestes sonoritats estranyes, no? Sí, sí.
1: I al nord has estat per Bilbao així?
2: Sí, a Bilbao he cantat a la Riaga i a Sant Sebastià.
0: Els dos són gent que els agrada molt, no? L'òpera també.
2: Sí, però el que me'n recordo és... A la Riaga és un teatre que és una joia. És una joia de sonoritat i com et tracten també. És fabulós. I Bilbao, el que ha canviat amb els anys, que sempre es parla de Sant Sebastià, no? Però és que Bilbao ha canviat tant, és fantàstic.
1: I ara
2: fantàstic.
1: No té res que veure amb...
2: Però jo me'n recordo molt de quan vaig anar a fer un Elixir d'Amore a Andoain, que després vam anar a una casa rural, i que hi havies de fer curves, que no semblava que no hi havia ni carretera, i ens van fer un porc senglar allà a l'estil d'ells.
0: Sí.
2: I és, bueno, allò és el que més me'n recordo.
1: Oye, tu que soy de Bilbo, i sempre s'ha de veure un zurito. Prens un vermutet.
2: Bueno, a Bilbao al centre, on la plaça, sí, i la, sí, on hi ha el tapé, sí, sí. Bueno, per fer el tapé és impressionant, sí, impressionant, sí, sí, l'ambient, sí, que hi ha i com et tracta tothom.
0: Jo no sé què passa, però quan tenim aquests programes tan interessants, veiem el rellotge i, carai,
1: bueno, és que quan
0: queden
1: ha...
0: quasi dos minutets, no?
1: Quan hi ha música el temps no existeix.
0: Em sap greu, però, bueno, ja, tornarem aquí a... Suposo que el Ricard ens donarà una altra oportunitat per tindre i fer un tercer programa.
2: L'anecdotari és inacabable, però el fonamental, pues, jo crec que hem parlat de moltes
1: coses. Sí, que la gent sàpiga que estàs a xarxes, no? El Ricard, sí. Torino Casanovas, i que el teu Instagram...
2: Casas Novas.
1: Perdó. Et guardaré aquí, que tinc el record de cada sessió.
0: Ara l'estiu faran alguna cosa, si vols anunciar?
2: He estat fent ara el juliol. Ara a l'agost el que faré és descansar.
0: Sí, sí, molt bé. Sí, sí. I cap al setembre, no?
2: I tornem-hi, Sant, tornem-hi.
0: Pues, confio que tornes per aquí per la ràdio i seguim parlant de l'humor que dins el món de l'òpera i la zarzuela i de més, eh? Sí, sí. Moltes gràcies, Ricard, eh?
2: A tu, a vosaltres. Voleu...
3: Bueno, ha sigut molt interessant perquè sempre el Carles porta personatges number one.
0: Bueno, el Xavi és el que...
1: Sí, no, bueno, el destí. El bueno, jo només agafaré una frase de l'Enric i si vol que em denunciï per plagi, el que has dit tu avui, la gent busca gent, la gent troba gent. Sí,
3: people,
1: i així funciona la vida. People, gràcies.
3: Que és el camp de la intuïció dels Beatles, és una veritat.
2: Sí.
3: I quan hi ha gent, hi ha una animació. Noi. Jo i tot el grup que m'invita sempre participo. Ara tindré un enterrament i també serà... Però no un enterrament, 50, 90 anys d'una religiosa... I faran una festa, a veure què faran.
1: Molt greu, recordem que si no fos per aquest programa de ràdio jo no hagués conegut totes aquestes històries com la resta de gent que ens està escoltant. Gràcies, Ricard.
2: Sí. Gràcies, Xavi, per aquesta oportunitat al Carles, a l'Enric, perquè a part us he conegut, al David, i encantadíssim.
0: Pues ens tornarem a veure i aquí comptem amb tu, eh?
2: Gràcies.
0: Vinga, i a vosaltres, radioients, fins a la propera temporada, que començarem ja el mes de setembre, el dia... 8, no? 8 o sí? 8 dimarts, eh? Vinga, rebeu una forta abraçada.

Hola, molt bona nit. Benvingudes a la darrera edició d'aquesta temporada del Quan comença la nit, Ràdio Molins de Rei. Esteu sintonitzant el 91.2 de la freqüència modulada i jo sóc la Fermina Recio, que us estaré fent companyia durant una horeta quasi bé, on la veu cantant la tindran les dones. I mai millor dit, ja que aquest programa va quasi que exclusivament de música feta amb veu de dona. Abans de rei, per si després m'oblido, us vull donar les gràcies a totes les persones que setmana rere setmana esteu allà escoltant aquest programa i aguantant-me a mi amb la meva veu i amb la meva veu quan no vol sortir i totes aquestes coses. Bé, com començarem? Avui faré un resum. Posaré músiques que han sonat en un programa o un altre durant tota aquesta temporada. Em deixo moltes, moltes que tornaria a posar, però és que clar, necessitaria un programa més o menys d'unes 45 hores o així. I clar, això és molt, molt difícil d'aconseguir, de resumir en una sola hora, i em nego a posar només trossets de cançons. Llavors intentaré posar el màxim de cançons senceres. Aquesta no ha sonat durant la temporada, però sí que vull que soni. És un tema de les L7 i es diu Just Like Me. Bàsicament, doncs, perquè ho vull dedicar a una baixista i una de les co-creadores del grup L7, que es diu Jennifer Finch, i era, com us deia, la baixista del grup, i ha mort després d'un càncer cerebral molt, molt agressiu, molt jove, amb 59 anys. Li quedava molta música per compartir amb nosaltres, i llavors, més enllà de que el programa d'avui vagi dedicat a cançons que han sonat, vull que la primera que soni sigui aquest Just Like Me, de la L7, que és una sàtira sobre la música grunge, i bé, és una crítica que anomena diferents gens, Axl Rose, a Timmy Down, Slash, grups com Vixen, però que, tot i que la música underground comparteix el mateix entorn salvatge que els altres grups, no té per què compartir ni els excessos ni la falsetat d'alguns artistes. Està dintre d'un àlbum que es diu Smell the Magic, que és una pregunta que ens fa, i escoltarem aquest, com us deia, Just Like Me, tremenda cançó per començar amb moltíssima, moltíssima força el darrer Quan comença la nit d'aquesta temporada.

Bé, per qui acabi d'aterrar la sintonia d'aquest programa, això és el Quan comença la nit. Esteu escoltant Ràdio Molins, sóc la Fermina. Estem fent el darrer programa de la temporada 25-26. I, com sabeu, qui escolteu habitualment aquest programa és un programa on primen les creacions fetes per dones, interpretades per dones. Ara ens anem amb un tema superballable. Si la d'abans era per saltar, aquesta és per no parar la rajola. Es diu Mirrors i és de la compositora, creadora, DJ Cora Novoa, gran Cora Novoa. I suposo que no me la podia deixar perquè estaré per Galícia jo aquest estiu i ella és galega i m'ha vingut al cap. Sé que ha sonat en un parell de programes d'aquesta temporada i vull que soni, vull que soni. Ella investiga la veu, és directora creativa, què us puc dir? Fa una música electrònica flipant. I bé, doncs, us he escollit un tema que es diu Mirrors i està dintre un EP que es diu Two Faces. Cora Novoa, gran, gran, gran. A veure què us sembla.

I aquí s'acaba el tema Mirrors de Cora Novoa, per continuar amb una altra senyora que també tira d'electrònica, tot i que ho barreja una miqueta més, que és Saode Sagazan, i un tema que es diu Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes és un tema que parla d'inseguretats, de por a quedar-te sola, la necessitat constant de reafirmació dintre d'una relació, i bé, la protagonista doncs lluita amb les seves pròpies, amb els seus propis dubtes, necessita escoltar contínuament paraules per poder apaivagar aquest gran dubte, no? Aquest gran dubte que té. Hi ha persones que, per molt que hi hagin infinitat de proves d'afecte, hi ha com una por interna a no ser realment reconeguda o estimada. I és amb el que continuem ara. Si voleu trobar el tema, està dintre un àlbum que es diu La Symphonie des Éclairs, i ja veureu, no, el ritme baixa, baixa. Aquest tema us pot fer, inclús jo us convido a que us poseu ben còmodes i l'escolteu, perquè és un tema molt calmadet, però alhora preciós. M'agrada molt com l'interpreta Saode Sagazan.

I seguint amb una línia més tranquil·la, o tan tranquil·la com fins ara, com a mínim en la interpretació, que no en la força i la contundència del que diu, és el torn de María José Yergo, una cordobesa que ho fa meravellosament bé, i des del seu, si no m'equivoco, penúltim treball, es diu Ultrabelleza, i us he escollit un tema que es diu exactament igual, Ultrabelleza. Sí, jo crec que ara en té un de nou. No ho sé dir, però bé. Ultrabelleza, un àlbum preciosíssim, l'agafeu per on l'agafeu. I aquest tema en concret, Ultrabelleza, comença amb una pregunta que fa una criatura petita que diu, mami, mami, ¿es que creerá si está mal? ¿Por qué dicen que este amor es antinatural? Doncs bé, és un manifest d'amor incondicional, llibertat sexual, una celebració absoluta de la diversitat humana, i bé, l'artista fa servir aquest tema per defensar els cossos, els amors no normatius i reivindicar que la veritable bellesa en ve alta està en tot allò que ens fa diferents i en la llibertat de ser una mateixa. Dit això, anem a escoltar Ultrabelleza, María José Yergo.

I una altra senyora que ha sonat molt quan comença la nit aquesta temporada ha sigut l'Anna Ferrer, que bé, ens ha impressionat amb aquest àlbum que es diu Pa, i un dels temes és un tema d'origen armeni que es diu Geri Geri, i parla de la creació del pa i de menjar i de disfrutar i de compartir amb la gent que t'estimes. A partir d'ara intentaré ser una miqueta més doncs, com he dit, a l'hora d'explicar coses, perquè així dona més temps d'escoltar música. Geri Geri, Anna Ferrer, des del seu àlbum Pa.

el primer programa de la temporada 25-26, que és la que tanquem avui, vaig posar un tema de Kate Nash que feia molts anys que no escoltava i que em resulta, tot i parlar d'un tema trist com és que s'acaba una relació i que a sobre es pot acabar d'una manera que quan no saps com acabar-la acabes ferint a l'altre, no? És una miqueta del que va el tema Foundations, que ho trobem en un àlbum de l'any 2007 de Kate Nash que es diu Made of Bricks. Foundations, Kate Nash, no afegeixo res més, disfruteu-la.

Bé, i hem arribat a una miqueta més de la meitat del programa d'avui. Com ja sabeu, quan comença la nit el dediquem íntegrament, quasi bé, a cançons interpretades, creades per dones. És un programa on es vol visibilitzar les veus de les dones que canten, que escriuen, que composen. I avui dedicant-lo una miqueta al resum de la temporada 25-26, que l'acabem avui, és el darrer programa, com us he dit, perquè acabi d'arribar. Això és Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina i seguim escoltant cançons que ja hem escoltat aquesta temporada. Me'n vaig amb la grandiosíssima Stevie Nicks i aquest Edge of 17, que no necessita més presentació i només necessita que l'escolteu amb molt, molt d'amor.

I no em podia deixar el Canadà de banda, i al Canadà ens trobem a la grandiosa Alison Russell, que no només peculiar la seva manera de cantar, la seva veu, sinó que toca temes que fan pupa, temes que no tothom toca, i que ella ho converteix en quelcom preciós, com és un missatge d'empoderament, de sanació, i bé, parla de que per ella va ser redemptora la maternitat. Parla d'un trauma que porta des de petita, perquè va tenir abusos per part del seu padrastre quan vivia a Montreal, i jo us dic, ho transforma en un tema preciós i l'empodera. Està dintre un àlbum que es diu Outside Child, que és de l'any 21, i que també us convido. Jo és que us convidaria a escoltar-lo tot de tothom que us poso. Però bé, Night Flyer és el títol del tema que escoltarem.

I bé, en aquest viatge musical que fem sempre quan comença la nit, perquè la màgia de la música, com us dic, a vegades és poder viatjar, moure'ns sense moure'ns del lloc. De Canadà ens anem a Irlanda, ara amb la veu de Kathy Davey, i un tema molt, molt així, molt senzillet, potser una miqueta naïf, que es diu The Nameless. Bueno, està dintre un àlbum que es diu The Nameless, però es diu Little Red, el tema que escoltarem. Té una veu molt dolceta, molt maca, però alhora molt expressiva. I continuem. Intento fer curt per escoltar més cançons.

I ara és el torn de la banda britànica Skunk Anansie, amb la veu cantant, poderosíssima veu, de Deborah Dyer, i que és lleó com jo. Mireu que això dels astres i tot això no, mai li dono importància, però bé, que se me'n va la cosa. Twisted Everyday Hearts és el tema que escoltarem, canyero de veritat, per despertar-vos el coquet. Està dintre un àlbum que es diu Stush, de l'any 1996, curiosament, any que va néixer la meva filla, i l'escoltarem perquè és canyera, perquè ha sonat en aquesta temporada i perquè em ve molt de gust tornar-la a compartir amb vosaltres.

I una altra senyora que ha sonat en aquest programa es diu Reina Blava, el seu nom artístic, nom que li va posar la seva mare Clàudia i la seva mare soc jo. Aquest tema el trobem dintre d'una longa, es diu Sol Ruc Rigui, que és de la Panxita Records i és un disc que us recomano també que escolteu, on totes les senyores que canten són dones, i trobem aquest tema, promeses, no prometis res que no t'ho estic demanant. Reina Blava, per continuar i quasi acabar.

0: waiting for a train on us feeling near as faded as my jeans.
1: I acabem amb la versió que va fer Janis Joplin, estimadíssima Janis Joplin, del Me and Bobby McGee, de... Ai, ara se m'acaba d'anar. Chris Christopherson. Bé, gràcies Jan, gràcies Jordi, gràcies Miquel, gràcies Gemma, gràcies a totes les persones que esteu a l'altra banda, que escolteu aquest programa, que em feu feedback i que... Bé, que sé que esteu... I que encara que no em digueu res, sé que esteu a l'altra banda. Suposo que estaré per aquí la temporada vinent, no ho sé. Espero que sí, per compartir músiques amb veus de dona. Us dic adeu, adeu-siau a totes. Darrer programa de la temporada 25-26. I fins molt aviat, un petó gran. Adeu-siau.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig, i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
2: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
3: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
2: A la nostra edat estem fets uns tequis.
4: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Aquest programa s'emet en segona.

0: i última vegada estem aquí al barco de col·legues anomenat Zona Metall, perquè avui acabem temporada. Mikhail Smirnov a l'altra banda del mirall. Hola, què tal? Nen, que ja està, això, que ja està, comencen les vacances. Ole, ole, tere, tere, tere, què te cuentes, què dius? Què és de tu, va?
1: Ole, ole, ole. Pues res, sobrevivint aquesta calor a la qual estem...
2: Sotmesos.
1: Sufocats. Sufocats i fastiguejats, sí. Però bé, bé, sobreviurem, sobreviurem.
0: Sí, nen. Avui encara, vull dir, el tema està xungo, però...
1: Avui encara...
0: Jo crec que el més gros, de moment, ha passat.
3: Bueno, queda tot el mes d'agost.
0: Bueno, eh? Calla, calla. Hola, què tal? La barba més sumèria i agorera del programa. Què te cuentes?
3: Re, tio, fins als nassos de tant de sol, de tanta calor. Sí que és veritat que avui ha baixat una mica i que el parte meteorològico diu que dilluns baixa molt més. Estaria bé comprovar-ho.
0: Jo, Mr. Hyde, he sentit que a l'agost plou. No sé d'on s'ho han tret ni com s'ho han fet, però diuen que sí, que no sé quant o que hi haurà pluges, ara això sí, torrencials, brutals...
4: Ara, estranya, ja fa anys que s'ha corregut tot un mes.
0: The teacher diu que s'ha corregut tot plegat!
4: N'aviso, no soc doctora en meteorologia. És una altra cosa, un altre tema.
2: És una altra ciència.
4: Però a la meva experiència de N igual a 1, la meva vida, la meva curta, bueno, ja no tant, vida, jo tinc la teoria de que les estacions, el temps s'ha corregut un mes en el calendari que el que ja fa anys, que l'agost és el nostre setembre.
0: Hòstia, passarà com amb l'astrologia, no. Que d'aquí mil anys diran... Bueno, veus?
4: I juliol, muerte a juliol. Bueno, muerte a juliol.
0: Apareixerà un mes més com Ofiuco i diran, no, és que esto estava sempre aquí. I tindrem 13 mesos? O tornarem als 10 d'abans?
4: L'eix calendari... de la Terra, les tormentes solars, no ho sé, però realment aquests juliol són els agosts de la nostra infantesa.
0: I què collons, no ens traguem mèrit, home, que les gràfiques bé ho demostren, que des que estem aquí nosaltres hem fotut tanta merda a sobre, que el que hauria de ser natural ho hem accelerat com a mínim 500 anys. Així que, què collons, celebrem que som el pitjor d'aquest planeta i gaudim del metall. Mikhail Smirnov, seràs tu qui llançarà la roda del...
3: Ho faig jo.
0: Ah, la roda està llançada ja.
3: Sí, la rueta de la suerte ja...
0: Exacte. Tu, Mr. Hyde.
3: Amb la B doble.
0: Amb la B doble.
3: Amb la B doble.
0: De Mr. Hyde.
3: De Mr. Hyde. Mr. White. No, per tu és temps de fer neteja, perquè al set list s'acumulen coses de tota la temporada.
0: Sí, és com si fos el nostre Sant Joan, l'últim programa. Sí, has de buidar coses...
3: Has de buidar...
0: Per no tornar l'any següent amb... Saps?
3: Amb 3.000 temes per punt.
0: No, pot ser això.
3: També aprofito que ja farà un any de la mort d'Ozzy Osbourne, que va ser el passat 22 de juliol de 2025. Ara ja ha passat, estem a 2026, per tant,
0: correcte,
3: fa un any i uns quants dies.
0: Sí.
3: I poc després de la funció, poc després de l'últim concert, amb tot allò que es va muntar, va sortir un tema. Surgió un tema.
0: De les cenizes d'Ozzy.
3: Exacte. No crec, però es va fer abans.
0: Bé, molt embrutat.
3: Sí. Bé, com es nota, estem frescos encara, eh? I és que...
0: L'Ozzy més que ningú.
3: Sí, ja, bueno, no sé què se n'ha fet d'ell.
0: No posaria de mal foc, potser ell sí.
3: Vale, ok. Encara olora a brases.
0: Sí.
3: I és que van treure una col·laboració de Judas Priest més Ozzy Osbourne.
0: Correcte.
3: I gravada. No és un històries d'allà, no és un pitxampà, res. És
0: no, havien fet de debò ells una collab.
3: Una collab, i és que a més és molt entre cometes divertit, i és que tots els que heu vist Judas Priest aquí moltes vegades, igual que Iron Maiden té Doctor Doctor abans de començar el concert,
0: sí,
3: Judas Priest té War Pigs.
0: Correcte.
3: Aleshores van gravar War Pigs, Judas Priest més Ozzy Osbourne.
0: Mm-hmm.
3: A més, és per un fin benèfic, i és que tots els beneficis que es va treure aquest single van a associacions per la lluita contra l'Alzheimer i també la Fundació Glenn Tipton.
0: Llavors,
3: és un cercle perfecte.
0: Clar que sí. Doncs escoltem-la aquí, però després aneu a fer reproduccions i coses, a poder ser fora de Sputrid File.
3: Sputrid File?
0: Sí, oi que sí? M'ha quedat bé això.
3: T'ha quedat bé?
0: Sí, sí.
3: No té res a veure amb Putrid File, no?
0: No. Vale. Molaria, però no. Nada de... el monstro ni les migajas. Ara, ajudes Priest i les coses benèfiques, tot el que vulgueu. Warpix, Judas Priest / Ozzy Osbourne. Flotly Ford. Flotly Ford.
4: Flotly. Flotxana.

0: All right. Bueno, això de, estava pensant, això de collab realment no ho és molt, simplement han fet una versió i ja està.
1: És una versió, sí que hi ha la veu de l'Ozzy a dins.
0: Ah, sí?
2: Sí. Home, clar, sí, sí. Des del principi,
0: Ah, polles, bé, jo m'he confós llavors.
2: Va, hòstia, cada vegada s'assembla més, no?
0: Sí, dic, pues ho ha fet molt bé el Halford, saps?
2: Era ell,
0: Per cert, com a curiositat, fora de tot el món Ozzy Osbourne, si només ha vist Judas Priest, ai, com es diu el productor que ara és guitarra de Judas Priest i també va ser de Hell...
1: Andy Snip.
0: Andy Snip ha fet anys aquesta setmana passada, no recordo quin dia, i hi ha un vídeo molt curiós, un reel, en què li porten un pastisset en el backstage d'algun bolo o alguna cosa així, tot molt casual, molt ja-ja, no sé què, i Rob Halford li porta el pastisset, li canta el feliz cumpleaños, i quan acaba la entrega va i el beneix, perquè efectivament s'ha passat de l'altre lado i va a tope, i ho beneix tot, i no sé què, i tal. Sí, sí, bueno, anyway.
1: A Halford se li perdona.
0: Ai, no, però vull dir, trec això aquí a col·lació de...
2: Sí,
0: sí, sí, és Halford.
1: Que sí.
0: Per això
2: no que sigui conya, perquè és el Metal Blessing.
0: Això ho vam parlar aquí en el programa i diria que amb tu i que dèiem, no, però això serà... No, no, que és cert, que és cert. I sí, efectivament, cada temps fa, treu vídeos i fotos i coses en què sí, mis tetes d'abuelete me ponen cachondo, sí, vale, però també beneixo perquè viu a Cristo, saps? I és
1: bàsicament,
0: el que hi ha,
1: jo crec que va lligat a tot el tema de la desintoxicació.
0: Exacte,
1: que,
0: de la rehabilitació.
2: Porta massa temps als Estats Units, aquest home. Algú, de treure d'allà. Algú ha dit... Extracció.
0: És que acostumen a passar això. Quan algú està molt xungo, li treuen la merda per fotre una altra, saps? Ah. En comptes de netejar del tot, saps?
2: Cocainòmans, ciclistes, sí. Cocainòmans...
0: Coses d'aquestes, saps?
3: Dave Mustaine, Alice Cooper...
2: Aquesta penya també està flipada per Jesucrist.
0: I tant, tots ells, de fa molts anys.
1: I més una mica amb la deriva que està agafant als Estats Units, que cada vegada s'assembla més a The Boys.
0: Sí, l'evangelisme
1: és la religió de l'estat.
0: Mira, l'evangelisme és al Futbol Club Barcelona la cantera, saps? Vull dir, als Estats Units, i agafen totes les mentes vacies, els eduquen en que els has de fer creure i punto, llavors, clar, treuen les merdes que treuen de polítics i tot, comiendo el culo. Anyway, pot ser que tu, de teacher, hagis de punxar algun tema...
2: Sí, un tema lleugeret, traurem una mica de ferro, una cosa tan seriosa com és Warpix i la caiguda del cristianisme de Rob Halford, que és una cosa molt trista.
0: Amb una curiosa, mica, si més no.
2: Sí, amb trista, una mica no, d'humor i despiporre que no arriba al nivell de Bamboleo, o potser sí, ja sabeu que és el nostre estàndard
0: en Mijail està
2: d'aprovació.
0: Amagant el cap sota
1: una cosa. Estem a l'últim programa. Ha sigut una temporada complicada.
2: Sí, sí.
1: Anem a deixar-ho que es pugui escoltar.
0: Jo no sé, no sé si...
2: Es pot escoltar, deixa'm 2 minuts de vos.
0: És que no sé si això és bo o dolent. Vull dir, no sé si... Perquè, vull dir, és l'últim programa. Anem a deixar-ho bé o què collons? Anem a fer festes, eh?
1: Anem a... Jo opto a tot.
2: Vinga, va, despiporra i després ja, si ens arriba el temps per fer una segona ronda, ja punxaré alguna cosa que no em faci vergonya aliena i pròpia. A veure, tenim folk metal, tenim pagan metal, tenim celtic metal, tenim molts... Bueno,
1: metal de metal,
2: també. Indígena, metal indígena de distintes parts del món. Per què no? Per què no? Yodel metal. Exactament.
1: Exactament. És que a mi també m'ha sortit, tia.
2: Si
0: sona bé, em semblarà molt fantàstic.
2: Bueno, és una persona / projecte, és un individu, un d'aquests bojos de YouTube que no ha donat la cara, però es fa dir The Institute of Quackology. Quackology i el lema...
1: Els quakers.
2: Sí, no, com quakers, vale. Surt un aneguet de goma. Quackology.
1: Vale. És que per un moment pensat en els quakeros dels Estats Units.
2: El subtítol és On Experimental Music for the Unexplainable, i diu també investiguem l'absurd, o investigo l'absurd perquè tu no ho hagis de fer.
0: Perfecte.
2: I no és el seu primer projecte, perquè pel que he vist ha traduït o ha convertit els versicles de la Bíblia en metall.
0: Ui.
2: I també té por ahí algun projecte d'Irish Techno. Parlant de...
1: Com? Irish Techno?
2: Irish Techno, no m'he ficat en aquest forat de conill.
0: Sí, boludo, re intenso, no?
2: Madriguera.
1: Sí, anem a fer broma dels argentins també aquesta setmana.
2: De fet, si busqueu, si feu una recerca a
0: l'Spotify,
2: per jo del metal us sortirà molta cosa, o sigui, està ja començant a créixer aquest gènere.
0: Vale.
2: Però jo us he portat d'aquest individu / projecte persona, perfil a xarxes, una cançó, entre cometes, que dura 2 minuts, aguanteu, apretau el cul, que es diu Maximum Yodel.
0: Fot-li fort i res més.
1: Yodo Maximum.

0: Bueno, jo diria que està el bamboleo i això està rozant la barrera per sota, eh?
1: O sigui, a la zona de descens hi ha aquestes dues cançons, eh?
0: Tu, eh? Vull dir, hi ha baralla, eh?
2: Marxaré, però per la porta gran, avui. Hi ha una mica de cançó en aquesta IA, eh? Una mica.
1: Vale, a veure, et treus el màster de Pro Tools amb aquesta cançó.
0: Ultraeditat. Per un moment, ha començat que dic jo.
1: Sí, per un moment tu creus.
0: Ojo, els primers 10 segons. Després ja comença el hiperedit i després ja... Li da igual, va d'això, va de fer la gràcia a l'edit i ja està.
2: Repto en algun grup austríac de folk metal, que segur que n'hi deuen haver un fotimer, que facin això, però amb humans, diguem.
0: Estic segur que amb cantants bons de Yodel algú ha fet metall.
1: Tirol. Quines ganes d'anar a Tirol, tio, de cop i volta.
0: Ui, quina fresqueta. Però com pica la sort, eh?
1: Ja, bueno.
0: Què anava a dir?
1: A veure, algú pot enmendar. No sé com es diu en català.
0: No sé, posar recte al programa, va.
1: Posar recte al programa, diu ella.
0: Mijail, què hem de fer?
3: Què? Jo vinc amb la veritat.
1: Ara procedeix a punxar Manowar, saps?
0: Mijail writes the truth.
2: Salvem això.
1: Hòstia puta.
0: So...
3: Què? Afortunadament, els nostres amics de Gorod han publicat el segon single del proper àlbum, que sortirà el proper 28 d'agost.
0: Sí.
3: I segueix l'estela del primer tema, és a dir, si el primer tema era una passada, el segon ho és també.
0: Perfecte.
3: Vull dir, en aquest jo veig bastantes traces de Gojira.
0: A mi
3: sona bastant, gojireja bastant.
0: Ok.
3: Val.
0: O sigui, pesat, contundent, rítmic i enharmònic de vegades? Bueno, sí. Ok.
3: El tema es diu Remain, serà el track que tanqui el proper àlbum, anomenat de Denver Gone.
0: Ok.
3: I res, si voleu el posem ja.
0: Sí, ja està. I poco más. Vull dir, a mi em dius Gorod i jo preto el play.
3: I palante.
0: Et faig callar, saps?
3: Vull dir, a mi, si direu de sempre, a mi m'ha agradat molt. Bé, bàsicament és que les coses que no m'agraden no les porto.
0: Perfecte.
3: Així de claro.
0: Remains de Gorod.
3: Fot-li fort.
0: Sona així de bé.

0: Sé per què dius que et recordava molt a Gojira. Per aquell tema que em sembla que es diu Ouroboros o...
1: Sí, correcte, Ouroboros.
0: O l'Ouroboros... sí, sí, potser és del The Way of All Flesh. Però aquesta manera de fer amb els tapejats, per més que sigui molt semblant aquest tema, no és tant de Gojira. Gojira ho fa servir molt poquet. De fet, això és molt més típic de grups com Beyond Creation, que m'ha recordat moltíssim aquest rotllo, saps? De dead tècnic, poquito melòdico i tal, quasi progressiu. Molt ben parit, m'ha agradat moltíssim.
1: Sí, sí.
0: És un tema més tranquil que l'anterior que vas portar.
1: Correcte.
0: Més de desenvolupament, d'explicar històries.
1: Recordem que és el tema que teòricament tanca l'àlbum.
0: Ah,
1: potser
0: conyo.
1: Ja li dona aquest caire.
0: He flipat en els moments... Bueno, Mr. Hyde, em deies que al final recordava molt a Devin Townsend. Sí que has dit que contiene traces fuertes de Devin Townsend dels moments més eteris, sí que és veritat.
2: Més aeroespacial.
0: Però jo el que he flipat és durant un moment de... No era de solo, però de desenvolupament de guitarres i tal i qual, que apareixien uns cintes molt a lo Jean-Michel Jarre, saps? Que era com... Epa, què passava aquí en medio, saps?
2: Això hi cal a veure l'Emmy.
0: Sí, sí.
3: Sí, sí, això sí que la veu al principi. La veu al principi era l'Emmy.
1: Hi ha un moment que sí que realment...
3: Bueno,
1: crec que no és buscat, però sí que...
0: Pues és una manera
3: és
0: de...
3: fantàstic, perquè té una cosa per cadascú de nosaltres, no?
2: Sí, era l'Emmy de l'època del Sacrifice, de Smile Like a Killer, tot aquest rotllo més...
0: No
2: és terrorífic.
0: No recordo l'any que és el disc, però sí la gira, perquè vaig ser jo, que va ser el 2005. Si no m'equivoco, Mijael.
1: 2005 i l'àlbum és del 2003, si no m'equivoco.
0: Sí. Correcte. I el 2004 va sortir al DVD.
1: Sí.
0: Efectivament. De Motorhead parlem, eh?
1: Sí.
0: Resta
2: in
0: power.
2: Una notícia que ha sortit aquests dies, que sí, un cotxon d'ara que dèieu que recordava això una mica a Gojira, i és que Gojira ara crec que està de gira als Estats Units, però sense el Mario.
0: Opa.
2: Mario Duplantier.
0: Oh, sí, vas veure el meme, no? És veritat, brutal.
2: No ha pogut anar als Estats Units per temes de temes de passaport. I el bateria que el substitueix es diu Luigi.
0: Luigi no sé què, és amic seu.
2: Llavors vam treure's un meme que dius Mario Luigi.
0: I foten en Mario i Luigi...
2: Els fontaneros més
0: coneguts. Els germans Mario, sí.
2: Els germans Mario.
0: Però res, cachondeos i conyes internes, de maneres de portar bé les males notícies.
1: Sí.
0: Escolta, ja que cap al final d'aquest tema era tot bastant introspectiu i molt... jo què sé, agujero de gusano. Sí, home, sí.
1: Vale.
0: Jo crec que és el moment d'aquells que us vingui de gust fer una caladeta, porteu el cendré a prop, perquè comença a fer olor a verdum. A verdum.
1: A verdum.
0: Amb B alta o amb B baixa? I amb N o M? Hem de fer les votacions.
2: És que m'has dit verdum i a mi em ve França.
3: La batalla.
0: Bueno, no, ara he dit tonteries.
2: A veure, si estem...
0: Que si al barri han de votar... No, estic parlant de marihuana, què collons? Doncs
2: em ve de baixa.
0: Sí, de verd.
2: Però que verdum amb dos os, verdom...
0: No, això, ho he dit jo en català. Verdum.
2: El verdum.
0: La verdó.
2: És que jo em barrejava marihuana i dum, saps? Verdum.
0: Hòstia, doncs més o menys, perquè estic parlant dels immensos sleep.
2: Des d'aquí deixo aquest nom lliure per alguna banda, si ho vol.
0: Verdum.
2: Verdum.
0: M'agrada molt. I sisplau que les os formin una fulla de marihuana o alguna cosa així,
2: sí,
0: jo què sé.
2: Posats.
0: Anyway, estic parlant efectivament del mític grup de...
2: És el grup.
0: És el grup de Califòrnia, molt en part per això amb aquesta bonica olor de ganja, que des dels anys 90 ens encendren les nostres catxarros, les antorxes, i les van passant en generacions, perquè, tio, són uns quants anys ja de fer això, i ens donen què pensar entre boires i introspeccions i psiconàutiques i coses d'aquestes. En aquest cas, han tret un single aïllat de res, perquè no han avisat ni que trauran un nou LP.
2: I és estrany perquè entre el projecte de Om, per una banda, i l'altre que és High on Fire, diguem que els músics estan ocupats de Sleep.
0: És que ja et dic, no han avisat enlloc ningú ni res. Nadie lo sabia. I fa unes quantes setmanes, pum, salió un single random. A més, curiós, perquè per començar...
2: el nom és llarg, eh?
0: És un nom guió 4, 2 punts, 20, Flexi Edit. flexi, no sé si es refereix al tipus de vinil, que hi havia uns tipus que penso que es deien flexi no sé què, diria pel tipus de pasta que ven servir, però el 420 és...
2: O potser van tan fumats que van to flexis.
0: És que, taca el micro. El 420 justament ve per això, per la mítica hora del fumeta, el concepte 420, no saps què va això?
2: És, o sigui, és, em pilles molt de nou, eh?
0: Hòstia, és internacionalment conegut. No, als anys 70 hi havia...
2: O sigui, no prolifero aquesta religió, saps?
0: Als anys 70, una colla de fumetes de no sé quina universitat que es feien dir los Waldos es dedicaven a quan acabaven les seves classes, quedaven a les 4 i 20 per fumar. I llavors es va començar a crear aquest codi de les 4 i 20, fem un 4 i 20, ja, ja, ja, i el concepte 4 i 20 s'ha estès mundialment com no és el moment això. De fer-se mai, saps? Ah. Doncs el tema... té de nom Half Space Suite Will Travel guió 420 Flexi Edit. No sé si és per, bàsicament perquè el
2: quant
0: tema...
2: Quant de lore, tio.
0: Atenció, el tema dura 4 minuts, 20 segons, justament, bueno, que suposo que és el temps que han trigat a reduir tot el concepte del llibre Half Space Suite Will Travel, que és un llibre de l'any 52.
2: No és la guia de l'autor.
0: No,
2: vale.
0: Però...
2: està por ahí, no?
0: Gairebé. És un llibre de, com es diu, literatura infantil d'un... un futur en què es viatja a la Lluna fàcilment, no sé què, però hi ha un nen que no té diners, llavors hi ha un concurs per guanyar un traje especial, bla, bla, bla. Doncs tot això crec que ho han comprimit en 4 minuts 20 segons,
3: m'agrada.
0: Que, Mikhail, sonen així de bé. Sleep, Half Space Suite, Will Travel, 420 Flexi Edit.

0: I recordeu, si no fumeu, sí, posa't l'incens més maco que tinguis a casa teva.
1: Sí, home, sí. Si no...
2: quan les cançons fan olor.
1: I si sí, no, d'aquí... bueno, des d'aquí una abraçada a la família d'en Rovelló i fa tot un bon bolet.
0: La família d'en Rovelló, tio.
1: Que s'ha mort, per això ho dic.
0: Sí, l'escriptor no...
1: L'escriptor, sí, sí, sí, sí. Bueno, anyway... Sí,
0: 100 i pico d'anys, també, aquest home.
1: Ah, oh, sí, i tant.
3: Sí, sí, sí.
1: 103.
2: 103.
1: Déu-n'hi-do, a base de bolets, així. Ui, no, no, no. Ui, espera, no, no, liem, no, no.
0: Que complicat,
1: escolta,
0: eh?
1: Què anava a dir?
0: A mi m'ha agradat el tema.
1: Sí, molt bé, sí, clar que sí. Sí.
0: Però m'ha recordat més a la vessant Om que no als Sleep que jo havia escoltat durant temps.
1: És molt més stoner que no pas dur.
0: Tota l'estona.
1: I és mantric.
0: És terriblement mantric.
1: Sí, sí, sí, sí. I a mi això m'encanta, perquè el Doom m'agrada molt, però dins del Doom jo de la versió del Heavy Doom, saps?
0: Sí. Agafar el riff i estrujar-lo fins al final.
1: Sí, o fins a tu... Ai, pesat, i... ¿Por qué el heavy metal? Hòstia, jo, està bé.
0: Off the record et deia
1: si que... Perdó, si ens hem de posar greus, prefereixo més que sigui en plan això, mantric, sí, sí, introspectiu. Sí, sí.

0: Sí, doncs vinga, let's go.
1: Bueno, a veure, espero que aquest no em compti en contra meva...
2: No resti punts de...
0: Sí, perquè l'anterior no ens ha fet crosta, però perquè ens hem posat les venes abans de començar i hem fet la gràcia.
1: Passa res. A veure, he estat buscant entre el pool del conjunt de bandes d'aquestes que m'agraden a mi, estil setentero, molt de suec bigotut, ja sabeu.
0: Sí.
1: Vale, n'he trobat una que té bastant de recorregut i crec que no els havíem arribat a punxar. Tiren més cap al hard rock que cap al metal, però bueno, estaríem més en la línia del helicòpter i tota aquesta penya. I es diuen Marvel amb dièresi sobre l'A. Com amb umlaut sobre l'A, Marvel, bueno, no us sona de res, no?
0: Però són de nova creació?
1: Que va. Sí. Es van fundar el 2002.
0: El 2002. 24 anys, tu.
1: Sí, 24 anys. Són tots suecs, però curiosament no es van fundar a Suècia, sinó que eren uns estudiants que estaven, crec que, d'intercanvi als Estats Units.
0: Oh, mira.
1: I
0: conocieron la marihuana, també.
1: Probablement. No està?
2: No.
1: Fuck!
2: Però
0: vaig xerrant mentre... No passa res.
1: Bueno, i és una d'aquestes bandes que té... que són personatges, sabeu que us vull dir?
0: Sí, que porten tots unes pintes que dius... Hòstia, el bigotudo.
1: Exacte.
0: El friki, el no sé què.
2: Gene Simmons.
0: Que dic, estem omplint un miqueta el programa perquè tenim algun que altre programa tècnic.
1: Ja
0: passarà,
1: sí, ja sí. Es feien dir The King, The Vicar i Speedo, com el banyador Speedo, i després han afegit altres personalitats com Burger, con H intercalada, que no sé què vol dir, Aviator, Charlatan, Marshall Lowman, no sé què, bueno, en fi.
2: Marshall Lowman?
0: Hòstia, que
2: hòstia, ho té tot, eh?
0: Jo pensava que quan deies personatges et referies a aquelles pintes que tenien. No, és que s'han creat un personatge.
1: Sí, són personatges.
0: A
1: sí, com els Grey Knights.
2: Jo vaig saber això, perquè...
1: Exacte, o sigui, no van de guapos, no van de banda, bueno, en fi.
0: Okay.
1: Tenen aquesta bassa en autodarrisòria, que ja sabeu que també m'agrada molt. Mm. I el 2026 han tret un altre àlbum, i crec que és el número 10 de la seva carrera, si no m'equivoco, deu estar per aquí la cosa, que es diu The Complete Brain Drain Diaries.
0: All right.
1: The Complete Brain Drain Diaries, i un dels singles es diu Look, així amb admiració. Look, it's rock and roll.
0: Que
1: em sembla molt bé. Vale? Llavors, si us sembla bé, l'escoltem. Crec que he aconseguit enxufar-la a la llista.
0: Al tanto, mira, és rock and roll.
1: Eso.

0: Som els Marvel and we play rock and roll.
1: Sí, sí, sí, molt bé, molt bé. M'agrada perquè tenen un so que em recorda, depèn de com la manera de tocar, els primers UFO.
0: Saps? Sí, sí.
1: Saps? No... El tema en si no és exactament això, tot i que déu-n'hi-do, però el so guitarrero és aquest, saps? Apenes una mica d'overdrive i la manera de xac-xac-xac, saps? De marcar molt, mutejant les cordes i tal. No sé, està molt bé. Els grups que imiten la manera de fer de mitjans finals dels 70, Batac, actualment...
0: Heu vist les pintes que tenen, no?
1: Sí. No he vist res.
0: Amb antifassos
2: i... Jo sí que ho he vist i sembla més un grup de BDSM que una banda
1: sí,
2: de
1: rock, eh? És l'última pel·lícula de Kubrick, tio. Eyes Wide Shut.
2: Una miqueta.
0: En fi, bueno, ja m'he fet perdonar, no?
1: Pel... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Has netejat, ja no fa mala olor.
2: Has recuperat els
1: entre
2: punts.
1: Entre jo que he fotut Infierso Porro i tu això, ja no ho veuré mal. Molt bé, molt bé. Mikhail, crec que queda poquet i potser hauríem de punxar els últims temes, et sembla, de la temporada?
3: Queda poquet, sí.
1: Va en tràpid.
3: I un tema no molt llarg.
1: Això ja no ho sé què dir-te, però jo vaig molt ràpid, sigui com sigui. Una gent que no tinc molt fitxats, però que acaben de treure un últim disc, que es diu Good God, i pronuncio les dues O's expressament, perquè després posa barra Batman, amb dues A's. Són els Corrosion of Conformity, aquesta gent de North Carolina, que, bueno, mesclen bastantes coses, però en aquest cas juguen bastant al Southern, a veces stoneriano, un poquito de motor rock, depèn de com.
3: Un poquito stoneriano, bastant.
1: Sí.
3: No, bastant stoner.
1: Sí, sí, sí. I aquest tema que es diu You or Me és un dels que van treure com a single, amb un curiós videoclip en què il·lustracions acolorides que juguen una miqueta com es diu, amb el tema de els asteques i les teories aquestes de von Daniken i los antiguos astronautes i bla, bla, bla, però després li donen una volta i una mica sanguinolent i masses i coses. Està bé, és curiós, no sé. És prou bonic de veure, escolteu-lo, perquè ja et dic, Southern, un poquito també de droga porro. Folly Ford, You or Me, dels Corrosion of Conformity.

0: All right, sí senyor, immens gruixut. Bé, ben parit, amb aquest peron enmig de, ja et dic, de flotar en l'espai i tot plegat. Una gent que jo no domino massa
1: és... Jo només coneixia un tema, que era el seu classe del Cult of Personality,
0: vale,
1: que és el seu single que tothom...
0: Mític, que mític. És el seu Master of Puppets, no?
1: Exacte.
0: Però no, jo no els piloto gens, aquesta penya. Sé que ells es defineixen com a un dels primers grups que va introduir el punk dins el metall i fent no sé què, a saber, vull dir, segons dicen ellos. I tot plegat, de fet, dins la lletania de coses que la comunitat d'Enciclopèdia Metallum, referent com no de la zona metall, diu que mesclen, hi ha moltíssimes coses, vull dir, però aquí, ja et dic, Southern, Stoner, Motor Rock i coses gruixudes que sonen bastant bé. Arribem als últims minuts del programa i en Mijail, que ens vol punxar un Canes i Calbes per marxar...
2: Feliços i contents.
1: Aquest farà mal, eh?
0: Jo crec que
2: feliços i contents.
0: Marxarem de vacances plorant mentre ballem.
2: Sí, sí, sí. Avui portem un Canes i Calbes que és d'aquells temes que els van punxar quan va sortir com a novetat i avui, 20 anys després, el tornem a punxar com a Canes i Calbes.
3: Ai, ai, ai.
0: Vale.
2: Viatgem al 2006, quan una banda formada per membres de grups de canya, sobretot bandes de black metal,
0: okay,
2: fundaven una banda de motor rock anomenada Chrome Division.
0: Ulo, no fotis, fot 20 anys d'això.
1: Sí, sí.
0: Uah, que fort.
2: I debutaven amb el seu àlbum Doomsday Rock and Roll.
0: Que és espectacular.
1: Era el millor disc.
0: És un disc per tatuar. Si et poguessis tatuar les zones, és de debò, eh? Vull dir...
2: És un grup d'aquests de festa major, de canya, d'estiu.
0: De fet, va sonar moltes barres de Metal Defenders allà.
2: Correcte, correcte,
0: jo.
2: Correcte.
1: I recordem
2: correcte
1: que havien de venir el 2020 de gira,
2: mm-hmm,
1: i van a Bòveda i es va cancel·lar.
2: És veritat.
1: I no ha tornat res.
0: Per la Covid?
1: No, per la Covid i també per problemes logístics seus que saber què devia passar.
0: La Covid.
1: La Covid.
2: Doncs res, punxarem el tema Serial Killer per despedir aquesta temporada.
0: Oh, i tant.
2: Desitgeu-vos unes bones vacances, sí, molt de metall.
1: Sí, ens veiem per les alçades de l'11 de setembre.
0: Se us estima molt, recordeu vells programes, passeu un estiu de puta mare.
1: Hidrateu-vos.
0: Molt metall, hidrateu-vos, feu pauses d'hidratació, clar que sí. I escoltem aquest temazo.
2: Serial Killer, Chrome Division.
0: Apa, es fot-li fort.
2: Adeu.
0: Fins la temporada que ve.
3: Adeu, metall.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.